0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Hi ha morts que continuen tenint gust del primer dia. Alejandro Sanz converteix el vi en una metàfora del desig, de l'enyor, de les ganes de brindar, només amb aquella persona que és tan especial per nosaltres.

0: Avui volem parlar de dos carrers de Rubí que tenen molta més història de la que pot semblar a primera vista. Santa Maria i Sant Magí, el Centre d'Estudis Rubinencs i l'Associació de Veïns Veïnes dels Carrers han impulsat un documental que recupera aquesta història a través de fotografies, recerca històrica, sobretot de records, de vivències de les persones que hi han viscut. Es titula La nostra gent, la nostra història. Avui en parlem amb dues de les persones que han treballat. Primer, en Jordi Vilalta, el president del Centre d'Estudis Rubinencs, que el tenim per videotrucada. Bon dia.
1: Bon dia, em sentiu?
0: Et sentim superbé i et veiem. I després conversarem amb l'Edu Sentís, doncs, que va tenir la idea original del projecte i és coautor d'aquest documental. Jordi, si vols, comencem per tu, perquè sé que tenim allà 10 minuts, no sé fins a quina hora podem estar amb tu, aquests 10 minutets. 5 minutets, 10.
1: Sí, sí, bueno, problema. Estic aquí a casa, per qüestions de salut no em puc bellugar gaire, però bueno, us comento. Fa un capellà al Juny Oacins, l'Edu Santís, em va comentar que volia fer una activitat dedicada als carrers Santa Maria i Sant Magí, vale? I que consistiria en vídeo, no? I aleshores vaig oferir doncs, a buscar documentació, fotografies antigues, informació sobre el carrer Santa Maria, també el de Sant Magí. Santa Maria ja havíem fet alguna petita festa fa uns 20 anys, crec, que allà que es va fer a l'Hostal del Gall, es va fer com un dinar i també vaig fer un article. I bé, llavors em vaig dedicar a buscar aquesta documentació i també, com també una mica d'experiència amb el tema de la creació de vídeos amb una sèrie de persones que són socis del Centre d'Estudis, que són la Marcela i el Carles, pues, llavors em vaig dedicar a fer el guió sobre el tema de la història dels dos carrers. I llavors sentís el que faria, després ja us ho explicarà, imagino, una sèrie d'entrevistes a persones emblemàtiques del carrer, no? Que han forjat una mica la seva història, tal com diu el vídeo, no?
0: Clar, una de les coses interessants d'aquest projecte és que no es limita a explicar la història, no? Des del punt de vista dels documents, com dius, s'incorpora la memòria de les persones que hi han viscut, no?
1: Sí. Això va ser la tasca que va fer l'Edu, i, bueno, jo vaig fer el guió de la part històrica, i es van dividir pues, la feina en dos. Per tant, el vídeo és el resultat d'una col·laboració entre el Centre d'Estudis i l'Associació de Veïns i Veïnes dels carrers Santa Maria i Sant Magí, que està representada per l'Edu, que és una mica l'ànima de tot el projecte. La idea és la idea seva, no? Original. De fer
0: clar, dia, no? Jordi, sí. Parlem d'aquests dos carrers, de quina part de la història de Rubí estem parlant? Què tenen d'especial aquests dos carrers perquè es faci aquest documental?
1: Bé, bueno, especial no molt, ja, però diguem-ne que són, bueno, són carrers que tenen més de 200 anys d'antiguitat, vale? Per exemple, a casa meva els meus pares van trobar un document del 1824 que parlava ja de que ja s'estava fent el carrer, o sigui, que tenen 200 anys. Era una zona pedregosa que pertanyia a la marquesa de Moja, que era la dona més poderosa que havia en aquella època, a Rubí, i aleshores van deixar fer pues, una sèrie de cases a canvi de pagar uns censals i tot això, no? I aleshores pues, es va anar, bueno, la història del carrer és com la de tots els carrers de Rubí, es van anar edificant cases, no? I va anar vivint gent i llavors pues, volem reflectir una mica tota la història d'aquest carrer i també el de Sant Magí, que precisament el Sant Magí encara és més llarg que el de Santa Maria, i potser encara té més història, però bé, el de Santa Maria és el més conegut, no? I aleshores pues, plasmar-lo en aquest vídeo.
0: Ara parlaves d'aquest paper que va aparèixer. Què heu pogut descobrir o documentar sobre l'origen i l'evolució d'aquests carrers? Què heu descobert de nou amb aquest treball històric que has fet?
1: Que el carrer es va formar a principis del segle XIX, és el que estava explicant fins ara, i que bueno, després va tenir tota una sèrie d'històries. Van assentar, pues, havien pues, persones artesans, havien establiments, com Cal Celestino. A poc, al llarg del segle XIX, es van establir, sobretot a partir de principis del segle XX. Inclús gent que venia de fora, com els de Cal Mallorca, que van venir de fora. També hi havia un cosidor. El cas és que en el vídeo, al ser una duració molt, molt petita, de 5 minuts o 7, clar, no podíem parlar de tot. Llavors, hem hagut de seleccionar una mica els fragments històrics que volien reflectir, no?
0: Okay. I bé, digues. El que crec sí, que està pues, molt bé del que estàs dient és que els que esteu incorporant com a patrimoni no pas els grans esdeveniments, sinó la història de dos carrers i la història de coses que són quotidianes, el que estàs parlant. Estàs parlant de botigues, de veïns, de festes, no? De relacions entre famílies, i això ho considereu també, que és forma patrimoni, i que, per tant, queda documentat, i que crec que això és la riquesa també, no?
1: Sí, sí, és que el patrimoni no és només els grans edificis, això és només la vida quotidiana de la gent, de les famílies, dels emprenedors, dels botiguers, bueno, de tothom, dels obrers, de les obreres, en fi, tot. Tothom forma part de la construcció del patrimoni de la memòria col·lectiva. Cada casa tenia pues, el seu bestiar, tenia pous, tenia... el seu petit celler, hi havia gent que venia a vi també al carrer. És que tot això no hem pogut reflectir en el vídeo perquè és clar, ens van dir només 5 o 7 minuts, però és clar, avui hem pogut parlar de moltes més coses, però hem fet una petita selecció, com ja t'he dit, no? No només el de Santa Maria, el de Sant Magí també té molta més cosa. Tenim la pensió de la Sevillana, que reflecteix una mica l'arribada dels immigrants del segle dels anys 60, tenim la casa del Pere Borés, tenim on van néixer els germans Boada. És que quasi que té més història el carrer Sant Magí que el de Santa Maria, és curiós.
0: Creus que a Rubí ens queda encara molta memòria per recuperar? Hi ha més carrers, barris, que podrien explicar una història semblant?
1: Cada carrer té la seva història, les seves anècdotes, tota la gent que ha construït la seva història, no? Per exemple, tenim, jo que sé, el carrer Virgili, que hi ha les escoles evangèliques, que de cada carrer es podria fer tota una història. Encara que seria mentida que no ho se sàpiga, però segur que hi ha gent gran que vas allà i t'explicarien una gran quantitat d'anècdotes i de coses que enriquirien una mica la memòria col·lectiva, no? Clar, la història no només està feta de grans esdeveniments, sinó de petites coses que... de la gent, no? De petites històries de cada família, de cada gent, de cada persona.
0: Suposo que quan es va presentar aquest documental el 12 de setembre, crec que va ser, la gent, els veïns, estarien contents de no perdre la memòria dels seus carrers, perdó, dels seus carrers i dels seus veïns de fa 200 anys, no?
1: Sí, sí, van estar molt contents. Bueno, a més, va ser tot un èxit, com jo us explicaré a l'Edu. No sé si eren 300 persones i totes van estar molt atentes a l'emissió del vídeo i bueno, pensem que ha sigut un gran èxit i aviam si l'any que ve pues, tornem a fer la festa, que suposo que sí.
0: Bueno, esperem, no? Sí, sí. Que després de, no sé si eren 23 anys o 27, s'ha tornat a fer la festa. Què t'anava a dir, Jordi, per acabar? Us esteu plantejant fer algun documental semblant d'una altra part de la ciutat, d'altres carrers, des del centre d'estudis...
1: De fet, nosaltres tenim un canal de YouTube, sí, perdona, tenim un canal de YouTube que amb 199 subscriptors a hores d'ara, i hem fet bastant diversos documentals, un sobre la història de l'església, un altre sobre el castell primitiu que havia Sant Genís, i bueno, ara tinc algun guió també per aquí que ja els presentaré els companys, aviam si s'animen, de sobre el tema de tota la zona aquesta de Can Claverí, dels Horts de la Llana, Can Serra i tot això, que havia un canal... I, bueno, sí, estem animats a fer més coses. El que passa és que, esclar, quan tenim tantes activitats i tal, ens hem de dosificar una mica, no? Perquè tampoc som una multitud de gent treballant. Ara es vinc amb molta gent nova, però, clar, hem de mirar també de compatibilitzar-ho amb les nostres dedicacions habituals, la família, etcètera, no? Però sí que estem animats a fer més coses, sí.
0: Doncs animeu-vos, deia en Jordi, que tenien 199 inscrits. Escolteu, apunteu-vos al canal de YouTube, que tinguin una xifra rodona, que la passin, que ja siguin més de 200. Moltíssimes...
1: 199, veig
0: aquí. 199, espera't, que ara s'apuntaran, eh? Estem fent...
1: I el vídeo de la nostra història, 835 visualitzacions. No tenim el rècord de l'Església, que era 1.700 de fa 4 anys, però aquest déu-n'hi-do, aviam si el superem.
0: Vinga, doncs moltíssimes gràcies a Jordi Vilalta, el president del Centre d'Estudis Rubinencs.
1: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també.
0: Nosaltres continuem amb l'Edu, que tu ets precisament qui té la idea original del projecte. Com et va venir al cap fer aquest vídeo d'aquests carrers? Hi ha un moment que dius tu, això ho hauríem d'explicar, com va això?
2: Bé, de fet és una idea bastant antiga, perquè jo em vaig reformar la casa que tenia al carrer i vaig anar vivint durant molts anys com la gent em anava preguntant i quina feinada tens i com estàs fent i això em va donar peu, dic, ostres, que estic fent alguna, reconstruint alguna cosa en un carrer emblemàtic, quan acabi l'obra haig de fer un documental. Han passat 5 anys de que vaig acabar l'obra i vaig dir, ara és el moment i de seguida vaig dir És la nostra gent, és la nostra història. Necessito el Jordi Vilalta, li vaig proposar ràpidament, es va animar i vam dir, ho fem conjuntament. Uh-huh. Fem les dues parts, així va sorgir la idea.
0: Com vau localitzar aquelles persones que hi participen? No sé què buscava, si gent gran, si persones...
2: La part meva, que era la de documental, a mi la veritat és que m'apassionen les històries de la gent, perquè allà on trepitjo sento que hi ha una vivència i una història. Llavors, a mi m'intriga molt conèixer què passa allà on estàs, no? I ha sigut una de les experiències més maques de la meva vida. O sigui, les entrevistes van durar hora, hora i mitja. O sigui, només he pogut treure 4 minuts per cada personatge. Però el que t'expliquen és algo motivador i enriquidor, i et dones compte què és aquell carrer amb la gent. Cada carrer deu tindre la seva història, però en el cas dels nostres, que ens hem sentat Santa Maria i Sant Magí, el que la gent t'expliqui el que ha viscut allà, veus com ha anat evolucionant tot el carrer.
0: Hi ha algun record, anècdota, història que t'hagi fet pensar, hòstia, això no ho podem deixar de perdre? Què és el que més t'ha sorprès del que t'han explicat?
2: Pues realment el que més m'ha sorprès, bueno, m'ha sorprès, però ho entens, és lo feliços que arribaven a ser a la infantesa sense tenir res. És algo que ha coincidit amb la majoria de la gent gran i que, a més, no ho canviarien. I dius, ostres, si m'estàs explicant que és el que t'agradava era pedalar-te els genolls al terra del carrer que estava sense adoquinar. I dius, ostres, ara ho tenim tot i ens falta un punt d'aquest enriquiment, no?
0: Clar, quan parlàveu, la gent recorda aquesta història seva de la infància, i ara surten moltes emocions, no?, durant les entrevistes. Jo crec que ha estat, no?, un documental també molt emocional en aquest sentit.
2: Sí, és el que he buscat, perquè realment volia donar el protagonisme a les persones que realment han viscut això. Els que no ho han viscut, pues havien de sentir, d'intentar transmetre aquesta emoció tal com me l'explicaven ells, que era la seva emoció. I crec que va arribar bastant bé.
0: Suposo que t'ha canviat el punt de vista també, i la mirada, i el que sents després de fer el documental d'aquests carrers que abans, i també respecte a la seva gent, el deus respirar de forma diferent.
2: Realment, tant amb les festes com el documental, jo el que buscava era una germanor. O sigui, estem vivint un procés a les ciutats de desconnexió absoluta, per gent nova, per nouvinguts, per ocupació, per moltes coses. I el que buscava és que siguis qui siguis, ostres, almenys si et creues, et donis un bon dia. Mm-hmm. Jo amb la gent que he entrevistat, per mi, són com família ara. O sigui, és que parlo amb ells amb una connexió diferent a la que abans et creuaves i et veies cada dia i deies només un bon dia.
0: Aquest documental tanca, entre cometes, una història d'aquests carrers, o obre la porta a continuar recuperant memòria d'altres carrers i altres zones de Rubí?
2: Bueno, això potser és més la feina del Centre d'Estudis Rubinencs, que ells fan investigació i es basen en documents. Jo, les històries que a mi m'han explicat i el que he pogut passar, al final no es pot demostrar científicament, perquè potser és algú que ha explicat algú que li ha explicat a un altre, i llavors és més la vivència. Sí que és cert que potser l'any que ve podem fer les botigues del que hi havia, més que ara han fet les persones i el Centre d'Estudis, el Jordi, han fet la història. Però potser hi ha un altre documental que sigui com ha anat evolucionant aquests comerços, aquestes botigues, aquestes cases, aquestes... més que la gent.
0: Per què deuríem veure aquest documental que ara està a YouTube?
2: Jo crec que és per conèixer Rubí, de com es vivia, perquè clarament és com ha anat evolucionant i com veus que ha anat vivint el carrer. O sigui, és que veus la història i veus com s'ha anat transformant el carrer.
0: Edu Sentís, gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta història, per haver ajudat també a posar veu i imatges a la memòria d'aquests carrers, la nostra gent, la nostra història. Manera de recordar que la història d'una ciutat no és només els llibres, els arxius, és els carrers, en la memòria de les persones que ho han viscut. Moltíssimes gràcies.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres. Gaudiu del documental, que és molt interessant.

0: 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i Gent normal. Gent normal com tu.
1: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
0: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí on la música 100% en català és la protagonista.
1: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva. Era això,
0: sempre volem massa i necessitem... Actualitat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.

0: veure, les trucades les heu de fer a través del 93-588-5960. No feu servir d'altres mòbils, el meu, el del Jordi Uller, el tècnic de cultura. Bon dia.
1: Bon dia, dia.
0: Bon dia. Per dir coses del programa, o el de l'Helena Cubillo, la tècnica responsable de l'Ateneu. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Helena, t'estrenes aquí a la ràdio, eh?
2: Sí, és la primera vegada que vinc en una ràdio.
0: T'estrenes amb el monstre, amb el Jordi Uller, que és un home de ràdio ja. Hecho y derecho.
1: Bueno, bé, ara feia molts... Bueno, feia potser com uns 3 anys, no?, que no venia per aquí.
0: Exacte, te faig-ho veure, sí. T'escolta. Que anem a parlar de cultura, anem a parlar de què? Festival, fotografia, documental, seminaris, pintura, música, poesia, clubs de lectura, criminal... De què més parlarem, Jordi Uller?
1: Bé, em sembla que ha sigut tot un reguitzell d'activitats que em sembla que...
0: És d'ella,
1: és d'ella, no?, que faran allà per l'Ateneu, oi?
0: Mira,
1: que
0: perquè sí? Tu estàs fent un Enrique Ranz. L'Enrique Ranz, quan li pregunto, dic, escolta, de què parlarem? I diu, envia'm un guionet, i em diu, atenció plena. Ja, però jo per fer... No hi ha guion.
1: No.
0: Jo sé que ve el tècnic de cultura a parlar de cultura, però sí. no hi ha tampoc guion. O sigui, ho deixo obert a que el tècnic de cultura...
1: Una miqueta és el que vaig comentar, no? És allò de dir, bueno, podem parlar de cultura popular i tradicional, què sí. és, sí. que hi ha qui Rubí que formi part d'aquesta cultura popular i tradicional separada de la part, que és la part material, la immaterial, perquè sí. a vegades és allò que la gent escolta i diu patrimoni immaterial, i clar, els que estem dins del tema, dius, bé, ja sé de què m'està parlant, però la gent de carrer em diu, ¿y esto?
0: ¿Y esto qué es?
1: ¿Esto qué es,
0: sí,
1: no?
0: Qui és, qui és, o sigui, comencem una per aquí.
1: Una miqueta el que farem ara, si et sembla bé...
0: Em sembla molt bé.
1: Doncs farem allò una part així molt introductòria, sí. va? I posem així exemples de coses que passen a Rubí, Vinga. Que tenim, i que dius, ostres, doncs això està dins d'aquest paquet, això està dins de tal
0: vale. altra. Vinga, va. Doncs som-hi.
1: Val?
0: Vale, doncs comencem, va. D'acord. Cultura popular i tradicional, els aspectes que són més immaterials, no? Podríem dir-ho jo.
1: Sí, com... per exemple. Si agaféssim allò, el tema immaterial, sí. val? Allò que no es pot tocar, sí. que no? Doncs d'aquest estem parlant, estaríem parlant de les festes, no?
0: Sí.
1: I festes que, per exemple, aquí a Rubí tenim, que són molt identitàries de la nostra ciutat, podríem dir les festes del carrer Sant Jaume, sí. que a més tenen una cultura, una tradició centenàries, sí. val? Les festes dels xatos, val?
0: És veritat.
1: O, per exemple, una altra festa, que és la dels Tres Tombs.
0: És veritat.
1: Val? Això serien...
0: La dels Tres Tombs, sí, val. Però les Tres Tombs, a mi, clar, sí, és una festa, és a nivell de Catalunya, també, però, bueno, les festes del carrer Sant Jaume són les festes del carrer Sant Jaume.
1: Però les dels Tres Tombs és d'aquí.
0: És d'aquí.
1: També.
0: A veure, sí, perquè, és d'aquí també, perquè fa... venen...
1: Però no necessàriament vol dir que s'hagi de...
0: Venen molts carros...
1: No, perquè, diguéssim...

0: Bueno, i tant és, tant és.
1: A veure,
0: tant és, però la festa però la festa dels Tres Tombs es continua fent.
2: Sí, això és veritat, totalment. Per tant, total, i és molt important.
0: L'hem de s'ha de considerar que forma part del cicle festiu, val? Aquí ja no entrem amb altres paràmetres que no toca ara com ara.
2: No, ara no toca. No? Com deia, ara no toca.
0: Clar, per exemple, també tota la cultura del foc, dels castellers, sí. Tot això també seria la part de cultura immaterial. Mm-hmm. Vale? I la part material, doncs, serien aquelles danses, vale? No, perdona, que i ara m'ha baixat la cadira.
2: Sí, bueno, sí, li dono
0: puja i baixa, eh? Puja
2: sí,
0: i baixa.
2: Estic amb el botó donant-li, que puja i baixi.
0: Per exemple, les gitanes al carrer sí. També formen part de la cultura immaterial. Sí. Vale? I...
2: tenim les festes al carrer Sant Jaume, els xatos, els Tres Tombs,
0: sí.
2: També la part de diables, uh-huh. Castellers, gitanes al carrer...
0: Sí.
2: Tenim molta cosa aquí. I que hem tingut amb els tocs de Sant Roc, que han estat molt bé de la participació de tota aquesta cultura tradicional.
0: Exacte.
2: I pròpia, autòctona, de Rubinenca.
0: Mm-hmm.
2: Vale. Val. Anem a fer un change?
0: Anem a fer un change? Vinga, va.
2: Anem a fer un change. Espera, passem a l'Helena Cubillo.
0: Sí, i tant.
2: Que la presentació de les activitats de l'Ateneu anem a començar per les que tenim més a prop, Helena, perquè ens puguem trobar, perquè ja, el que ens escolten, que diguin, mira, què podem fer, a què ens podem apuntar?
3: Bueno, pues, ara a l'Ateneu pues, comencem ara el curs,
2: sí.
3: Ara al setembre, de fet el vam començar ahir, amb un nou seminari
2: sí.
3: De lectura sobre pensament polític, que tractaran aquest semestre el tema de Maquiavel.
2: Sí, el príncep.
3: El príncep de Maquiavel, exacte. Mm. I llavors exploraran el tema de l'origen de la política moderna, l'evolució sí. De les idees i com es forma el poder i la justícia.
2: Mm-hmm.
3: Val?
2: I una de les activitats que tenen ressò o molt ressò a l'Ateneu és el documental del mes.
3: El documental del mes, que la primera projecció la fem aquest divendres,
2: sí.
3: A la tarda a les 7. És una projecció gratuïta que tothom que vulgui pot venir i bueno, seure i gaudir. I fem el documental Amazomania,
2: sí.
3: Val, que tracta de, bueno, uns reporters que van anar a l'Amazones
2: sí.
3: A conèixer la tribu dels Corubo.
2: Mm-hmm.
3: I en aquell moment aquest documental va ser molt... bueno, molt innovador, perquè et donava a conèixer, però clar, ara estic a llegir amb una altra lectura del tema del colonialisme i com ha afectat aquest descobriment de la tribu a la seva vida.
2: Això serà, per tant, gratuït, sense inscripció. No cal que feu res, eh? Aneu, agafeu el vostre cos i el porteu cap a l'Ateneu a hora...
3: que... a les 7, el divendres.
2: A les 7 de la tarda, eh? Hora convinguda, les 7 de la tarda. I per la setmana vinent, què teniu?
3: Pues per la setmana vinent comencem amb el seminari de Hegel, que ja és un clàssic de l'Ateneu. En aquest encara queden places per inscriure's.
2: Mm-hmm. I qui és Hegel?
3: És el filòsof més important d'Alemanya.
2: Mm-hmm.
3: Llavors, en aquest seminari, les persones que s'han d'inscriure sí que han de tenir uns mínims de coneixements de filosofia alemanya, perquè si no es perdran.
2: És el seminari de lectura La fenomenologia de l'esperit de Hegel.
3: Exactament. I el porta el Venceslao Galán, que ja és un conegut de
2: Rubí. Sí. I cap a finals de setembre?
3: Cap a finals de setembre tenim una de les novetats que farem una conferència sobre Gaudí. Aprofitant que és el centenari, doncs sí. Fem una conferència, val? I llavors s'explicarà una mica la vida de l'arquitecte, s'esmentaran les seves principals obres més conegudes i com es va influir tot això a la ciutat de Barcelona.
2: Mm.
3: I això, aquesta conferència va a càrrec de Rubí Guillem, de la Natàlia, que també és coneguda d'aquí.
2: Sí, l'hem tinguda 2 anys aquí al programa.
3: Pues ho farà.
2: Natàlia Jiménez.
3: El farà ella. Mm. Aquest és amb inscripció. Encara queden places. Jo animo la gent que vingui, que serà molt xulo.
2: Mm. I ja, pensant en el mes d'octubre, a principis d'octubre, què hi ha?
3: Pues comencem octubre amb el Festival de la Nu, a l'Ateneu. Val? Comencem el dia 2 d'octubre, oi que sí?
0: Sí.
3: No m'equivoco. A les 8 de la tarda es fa la inauguració, es faran les conferències, hi haurà, com sempre, el DJ, hi haurà algunes exposicions i de més. I l'Ateneu estarà tot el cap de setmana. Matí, tarda i nit.
2: El Festival de la NUC, el Festival Fotogràfic, que trobarem a principis d'octubre, sí, per tota la nostra ciutat, que anireu, sí, caminant i anireu trobant fotografies,
3: per tot Rubí.
2: Per tot Rubí, exacte, premiades. Jordi, ens havíem quedat amb el tema immaterial. Per on, sí, continuem?
0: Bé, ara ja, diguéssim, bueno, hem fotut primerament aquesta, com dic jo, aquesta xapa, així, allò, més allò teòrica.
2: En tot cas, però ha vingut molt bé per recordar-ho.
0: Sí, en tot cas, diguéssim, sí que, i ara seguint ja una miqueta el cicle allò de festiu o d'activitats, perquè hem acabat els tocs de Sant Roc, però a Cultura és una maquinària, vull dir, que no para. Mm. Vull dir, la gent es pensa que el Servei de Cultura bàsicament el que fa és Reis, Carnaval, Festa Major, i aquí hem acabat, val? I que sempre estem, doncs, de festa, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Bé, doncs aquest cap de setmana la gent de la Plec, sí, de la Sardana, aprofitant que fan 25 anys i que sempre és el darrer cap de setmana de setembre, continuaran allò, faran el seu aplec de sardanes a partir de les 4 de la tarda a la plaça de Doctor Guardiet.
2: I que venen tres cobles.
0: Tres cobles, exacte.
2: Tres cobles, no una, tres, i no és gens fàcil això.
0: Exacte. Val? Perquè si no, si tenim allò una copla tocant 8 hores o 7, els músics acaben amb els llavis una miqueta perjudicats.
2: Serà una marató de copla.
0: Correcte. Yeah. Val? I a més també serà un cap de setmana allò ben atapeït, perquè a Rubí, quan no podem fer allò una sola activitat, sinó que n'hem de fer moltes, aquell mateix cap de setmana, també hi ha el Festival Peacock, que després, sí, de 8 anys d'estar apagat, ha tornat com l'Ave Fènix, allò, sí, a ressorgir.
2: El dijous tindrem els dos.
0: Tindreu tant a la Laia com a l'Enric, suposo,
2: sí,
0: jo, no?
2: Sí.
0: Són les almes màters, allò de la recuperació del Peacock.
2: Exacte. Doncs dijous a les 11:20 els tindrem aquí.
0: Perfecte. I després ja la setmana següent, també aprofitant que hi ha l'inauguració de la NU, com allò que dèiem, de dir, han de passar coses, tenim que el dissabte 3 d'octubre també es recupera per part de Rubí Rock les 12 hores de rock a Rubí. Era un festival allò emblemàtic dels anys 80 i 90 amb el naixement de l'associació Rubí Rock, doncs després d'uns quants anys també d'estar allò totalment apagat, el tornen doncs a recuperar. I es fa el 3 d'octubre.
2: El 3 d'octubre, 12 hores de rock a Rubí.
0: Al bosc de Can Oriol.
2: Al bosc de Can Oriol, qui ve, qui ve?
0: Bé, no sabeu qui ve. No heu preguntat a la gent de Rubí Rock.
2: No, això tenim un programa.
0: Jo diria que ahir, si no vaig errat, em sembla que pot ser que ahir féssiu el Rubí Sound.
2: Ahir el Rubí Sound.
0: Doncs em sembla que el Robert...
2: El Robert, el Rubí Rock. Ja li preguntaré el Rubí Rock. Ja els hi preguntaré.
0: Però
2: que tenim el 3 d'octubre 12 hores de rock.
0: 12 hores.
2: Uau. Va,
0: teniu allò, entre els grups així, allò coneguts, teniu Ciclonautes, Sin City...
2: I
0: llavors hi ha tot un escenari allò petitó per les bandes locals emergents. I el 4 d'octubre, si no vaig errat, em sembla que ja n'heu parlat abans que entréssim l'Helena i jo, teniu la romeria de Virgen de Luna.
2: La romeria de Virgen de Luna, que hem tingut aquí.
0: A l'Antonio.
2: A l'Antonio Illescas, eh? Doncs, no res, ens queda un minutet, ens hem quedat en la NU, però ens queden els cursos d'escriptura creativa, aquarel·la, cicle d'òpera, poesia, de jazz, i un club de lectura criminal, veritat?
3: Sí.
2: Que això està molt bé. Que es fa a l'octubre.
3: A l'octubre. Comencem.
2: Comenceu.
3: Cada mes un llibre. I venen els autors.
2: Què em dius?
3: Sí.
2: Com? I s'han d'inscriure la gent també?
3: S'han d'inscriure també. Encara queda alguna plaça, però molt poquetes.
2: A l'Ateneu, eh?
3: Sí.
2: Amb els autors del Club de Lectura Criminal. Bon, doncs, bueno, ens queden més coses, haurem de posar més temps, o separar-vos,
0: sí.
2: O més temps, o separar-vos. Que nosaltres arribem, moltíssimes gràcies a tots dos, al Jordi Oller, a l'Helena Cubillo. La cultura està molt viva en aquesta ciutat i que es fa en forma paral·lela. Nosaltres us deixem aquí el magazín, demà començarem a les 9, una altra vegada, i us torno a dir moltíssimes gràcies a tots dos.
0: A vosaltres per convidar-nos.
3: Gràcies.
2: I us deixem amb els informatius de les 12 del migdia. Fins demà.

0: Són les 3 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
4: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
3: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, crec que això, està... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu saps?
2: Benvolguda, Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, 2-3 persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano, al final. O sigui, ja venen les màquines, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això. O sigui que encara és més sorprenent. No és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra. No?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han de albergar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada. Si és que necessitàvem un expert, anàvem força desencaminats, Anna.
2: Ja ho veig.
3: Potser no sé ben bé, però escolta'm, jo dic expert perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. no és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de sostre cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no es puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè, clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
2: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
4: Persones que ja són propietàries.
2: Exacte, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
4: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir del 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge en propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no? I llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària, pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones, doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
2: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Mm-hmm. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, mm-hmm. no?
4: Sí.
2: Formar una família que, pues, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, pues, mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
4: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres en un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Uh-huh. Però potser després, pues, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors, pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants en d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no? Les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no? Que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no? Edificis, no? Fent una petita obra menor, no? Per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, pues, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no? Pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? Entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats.
3: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
4: Encara no ho hem fet, eh? Perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
2: Estarem amatents. Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
3: Uh-huh. I escolta'm, sí. José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania, quin paper juga en projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
4: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? Però que poden variar molt. Nosaltres tenim, o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no? Per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no? Tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com el que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no?, que, o de classe mitjana, que pot accedir a una propietat d'un habitatge, ja està pensant, no?, bueno, si mai no em va bé, doncs el llogo i amb aquests diners em compraré un altre, no?, perquè és el que s'han ensenyat, no? I, en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
4: Contractem a gent, perquè en una construcció, tot, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs, nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
4: Moltes
3: fins
4: gràcies
3: aviat. A vosaltres. Salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Radio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: Mans a la cintura.
3: Dona veu.
4: Al Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
5: Fa 5 anys sí. Que venim aquí,
6: sí.
5: Jo.
6: Sí,
5: no,
6: sí,
5: aquí.
6: Sí.
5: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda venim a ensaiar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
4: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies. I en els 5 anys que fa que es duen a terme, han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
7: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana que ja no balla. I m'agrada ballar.
8: Jo m'hi apuntava, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues xaló.
9: Vaig veure com uns iaios a ma mare i a tota la família li agradava molt i a mi també.
10: Com jo era més petita, doncs vaig apuntar i des d'allí com s'ha tornat la meva segona família. Quasi que les meves amigues, perquè és com un ratet de calma.
11: Jo a Jota m'he vaig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a Jota que si no ja no existirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
4: En aquest sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
5: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però claro, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no sé el que és la jota. Una volta ho proves, pues t'enganxes. Per aquí mateix és de fora. Sí. Va vindre de fora?
6: Sí. Yo estoy de Corella desde el 2011.
5: Sí.
6: El 2011 que estoy aquí viviendo.
5: Sí. Y ella, pues...
6: Sí, ella me apunté y seguí, y mira, y aquí estoy.
5: Sí, sí, sí. Y nosotros voldríem que viguessin jovens perquè nosotros ja som una mica grans. Però, claro, els joves no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
4: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
5: Ens agrada que els agrade, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir les...
6: Sí, aprenen ràpid, eh?
5: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els Nans Vells, que també és divertida per als crios i aquesta els agrada. També està la...
12: Puigonet.
5: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la...
13: La francès.
5: La francesa que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
4: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
5: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim. Quantes en tenim de jotes? 16 o 17 balls de jota diferents.
6: Allà... totes.
5: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè claro, no pots, perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant allí jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles tampoc no s'agobien i puguem disfrutar una miqueta.
4: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
12: Òbviament, quan comencem a fer els tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia
5: sí,
12: més.
5: Sí.
12: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es començarà a passar en nosaltres els grans. I això perquè ara se'ns van fer grossos també allà,
5: eh?
12: Els avantatges se noten, ja.
4: En definitiva, la del grup de jotes a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
13: Ja està.
14: Vale.
13: Se fa.
14: Els
13: nans
4: bé. En estos tallers Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
3: Dona veu.
15: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
16: Sí.
15: Vinga, va.
16: Esteu escoltant Rambla 54.
15: No, Rambla 54, has de vocalitzar-ho bé.
16: Esteu escoltant Rambla 54.
17: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sandvi.
18: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
19: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
18: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sandvi i de tu, si us plau?
19: I tant, doncs, Ràdio Sandvi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
18: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
19: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
18: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
19: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
20: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres,
13: bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaners i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
18: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
19: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
13: Des de que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
18: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
19: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
13: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
18: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del Pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest Pèsol de Llavaneres.
19: I el Nani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
13: Excel·lència. Jo crec que el Pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
18: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest Pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
19: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
18: Una altra per tu.
14: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
20: Ra.
14: Ra.
20: Vinga, va.
14: La Rosalía.

0: pell de gallina, nois? Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux, de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès, és mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià aquí a Sant Cugat, i, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me, i sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no, de Los Ángeles com aquesta.
0: Aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube. Jo sóc molt youtuber, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Mal Querer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels 4 concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, doncs mira, va ser un feligrés que sap... Uns feligrés ho saben que m'agrada la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrés, mira, em va regalar una entrada. I bueno, vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Quina casualitat, mira.
1: Sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, fa, no sé si va dir 8 mesos que ballo ballet, no? Inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, a enriquir-se, no? I això, després, portar-ho doncs en els concerts i en la seva música, i jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també.
0: Sí, sí.
2: I bueno, com se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs... I si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època. Doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure a Rosalía en directe?
1: Sí, va ser...
0: Sobre un escenari?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo he sotat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? Però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, i això, bueno, va, inclús ara del costat, que anava de color negre, vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, perquè, bueno, clar, quan es va, al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs, bueno, com va canviar, perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs, era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc, bueno, cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, eh? Ens comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Bueno, aprofitem.

0: Mas, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes.
1: Digue'm una.
0: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica que no són molt clares, saps? Molt clares.
1: En quin sentit?
0: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía... Ella, o sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella a les seves cançons, això per exemple, que és una altra cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer... No és una sèrie, és d'un sol capítol, no? És Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, a Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria... Saps? Jo el que faria com una cançó, anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí... Què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, el que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs, una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent sí. En aquell moment, no?
0: Això és veritat perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant persones, no? I vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert. O els feligresos que hi havien anat o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista que diguessin que també l'obra que fa doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular també, doncs, també forma part de la vida de moltes persones, aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
0: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que el marc de tota aquesta... de totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
0: no, No, sí, sí. De fet, no era el més raro que anava vestit, O sigui que eren els normalets. No, però jo vaig amb mossèn, no sé, amb el coll, no?, que es veu que soc de mossèn, no?, però perquè això m'obre moltes converses. Això hi ha molt... Per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no?, llavors això ja jo, doncs, ja parlo, no?, i ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i en surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no?, doncs això, no?, i per tant, bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosari, és que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin
0: no
2: monges.
0: Sí. No, això també em va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes, però clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no?, que porta com aquesta coroneta, no?, de santa, i bueno, també ho imitaven, no?, i el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc, bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no?, i aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula Ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no?, al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa Ego sum lux mundi, i això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortir per allà, no?, una segona veu que va dir Ego sum lux mundi, Ego sum.
1: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva?
0: Jo podria dir...
1: una, no?
0: Sí, una o dos. Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys i que se l'estima molt, no?, doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no?, com has canviat i tal, i al final, doncs, també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp

0: a la seva àvia, que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família. Diu, no, el més important és Déu, no? Llavors, li diu, bueno, sí que... és una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho, i mi pecho no cabe en él, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en él, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tan així, no?, encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
1: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalia està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
0: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé. No fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, en tema, o d'escoltar.
1: Musicalment.
0: Musicalment, sí. Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó. I per interpretar-la, o sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno, el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, que jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no?, quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran, perquè ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que és una dona que té un gran lideratge, perquè sap, té una capacitat molt gran d'atreure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona, que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els vídeos. Els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, de Bergheim, no?, la primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat, o sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalia, ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
0: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
0: No soc tan... No, o sigui, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada, i perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no?, perquè és Rosalia, però aquí jo vaig... Ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se'm acaba el comercial. Deixa com de ser més la Rosalia dels altres àlbums, no?, que eren més... És veritat que el primer àlbum, El mal querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no?, és un treball final de màster seu, no?, i parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalia, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
0: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalia s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot uns dies abans, entre els joves?
0: Sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, I, bueno, i també és un repte per l'Església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? També d'escoltar, no? Els anells que porten en el seu cor i de caminar amb ells. I això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada, que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
0: Bueno, és que jo, mira, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no en treu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz. M'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja l'he dit abans a la Carme, no? I un punt de flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir. No? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, eh, mossèn Emili?
1: No sé. No sé.
2: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler.
0: Però de tant en tant em puc passar per la
1: Rambla. No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte,
1: no sé.
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sesrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orgue, t'estem escoltant, que també ets artista?
0: Deu dir, això és el... Sí, sí, això és Bach, no? El concert. Sí, sí.
2: Doncs, home, Instagram fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
0: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica. Mira. L'any 2013, això, sí, sí. I, home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però, clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i, home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, eh? Perquè és una noia que ha estudiat molt, eh?
2: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
0: Adéu.
3: Ei, hola, Anna, m'està agradant molt com va quedant el programa i vull proposar-te un tema des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella, de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència entre terrissa i ceràmica i de si pot haver-hi relleu entre gent jove, si aquestes coses encara treuen. Crec que pot donar una entrevista molt interessant i curiosa. Què et sembla?
4: Continguts en xarxa.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, aquest programa que fem i que podeu seguir, com sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverté. Avui és dimecres 23 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, el trànsit va incrementant. Ara com ara, sense ser una tarda massa complicada o massa difícil, si més no com a sortida d'aquest pont de la Mercè, però vaja, en tot cas, va augmentant a poc a poquet la circulació. De moment, com dèiem, no hi ha cues quilomètriques. Punts amb intensitat en tenim força, la mateixa autopista P7 a la zona de Bellaterra, en sentit sud, més amunt també a Barberà, en sentit Tarragona, o la B23 al Papiol en sentit Martorell, ho paren deixar vaja amb l'autopista AP7. A la resta de vies, de moment, per exemple, Martorell o Vilafranca funcionen força bé per aquesta autopista en sentit de sud i també més amunt el tram de la Roca de Sant Celoní en sentit nord. Si més no, com dèiem, de moment. A la C58 tenim lentitud i aturades entre Montcada i Torre Baró, d'entrada a Barcelona, i també aquí sí, aturades cues a les dues rondes de Barcelona en diferents trams i en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda. Bé, doncs avui al Connectats preguntarem a la psicòloga Maria Àngels Gallardó com afecta i quins canvis produeix en les persones a l'equinoci de tardor. Continuarem amb gastronomia per fer un tomb per Rubí Vitivinícola amb la Mariona Jerez. I acabarem amb l'artista pictòrica del Prat, Cristina Bambán, que enguany s'encarregarà del pregó de la festa major de la seva ciutat. Parlarem amb ella de la seva trajectòria. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverté.

0: Aquesta hora de la tarda repassem el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, Cambra Business and Working. El projecte de transformació dels espais de la Cambra de Comerç de Terrassa, en marxa des del segon semestre de l'any 2023, celebra el seu tercer aniversari amb un balanç força positiu. Actualment acull 44 negocis d'empreses, professionals autònoms i coworkers. 16 ocupen la totalitat de les oficines privatives i la resta se situen al coworking digital. El projecte ha superat la fase de consolidació i avança en l'adaptació dels espais i les modalitats d'ús a les necessitats dels professionals i les seves iniciatives empresarials. En aquests 3 anys, la Cambra de Comerç ha ampliat tant la capacitat del coworking com el nombre d'oficines privatives. Des de la posada en marxa d'aquest projecte, prop d'un centenar de negocis han passat per les oficines i els espais de coworking. Alhora, l'entitat continua amb la millora permanent de les sales de lloguer per a activitats corporatives per a les empreses de la demarcació. Des del gener d'aquest any s'hi han celebrat 43 esdeveniments corporatius.
0: Gràcies, Sergi. De Terrassa a Sabadell, Pol Pairó, bona tarda.
2: Bona tarda. Sandra Alcaide és la nova regidora de la Crida per Sabadell i, per tant, assumirà la posició de número 2 de la formació de cara a la pròxima campanya electoral. Alcaide agafa el relleu d'Aurora Murillo, la fins ara regidora del grup. La cridaire ha expressat el seu agraïment tant a la seva tasca com a la confiança dipositada per la resta de companys i companyes del grup.
3: L'afronto amb aquella il·lusió de les que saben que ho podem fer, que un món diferent i millor és possible i que nosaltres estem treballant per fer-ho. Ho afronto amb la il·lusió de les que es veuen acompanyades, perquè són moltes les que venim des de l'autoorganització popular i la lluita en les diferents lluites i espais de la ciutat. I també ho afronto amb il·lusió perquè sé que som l'única alternativa real a aquest PSC que té una ciutat gris i en venta ara mateix.
2: Aquest canvi, però, es farà de manera oficial a partir de dilluns, quan Murillo deixarà de ser regidora un cop acabi el ple municipal.
0: Gràcies, Pol. Anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments amb romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada de Govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí.
5: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
4: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori.
0: Gràcies, Martí. Anem ara fins al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament del Prat aprovarà avui una declaració institucional que rebutja qualsevol ampliació de l'aeroport i reclama prioritzar la protecció del Delta i la millora de la xarxa ferroviària catalana. El text compta amb el suport del Prat en Comú, Esquerra Republicana, Estima el Prat i el Partit Popular. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031. I també després de la multitudinària manifestació d'aquest diumenge pel centre de Barcelona. La declaració demana als governs espanyol i català que facin realitat un sistema aeroportuari integrat, i en aquest sentit se'ls insta a prioritzar les inversions urgents en la xarxa ferroviària, especialment aquella que té a veure amb la connexió dels aeroports.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Aquests dies la façana de l'Ajuntament de Castellà del Vallès s'il·lumina de verd amb motiu de la Setmana Mundial de les Malalties Mitocondrials. Aquestes malalties són trastorns genètics que dificulten que les cèl·lules produeixin l'energia que necessiten i poden afectar diferents òrgans i sistemes del cos. Des de l'Ajuntament fan èmfasi que aquesta llum verda també vol fer costat al Nil, un noi de Castellà que conviu amb la síndrome de Kearns-Sayre, una malaltia mitocondrial poc freqüent. Aquesta síndrome afecta el seu dia a dia i l'obliga a conviure amb una malaltia rara davant la qual ha de superar obstacles i incerteses. En aquest sentit, a més de fer explícit el suport al Nil i a la seva família, l'Ajuntament també vol mostrar el seu agraïment a entitats com Mito Team, que treballen per donar visibilitat a aquestes malalties, sensibilitzar la societat i impulsar la recerca.
0: Gràcies, Albert. Continuem ara per Rubí. David García, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Des d'aquí, Rubí, us expliquem que l'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
9: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
8: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici, de l'Esbart o les funcions familiars de la xarxa. A més dels concerts de Jere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Ruby Sound de Ràdio Rubí. Mentre que a la fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
0: Gràcies, David. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Sara Bella.
10: La Unió Europea planteja limitar l'accés dels menors a les xarxes socials. La proposta preveu prohibir-les als menors de 13 anys i permetre l'accés entre els 13 i els 15 anys amb supervisió parental i funcions limitades. A partir dels 15 anys, els adolescents podrien tenir comptes propis, tot i que les plataformes haurien de garantir un entorn segur. Sentim la doctora en psicologia i neurociència, Marta Portero.
11: S'estan trobant amb infants de 7, 8, 9, 10 anys que estan consumint de manera problemàtica les xarxes socials i estem amb dades doncs, molt alarmants. Siguem conscients de que l'algoritme pot amplificar progressivament continguts sobre violència, sobre sexualitat, sobre ideals corporals, sobre autolesions.
10: Per tot plegat, Portero considera que des de la neurociència té sentit prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys perquè li estan demanant a un cervell que encara s'està desenvolupant que tingui capacitat d'autoregulació.
12: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: A setembre ja som en una nova estació, la tardor, on canvien la temperatura, el ritme de la llum i els hàbits diaris. Uns canvis que ens poden afectar en el nostre dia a dia. Anem a Ràdio Castellà per parlar-ho tot plegat amb una psicòloga que ens ho aclarirà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Com bé dius, avui a les 2:05 del matí s'ha acabat l'estiu, tot i que per la temperatura no ho sembli. S'ha posat punt i final a 93 dies, 15 hores i 41 minuts d'un dels anys més calorosos del que portem de segle. A l'estiu estirem els dies, canviem d'hàbits i vivim diferent gràcies a tenir més hores de llum. Però això s'acaba amb la tardor i els canvis amb la llum i la temperatura, un aspecte que pot afectar els nostres ritmes diaris. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a la psicòloga Maria Àngels Gallardo. Bona tarda, Maria Àngels.
2: Hola, bona tarda a tothom. I justament iniciem la tardor, no?
1: Sí, sí.
2: També és un bon moment.
1: Com ens afecta psicològicament el canvi d'estació que marca l'equinoci de tardor?
2: Clar, com ens afecta, ja ho dius directament, psicològic, no? Vull dir, és... no només són psicològics, no? Hem de tenir en compte justament això que ens afecta a tots els nivells, una miqueta també a nivell biològic, i això també ho hem de tenir en compte. Sempre s'ha considerat que és una època especialment delicada, no? Ja que la tornada a la rutina, aquesta baixada de temperatures desitjada en aquesta ocasió...
1: Sí, perquè no està passant gaire ara, de moment.
2: No. Bueno, després t'explico una anècdota, no? Però sí, aquesta esperada baixada de temperatura, però que és associada, lògicament, a la tardor, i els canvis que es produeixen en aquest entorn pues, ens afecten no només a nivell psicològic, sinó també a nivell físic, no? Però el més important i en el que, del que hem de parlar és una mica més aquest psicològic que deies una mica, no? Aquest estat d'ànim, etcètera.
1: Perquè també tenim canvis de rutina, també al setembre també tornem a la feina, a les escoles, i als horaris més estructurats, més quotidians. Tenim, gràcies a això, o per culpa d'això, no sé com s'hauria de dir, un impacte emocional.
2: Totalment, però et vaig a dir una cosa. Se m'ha acudit fer com una petita enquesta express arrel de la proposta que em veu fer, i he consultat quasi a unes 100 persones, eh? No és broma l'enquesta que he fet.
1: Un estudi aquí.
2: I una miqueta, això que tu dius, que l'entrada a les rutines es pot afectar, justament és una cosa que la majoria de persones, et diria quasi el 90 o 90 i alguna cosa per cent, està desitjant aquesta rutina. És curiós, no? Llavors, com ens afecta l'ànim? Nosaltres suposem que, bueno, que el que s'associa també és la tristor, aquesta apatia, tot això. Vull dir que és el que esperem, no? Que passi, no? Que estem més irritables, que hi hagi més estrès, etc. Però dona la casualitat de que tothom ho està desitjant. Aquesta calor que ha fet aquest estiu justament ha fet que un dels anells que té la gent és que acabi això i comenci una tardor, la tardor que esperen. Ojo, una expectativa, perquè no saben com anirà el temps, però realment ho estan desitjant. Per tant, certa alegria, per tant, deixem una mica de costat aquesta tristor, no?, que s'atribueix a aquest temps de tardor. Vull dir que aquesta apatia, a vegades fins i tot un trastorn que li diuen afectiu estacional, no? És que tot té nom, no? El TAE. I bueno, sí que penso que aquestes ganes també ens fa mirar amb altres ulls la temporada que ens ve.
1: Perquè parlaves ara d'aquest trastorn del TAE, no sabia que tenia nom. Això passa en altres estacions també? Perquè sembla que aquesta potser la tardor, que sabem que després ve l'hivern, que és tot com més fosc, no? Passa també en altres canvis?
2: Mira, m'agrada que preguntis, perquè hi ha una cosa que tenia com aquí anotada com a reflexió, i és que hauríem de revisar que tothom portem una motxilla. Una motxilla carregada d'experiències anteriors i d'alguna manera que moltes vegades estan associades a diferents estacions. Per tant, també pot donar-se que aquesta tristor es pugui donar en altra època. O sigui, a vegades que relacionem l'estiu amb algun aconteixement o el que sigui, i també pot passar. Per tant, jo no diria que només és de la tardor. La tardor és una cosa que sempre sap, bueno, és com una, com diria jo, allò que tenim a vegades creences, no? I bueno, però jo penso que pesa més allò que portes tu d'experiència prèvia en aquella estació concreta, saps? Però sí, tendeix a que quan està més foscor, perquè els dies, ara estem en un equilibri, no? Hem arribat a l'equilibri de dia i nit, no? Però realment el dia s'anirà enfosquint i aquesta foscor a vegades també es tradueix en una petita sensació de grisor a nosaltres, no? I a l'hivern, doncs, bueno, recolliment també. Vull dir, és com a vegades els animals que hivernen, no? Llavors hauríem d'aprofitar aquests moments que es convida, no? D'alguna manera es convida, entre elles la tardor, a fer aquest recolliment intern, no? A parar-nos una mica, a donar-nos una mica l'oportunitat, no? I el permís com de revisar coses, no? I de sentir, fer cas a les nostres emocions, cosa que moltes vegades anem com anem i no ho fem. Llavors, el temps, en aquest cas, tant la tardor com l'hivern, ens convida una mica a fer aquest recolliment, a mirar-nos una mica més, a escoltar-nos. Que estaria, formaria part una mica dels consells que podríem donar, no?
1: Sí, que podríem dir que les falta la reducció progressiva aquesta d'hores de llum ens pot influir, no?, en l'estat d'ànim i en, sí, l'energia, fins i tot, no?, perquè parlaves ara d'això.
2: Sí, sí, sí, sí. Jo penso que també és el moment aquell que deien, no?, de sentar-te al sofà i manta, no? Llavors, no agafar-ho amb una manera, diguéssim, pessimista o uau, no?, d'enyorament, sinó de dir, ostres, una oportunitat poder, no?, per gaudir de coses tan simples com seure, com hem dit, preparar-nos aquesta infusió que ens agrada, escoltar la música que ens agrada i tot això, que anem bojos, a l'estiu sobretot, també per tantes activitats que fem, que no són les rutinàries, diguem-lo així, i que realment no es deixa aturar-nos com voldríem, no? I estar amb nosaltres mateixos. Jo penso que és una... Justament aquest temps es convida a fer això. I ens hauríem d'escoltar i fer-ho. I estar més realment en allò que diem sempre, no? Posar-nos en el present, en l'ara, no? Estar i mirar per la finestra, si tenim la finestra, l'oportunitat, i mirar el que ens porta la natura, no? O aquest sol radiant. Perquè, clar, no sé si m'anaves a preguntar o no, però consells per afrontar aquesta tardor...
1: No, ja està bé saber-ho. Ja està bé saber-ho, perquè... pel que estàs dient, o sigui, la melancolia és potser algo que la tardor sembla que creix més, no? La tardor i l'hivern.
2: Sí, però te dic una cosa. Arrel d'aquesta petita entrevista que he fet, que dic que han sigut 100 persones, que no és broma, que no és broma.
1: Déu-n'hi-do.
2: Una de... Sí, sí. El dissabte amb unes amigues els hi vaig preguntar i vaig pensar, escolta'm, si, per què no preguntar-lo... tinc grups de memòria... grups de caminar, no? Què millor que les persones, i no la teoria, es digui realment com ells ho viuen aquesta entrada de tardor, no? I m'ha agradat moltíssim, perquè el contacte amb la natura, el fer activitats, el retrobament d'aquestes rutines i amb la gent que s'hi troben en aquestes rutines, és el que els mobilitza i els fan mirar la tardor. Pot haver moments de tristor, però els fan mirar la tardor amb alegria i amb, no sé, expectatives, però de passar-ho bé, perquè a molts els hi dona alegria. O sigui, si és la teoria ens diu el contrari, et puc dir que ara mateix, o per culpa d'aquest sol extrem que ens ha fet de calor i etc, els ha fet veure que la tardor els pot portar una altra cosa, no? I que és inici de moltes coses, de projectes nous, de, com et he dit, de retrobament, de no sé, de gaudir dels colors que els ofereix la natura, dels olors, no? Tot això. I una cosa que és superimportant, ja que és el sol el que es produeix energia, perquè hem de tenir energia. Ojo, que l'energia també està en perill en aquest moment, no? Si es deixem portar per tot això, no? De l'apatia, etcètera. L'energia se'ns marxa, llavors hem de buscar-la. Una cosa és prendre la llum del sol, aixecar persianes, intentar sortir a passejar al matí i rebre aquesta llum natural, no? que ens ajuda d'alguna manera a regular aquest ritme biològic i millorar justament l'estat d'ànim. no? Mm-hmm. I aquestes rutines, bueno, en fi, exercici, pues, caminar o altre tipus d'exercici també es fa bé. Mm-hmm.
1: Fer activitats, no, en general? Fer activitats en general.
2: Ui, caminar, per exemple, és superbo, és una de les coses. Exercici pot fer ser fins i tot, bueno, agafar tres o quatre rutines d'aquestes que ens recomanen a vegades per estar una mica en forma. No cal anar al gimnàs, ni fer coses d'aquest tipus. Activitats com, per exemple, això que t'he comentat abans, no?, d'agafar i posar-te a llegir un llibre, d'acolorir, no? Acolorir no només làmina, sinó el nostre moment. Ah, molt important, cuidar els nostres pensaments, cuidar el llenguatge que utilitzem amb nosaltres, de cara a aquest temps, també. Perquè tendim a això que has comentat abans, a baixar l'ànim, no? Bueno, pues el llenguatge que puguem posar a sobre, aquesta obrir finestra, es pot canviar totalment com passarem aquesta tardor i com enfrontarem l'entrada de l'hivern.
1: Mm-hmm. Perquè parlaves de la llum ara mateix. Quina relació sí. hi ha entre els canvis de llum que tindrem ara d'aquí a un mes, més o menys, fem el canvi d'hora? Quina relació hi ha entre aquests canvis de llum i els ritmes circadians i el nostre benestar psicològic?
2: Bueno, jo, de fet, d'això no entenc gaire. Això t'ho dic així, està clar, no? Però sí que és veritat que aquesta llum del sol, pues, es pot aportar aquesta energia extra, aquesta vitamina D que a vegades ens recepten. Uh-huh. Saps que moltes vegades et recepten la vitamina D com a algú importantíssim. Per tant, aprofitar aquesta baixada de temperatures, que serà relativa, no? Pues per sortir a passejar, faci el temps que faci. Val? I sobretot en aquestes hores primeres del matí en què tenim aquest sol, no? I no sé, és una de les coses que són més recomanables en aquest sentit. Mm-hmm. Vale?
1: Perquè hi ha persones especialment vulnerables a aquests canvis estacionals, més des del punt de vista psicològic, no sé, que els hi pugui crear ansietat o estrès. No sé si hi ha algun perfil de persona que li afecti més.
2: Sí. És veritat que el tema de la irritabilitat, aquest estrès, el fet de que a vegades tornem a rutines que a la millor no són gaire favorables per nosaltres, no? Perquè passem massa ansietat o el que sigui. Llavors, això, sumat a la baixada gradual d'aquestes temperatures, la pujada que diem nosaltres del nivell de cortisol, no? Que, i moltes persones pues, justament experimenten major aquesta sensació, la insatisfacció que puguin tenir amb aquesta entrada de les rutines, val? Si són del seu agrat o no. Per això també es recomana una miqueta que busquem activitats que realment ens agradin, que no siguin imposades. I sí que hi ha gent vulnerable, com t'he dit abans, hem de mirar una mica la motxilla que porta aquesta persona, val? Mm-hmm. Que la faci connectar moltíssimes coses. Per mi és una cosa de les més importants.
1: Doncs, Maria Àngels Gallardo...
2: Revisem coses.
1: Maria Àngels Gallardo, moltes gràcies per aquests consells. A veure si això ens fa... Els que ens agrada molt la llum i ja ens quedem sense ella, ens ajuda a portar-ho molt millor.
2: A vegades ho hem de buscar, eh? No ens hem de quedar sentats. Això a la nit. Això quan enfosqués, val? Ens podem seure tranquil·lament, com hem dit, però busquem una mica l'activitat i el contacte amb la gent. Ja et dic que l'opinió de la gent ha sigut aquest, no? Quan arriba la tardor, però arriba a vegades també aquesta melancolia que ja et dic que ha sortit en pocs comentaris de la gent. El que més ha sortit és ganes de retrobar-se amb la gent, de fer l'activitat aquella que li agrada. Per tant, convido a molta gent que no faci res a que busqui una activitat que l'ompli, perquè tenim pues, aquestes hores del dia, aquestes hores que ens donen llum en tots els sentits. No només la llum solar, sinó la llum interior. Mm-hmm. És la part espiritual, que tampoc podia faltar.
1: Exacte. S'ha de tenir en compte tot.
2: O sigui, tanquem un cicle, però pensem que ens arriba un altre. Val? I la vida continua. També molta gent deia, és avançar, val? Mm-hmm. És caminar endavant.
1: Doncs, Maria Àngels Gallardo, psicòloga, moltes gràcies pels teus consells i esperem que serveixin d'ajuda als nostres oients d'aquí del Connectats. Moltes gràcies.
2: Bueno, ojalà, però un somriure a la vida. Vinga.
1: Gràcies.
2: Que vagi molt bé.
1: Bona tarda.

I ara, al Connectats, en aquesta secció de gastronomia, us proposem viatjar a Rubí. Aquesta ciutat, que es troba entre Terrassa i Sant Cugat, té un passat molt lligat a la gastronomia, més concretament al vi. Escoltarem aquest reportatge de la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí.

0: la ciutat de Rubí hi ha un refrany que diu Rubí, noies maques i bon vi. La primera part és bastant subjectiva, però la segona part, el bon vi, és un llegat històric i molt verídic. Rubí porta lligat a la indústria vitivinícola des d'abans i tot de tenir el nom Ribo-Rubeo, el riu vermell. Això ens ho explica Sergi Cano, del Centre d'Estudis Rubinencs, guia de l'edició 2026 de la ruta del Rubí vitivinícola.
1: La història de Rubí no s'entén sense el cultiu del cep i la producció del vi. Ha estat molt important. Ha tingut una rellevància bastant destacada al llarg de la història. De fet, la tradició de fer vi a Rubí té més de 2.000 anys. O sigui, al segle I abans de Crist ja es feia vi aquí, a Rubí. I s'envasava a les ànfores, era el vi laietà, i s'exportava, per exemple, per les Gàlies, per Itàlia, arribant a les fronteres de l'Imperi Romà i abastint els legionaris.
0: Durant gran part de la història de Rubí, la vinya i el vi van ser engranatges essencials en l'economia i la vida del poble. Cap al segle XIII, les mencions al cultiu de la vinya en els textos històrics augmenten, però és a final del segle XIX quan el vi de Rubí arriba a la seva màxima esplendor. Aquesta bona fortuna no dura gaire per això.
1: I és al segle XIX quan hi ha la màxima expansió del vi, però va quedar truncat per l'arribada de la plaga de la filoxera, no? Que va matar els ceps i es van haver de replantar i va causar un sotrac força important. Hem de tenir en compte que abans de la Guerra Civil, a Rubí, el 81% del seu terme estava dedicat a l'agricultura i principalment al vi.
0: La filoxera és un insecte emparentat amb els pugons que s'alimenta de fulles i arrels del cep. Es va originar als Estats Units, però va entrar a Europa per França i Àustria l'any 1863. No és fins a l'any 1878 que entra a Espanya, amb un primer focus a Màlaga, i un any després es troba a Catalunya, on entra per Girona. La plaga debilita a tota la indústria vitivinícola de la península, però és just després, a principis del segle XX, que apareix una segona crisi que marcarà un abans i un després també pel vi de Rubí.
1: Unes dècades després de la plaga de la filoxera hi va haver una altra crisi, perquè és veritat que els ceps americans eren molt productius, hi havia una sobreproducció. Després també les vinyes franceses s'havien recuperat de la filoxera i els preus, no? També els pagaven menys del que realment era. Ho va ocasionar que els vinyaters s'unissin per fer front a aquestes dificultats. Gràcies a la construcció, no? Del celler cooperatiu, pues es va donar un impuls a l'autonomia dels pagesos.
0: Com explica Sergi Cano, la competència de les vinyes americanes i franceses, que es van recuperar més ràpid de la plaga, va fer que els agricultors catalans i rubinencs estiguessin en desavantatge, i d'aquí va néixer l'any 1920 el celler cooperatiu de Rubí, una de les insígnies històriques de la ciutat.
1: El celler cooperatiu és l'element més destacat, no, del Rubí vinícola, no? I es va començar a construir cap a l'any 1919, i el 1920, al setembre d'aquell any, ja es va portar la verema, la collita del raïm dels socis. Van ser 119 socis que van fundar aquesta institució del celler cooperatiu, i va ser una iniciativa de la Unió Local de Vinyaters de Catalunya.
0: La fundació del celler cooperatiu va ser el 15 de març de 1920. Els 119 socis de la Junta Local de la Unió de Vinyaters de Catalunya, presidida per Josep Aguilera, van presentar a l'Oficina Liquidadora de Derechos de Impuestos Reales de Terrassa la primera acta de constitució del celler cooperatiu com a secció autònoma de la Cambra Agrícola Oficial de Rubí. Cal dir que la Unió de Vinyaters de Catalunya també va tenir una estreta relació amb Rubí. Quan es va crear el 1915, el seu primer president, Sebastià Ferrer, va ser de Rubí, de la masia de Can Rosés. Però com funcionava aquest celler?
1: Cada soci, al setembre, que normalment quan es feia la verema, aportava la collita al celler cooperatiu, i allà començava el procés col·lectiu, no?, d'elaboració del vi. El soci tenia una fitxa i se li donava, se li escrivia el pes de la collita i el grau d'alcohol del seu vi. I després és veritat que una part de, del vi era per al consum propi del, del pagès i l'altra part era comercialitzada. I de la comercialització d'aquest vi en conjunt li donaven també un, uns diners, no? Com a conseqüència de la venda d'aquest vi. Si aquest pagès, aquest viticultor, hagués venut el seu vi de manera individual, hauria guanyat menys diners que de manera col·lectiva.
0: La inauguració del celler va ser discreta i silenciosa. No es va fer cap acte, però ràpidament va convertir-se en una pedra angular pels vinicultors i els vins de Rubí. El mateix any 1920 va produir més de 1.000 hectolitres de vi i durant una cinquantena d'anys la seva producció va oscil·lar entre els 1.000 i els 2.000 hectolitres anuals. Però el passat vitivinícola ha quedat enrere.
1: Actualment hi queden 3 vinyes només. La vinya de Calpatillas, també al costat d'aquesta vinya hi ha la de Juanes o la de Calmuixí, i després també queda la vinya de los Carpuig a Can Xercavins. Només queden 3 vinyes. És una tradició de fer vi que s'està perdent, no? I jo penso que és important que hi hagi un relleu generacional, perquè les persones que cultiven aquests ceps ja són grans, i si no hi ha un relleu dels joves, malauradament s'acabarà perdent. I és una llàstima que es perdi aquesta tradició de fer vi tenint en compte la importància que ha tingut al llarg de la història, no?
0: Com diu Sergi Cano, a Rubí només queden 3 vinyes, però històricament es feia molt vi i les varietats que es collien eren el sumoll, el cua sec, el rosat, el xarelo i el picapoll. Però tot i que parlem en passat, la cultura vitivinícola de Rubí no ha mort. Just fa un parell de setmanes que el mateix celler cooperatiu es va fer el tast final dels Premis Binaris, un premi que busca els millors vins de Catalunya.
2: Jo soc Toni Albiol, soc sommelier de l'Enoteca de Vins de Martorell, i bueno, doncs aquí venim a la fase final dels Premis Binari, on estan els vins que han passat les rondes preliminars de tastos que es van fer a Vilafranca del Penedès, i avui doncs en les diferents categories ens trobarem doncs a tots aquests vins que ja han passat la criba per dictaminar quins són els millors vins de Catalunya.
0: Aquests premis, que porten fent-se Rubí ja més de 10 anys, arriben a la ciutat en dues fases. Primer, aquest tast final, a porta tancada, amb els sommeliers i professionals de la indústria vitivinícola més selectes de Catalunya i també de fora. Però després, els vins premiats retornen a Rubí a la Fira del Vi, on els ciutadans rubinencs poden provar-los. Però per ser seleccionats per aquesta Fira del Vi, els vins passen per una dura tria, on la feina dels jutges i de l'organització és essencial. Al cap i a la fi, aquí a Rubí estan decidint quin és el millor vi de Catalunya.
3: Jo sóc el Ramon Cerdà, sóc enòleg, i junt amb la Marta portem Tast Control, que és l'empresa que gestiona els tastos de diferents concursos, de diferents denominacions d'origen, etc. Perquè aquí només venen els vins que venen a la final, perquè hi ha uns, potser són 3.000 referències de vins.
0: I ser jutge pot semblar una molt bona idea, especialment si t'agrada el vi. Però Cerdà afirma que és una feina dura, on no hi ha espai per la subjectivitat. Hi ha una normativa internacional per assegurar una decisió imparcial.
3: La feina de jutge és una feina bastant dura, encara que no ho sembli. Sembla que és molt bonic venir aquí a provar vins, però si t'hi fixes, veuràs que pràcticament cap de les persones que estan, o segur que cap de les persones, no proven una gota de vi. Se'l posen a la boca i l'escupen amb unes escupideres que tenen, però seria impossible provar tots aquests vins. És a dir, l'oloren, després el tasten i després puntuen i l'escupen tot el vin. Doncs fem servir una fitxa, que és una fitxa estàndard que fa servir l'Organització Mundial de la Vinya i el Vi, que és la fitxa de concursos. Hi ha la fitxa de vins tranquils, que són els que no tenen bombolles, i la fitxa d'espumosos, no? I és la que fan servir els tastadors. Les fitxes tenen 4 apartats: un apartat de vista, diguéssim, de l'aspecte del vi, si és prou transparent, no tingui cap defecte, etc., que tingui el color que ha de tenir. No pots, un vi rosat no pot entrar a la categoria de blancs, no? Seria, o que el color no sigui adequat. Després hi ha un aspecte olfactiu on hi ha una sèrie de paràmetres d'olfacte, després un aspecte de gust i després una valoració global. Aquestes dades dels tastadors, que tasten els mateixos vins, varios, se fa la mitjana i d'això d'aquí se treu la puntuació del vi. Els que tenen 100 punts, que sempre hi ha vins que tenen la perfecció, diguéssim, doncs medalla d'or, després hi ha menys, el segon quedarà medalla plata i medalla bronze de cada una de les categories.
0: Any rere any, des de l'organització, tornen a Rubí, i més concretament al Celler Cooperatiu, un lloc ideal per ajuntar la història del vi de Rubí amb els vins que faran història.
3: És un celler històric, sí, és un celler històric. I ben conservat, i una mica museïtzat, i l'Ajuntament de Rubí se n'ha preocupat de mantenir-ho, està perfecte. Sí, és molt bonic. No és el mateix fer una final en una sala d'un magatzem que un celler tan bonic com aquest. Podeu estar contents els de Rubí d'aquest espai.
0: I és que Rubí és un poble lligat al vi i que encara lluita per preservar aquesta pràctica històrica amb activitats com la ruta vitivinícola, que es faran el pròxim 28 de setembre, dirigida per Sergi Cano. Però, com a conclusió, crec que es pot dir que Rubí és molt subjectiu dir si és ple de noies maques, però, com diu el refrany, definitivament és terra de bon vi.
4: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
5: Hola, sóc l'Anna Clarà i m'agradaria recomanar la cançó de Superestrella de l'Aitana, que sé que l'hem escoltat 30.000 cops per la ràdio, però cada cop que l'escolto m'encanta ballar-la.

0: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: normal, petits, grans, mitjans, benvinguts una setmana més a La Gent Normal, al programa de conversa reposada, tranquil·la, ja ho sabeu, aquí a l'Ona de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Ja veieu que avui hem estrenat, i ara hora, després de dues temporades, hem canviat la capçalera, del programa. Una capçalera que anirem repetint setmana rere setmana. No sé si fa gaire temps que no aneu a algun zoològic. Jo sempre tinc la sensació, quan hi vaig, que hi ha alguna cosa que no funciona. Vull dir que els animals, sobretot els animals salvatges, haurien d'estar en llibertat, en el seu hàbitat natural. I quan els veig allà tancats, en espais més o menys grans, en el millor dels casos, en gàbies agobiants en el pitjor, doncs un no pot evitar que se li trenqui el cor. I podem dir que aquestes són les millors condicions, perquè hi ha animals que estan en condicions absolutament deplorables. Presoners, moltes vegades, de gent que té pocs o cap escrúpol. Sort, però, que hi ha iniciatives de bon cor, iniciatives que encara fan creure que, doncs mira, en els temps que vivim encara hi ha una certa esperança en l'espècie humana. Avui ens acompanya La Gent Normal, l'Olga Feliu. Potser amb el nom no en tindreu prou per saber qui és. Us dono una altra pista. Si us parlo de la Fundació Mona, aquí les coses potser us començaran a sonar. La Fundació Mona és aquest centre de rehabilitació de ximpanzés, de macacos, que han estat, entre altres coses, a la seva vida, artistes de circ, artistes de televisió, models de publicitat i, fins i tot, mascotes. Estic segur que aprendrem moltes coses d'aquests primats i veurem com allò que diuen que són els nostres avantpassats més propers, doncs és absolutament cert. Olga, molt bona tarda i benvinguda a La Gent Normal.
1: Bona tarda.
0: 25 anys de la Fundació Mona. Sembla, ho hem fet així una mica, ho hem encaixat tot plegat. 25 anys d'aquesta fundació, d'aquest centre de recuperació. Abans, fa un momentet a micro tancat, em deies que, perquè els que no ho sabeu, la Fundació Mona fa, ara ho veurem, però fa una sèrie de visites guiades. I hi ha un moment de la visita, el moment inicial, que és aquell moment colpidor, és aquell moment, són els 3 segons que diuen que en el món del màrqueting són crucials per atrapar l'atenció de l'espectador o del possible client. Hi ha uns segons de vídeo que són absolutament colpidors, i abans em deies, ostres, a vegades no m'hi reconec allà, no? Perquè fa molt de temps, no?
1: Sí, sí.
0: 25 anys. A què es dedica la Fundació Mona, Olga?
1: Mira, la Fundació Mona es crea com a fundació l'any 2000 i el 2001 com a obre les seves portes del Centre de Recuperació de Primats. I l'objectiu principal era donar un lloc per quedar-se a aquests ximpanzés, a tots els primats en general, però mira, vam començar amb ximpanzés i macacs, un lloc on te poder passar la resta de les seves vides després d'haver estat entrats de contraband al nostre país i haver estat utilitzats com a mascotes, en els circs o per anuncis publicitaris.
0: Clar, com a mascotes, com a artistes de circ, tots tenim, els que ja tenim una edat, tots hem anat alguna vegada al circ i recordem haver vist els animals, no?
1: Sí,
0: en el
1: sí.
0: Millor dels casos, els lleons, els elefants, els ximpanzés, moltes vegades vestits com si fossin humans. Uh-huh. I una mica amb aquest aire de ridiculització, no? De mira'ls, no? Clar, entrats de contraband. Com s'entrava un ximpanzé de contraband? Perquè no és tan senzill.
1: Bueno, no és senzill, però, com diuen, pagant Sant Pere canta, saps?
0: Va, aquí volia anar. És a dir...
1: Llavors, mira, la relació d'Espanya amb el comerç de ximpanzés... pues data de principis del segle passat, quan primer van portar uns ximpanzés per fer experiments de, bueno, cognició comparada, no? Van utilitzar uns ximpanzés a la illa de Tenerife, això va fer un científic que es deia Kohler, alemany. Van muntar allà en un lloc que es diu la Casa Amarilla i van estar fent, bueno, molts experiments, fins que arriba la guerra la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, i bueno, se'ls emporten a Berlín i ja està. Després, cap als anys 50, doncs, des de Barcelona es crea un centre a Guinea Equatorial que es diu, que es deia Ikunde, i era un centre doncs, per habituar animals en allà i recollir espècies, tant d'animals com de plantes, i portar-les a la ciutat de Barcelona i també per suplir zoològics. Llavors doncs, van venir molts ximpanzés de Guinea Equatorial, també va venir el que ja coneixem com a Floquet de Neu.
0: Això t'anava a preguntar, d'aquest centre vull dir, apareix el Floquet de Neu, eh?
1: Sí, i en aquella època el doctor Sabater Pi, que de fet va ser el primer primatòleg reconegut a nivell espanyol, doncs ell estava allà i col·laborava amb el zoològic de Barcelona i amb altres zoològics. Després, què va passar? Doncs es van ja establir vies de transport fàcils, no? Doncs per portar animals. Més tard, a partir de l'any 86, doncs és il·legal un conveni internacional que es diu CITES, que es diu un conveni internacional del Tractat de les Espècies, per la que els ximpanzés, tots els grans simis, doncs no es poden comercialitzar amb ells. Però què passa? Ja hi havia com una via oberta. Seguien entrant animals.
0: Doncs, de manera il·legal de manera i de manera il·legal, de contraband.
1: Sí, amb vaixells, fins i tot... mira, no fa gaire jo vaig recuperar un programa de... com es deia? D'informe semanal del 95 i, bueno, en allà surt que portaven animals, ximpanzés i goril·les, via aèria també. Vull dir que...
0: Quan feia ja 9 anys que, diguéssim, que estava prohibida sí. Anem a dir-ho així, la importació o l'entrada al país...
1: El comerç. De ximpanzés, sí, sí. Llavors, de fet, això ja dic, Espanya... Aquest és un conveni voluntari que es signa el 73-75 a Washington i els països es van adherint. Uh-huh. Espanya s'adhereix al 86 i se suposa que a partir de llavors no pots comercialitzar en certes espècies. Però, bueno, aquí hi havia una dinàmica, seguien arribant animals, i què va passar? També va haver-hi... a l'esclat del turisme cap als 70 o així a Espanya, i llavors hi havia molt atractiu anar a les platges, i què van passar? Doncs, bueno, sempre va haver-hi el típic que es va inventar el negoci.
0: L'oportunista.
1: Sí, l'oportunista, i va agafar ximpanzés i els començava a passejar per les platges i et feies una foto amb ell. Uh-huh. Això eren, en aquella època, doncs es pagaven com 5.000 pessetes, això amb euros...
0: Amb euros vindrien a ser uns 30 euros.
1: Uns 30 euros. Doncs sí. Imagina't, doncs una foto darrere una altra, vull dir que feien l'agost aquesta uh-huh. gent. Llavors, què passava? Aquests animals, clar, quan creixien no sabies què fer-ne, perquè...
0: Perquè, clar, és a dir, un ximpanzé, anem a parlar les coses clares, no? És a dir, un ximpanzé és un animal salvatge, uh-huh. val? És a dir, no és un animal domesticat. Per tant, mentre és petit... que ja m'explicaràs fins quan és petit, uh-huh. Però clar, després es fa gran. Llavors, quan es fa gran, allò que és bonic, divertit i mesurable o maleable,
1: sí.
0: Tot allò s'atura.
1: Tot allò s'atura, sí, de fet. A veure, hi ha estudis científics doncs, que han fet enquestes amb persones doncs, perquè compren els ximpanzés i tal, i evidentment el que t'atrau, i és el que et diuen, i és que és normal, que nosaltres, a mi també, no? Tu veus un ximpanzé, una cria de ximpanzé, i veus com una personeta, et sents, el veus allò que necessita la teva ajuda, i me l'emportaré, i el vull abraçar, vull dir, perquè nosaltres a dia d'avui encara hi ha molta gent que truca, ei, però podré abraçar un ximpanzé. Perquè, bueno, sempre
0: perquè
1: ho hem viscut
0: així. Tenim aquest imaginari,
1: sí.
0: No? Però sí. Tenim l'imaginari d'un ximpanzé petit, no d'un ximpanzé adult o sènior, per entendre't.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Quan deixa de ser, diguéssim així, divertit o no utilitzable per passejar per les platges o per fer un anunci?
1: A veure, un ximpanzé quan té 5, 6, 7 anys, tu ja no el pots... realment té molta força. Sí que el pots mantenir, bueno, però si el tens drogat, d'alguna manera, i llavors doncs, el pots dominar. Però un ximpanzé adult doncs, tenen, doncs, es diu, 10 vegades la força d'una persona. Llavors és complicat. A més, què passa? La televisió, el cine, tot això no ha ajudat, perquè, bueno, doncs això, no? Ens han mostrat els ximpanzés vestits, que abraçaven a la gent i tot, però clar, sempre eren cries. Llavors, doncs clar, un ximpanzé pot viure fins a 50-60 anys. A veure qui és el que el mantindrà després. A banda del manteniment, doncs, que el pugui doncs, portar cap aquí, cap allà, és impossible. Eh?
0: Olga, d'on surt, la... Anava a dir la idea, no?, de crear un centre d'aquestes característiques, perquè això, és a dir, permet-me, eh?, això és una, diguéssim, és un ideal fantàstic i tal, però després això s'ha d'aterrar a la dura realitat i això no deu ser senzill.
1: Una bogeria,
0: És una bogeria. D'on neix aquesta bogeria?
1: Bueno, a veure, a vegades, com tot,
0: que les bogeries, projectes... les bogeries són fantàstiques,
1: sí,
0: perquè,
1: perquè jo
0: donen,
1: sóc resultat, una mica
0: donen resultats fantàstics.
1: Sí, sí. A veure, doncs una mica per casualitat. Jo sóc veterinària i jo treballava a la comarca de la Selva, a Maçanet de la Selva, i un dia va trucar un senyor, un client, val?, que havia trobat un gos i tal, i era un senyor, era un matrimoni anglès, i aquests senyors, doncs, bueno, ho recollien tot. Jo vaig anar allà i em van explicar, em van convidar a un te, molt...
0: Molt anglès,
1: era,
0: tot.
1: Era molt british, sí. I llavors em van dir que... Em van explicar, doncs, que ells, per casualitat, una vegada, doncs, van rescatar un ximpanzé de Barcelona i després, a partir d'allà, doncs, van venir un altre i un altre i van començar a lluitar contra l'ús d'aquests ximpanzés a les costes, val? Cap al 79 o així van començar. I llavors, això era, doncs, el 92 o... Sí, o 93, més o menys, val? Llavors, doncs, ell em va dir, diu, ostres, doncs mira, potser tu ens pots ajudar amb tema de papers, no? Perquè, clar, hi ha duanes entremig, cada vegada que s'intervé un ximpanzé, i llavors ells se'ls tenien temporalment en allà, i aquests senyors eren grans, i el que feien era enviar-los a un centre al sud d'Anglaterra, que s'estava creant. Llavors, doncs, sí, sí, doncs jo vaig anar a veure els ximpanzés, perquè, evidentment, em va dir, vols veure'ls i tal? I, home, clar, jo feia poc que havia acabat la carrera, doncs imagina't els meus ulls,
0: És allò, una oportunitat d'or.
1: Una oportunitat.
0: Sí, sí.
1: I llavors, clar, els vaig veure en allà i de seguida vaig passar, ostres, m'encanten, com a tothom, saps? I llavors els vaig començar a ajudar. Després me'n vaig anar a treballar al Camerun, en un centre que s'estava creant. Vaig tornar... Aquests senyors, bueno, ja eren grans, van morir, la família van decidir, doncs, vendre la finca i em van dir, Olga, tens que moure tots els ximpanzés i tot el que tenim a altres llocs, que tancarem, val? Que vendrem. Bueno, jo vaig fer així, però què passa? La que tenia el contacte amb aduanes era jo. Llavors, que aduanes em seguia trucant. Olga, tal, un ximpanzé. Diu, ja, bueno, jo què faig, saps? Jo no tinc on portar-lo, no? I llavors, doncs, allà comença a dir, bueno, ostres, i si muntem un centre? Perquè, clar, el problema segueix existint. I així es va començar. Llavors em vaig formar, vaig fer un doctorat a la Universitat de Barcelona, precisament amb el doctor Sabater Pi, i durant aquells 2 anys de doctorat doncs, vaig començar a estar donant voltes i al final vam crear una fundació. Vaig convèncer 2 persones per crear una fundació perquè necessites mínim 3 patrons. I una amiga meva tota la vida que va caure fàcil i el meu marit que també.
0: Va ser llavors... la fundació de la fundació va ser
1: sí,
0: fàcil en
1: fàcil,
0: aquest sentit.
1: Fàcil, no? Això sí, a la paperassa i tot, però clar, després arriben els ximpanzés, després s'ha de crear el centre.
0: Clar, llavors... perquè pels que no hi han anat i si no hi heu anat us recomano molt la visita. El centre actual, perquè després en parlarem, és a dir, perquè ara esteu, diguéssim, en procés de trasllat.
1: Sí.
0: Però ja són molts metres quadrats. Vull dir, sí, que sí. No us imagineu els ximpanzés en gàbies convencionals de zoo. No, els ximpanzés sí, estan tancats, evidentment, en un recinte, perquè si no s'escaparien.
1: Sí, clar.
0: Però és un recinte molt gran. Vull dir, són molts metres quadrats i, per tant, no és una habitacioneta que tens allà amb les bèsties,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, tant. Llavors, clar, no teníem un lloc, llavors què vaig fer? Doncs preparar un mini projecte que, si el veus ara, fa riure, saps? Allò mirant, bueno, no, que...
0: Era un projecte d'urgència.
1: Sí, sí, sí, i llavors anar-lo a presentar a ajuntaments, a veure si tenien terrenys per cedir. I, bueno, un i l'altre, i clar, tothom deia que molt maco, com, bueno, m'agradaria haver vist les cares dels alcaldes quan jo sortia del despatx,
0: clar.
1: No? Però al final, doncs, a l'Ajuntament de Riudellots de la Selva hi havia un alcalde que ja és mort, però era una persona molt oberta i de seguida es deia Micaló i em va dir, diu, ostres, Olga, que tenim uns terrenys que no sé què, bueno, què hem de fer ni res. Mira, que te'ls ensenyo i a veure què et sembla. I clar, me'ls va ensenyar, era la primera vegada que m'ensenyaven-nos i jo vaig dir, ostres, i tant, i tant. Diu, doncs vinga, si tu et sembla bé, a mi també.
0: I així va néixer, així va començar a néixer el centre, com a mínim la, sí, la ubicació.
1: Sí, sí, això era cap a l'agost del 2000, vam crear la fundació al març i a l'agost del 2000 doncs, ja va aparèixer això i vam dir, bueno, doncs ja començarem i tal. I llavors va sortir l'urgència d'uns ximpanzés de València, em van trucar duanes, diu, mira que hi ha uns que estan en molt males condicions, que precisament són els del vídeo.
0: Són els del vídeo.
1: Sí.
0: Explica una mica la història d'aquests ximpanzés, perquè és com bastant tràgica i bastant, sí, tremenda.
1: Mira, aquests ximpanzés de contraband, bueno, algun, segons el seu propietari, havia nascut allà, però bueno, difícil de creure. El tema és que aquest senyor ha estat el traficant més gran de ximpanzés a Espanya. Vull dir, de fet, en aquell reportatge informe setmanal, quan el vaig veure, vaig dir, ostres, però si és el mateix tio, saps? Uh-huh. Llavors, aquest senyor els llogava per anuncis publicitaris, programes, no sé si te'n recordes, Cròniques Marcianes, que sortien els ximpanzés, doncs també eren uns que ens els vam emportar nosaltres. I llavors, clar, què va passar? Aquests ximpanzés anaven creixent i ja va arribar un moment que ja no els podia treure perquè eren molt grans i no els podia portar a platós ni a circs. I llavors doncs, els tenia tancats en un camió, amb unes condicions pèssimes. I llavors, quan a duanes doncs, em va dir, mira, hi ha aquest grup i tal, que s'haurien de traslladar perquè és un perill públic, perquè estava molt... Un perill, eh? No per les males condicions, però en aquell moment, bueno, el departament de CITES tampoc se preocupava molt, eh? Uh-huh. I llavors, doncs, bueno, els vaig anar a veure i sí, sí, i van dir, bueno, doncs ens els emportarem. Aquest senyor va col·laborar. Per què? Perquè, clar, per ell eren un problema els adults. Llavors, de moment, ens van portar els adults i ell tenia dos cries, que són les que anaven a Cròniques Marcianes, i ell em deia, tu, llévatelos i luego me has... consigues que em facin els papers per continuar treballant amb els altres dos. I jo, sí, sí, sí, sí, sí, sí, però ja. I llavors ens van portar els adults i al cap de 8 mesos vam agafar els petits. Uh-huh.
0: Quants en total?
1: En aquell moment vam traslladar 5, val? Després van venir 2 més, perquè en teoria ell deia que uns tenien papers i bueno, va haver-hi com un estira i arronsa amb l'administració, i després els 2 més petits, uh-huh, al cap de... sí.
0: I aquests, han passat, de moment, bueno, n'hi ha algun, la majoria estan vull dir, van venir al vostre centre, sí, i algun, de fet, ha mort al centre.
1: Sí, diversos.
0: De vellesa,
1: dels adults en queda un, el Marco, i després d'aquests de Cròniques Marcianes, el Nico. Uh-huh. Sí, sí.
0: I, clar, m'imagino que el fet... Deia al començament, no? Jo a mi una cosa que sempre m'ha tret dels primats és aquesta mirada que tenen. Uh-huh. Perquè és una mirada molt humana. Uh-huh. Vull dir, tu mires un primat als ulls i sembla que estiguis... Vull dir, hi ha una comunicació amb aquells ulls, no?
1: Sí, sí.
0: Clar, com arriben aquests ximpanzés després d'haver estat no sé quants anys tancats en gàbies molt petites, amb condicions sanitàries molt deplorables, com arriben? És a dir, quin és el procés de recuperació? Perquè aquí hi ha un procés de recuperació, no només físic, eh?
1: Sí, no, mental. Sí,
0: mental.
1: Sí, sí, sí. Clar, depèn molt de cada individu i de les condicions amb les que ha estat. Jo crec que el que determina més com arriben psicològicament és el fet d'haver estat sols, que no estiguin amb un altre ximpanzé. Llavors,
0: perquè són animals, són animals gregaris, eh?
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: són,
1: sí,
0: animals,
1: sí,
0: que viuen en societat.
1: Sí, sí, tenen estructures que poden... Bueno, en algunes zones encara queden grups de 30, 50 individus o molt més, eh? Uh-huh. I llavors, doncs, clar, aquests, els que han estat sols, jo sempre dic que... T'imagina't que tu tens un fill i quan té mesos agafen, se l'emporten a Mart, en un altre planeta, i te'l tornen quan té 30 anys. Evidentment, aquesta criatura, doncs, bueno, serà difícil, no?
0: Bueno, és aquell mite una mica dels nens salvatges, no? D'aquests nens que de cop i volta creixen en... Vull dir, ja és un lloc literari, eh? I crec que hi ha hagut en algun cas, eh?
1: Sí, sí.
0: Que, clar, evidentment, bueno, són nens que quan els troben, per exemple, no parlen, o que es comuniquen com es comuniquen els animals al bosc, per dir-ho d'alguna manera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, com allò, el llibre com es diu, de la selva, no?
0: Exacte, sí, sí. Sí.
1: Doncs, clar, aquests... venen amb la mirada perduda, no saben menjar, els hi dones el que realment els hi correspon i no ho reconeixen, els aliments, perquè molts d'aquests ximpanzés, doncs, bueno, els hi, bueno, nosaltres ho sabem, de propietaris, menjar pizzas, bocates, beure Coca-Cola...
0: Les sobres, eh?
1: Sí, fumar, perquè, clar, els que estaven en el circ fumaven, llavors, doncs, clar, els hi costa, perquè hi ha un procés d'adaptació en molts aspectes, no? Un és, evidentment, el seu psicològic, que trigarà temps, el físic, si el té, doncs nosaltres actuem des d'un punt de vista veterinari, però després s'ha d'adaptar al nou ambient, a les noves persones, a la dieta, vull dir que és un procés llarg, que triga més o menys depenent de cada subjecte.
0: Ja veieu que el món dels primats, el món dels ximpanzés és un món que ens dona, bueno, que ens pot donar moltíssim, moltíssima conversa. Però faig una aturada aquí, perquè ja ho sabeu que la setmana passada vam encetar una... Anava a dir una secció, però no és una secció. De fet, és una demanda que li fem a la persona que s'asseu aquí a la butaca. Bueno, a la butaca. Tampoc no cal que sigui tan pretensiós. A la cadira de la gent normal. Olga, la setmana passada vam començar temporada. Uh-huh. Ens va acompanyar el Joan Vives, que és un periodista de Catalunya Música, que presenta el programa El Primer Temps. Uh-huh. És molt matiner, ell s'hi posa a les 6:30 del matí. I a mi em venia de gust, i relacionat una mica amb la música, no? Demanar a la gent, en aquest cas al Joan Vives, li vaig demanar quina pregunta li faria a una persona que vingués en aquest programa sense jo donar-li cap pista de qui era, si era home, si era dona, si era artista, si era periodista, si era veterinària, com ets tu, no? I clar, ell evidentment va escombrar cap a casa i va preguntar sobre música, val? Uh-huh. I ara passarem a escoltar una peça, una de les que tu has triat, però et llenço la pregunta perquè vagis pensant-hi i després em dones una resposta. Uh-huh. Quina música... I ara em maleiràs, perquè quan et vaig demanar les cançons sé que et vaig posar en un compromís. Però el Joan va escriure aquesta pregunta. Jo no havia obert el paper fins ara. Quina música escoltes quan estàs sola, quan ningú et veu i que gairebé no t'atreviries a confessar? I ho deixo aquí, escoltem una cançó i tornem de seguida.
1: Vale.

0: És d'aquelles cançons, aquesta, que t'agafa amb un dia tontet i comences a netejar els ulls, eh? Perquè és una cançó, evidentment, amb una càrrega emotiva molt, molt potent, i és d'aquelles cançons que amb un piano i una veu pràcticament ho tenen tot. Una cançó que escoltes, que t'agrada escoltar quan estàs sola, quan ningú et veu, i que gairebé no t'atreviries a confessar. Olga, t'he posat en un altre compromís?
1: Bueno, sí, però jo ara també respondré una cosa. A veure, mira, jo a la cuina tinc un cartell, un quadro, que me'l va portar la meva filla, que posa "This kitchen is for dancing".
0: Oh,
1: sí, vale.
0: Molt bé.
1: I jo...
0: Balles a la, sí, a la cuina?
1: Sí. Sí, veus?
0: Segurament, de moment, aquest és el... Més enllà dels primats, segurament aquest és el titular de la, de la tarda. Balles a la cuina?
1: Sí. Sóc una persona que m'agrada ballar. I no tinc... No em fa vergonya... A veure, allò que dius... Que em faria vergonya dir... No, cap problema. Jo, les persones que em coneixen ja ho saben, eh? Que jo sóc molt...
0: Abans de micro tancat dèiem que arribes un moment de la vida que...
1: Bé,
0: se te'n fot una miqueta tot, eh? Quan... Els que ja han passat els 50, hi ha una frontera del... doncs mira, a qui no li agradi, que no miri. I aquí seria una mica això, eh?
1: Sí, però jo he sigut sempre així, eh?
0: Sí? Veus que
1: sí,
0: bé?
1: Sí, potser encara sóc més ara, eh? Però, bueno, no ho sé, eh? Però els que em coneixen de tota la vida, vull dir, jo...
0: Llavors tu quan cuines, va, vull dir, pots estar...
1: Ah,
0: pots
1: sí,
0: estar...
1: jo quan arribo ja poso. Alexa, posa'm... Vols que digui el Barry White?
0: Barry White, quina del Barry White?
1: En tinc diverses, eh?
0: Vale, aquesta, la que has apuntat aquí. "You are the best, my last everything".
1: Sí.
0: Molt bé, doncs aquesta l'escoltarem ara mateix.
1: I ens posem a ballar.

0: Clar, és, ara, perdona, però és que ara t'estic imaginant...
1: Ara em veus diferent,
0: clar, no, i m'estic imaginant allà fent la truita de patates per dir alguna cosa, eh? O un fricandó i ballant, no? Anant a buscar això aquí, obrint la nevera, etcètera, no?
1: És així,
0: clar. És fantàstic. Doncs escolta, em sembla molt bé perquè ballar allibera moltes tensions, igual que cantar.
1: Sí,
0: jo seria més de la banda de cantar.
1: Ui,
0: però...
1: jo no, perquè canto i em diuen que desafino molt. Vull dir que no. Jo de ballar, saps?
0: Cadascú,
1: sí.
0: Escolta, els hi va bé la música, els ximpanzés, o és una cosa que no es tracta, això?
1: Mira, quan hem tingut, per exemple, ara... Pues bé, no sé si és perquè estem més acostumats, però al principi, per exemple, si plovia molt i tal, doncs no sortien. No sortien, uh-huh. I a vegades els havíem tingut dos o tres dies a dintre, pues, perquè no... Pues bueno, perquè tenien por de les pluges.
0: De manera natural no sortien.
1: No sortien. I llavors tancàvem. I abans, doncs, perquè estiguessin tranquils, els hi posava música clàssica, sí, uh-huh. Sí.
0: I hi havia un efecte així,
1: sí.
0: com anava a dir sedant, però tranquil·litzador,
1: sí,
0: per dir-ho
1: així. Sí, tranquil·litzant, sí, sí. Jo crec que, a veure, la música va bé per tothom, no?
0: Bueno, la sabidoria, aquella dita castellana, no?, que la música amansa les fieres.
1: Les fieres, no? Pues
0: vull dir, normalment,
1: sí,
0: normalment els refranys i les dites populars arrenquen normalment de coses reals, de
1: sí,
0: coses
1: sí, sí, tant i
0: que
1: tant.
0: Després es poden exagerar, evidentment, uh-huh. però arrenquen d'alguna cosa tangible, d'alguna
1: sí,
0: cosa
1: sí.
0: Real. Olga, a banda de rescatar, i ara faig la pregunta, encara feu rescats?
1: Sí, sí, tant.
0: O sigui, que encara entren animals de contraband i encara, diguéssim, les autoritats han d'anar perseguint aquesta gent que té doncs, un ximpanzé a casa i se li ha fet gran i uh-huh. Ja no el controla.
1: Sí, a veure, per sort, ximpanzés, que jo sàpiga, no entren més. Sí que és veritat que hi ha petits primats que poden venir doncs, del nord d'Àfrica, macacs, que poden travessar, doncs, bueno... per aquí, on tenen tots aquests problemes ara,
0: sí.
1: No? I els porten amb cotxes i llavors els venen com a mascotes. Porten també primats sud-americans, però ximpanzés i goril·les, doncs, faig, que no entren, almenys que sapiguem. I que en quedin en mans de particulars, que nosaltres vam rescatar la Susi el 2021, que era l'última ximpanzé que estava en mans de particulars, que estava en un lloc a Alacant. No... Que sapiguem, a Espanya no n'hi ha més, però també es podien sorprendre, perquè evidentment el qui el tingui, no, si algú el té, doncs
0: evidentment,
1: vindrà
0: si,
1: ben...
0: Si algú el té, el deu tenir, diguéssim, com ben amagat en el sentit de doncs, no explicar-ho a gaire gent perquè la brama no corri.
1: Sí.
0: També és veritat que amb els anys... Clara, tu parlaves d'aquests espectacles de platja, no? de fer-se uh-huh. una foto amb el ximpanzé. Dels anys 70, no?
1: Sí, bueno, això fins als 90... el 90... Ui, no, el 90... El 2003, que es va fer la inspecció de zoos i tal, a Espanya, les persones que les van fer, que és una amiga meva, va veure ximpanzés que s'utilitzaven per fer fotos. Érem un zoo i els tenien allà a la porta i portaven el ximpanzé
0: i feien fotos.
1: Vull dir que això ha durat, eh?
0: I pensava ara en aquest programa... bastant infecte, d'altra banda, que era el Cròniques Marcianes,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, ara això, per exemple, jo crec que ara, si ho expliques, fins i tot els que ho vam veure i ho vam viure, ens xoca molt, no? I jo crec que fins i tot ens avergonyim una miqueta de
1: sí.
0: que això passés, no? I ara no concebim que això pogués passar a l'actualitat. Què vull dir amb això? Que al final, segurament, hem adquirit tots plegats una mica de consciència del... si em permets, del benestar animal.
1: Sí, sí, jo crec que sí, perquè nosaltres ho veiem, al principi ara també passa que sempre ve algú, pues això, ai, el mono i tal i qual, no? Però la gent és molt més respectuosa, ja sap el que ve, i jo crec que amb els anys, doncs, mica en mica hem anat fent una feina que costa, perquè clar, això ho hem arrossegat durant dècades i dècades i no aconseguirem canviar en poc mm-hmm. temps, no? Però sí, jo crec que una mica de consciència sí que s'ha agafat.
0: Quin balanç fas d'aquests 25 anys d'història? Perquè clar, tu, és a dir, tu anava dient, ho has vist néixer, ho precisaré, tu ho has fet néixer, mm. ho has parit, si em permets la frivolitat, I clar, ara la criatura ja té, ja és major d'edat, ja fa dies, i ja, com aquell qui diu, està en edat d'emancipar-se, no? És a dir, com ho veus tot això, mirant enrere, Olga?
1: Sí, sí. A veure,
0: fa una mica de vertigen, no?
1: Sí, sí, sí, s'ha fet feina, el que passa que, clar, quan estàs allà el dia a dia tampoc ho aprecies tant, no? Perquè dius, ai, ara hem de fer això, ara l'altre. Però clar, si et pares a pensar, dius, Déu-n'hi-do el que hem fet. Jo crec que hem aconseguit, doncs, tirar endavant tots els projectes, com si diguéssim, claus, que sostenen la Fundació Mona, que és la formació, l'educació i el rescat i la rehabilitació, i treballem en programes de conservació amb amics i altres persones que tenen centres a l'Àfrica, no? Llavors, doncs, home, jo estic molt contenta, perquè una mica era el que jo m'imaginava. O sigui, jo quan vaig entrar a fer el doctorat a Barcelona, en aquella època, que jo, bueno, doncs no tenia lligams, això, vaig dir, bueno, jo vull fer un doctorat en algun lloc, en un centre que tingui una persona d'una universitat que m'ajudi allà i aprengui i bueno, pugui fer pràctiques i tot. I vaig començar a enviar correus, bueno, o sigui, havia com alguna plataforma que en aquella època, val? I buscant un lloc així arreu del món i no el vaig trobar. I llavors va ser quan em van escriure a la Universitat de Barcelona i em va dir, bueno, nosaltres no tenim cap lloc així, però si vols venir a fer el doctorat aquí, doncs t'acceptem. I vas dir, bueno, doncs em quedaré aquí.
0: Ja, ja vas conèixer Sabater Pi.
1: Sí, sí, sí.
0: Com era Sabater Pi? Perquè a mi sempre és un personatge que m'ha intrigat, no? És a dir, perquè jo miro aquells dibuixos del Sabater Pi i són molt impressionants, no? Després penso amb tot l'episodi Floquet de neu, no? Amb les seves llums i les seves ombres, eh?
1: Ja,
0: que
1: ja.
0: Aquí també hi ha una part de llum i d'ombra, no? Perquè segurament Floquet de neu és d'aquells animals rescatats que ara segurament, si es rescatés,
1: no vindria aquí i no
0: es faria el que es va fer amb ell.
1: No.
0: Perquè, si no recordo malament, i corregeix-me si m'equivoco, el Floquet de neu va estar una bona temporada a casa del Sabater Pi,
1: sí,
0: vivint com si fos un mes de la família.
1: Uh-huh. Sí, precisament les cries de goril·les són molt més delicades que les cries de ximpanzé. Jo recordo el Camerún quan tenia jo una cria de goril·la i un ximpanzé i eren de la mateixa edat i ho veies, eh? La cria de goril·la era molt més... L'altre era molt més espavilat, la cria goril·la necessitava molt, molt... Estava molt dependent de la mare, que en aquell moment, doncs, evidentment, no la tenia, perquè li havien matat. I llavors, doncs, entenc que el doctor Sabater Pi, doncs, la tenia a casa, doncs, també, doncs per això, no? Pues, fins que creixés una mica i poder-lo portar. Però, bueno, el van rebre a l'Ajuntament de Barcelona, el van posar allà en una cadira, bueno, això avui en dia ja no es faria.
0: Clar.
1: I abans, doncs, tornant al doctor Sabater, a veure, era una persona impressionant. Jo tenia molt bona relació amb ell. I llavors, sí que és veritat que ell va contribuir al tràfic, perquè, de fet, bueno, amb un article que jo ara he enviat a publicar, he estat llegint cartes del qui era el director del Zoològic de Barcelona en aquella època, que era l'Antoni Jong, que era de Granollers, i totes les cartes que s'enviaven amb el doctor Sabater, val? I els animals que portaven. I en aquell moment, doncs, ja amb alguna de les cartes diu, bueno, ja sabem que no es poden portar aquests animals, però sempre hi ha algú que pagant, saps? Vull dir que ell va contribuir.
0: Clar,
1: però
0: també és veritat que era una... I sense diguéssim, ànim de justificar-ho, però sí que és veritat que era una altra època.
1: Sí, sí,
0: que
1: per
0: tampoc
1: això
0: no hi havia aquesta consciència de què parlàvem fa un momentet. I diguéssim, les corrupteles eren les que eren.
1: Sí, sí, sí. Però ell se'n va arrepentir molt, després de tot el que havia fet. I sempre deia que en el futur ens jutjarien a la humanitat com hem tractat en els grans simis.
0: Estan encara en perill els grans simis, Olga?
1: Estan en perill tots els grans simis, els goril·les, els ximpanzés, els bonobos, els orangutans, estan considerats per la Unió Internacional de Conservació de la Natura com amenaçats.
0: I més enllà diguéssim, de la desforestació dels seus hàbitats naturals i tal, encara es cacen.
1: Sí. Hi ha països que cacen i mengen, hi ha llocs que no ho fan doncs, per temes d'abús o per tradició, d'altres cacen per agafar les cries i ara no venen a Espanya, però se'n van a la
0: països.
1: Xina, als països àrabs, i llavors doncs, això segueix passant, eh?
0: És a dir, s'ha traslladat una mica el que és el comerç il·legal, per dir-ho així, s'ha anat traslladant a països que, doncs, que no han signat aquests convenis o que fan una mica, allò que en diuen en castellà, la vista gorda a l'hora d'entrar aquest tipus d'animals.
1: Sí, sí, això encara és vigent, per desgràcia. Mm. Mm-hmm.
0: La Fundació Mona, comentaves tu que teniu, hi ha com tres potes, no? La pota de les visites, no? Però després també hi ha aquesta part més educativa i hi ha aquesta part més de formació, no? Parla'ns una miqueta d'aquestes dues altres potes.
1: Clar, o sigui, l'educació comença ja en el 2002, ja comencem a rebre escoles, amb el petit equip que teníem, perquè al final, si... és una gran feina, rescatar i mantenir de per vida que és
0: rescatar quasi que et diria que és la part més senzilla, perquè és anar a buscar, és a dir, és localitzar, fer tota, diguéssim, tota la tramitació administrativa i judicial i policial, si convé, però t'endús l'animal cap al centre i ja està, diguéssim, la feinada grossa ve després.
1: Sí, sí, és això, rehabilitar aquest ximpanzé i després, sobretot, doncs, mantenir-lo, doncs això, 40, 50 anys, llavors això són molts i molts anys.
0: Clar, llavors... és un projecte molt, molt a llarga distància, no? Perquè, clar, vosaltres rescateu un ximpanzé, no?, que posem per cas, ara per posar un número, que té 15 anys. Clar, aquell ximpanzé, ben cuidat, ben assistit, etcètera, etcètera, pot arribar a viure 50, 55 anys, no? Clar.
1: Sí, sí, mira, per exemple, el Nico o el Bongo van néixer el 2000.
0: I encara els teniu allà?
1: Sí. Llavors, bueno, poden viure fins al 2050.
0: Això t'anava a dir. Al final, vull dir, estan a la meitat de la seva vida, per entendre'ns.
1: Sí, sí,
0: Encara els hi queda mitja vida per davant.
1: Sí, sí. Clar, és que això és la responsabilitat que tenim. Llavors, doncs, clar, creiem que si no eduquem, si no ajudem, a veure, que nosaltres no som els que eduquem, però si no transmetim, doncs, quina és la problemàtica, perquè això no segueixi passant, doncs quedem com una mica coixos. Llavors, de seguida vam començar amb el Departament d'Educació.

0: ni aquí, amb la canalla, no? I és aquell moment que no trobes mai perquè passes molt de tant en tant i no. I llavors, quina va ser la sorpresa quan el meu fill, que feia primer de batxillerat, em va dir que volia fer havia de fer el treball de recerca i va triar el tema dels primats, no? I clar, a mi de seguida se'm va il·luminar i vaig pensar, hem d'anar a la Fundació Mona, hem de parlar amb ells, uh-huh. I arran de tot això, doncs, bueno, una mica també estàs aquí per fet d'haver fet aquest estiu una visita que és molt, li comentava l'Olga, no? És una visita que és molt clarificadora, és molt emotiva, amb aquest vídeo dels anys 2000, no? De començaments del 2000, quan es fa aquest gran rescat, i ja que han passat ja 25 anys, no? I com aneu de formacions? És a dir, la gent està interessada en venir i descobrir aquest món?
1: Sí, perquè, clar, és que el camp de la primatologia no és només treballar en primats, sinó és sobretot conservació, pot ser educació, divulgació. Tenim persones que venen de camps, doncs, del periodisme, també, perquè els interessa. I llavors, doncs, si al final els primats, sobretot els ximpanzés, els grans simis, són una espècie paraigües. Perquè, a veure, per desgràcia, hi ha moltes espècies que no són tan atractives des del nostre punt de vista, Des de general, segur que hi haurà els especialistes en rèptils seran... Bueno, em tirarien...
0: Evidentment, no. I els,
1: pedres al cap, no?
0: I els, jo què sé, els especialistes en peixos tropicals, sí, et dirien que on clar, vas a parar, no?
1: Clar, però com que és més fàcil...
0: És més fàcil...
1: Atraure algú si present un ximpanzé o potser una formiga, no?
0: Clar, llavors... Et pots sentir, és allò que et deia d'abans, a la mirada, no? Et pots sentir molt identificat
1: molt
0: amb un ximpanzé, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè quan, per exemple, quan fas tota la visita, no? Que vas fent tot el perímetre de les... del recinte, no? De les instal·lacions. Jo vaig tenir la sort que vaig fer la visita en el moment que obríeu comportes i sortien tots, no?
1: Ah, vale.
0: I llavors vas veient com van sortint de manera seqüencial, perquè no hi hagin malentesos i tothom surti de manera ordenada, una mica com les files de l'escola, i realment ells van seguint una mica el recorregut que fan els humans des de fora, no? I llavors aquí, quan els veus de molt a prop, veus molt el comportament, no? Veus molt la manera de fer, la mirada, els gestos, fins i tot, no?
1: Sí, sí.
0: I clar, aquí és molt fàcil empatitzar.
1: Home, i tant, per això que... Llavors, doncs, clar, al final, també si coneixes de primats, pots conservar primats, estàs ajudant a moltes altres espècies. Llavors, doncs, és una formació, doncs, clar, de comportament... Aprens també, doncs, com observar aquest comportament, com recollir dades, que això et serveix per qualsevol altra espècie.
0: Conscienciació, que és una cosa que és molt important en el nostre dia a dia.

0: 6:52 minuts d'aquest dimecres, ara no me'n recordo quin dia estem. 23 de setembre del 2026. Ens acompanya avui l'Olga Feliu, directora de la Fundació Mona a Riudellots de la Selva. Riudellots de la Selva, de moment, Riudellots de la Selva, en breu, o diguéssim, aviat us canviareu d'ubicació.
1: Sí, aneu a Llagostera.
0: Aneu a millorar.
1: Sí, bueno, els canvis sempre els intentem fer per millorar, no?
0: Sí. Tothom. Més, ja, vull dir, més metres quadrats, més sí. Una zona que no està, diguéssim, en perill d'inundació, no?
1: Sí, el tema és que aquí on estem, a Riudellots, encantadíssims, hem estat molt de temps, però ja fa anys ens van dir, doncs, que no podíem continuar perquè està en una zona molt inundable i que havíem de buscar altres opcions.

0: costat moltíssim, perquè, clar, la idea era, ostres, no pots comprar, has de buscar igual. Llavors vaig tornar a repetir la mateixa història, amb un projecte més ben estructurat.
1: Però tot i així t'ha costat o no?
0: Molt.
1: És a... Sí?
0: Moltíssim. És a dir, mira, vam començar a buscar el 2017, imagina't, eh?
1: Ostres.
0: Molt, eh?
1: Home.
0: Visitant alcaldes, ningú tenia terrenys. Clar, és que no és allò, són 3.000 metres. Nosaltres no. Aquí hi ha unes 6 hectàrees, i llavors, clar, estan buscant doncs, una cosa així, mínim, i molt difícil. Llavors van dir, bueno, pues, haurem de comprar alguna cosa, busquem terrenys. Ni els pagesos no et venen camps. No venen, perquè al contrari, a la que es ven un camp se'l queda al costat i així. I al final, doncs, bueno, hem anat estalviant, ens han ajudat, perquè, clar, també ho he de dir, que la Fundació Mona tenim, a banda de les potes de nostres de formació, educació i tal, tenim el gran suport dels socis, els padrins, que són els que mantenen també en els ximpanzés, val? I de col·laboradors. I llavors, durant aquests anys, doncs, bueno, mentre anàvem buscant, hem anat estalviant i hem pogut comprar una finca que està a Llagostera. Uh-huh. Té 24 hectàrees, però no les podrem utilitzar totes per posar animals, perquè bueno, hi ha moltes normatives, distàncies a cases, carreteres i tal. Però, bueno, tot i així, sí que serà com unes 9-10 que podrien ser
1: I...
0: per instal·lacions.
1: I per quan?
0: Ara hem entrat, està tot entrat ja a l'Ajuntament i, bueno, les coses de Palacio, Però jo sóc l'optimista, d'aquesta, de la colla, i llavors jo espero que abans de l'estiu que ve puguem tenir els permisos, perquè, clar, això ha de passar després a totes les administracions. Uh-huh. Que espero que, ja ho saben ells, no?, que a veure si estem... precari, perquè hem de marxar, doncs que ens facilitin que
1: mínim,
0: marxem, no?
1: Com a mínim que s'accelerin els tràmits, sí. I no es facin aquells tràmits vegades absurds que, bueno, que
0: papers que van amunt i avall i que queden en piles i que ja
1: i que després es perden i que s'han de tornar a presentar, llavors tornes, poses
0: bueno,
1: el comptador
0: no,
1: a zero,
0: però
1: esperem que totes aquestes coses no passin. Sí. Ens acostem ja al final d'aquesta conversa deliciosa, d'aquesta conversa sobre primats, sobre ximpanzés amb l'Olga de la Fundació Mona. Olga, damunt de la taula, repeteixo la mateixa cantarella que fa una setmana, he deixat un paper i un boli, que jo ara t'acosto, uh-huh. I m'agradaria que escrivissis una pregunta pel convidat o convidada de la setmana que ve. No et diré si és convidat o convidada, però m'agradaria que escrivissis una pregunta. Uh-huh. El que tu vulguis, val? Ho deixarem, t'ho deixo aquí perquè t'ho pensis.
0: Sí, m'ho penso, m'ho estic pensant.
1: Al final del programa doncs l'escrius, jo faig sempre el mateix procediment, queda tancada, no la miro fins que ens retrobem aquí el dimecres de la setmana que ve. Uh-huh. Olga, si tu li haguessis de dir a la gent que ens està escoltant amb aquests dos minutets que ens queden, si els hi haguessis de dir per què han de venir a la Fundació Mona, com els intentaries convèncer?
0: Bueno, jo diria que vinguessin primer per conèixer la realitat de no només dels ximpanzés, sinó del tràfic d'animals exòtics, i també pues, potser perquè s'inspiressin de que si tenen alguna idea per tirar endavant, algun somni que crear, doncs que no s'ho pensin i que comencin. Perquè... que les coses costa començar, com hem dit, no? Però al final doncs t'omple molt, no?, que hagis aconseguit les coses.
1: Perquè al final tu ets l'exemple de tot això, no? És a dir, una idea... Bueno, trobar-te amb aquest matrimoni que tenia, sí. Que tenia els... No deixa de ser que és una casualitat d'aquestes de la vida, no? Uh-huh. Com la vida a vegades ens posa coses al davant perquè és una mica com el que es diu, no? Quan et tires en paracaigudes et quedes allà garrativat a la porta fins que algú et fot una empenta,
0: sí, sí.
1: I acabes caient i obres el paracaigudes, lògicament,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: necessites
0: sí.
1: aquest copet per, uh-huh. per tirar endavant.
0: Per començar,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Són aquests dos moments de bogeria, però ho has de fer.
1: Molt bé. Doncs de somnis en parlem molt sovint en aquest programa, i de fet és una de les coses que has explicat. En el fons hi ha gent que ha vingut aquí al programa a explicar les seves experiències, a explicar els seus projectes, i un lloc comú és precisament aquest, no? És aquest el moment d'una mica quan ningú creu en mi, quan pensa la gent que estic a punt de saltar al buit, doncs salto al buit.
0: Sí, sí.
1: I al final dono una mica la lliçó a la gent de que, bueno, a vegades les coses, no sempre, però a vegades les coses, quan les fas amb amor, quan les fas amb dedicació, quan creus en elles, en el fons, acaben sortint endavant.
0: I tant.
1: Olga, moltíssimes gràcies per haver vingut a La Gent Normal avui. Nosaltres ens acomiadem una setmana més, segon programa d'aquesta temporada. Deixem a l'Olga, que ja agafa el boli, ja agafa el paperet i comença a escriure el que serà la pregunta a la qual sotmetrem el pròxim convidat de La Gent Normal. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a totes. Que tingueu una bona mitja setmana i ens retrobem en directe la setmana vinent aquí a La Gent Normal, dimecres a les 6 de la tarda. Apa, sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona, el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat, de fet, la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, com sempre, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Plenes festes de la Mercè, també de Santa Tecla, i de moment el temps ha de continuar sent molt tranquil. Aquest matí, amb la petitíssima variació respecte a ahir, que tenim una mica més d'humitat i a més rosada, també hi ha alguns núvols que s'han format cap a l'Empordà, a la Costa Brava, de fet, i també cap a l'Ebre. Núvols baixos, alguna boira, però que de seguida es desfarà també aquest matí amb un ambient frescal. Com a mínim, les nits sí que són ja com toca. Però, en canvi, la tarda acabarà sent de molta més calor de la que seria habitual. Una altra vegada avui, molt fàcilment per sobre dels 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques de Ponent. I aquesta tarda, amb un cel o bé serè, o amb 4 núvols simplement decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de, justament, el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on havia viscut des de feia 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
4: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Encara sobre aquesta qüestió, el desnonament d'una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic s'ha suspès, finalment, després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat aturar aquest procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble, tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho, i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit, de fet, la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
10: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha decretat o ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. L'Audiència Nacional ha absolt l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal ha considerat que l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont no va participar en l'operatiu per blanquejar prop de 900.000 euros per justificar l'origen dels diners que es van intervenir a l'aeroport de Barajas el 2017. L'audiència ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó per introduir gairebé 4 tones de cocaïna a Europa. Passen 12 minuts de les 7 del matí. Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és la coordinadora general del sindicat.
14: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
1: Com dèiem, la pagesia catalana torna a posar sobre la taula la seva situació límit. També el gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer si no arriben solucions davant dels baixos preus que reben pels seus productes i l'augment dels costos de producció. És una informació ara de Cinta Bonet des de Canal 21 Ebre.
15: El gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer. Així ho ha advertit el seu president, Joan Regolf, qui explica que els preus ruïnosos que reben per les collites, sumat a l'augment dels costos de producció i els carburants, els està portant a una situació límit.
16: La gent està disposada a sortir a les carreteres, està disposada a sortir inclús indefinidament, i per tant, un cop hagi acabat la recol·lecció de l'arròs, perquè ara ells saben que no poden parar, es començarà a plantejar mobilitzacions i buscar com solventar este problema. Estem en uns preus d'arròs que fa pràcticament 15 anys que estem treballant en el mateix preu, o sigui, la baixada de preus la situaríem a fa 15 anys. Per tant, en la pujada de costos és intolerable poder treballar.
15: Des del Gremi de la Pagesia Catalana reclamen solucions immediates. Remarquen que el sector no pot aguantar més. La pagesia també demana empatia al conjunt de la ciutadania davant les problemàtiques que pateix el sector.
1: Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
17: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
1: Renfe ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a l'Osona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Així ho ha explicat el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech.
18: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el peso porque el cañizo es lo que soporta ese yeso. Creemos que entre el efecto de succión que provoca el tren, que cada vez que pasa el tren provoca un efecto de succión bastante fuerte en la estación, y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación, podrán ser también una razón por la cual se degradara un poco más.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. L'home ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert això una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. Els mateixos Mossos d'Esquadra que han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. El 26 de desembre, Joan Pere va anar a l'hospital després que no es trobés bé la nit de Nadal i en va sortir el mateix dia amb un diagnòstic d'ingestió. Hores després, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, molt alterada. El cas està sota secret de sumari. Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica d'en Marc Dalmau.
19: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
20: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
19: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
20: I en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
19: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
1: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova incorpora un nou espai de descans per a pacients oncològics i familiars. L'Associació contra el Càncer l'ha posat en marxa per facilitar l'espera a les persones que s'han de desplaçar a la capital del Segrià durant el tractament. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
21: L'Espai Amic és una sala gratuïta situada al costat de les consultes d'oncologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, pensada especialment per a qui passa bona part del dia a l'hospital entre proves, visites i tractaments. Disposa de butaques, taquilles, punts de càrrega i una zona per menjar amb nevera i microones.
22: Està pensat una mica amb la gent de fora. De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer del territori, no?, de fora de Lleida, no?
21: Per utilitzar-lo cal accedir al codi QR disponible als serveis d'oncologia i omplir un formulari.
23: Jo crec que hem de ser sensibles cap a aquesta situació dels malalts. Nosaltres estem buscant eines perquè el pacient esperi el menys possible.
21: La sala complementa l'espai que l'Associació contra el Càncer ja ofereix des del 2023 a l'Hotel Nastasi de Lleida. De moment, tots dos es mantindran actius i els usuaris podran escollir on descansar.
1: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor amb un doblet, Kerolín, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
24: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
1: A Primera Federació, empat a 1 del Sant Andreu amb el Real Madrid-Castilla. Daniel Yáñez va avançar els blancs, però Pau Darbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. El tècnic quadribarrat, Nacho González. Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar a la competició amb bon peu davant l'Anadolu Efes, un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat. Darío Brizuela assegura que estan preparats.
25: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
1: Arribarem a 8:15 del matí amb la cultura i parlant-vos avui, sens falta, de les festes de la Mercè 2026, n'és el dia. Omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però en uns minuts, de fet, potser d'aquí a mitja hora aproximadament, a les 8, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
0: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre, i més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
1: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els Xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de nou en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. L'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què, de manera destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. Així mateix, el jurat ha destacat d'aquesta obra, de la qual Pla n'és co-creador, l'èxit rotund que ha conquerit la crítica i el públic. A més, afegeix que apel·la al moment contemporani amb un esforç, risc i originalitat que sublimen una proposta escènica d'enorme valor. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: Bon dia des de Rubí, el Next Matí de la xarxa. El Congrés ha aprovat la reforma de la llei de la dependència i la discapacitat, que pretén, entre altres coses, agilitzar els procediments per demanar-la i obtenir-la. A Ràdio Rubí hem conegut el testimoni de la Pilar Wash. La seva mare va ser diagnosticada d'Alzheimer fa 10 anys. Li van atorgar el grau 1 de dependència després de molt de temps d'espera. La seva malaltia va empitjorar i van sol·licitar la revisió, però no li van concedir el grau 2. Llavors la família va decidir portar-la a una residència on van continuar els tràmits per demanar el segon grau, però llavors va venir la pandèmia. Tot es va aturar i la seva mare va morir fa 5 anys. Per a Wash, tot el procés va ser molt lent i es va fer molt llarg, i per això veu amb bons ulls les millores que s'han aprovat.
1: Anar una mica lent, perquè clar, abans no vam anar a l'assistent social, abans no es va iniciar, van venir a fer la valoració, igual van passar 3 o 4 mesos, i clar, es fa llarg. I llavors quan vam demanar la segona valoració també va ser, vam estar esperant uns mesos al final perquè vinguessin i diguessin que no, que realment la mare estava pitjor llavors, però vaja, suposo que canviar de grau tampoc deuen fer-ho així com així.
0: A Catalunya actualment s'està trigant més de 6 mesos de mitjana per obtenir els ajuts de la dependència i la reforma pretén reduir aquesta resolució a la meitat, a 3 mesos. I destaquem també que Ràdio Rubí van presentar la programació per a la temporada 2026-2027 ahir a la tarda en un acte celebrat al casino. Davant de desenes de persones, omplint la sala a la càmera, l'emissora municipal vam desgranar les claus d'una graella en la línia de la iniciada l'any passat, però amb la voluntat de fer passes per fer una ràdio cada vegada millor. La col·laboració amb La Xarxa, que es va iniciar la temporada passada, s'amplia enguany amb la participació a 2 magazins diaris, Rambla 54 i Connectats. A més, destaquen també un cap de setmana reforçat i nous programes de col·laboradors.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 24 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, entrarem a fons en l'estat de salut d'aquest camp científic a Catalunya. Volem saber com es cuida el talent dels professionals per evitar-ne la sortida a altres països i quins són els camps on el país destaca per la seva excel·lència en els últims avenços mèdics. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron. Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París, per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó, a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Passen 3:05 de 8:15 pel que fa al trànsit. Ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí tranquil, amb més humitat i rosada que no pas ahir. Hi ha alguns núvols baixos i boires a la Costa Brava i també cap a l'Ebre, però es desfaran ràpidament. L'ambient és fresc, amb temperatures nocturnes més pròpies de l'època. A la tarda farà més calor de l'habitual, amb temperatures que superaran fàcilment els 30 graus i arribaran als 32 o 33 a les comarques de Ponent. El cel es mantindrà serè amb alguns núvols poc importants.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després que a Madrid s'hagi fet efectiu el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet del Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
4: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. I el que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix sumar el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Respiren una mica més tranquil·les una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública de Vic perquè s'ha suspès finalment el desnonament després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat de fet aturar el procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple doncs, poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i l'Amón Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
10: Illa ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros.

0: general del sindicat.
1: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
0: Dos minuts i arribarem a 7:45. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres han provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Paní. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre, la residència, ha recuperat aquest dimecres la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
2: Des del moment zero, els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haureu pogut veure.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar, la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigava, va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrar deutes. Per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics de la DIC.
3: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
0: Un home de 65 anys ha mort en caure-li a sobre un contenidor mentre treballava en un magatzem de Martorell. Les causes del succés, que els Mossos consideren un accident laboral, estan sota investigació. El fet s'ha posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Martorell i del Departament d'Empresa i Treball.
4: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica del Marc Dalmau.
5: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
6: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo Y esta tercera

0: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
1: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
0: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid-Castilla. Daniel Yáñez va avançar als blancs, però Pau d'Arbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar amb molt bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que no estan preparats.
2: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
0: Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus. També Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però d'aquí a uns minuts, a les 8 del matí, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i el comerç de proximitat. Parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge, amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista, i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de nou en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major tarragonina amb els tradicionals pilars caminant. I més coses, el Festival Panoràmic torna a Granollers a partir del 15 d'octubre. Oferirà prop de 50 activitats i posarà el focus en la imatge, el cinema i les cultures visuals. A més, aquesta edició s'amplia la presència al territori. Nascut a Granollers, el festival s'ha anat desplegant a altres ciutats com Tarragona i Terrassa i enguany també incorpora Vic.
3: Bon dia des de Rubí, el Next Matí de la xarxa. El Congrés ha aprovat la reforma de la llei de la dependència i la discapacitat, que pretén, entre altres coses, agilitzar els procediments per demanar-la i obtenir-la. A Ràdio Rubí hem conegut el testimoni de la Pilar Wash. La seva mare va ser diagnosticada d'Alzheimer fa 10 anys. Li van atorgar el grau 1 de dependència després de molt de temps d'espera. La seva malaltia va empitjorar i van sol·licitar la revisió, però no li van concedir el grau 2. Llavors la família va decidir portar-la a una residència on van continuar els tràmits per demanar el segon grau, però llavors va venir la pandèmia. Tot es va aturar i la seva mare va morir fa 5 anys. Per a Wash, tot el procés va ser molt lent i es va fer molt llarg i per això veu amb bons ulls les millores que s'han aprovat.
4: anar una mica lent, eh? Perquè, clar, abans no vam anar a l'assistent social, abans no es va iniciar, van venir a fer la valoració. Igual van passar 3 o 4 mesos, eh? I, clar, es fa llarg. I llavors, quan vam demanar la segona valoració, també va ser... vam estar esperant uns mesos, al final, perquè vinguessin i diguessin que no, que realment la mare estava pitjor, llavors. Però vaja, suposo que canviar de grau tampoc deuen fer-ho així com així.
3: A Catalunya actualment s'està trigant més de 6 mesos de mitjana per obtenir els ajuts de la dependència i la reforma pretén reduir aquesta resolució a la meitat, a 3 mesos. I destaquem també que Ràdio Rubí van presentar la programació per a la temporada 2026-2027 ahir a la tarda en un acte celebrat al casino. Davant de desenes de persones, omplint la sala a la càmera, l'emissora municipal vam desgranar les claus d'una graella en la línia de la iniciada l'any passat, però amb la voluntat de fer passes per fer una ràdio cada vegada millor. La col·laboració amb La Xarxa, que es va iniciar la temporada passada, s'amplia enguany amb la participació a 2 magazins diaris, Rambla 54 i Connectats. A més, destaquen també un cap de setmana reforçat i nous programes de col·laboradors.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. En parlarem tot seguit amb la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, la Carol Aixut. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
2: Miento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Dels esports, avui destaquem que el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, la patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, hem d'estar molt pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia han de sortir uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer fins a 1.200 controls de trànsit. I ara toca saber quin temps ens espera de cara a les properes hores i de cara als propers dies, sobretot pels afortunats que tenen aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, a la Mercè i a Santa Tecla, no haurem d'estar pendents, com a mínim, i avui, de la pluja, oi? Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs no, s'estan desenvolupant amb total tranquil·litat, calor, xafogor a les tardes, això sí, tant a Tarragona com a Barcelona. De moment aquestes festes, i avui no serà el cas tampoc de la pluja, per tant tota la tranquil·litat del món per poder desenvolupar activitats al ras. I de fet no només a Barcelona i Tarragona capital, sinó també a la resta del país. Al matí sí que està despertant més aviat com toca. Pel que fa a la temperatura, perquè l'ambient és bastant fresquet, hi ha moltes mínimes que han baixat dels 12-14 graus, fins i tot també ja hem baixat dels 20 graus a la costa. Avui hi ha petites novetats, i és que hi ha alguns núvols que s'han format cap a la Costa Brava, també en algun racó de l'Empordà, cap a l'Ebre. Són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat, baixos, amb alguna boira i tot, però de seguida marxaran. Per tant, al migdia, a la tarda, seran de temps completament assolellat, tranquil i amb una temperatura com la d'ahir o una mica més alta i tot, especialment a les comarques del Pirineu, les de Lleida, les de l'Ebre, aquí fàcilment per sobre dels 30 graus. Una situació, podríem dir, en pilot automàtic, que també continuarà el que queda d'aquesta setmana, per tant, el cap de setmana també de calor. Ho anirem seguint, vaja, a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: A les 8 i 6 tanquem portada i entrem de ple en matèria. Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació de David Amador.
4: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. N'ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
5: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. I el que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res, res, res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
4: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix sumar el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
6: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
7: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Canviem de qüestió per explicar-vos ara que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Ha seguit la intervenció l'Esther Minguell i també la Mont Carvajal.
8: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
9: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
8: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
10: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
11: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
8: Illa ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: La pagesia torna a posar Catalunya en alerta. Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització el 14 d'octubre a Barcelona per denunciar que el sector agrari viu una situació límit després d'anys d'encadenar crisis sense resposta. Però no són els únics. La JARC ja ha avisat que, si no hi ha mesures immediates, començarà les protestes el 4 d'octubre. I Revolta Pagesa prepara assemblees perquè el malestar és transversal. Els costos disparats i els mercats en crisi, entre altres greuges, han posat contra les cordes el sector primari, que alerta que la viabilitat de moltes explotacions està en risc real. Carol Aixut és la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos i amb ella volem parlar de totes aquestes qüestions. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, Helena. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Ho deia, Unió de Pagesos parla d'una situació insostenible per al sector ara mateix. De què parlem exactament? Què està passant al camp català perquè s'hagi arribat a aquest punt?
12: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor que hem tingut, dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havien plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries. És una gran preocupació perquè al final, si volem menjar, què menjarem? Pedres?
1: Carol, quins mercats estan patint de manera més crítica? Hi ha algun sector que ja estigui, per dir-ho d'alguna manera, en fallida tècnica i per què?
12: És que més o menys quasi tots són tots els sectors, el sector del cereal, el sector de l'arròs, el sector de la vinya, el sector de la fruita, el sector ramader, el sector per si, amb el tema de la PPA, granges que no estan integrades, han perdut la seva màxima producció, vull dir, estem sota mínims i treballant amb pèrdues. És que són tots els sectors. No hi ha un que hagi funcionat.
1: I quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura? Què se us va prometre i encara no s'ha complert? Recordo que dilluns hi ha convocada una taula agrària a la qual hi esteu, evidentment, convocats. Suposo que allà es parlarà d'aquesta qüestió. Quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura ara mateix?
12: És que reclamem el gasoil professional, un IVA reduït, però és que, a més, els hi hem preparat un document, una plataforma, on nosaltres els expliquem que arrel de la pèrdua del 30% de producció, els pressupostos de la Generalitat tenen un fons de contenció que poden utilitzar aquest per pagar a totes les explotacions i així cobrir els costos, els gastos que han tingut. Vull dir, els estem donant hasta mastegat les coses, perquè ells sol tinguin que pitjar un botonet i dir estem d'acord. Vull dir, tenim uns tècnics a Unió de Pagesos que portem des del principi de l'estiu, quan tot això començava a veure que no funcionava, i ho estan treballant, i ara ja els hi portem, entre avui i el dilluns els hi portarem el document, els hi direm, és que sol teniu que pitjar el botó i dir, sí, vull.
1: Avui també teniu reunió amb el conseller Ordeig. El que dèiem, Jarque i Revolta Pagesa també situen l'octubre com a mes de protestes. Mateixos problemes, però cadascú sembla que va per lliure. Hi ha capacitat de front comú?
12: És que hi ha una cosa. Al final, nosaltres hem cridat a tots els pagesos, siguin del color que siguin. Si aquest és el problema, vull dir, jo no defenso els del color blau i els de color verd, són uns altres i a tu no et parlo. És que al final és un problema general que tenim tots els pagesos. Estan tots convidats a participar a la mobilització del dia 14. Després és que jo no en parlo, és que no sé què. Això són problemes d'egocentrisme que tenim, que fa molts anys que tenim, i això ha de començar a passar. Vull dir, la pagesia vol sortir conjunta. Nosaltres tenim molts afiliats que ens han reclamat, escolta, per què no sortiu tots junts? Home, doncs nosaltres, les portes a les nostres explotacions no existeixen, estan totes obertes. Nosaltres des del primer moment hem dit, estem defensant a tots els pagesos i estan tots convidats a venir.
1: Doncs, Carol Aixut, gràcies per atendre'ns aquest matí. Estarem pendents de la trobada que teniu avui amb el conseller Ordeig i, evidentment, també dilluns amb aquesta taula agrària. N'esperem notícies. Gràcies, bon dia.
12: Gràcies a tu, merci.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Són un quart de nou. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força normalitat. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. Fins aquest migdia s'espera que surtin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Es preveu que les vies amb més afluència siguin l'AP7, l'A2 al Baix Llobregat, la C33 al Vallès, la C17 i la C58. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions de més de 7 tones i mitja a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra en 1.200 controls de trànsit amb l'atenció posada, sobretot, en l'alcoholèmia i les distraccions. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de més congestió de vehicles. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
13: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts, aquí, al Notícies en Xarxa, el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
2: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
1: La Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i es pot finançar o és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i també altres programes de protecció social. És una informació que ens amplia ara mateix la Maite Polo.
14: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
15: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
16: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
14: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
1: I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Pajor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
17: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
1: L'espanyolista Roberto Fernández s'estrena com a internacional a la concentració de la selecció espanyola per als partits de la Nations League. El davanter blanquiblau, que espera poder debutar en algun dels 4 duels que jugarà el combinat, s'ha mostrat agraït a l'espanyol per la confiança que l'ha acabat portant a la selecció.
18: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también, y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
1: Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes, un dels únics jugadors que continua de la plantilla i del curs passat. Dario Brizuela assegura que estan preparats.
19: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
1: En hoquei patins ha començat ja l'hoquei Lliga Catalana Femenina amb els triomfs del Palau sobre el Cerdanyola per 6-1, del Bigues i Riells davant el Manlleu per 4-2 i del Voltregà a la pista de l'Alpicat per 2-5. El Mataró i el Sant Cugat van signar un empat a la pista del Maresme. Les locals es van avançar amb dos gols de Marc Parés i Farners Prat, però Ariadna Martínez, amb un doblet, va igualar el resultat. A partir d'aquí, el partit va estar ajustat fins al 4-4 final.

0: En 5 minuts arribarem a 8:45 del matí. Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eisberg i Satori. Això serà a les 10 d'aquesta nit al Moll de la Fusta, però des de les 8 del matí, grallers i trabucaires desperten la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
1: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre. I més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
0: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha hagut el punt final de la Festa Major tarragonina amb un dels moments més esperats. És els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. També us expliquem que l'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què, de manera destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. El premi està dotat amb 30.000 euros.

Des de Rubí en aquest dijous 24 de setembre, el servei de Rubí Empresa ha engegat un any més la formació des d'ara i fins al desembre de la xarxa d'economia circular de Rubí. Es tracta de diferents sessions que pretenen donar instruments a les empreses per ser cada vegada més sostenibles, tenint en compte, a més, les noves normes reguladores. La primera d'aquestes sessions es farà el dia 2 d'octubre i porta per títol Residus, envasos i embalatges, obligacions legals, novetats i ajuts. El 23 d'octubre serà el torn de sostenibilitat aplicada a la cadena de subministrament i el 20 de novembre, petjada de carboni, definició, abast i càlcul. Aquestes tres formacions es faran en línia a partir de 9:45 del matí. Cal destacar que està subvencionada per la Diputació de Barcelona al 100%. Hem de recordar que la xarxa té com a objectiu ajudar a les empreses a avançar cap a models més circulars, digitals i competitius mitjançant la innovació i la cooperació. La xarxa està formada ara mateix per 34 ens, concretament 25 empreses, 8 organitzacions i també l'Ajuntament de Rubí. I d'altra banda, el Centre d'Estudis Rubinencs, juntament amb el Consorci Sanitari de Terrassa, organitza dilluns una ruta del Rubí vitivinícola. El passeig de caràcter gratuït i guiat per l'historiador Sergi Cano proposa un recorregut pels principals escenaris del municipi que mantenen viu el record d'una tradició de més de 2 mil·lennis. La caminada sortirà a 9:45 del matí des de la Cruïlla entre el carrer Cadmo i el passeig Pau Claris. Durant el recorregut, els participants passaran per espais emblemàtics del patrimoni local, com per exemple Cal Patilles, on encara avui s'elabora vi, les antigues caves Aris Casanovas, les bodegues Rosars i també l'antic celler cooperatiu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, n'acaba de parlar al Notícies en xarxa.
2: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
1: És una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on hi residien la seva dona i la filla. Aparentment, no presenta signes de violència. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
3: Realmente no se tiene consciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les Blaugrana han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. Avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat que han començat ja de bon matí amb els grallers i trabucaires despertant els veïns de la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que, per cert, avui continuen.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de fer-se efectiu a Madrid el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut durant 70 anys. És una informació d'en David Amador.
4: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet del Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
5: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No, no és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res, res, res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
4: Des del Sindicat de Llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant d'aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
6: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
7: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Mentrestant, a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa, però, la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i l'Amón Carvajal.
8: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
9: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
8: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
10: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
11: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
8: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per l'agricultor per compensar l'augment de costos. En declaracions fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha dit que al sector de la pagesia se li acumulen les crisis.
2: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
1: I quan falten 5 minuts per arribar a 9:15, us expliquem que els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. La residència ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergència van funcionar correctament.
12: Des del moment zero, els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible. No? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haureu pogut veure.
1: I a Barcelona, Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre una

0: és amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està ara sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigada va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurada ni assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics.
1: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigint un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència, i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
0: El govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona d'alt risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer la reobertura del medi natural de manera segura. Mentre no s'aixequen les restriccions, continua estant prohibit l'accés al Parc Natural de Collserola. De fet, des que es van activar les mesures a finals del novembre passat i fins avui, ja s'han interposat 37 denúncies per saltar-se aquesta prohibició. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca a casa nostra depèn de fons públics i només el 20% de fons privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
2: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
0: I abans dels esports, afegim que la Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. És una ampliació, és una informació, volíem dir, que ens amplia, ara sí, la Maite Polo.
3: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
4: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a

0: infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
1: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
2: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
3: Deu minuts per arribar a les 9, obrim crònica esportiva, com cada dia, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
4: Bon dia.
3: I amb el Barça, que també el femení continua imparable. Ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria contra el París.
4: Doncs sí, golejada per 5-2, tot i començar perdent, ja que van ser les franceses les que van obrir el marcador. Però la reacció blaugrana no es va fer esperar i al descans ja guanyaven per 4-1. Unes diferències que es van ampliar, tot i a baixar el ritme a la segona meitat, fins al 5-2. Final. Eva Payor va fer un doblet i també van marcar Caroline, que es va estrenar com a golejadora, així com Serra Jordi i Graham Hansen. Tot i el triomf en l'estrena a la màxima competició europea, el tècnic Pere Romeu reclama més a l'equip.
5: Pongo un valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
4: També en futbol s'han complert els pitjors pronòstics i el Club Esportiu Mataró ha hagut de retirar el primer equip femení de la competició. La decisió arriba pel fet de no haver pogut reconstruir una plantilla per competir a preferent. És una informació de Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
6: A través d'un comunicat difós a les xarxes socials, el club ha informat de la impossibilitat de poder reunir les condicions necessàries per formar un equip amb garanties per disputar aquest curs la preferent femenina. Una decisió que podia intuir-se després que aquest cap de setmana l'equip no es presentés a la primera jornada de Lliga contra la penya blanquiblava La Roca. Fins aquest dilluns, l'equip només tenia inscrites a la federació 6 jugadores. En el mateix escrit, l'entitat groc i negre exposa haver intentat per totes les vies donar continuïtat al projecte. El cert és que al final no se n'han sortit. Per això, lamenten haver pres la decisió i es comprometen a seguir treballant perquè en un futur el club torni a tenir un sènior femení.
4: Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que estan preparats.
7: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
4: Triomf del Cadí, la seu a la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'ha imposat a l'Espart Girona per 67-72 i suma la competició per vuitena vegada, la cinquena en 6 anys. La bona actuació d'Iana Martín amb 22 punts no va ser suficient per contrarrestar el joc col·lectiu de les urgellenques. Marina Mata, escollida millor jugadora del partit i autora de 14 punts, va liderar l'equip juntament amb Laia Reventós i Nayan Niaré. A la Lliga Catalana Challenge, el Joventut va superar el Lima Horta per 70-60. La final va ser igualada fins al tercer quart i ja en el darrer període les badalonines van prémer l'accelerador i van sentenciar amb un parcial de 23-16. La verd i negra Chanaya Francisco, amb 21 punts i 5 rebots, va ser la jugadora més destacada del partit. Doncs victòries del Joventut i del Cadí la Seu en aquestes primeres competicions en les lligues catalanes. Les estatals comencen la setmana que ve.
3: N'estarem pendents, com sempre.
4: Com sempre.
3: Gràcies, Cristina. Bé. I nosaltres ens n'anem ara de festa major perquè Barcelona, evidentment, ha omplert i omplirà aquests dies plen els carrers de plenes activitats culturals. De fet, una de les novetats d'enguany és l'espectacle singular de gran format que es diu Emergency Exit, de la Fura dels Baus, d'Eisberg i de Satori. Això serà a les 10 de la nit, però al Moll de la Fusta. Però des de primera hora d'aquest matí, grallers i trabucaires estan despertant a la ciutat de Barcelona. Ens anem, doncs, cap al centre de la ciutat. De fet, l'Ester Minguell era allà i ha seguit la comitiva. Ho veiem.
8: Doncs un centenar de grallers de diferents colles de la ciutat de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables, estan des de les 8 del matí puntuals sent els més matiners d'aquest dia de la Mercè a Barcelona. Ho estan fent per despertar tots els veïns de Ciutat Vella i ho estan fent amb aquest toc de matinades que van fent pels diferents carrers del barri gòtic. Hi ha els timbalers, hi ha també els grallers de les diferents colles que van fent petites aturades a diferents punts de la ciutat on llavors fan una de les cançons de lluïment. És el primer acte d'aquest dia en què la cultura popular és una de les claus de les protagonistes de la jornada. I és que d'aquí una estona hi haurà el seguiment de la Mercè, hi haurà també aquesta cercavila amb els nans, amb els geganters, que aniran a parar tots a la plaça Sant Jaume on faran els seus tradicionals balls. I on, molt important, a la una del migdia hi haurà la Diada Castellera amb les colles de Barcelona, les 8 colles castelleres que faran aquesta diada, en què, atenció, també hi haurà una novetat, és aquest nou casc que portarà la canalla i que s'estrenarà aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona en aquesta diada de la Mercè amb les colles barcelonines.
3: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els Xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant des de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. Doncs bona diada de la Mercè als barcelonins i que acabi de ser una bona festa major la de Santa Tecla als tarragonins. Nosaltres tornem demà en punt a les 7. Gràcies per l'atenció. Fins demà. Que vagi bé.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit de Can Rosés es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
2: A peu de camp. Tots fem esport.
4: Informatius de Ràdio Rubí.
5: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
6: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
7: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
4: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
8: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
9: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
9: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
9: Sí, sí, sí. Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
10: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
6: La NU és un festival que atreu molt públic especialitzat de fora de Rubí.
11: L'eclipsi reuneix a més de 1.000 rubinencs a Can Oriol. El fenomen astronòmic no va causar cap incidència i es va poder observar amb total normalitat.
12: El nou equip de Serenús ha estat seleccionat a partir de les borses de treball municipals. Els 8 agents nocturns treballen a jornada completa, de dimecres a diumenge.
6: El QMCAT té lloc durant tot el dia a la Rambla del Ferrocarril de Rubí. El festival neix de la política local.
13: Un davanter és el que encara està buscant Esteban Camino, el director esportiu del Club Joventut 25 de Setembre, per acabar de tancar la plantilla de cara a la pròxima temporada.
4: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Són les 9 del matí i és 24 de setembre. Bon dia, Rubí. Avui començarem, com sempre, aquest dijous amb les notícies del dia i amb molts continguts per endavant al nostre Rubí. El dia d'avui torna un dels espais de participació política del programa. Els grups municipals opinen i el protagonista d'aquesta primera edició de la temporada serà el portaveu del PSC, Rafa Hueto.
1: I també tenim estrena, arriba Lletra Petita, un nou espai de divulgació jurídica amb el col·lectiu Ronda per parlar de situacions quotidianes i explicar què diu la llei i quines opcions tenim.
0: Avui començam per una situació que pot generar molts dubtes. Què hem de fer si ens han acomiadat?
1: I abans de la tertúlia, Rubí en dos minuts, on avui coneixerem un nou personatge de la ciutat i la recomanació musical del Robert Fernández.
0: Després serà el moment de posar l'actualitat damunt la taula amb la nostra tertúli.
1: Avui amb dues incorporacions noves, Mohamed Said i Lluís Jerez, que s'estrenen amb Pep Adelantado, Isidre Rubio i Conchita Jimeno.
0: I a la tercera hora, cultura i espectacles. Demà comença el Festival Peacock i comença... i fa el retorn després d'uns anys i coneixerem tots els detalls d'aquesta nova edició.
1: També parlarem de teatre amb Àngel Miguel, Mariona Checa, que ens presentaran la seva obra Metamorfosi.
0: I acabarem amb Història i Memòria Local. Jordi Vilalta i Quico Bull, del Centre d'Estudis Rubinencs, ens explicaran la programació que han preparat per als pròxims dies.
1: Actualitat, política, dret, tertúlia, música, teatre i cultura.
0: Tres hores per començar el dijous ben informats i amb tota l'actualitat de Rubí. Comença el Rubí al dia.

0: reforma de la Llei de Dependència i Discapacitat que vol reduir el temps d'espera i facilitar els tràmits per accedir als ajuts. A Catalunya la resolució pot tardar actualment fins a 2 anys en alguns casos i la nova norma fixa en 3 mesos el termini per resoldre les sol·licituds de dependència.
1: Rubí ha estat el primer municipi de la província de Barcelona on ha fet parada enguany la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Només dimarts van passar 53 persones per la unitat mòbil, 2 van ser derivades amb urgència a l'hospital després de detectar-hi factors de risc.
0: Ràdio Rubí ha presentat la programació de la temporada 2026-2027 amb novetats, com 2 nous magazins diaris de la xarxa i una ampliació dels continguts compartits amb altres emissores locals. La presentació es va fer ahir al Casino. La graella també reforça la producció propi amb novetats aquí, al nostre matinal, al Rubí al dia, de 9 a 12, i nous podcasts exclusius per al web.

0: I abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer, com sempre, quina és la previsió meteorològica i ho fem de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Continuem en aquesta mena de pilot automàtic pel que fa a la meteorologia a les comarques de l'àrea metropolitana. I és que els últims dies no hem tingut núvols importants, no hi ha hagut pluges i així continuarà també aquest dia de la Mercè. Per tant, a Barcelona i Rodalies, que avui no s'hi veuran núvols. Alguns desfilagarsats, de descafeinats, d'improductius, d'inactius, d'innocents i poca cosa més. Per tant, moltes hores de sol que tornaran a escalfar i faran que la tarda torni a ser de temperatura més alta del que toca. Arran de mar, justament, al voltant dels 27, 28, 29 graus, però ja novament al Vallès i al Penedès tocant els 30, 31 graus. El matí desperta frescal, per tant, almenys doncs ja tenim unes temperatures que toquen a primeres hores, però aquesta tendència de temps totalment estancat continuarà també les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa.

0: El Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de la Llei de Dependència i la Discapacitat. L'objectiu és agilitzar els tràmits per sol·licitar i obtenir els ajuts i donar més eines i suport a les famílies cuidadores. La llei compleix aquest desembre 20 anys. En aquest temps, a Catalunya s'han presentat gairebé 1 milió de sol·licituds inicials, concretament 983.919 i més de 635.000 peticions de revisió. Més de la meitat, un 54,2%, corresponen a persones de més de 80 anys. La segona franja d'edat amb més sol·licituds és la de persones d'entre 65 i 79 anys. Un dels principals objectius de la reforma és reduir els temps d'espera, ho explica l'advocat del col·lectiu Ronda, Ferran Medina.
1: El que es pretén també és flexibilitzar-lo. És a dir, antigament era o diners, no? És a dir, o l'ajut econòmic o el suport del servei. Doncs ara el que s'intenta, no?, és flexibilitzar i que potser puguem accedir a ambas ajuts o compatibilitzar-les. Si es du a terme, doncs potser es podrà personalitzar una miqueta més els requeriments d'ajut que necessiten les persones afectes d'aquesta dependència i potser, doncs, si ho personalitzem una miqueta més, doncs aconseguim solventar les dificultats amb les que es troben cada en el seu dia a dia.
2: A Catalunya, actualment es pot trigar de mitjana fins a 2 anys a resoldre els ajuts per a persones amb discapacitat i més de 6 mesos en el cas de les persones dependents. La reforma fixa en 3 mesos el termini per resoldre les sol·licituds de dependència en lloc dels 6 mesos actuals. El text també elimina algunes incompatibilitats amb altres ajudes econòmiques. Tot i això, un dels principals esculls és el volum de valoracions que encara estan pendents de resoldre el Departament de Drets Socials. És una situació que coneix de prop la rubinenca Pilar Guaix. La seva mare va ser diagnosticada d'Alzheimer fa 10 anys. Després d'una llarga espera, li van reconèixer el grau 1 de dependència. Quan la malaltia va empitjorar, la família en va demanar la revisió, però no li van concedir el grau 2. Finalment, van decidir portar-la a una residència on van iniciar de nou els tràmits, però va arribar la pandèmia, els procediments es van aturar i la seva mare va morir fa 5 anys. Guas recorda que tot el procés va ser molt llarg i lent. Per això, valora positivament que la reforma vulgui agilitzar els tràmits.
3: Anar una mica lent, eh? Perquè, clar, abans no vam anar a l'assistent social, abans no es va iniciar, van venir a fer la valoració. Igual van passar 3 o 4 mesos, eh? I, clar, es fa llarg. I llavors, quan vam demanar la segona valoració, també va ser, vam estar esperant uns mesos. Al final, perquè vinguessin i diguessin que no, que realment la mare estava pitjor, llavors. Però vaja, suposo que canviar de grau tampoc deuen fer-ho així com així.
2: A Rubí, els serveis socials bàsics de l'Ajuntament gestionen l'atenció a la dependència, ofereixen orientació i valoració i també serveis com l'ajuda a domicili, la teleassistència, les residències i centres de dia o el transport adaptat per a la gent gran. Per rebre atenció per primera vegada, cal adreçar-se al servei de primera acollida situat al carrer General Prim, número 3335, segona planta.
0: I Rubí ha estat el primer municipi on ha fet parada aquest any la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. La unitat mòbil es va instal·lar ahir i abans d'ahir a l'exterior de l'antiga estació, on a l'espera de tenir les dades totals dels 2 dies, només dimarts, van passar 53 rubinencs, 2 dels quals van ser derivats amb urgència als hospitals de referència. El seu objectiu és detectar de manera precoç factors de risc vascular entre la població. Segons la Fundació Ictus, una de cada 4 persones sofrirà aquesta malaltia. La iniciativa està impulsada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Sandoz i la Fundació Ictus, i enguany incorpora també professionals d'atenció primari. A Rubí, el dispositiu ha funcionat en coordinació amb el Consorci Sanitari de Terrassa. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va visitar la unitat mòbil aquest dimecres al matí i va remarcar que Rubí té un pla local de salut que també inclou campanyes com aquestes i on la prevenció és essencial.
4: Per nosaltres, les persones estan al centre de la nostra acció diària i parlar de persones és parlar de salut. És un àmbit més que important a les nostres vides, a la vida de la nostra ciutat, i aquesta estació, aquest tràiler amb les estacions que informen a la ciutadania de tot allò que és important conèixer per saber si tens factors de risc, doncs el que fan és prevenir i, per tant, garantir o millorar o com a mínim contribuir a aquesta millora de la qualitat de vida i de la salut dels veïns i veïnes de Rubí.
2: La unitat mòbil, que voltarà per diferents municipis catalans, disposa de 5 estacions. S'hi controla la pressió arterial i el pols, es fa un cribatge de fibril·lació auricular, es mesura pes, talla, perímetre abdominal i s'analitzen el perfil lipídic, la glucosa i l'hemoglobina glicosilada. Finalment, els professionals calculen el risc vascular, ofereixen consell mèdic i farmacèutic. Si detecten paràmetres alterats, poden derivar la persona al CAP o a l'hospital de referència. El farmacèutic comunitari coordinador del Col·legi de Farmacèutics de les Farmàcies del Vallès Occidental, Joan Brugueres, explica com funciona l'última fase del circuit.
5: I al final hi ha una estació que el que es farà serà valorar totes aquestes proves, a veure si hi ha algun factor de risc que s'hagi d'actuar allà i donar pautes de vida saludable, sensació tabàquica, vull dir que hi haurà un farmacèutic dedicat a donar i a valorar totes aquestes proves de risc. És important que es facin aquests factors, que es valorin a temps tots aquests factors de risc, perquè poden salvar moltes vides.
2: La campanya és gratuïta, està oberta a la ciutadania. La unitat mòbil continuarà el recorregut per 4 municipis més de la província de Barcelona fins a finals d'octubre, com són Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Barcelona.
0: I canviant de tema, perquè l'estiu del 2026 ha estat el més càlid mai registrat a Catalunya, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I a Rubí, la calor encara es farà esperar per marxar definitivament. El meteoròleg rubinenc Lluís Mi Pérez ha explicat que l'excepcionalitat aquest estiu no s'explica només pel canvi climàtic, sinó també per una situació atmosfèrica molt persistent.
6: El que ha passat enguany és probablement... S'ha de veure exactament per què, però, o sigui, la principal causa ha estat una dorsal anticiclònica molt persistent. O sigui, des d'Àfrica, des de la zona de les Canàries, de fet, Canàries, nord d'Àfrica i gran part de la Mediterrània, ha sortit com una bombolla de calor que és molt estable.
2: Aquesta persistència ha afavorit setmanes de calor, també poca pluja i de cara a la tardor. Els models apunten temperatures per sobre de la mitjana. Rubí Pérez considera que la tardor, pròpiament dita, no arribarà fins a finals d'octubre, principis de novembre, però la gran incògnita és la pluja. Les previsions estacionals tenen molta incertesa i, de fet, Pérez posa en dubte que es pugui anticipar ara mateix una tardor especialment plujosa. El meteoròleg alerta, a més, d'un canvi en la manera com plou a Rubí.
6: Pocs dies de pluja, amb dies molt, molt suaus, massa, i dels pocs dies de pluja que hi haurà, amb molt mala hòstia.
2: Una situació que, segons Pérez, obliga a tenir cada vegada més en compte la gestió de l'aigua i el territori davant d'episodis de pluja molt concentrada.
0: I aquesta casa, Ràdio Rubí, va presentar ahir a la tarda la programació per a la temporada 2026-2027 en un acte que es va celebrar al casino davant d'un centenar de persones que van omplir les butaques de la sala de càmera. L'emissora municipal va desgranar les claus d'una graella en lini de la iniciada l'any passat, però amb la voluntat de fer passes endavant. Albert Soler és, des del 2025, el director de Ràdio Rubí.
7: La programació de la temporada 26-27, que és la segona una miqueta que penso i que m'ha durat una mica des de la meva direcció, va una mica en la línia continuista de l'any passat, però fent passes endavant.
2: Passes endavant, com la integració a la xarxa audiovisual local iniciada la temporada passada i que aquesta temporada s'amplia considerablement. Destaca especialment la participació de Ràdio Rubí en dos magazins diaris. El primer, Rambla 54, de dilluns a divendres a les 4, nou espai coordinat des dels serveis centrals amb continguts elaborats per 54 ràdios locals. Anna Morgades és la presentadora.
8: La filosofia és explicar una mica històries potser més quotidianes, no d'actualitat, i la veritat és que portem, és la tercera setmana que tenim el programa en marxa i estem descobrint coses bestials d'arreu de Catalunya, Rubí inclòs, i molt contents.
2: Un esperit similar al de Connectats, cada dia a les 5 de la tarda. Aquest és un espai de la xarxa més veterà, però al qual aquesta temporada Ràdio Rubí se suma a les emissores locals de Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Badalona i el Prat per fer-ho possible. El presenta la Carme Reverter.
9: El que pretén és, efectivament, connectar-nos, com diu el seu nom, als diferents municipis que formem part del programa dins de l'àrea metropolitana de Barcelona. I el que ens permet a tots plegats és conèixer-nos una mica més, perquè estem a prop, però falta doncs, fer aquest pas d'acostar-nos i conèixer una mica la realitat de cadascú.
0: Pel que fa a la producció propi de Ràdio Rubí, la gran novetat del matí som tu i jo, Toni, al capdavant d'aquest matinal que fem de 9 a 12 del matí. Així mateix, el cap de setmana es reforça amb butlletins horaris de la xarxa, el resum setmanal al rebost i noves propostes musicals com Insòmnia. Entre setmana, els serveis informatius mantenen els butlletins i els informatius migdia i vespre de Patri Díaz i David García i la informació esportiva diària i les retransmissions del cap de setmana a peu de camp aniran a càrrec de Cisco Lara i David Burillo, mentre que l'estratègia a les xarxes socials estarà liderada per Belén Tierno.
2: Per la seva banda, l'espai dedicat als grups locals, Ruby Sound, presentat per Robert Fernández, passa a emetre's els divendres a les 7 de la tarda. Segueixen fins a 25 programes temàtics fets desinteressadament per col·laboradors, espais com el poliesportiu i tu què tal, les Gildes, primer, segon i postres, o de sèrie. Aquests programes continuen a la graella al costat de propostes veteranes com Ara i Sempre, Sonido Vinilo, Código Murphy i de noves incorporacions de la xarxa com La Terra és Plana, Moments d'Òpera o Sons a Cau d'Orella. Com a novetat de la temporada, destaca l'estrena d'una secció de podcasts només per al web, més enllà de les zones. La proposta s'ha estrenat amb l'espai Petjades de Mestre del rubinenc Raül Cabús i la idea és anar sumant-hi més propostes.

0: és moment d'esports amb el Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Comença ja a omplir-se l'agenda esportiva dels caps de setmana. S'apunten a l'inici de competició algunes modalitats esportives per aquest dissabte i diumenge. Per exemple, en categoria femenina, els nois encara han de començar amb voleibol a la tercera catalana, l'arrencada del Club Vòlei Rubí en tercera catalana i el grup C serà a les 6 de la tarda i a Olot aquest pròxim dissabte. També s'estrena en competició en futbol sala, però categoria masculina, l'Esportiu Rubí, un equip que jugarà com a local per arrencar a un quart de set de la tarda dissabte en tercera nacional i el grup 1 davant de l'Everest Prosperitat. A la Llana, les noies, que disputen la segona jornada de segona nacional, també jugaran com a locals el mateix dissabte, però a les 6 de la a les 4 de la tarda, perdó, i davant del Sant Pablo. Estrenes també en bàsquet amb el CEP Sant Jordi, que inicia el seu camí. Primera catalana, primer partit en la nova categoria de les noies. Grup 1 de competició, dissabte a les 6 i davant d'Alcaldes s'estrenen a l'escola Montserrat. També com a locals ho faran els nois, però en el seu cas, diumenge a les 6 de la tarda reben el Gaudí Sardenya amb l'objectiu de mantenir-se en aquesta Copa Catalunya. Un cap de setmana en el qual, al marge d'aquestes estrenes, tenim futbol i el derbi. En tercera catalana, el grup 7, Penya Blaugrana, Ramon Llorenç, Olímpic de Can Fatjove. Primer partit en què hi ha enfrontament directe entre els dos equips de la nostra ciutat. Encara haurem d'esperar una miqueta, per al del grup 7 entre Rubí B i 20 B. A un quart de set de la tarda de dissabte i al camp de la Penya Blaugrana, Ramon Llorenç, aquest primer derbi, encara en tercera catalana, però el grup 7 jugarà davant del Mirasol Baco Unión. Primera visita del Rubí B ho farà dissabte a les 6 de la tarda, mentre que el 20B s'estrenarà a domicili, en el seu cas, al camp del Vista Alegre, diumenge al migdia.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.

0: Obrim l'espai, els grups municipals opinen, un temps que Ràdio Rubí se deixa als grups polítics en representació al ple perquè puguin explicar la seva visió sobre l'actualitat de la ciutat, els projectes que tenen en marxa i la seva tasca municipal. Avui encetam nova temporada d'aquest espai i ho fem, com és habitual, amb el portaveu de la Partit dels Socialistes de Catalunya a Rubí, Rafa Hueto. Rafa, bon dia i benvingut una altra vegada en aquest Grups Municipals Opinen.
1: Molt bon dia i moltes gràcies per oferir-nos aquest espai per poder explicar tot allò que fem. Jo, abans de començar, sí que us volia felicitar a tot l'equip de Ràdio Rubí. Ahir vas tenir l'oportunitat de poder assistir a la presentació d'aquesta nova temporada i la veritat és que segur que tots els rubinencs trobaran alguna cosa d'interès en l'oferta que vau presentar ahir i moltes felicitats a tot l'equip.
0: Moltíssimes gràcies, sí. De ben segur que troben algo que els hi agradi. Començam una nova temporada i també encaram el tram final del mandat municipal. Quin és el moment polític que viu ara mateix Rubí des de la perspectiva del PSC?
1: Doncs jo crec que clarament es veu el funcionament o l'objectiu que tenen les formacions polítiques que formen part del govern, que és seguir treballant i seguint completant, executant i finalitzant els projectes que estan en marxa a la ciutat i que per nosaltres és el més important, i la resta de grups municipals de l'oposició, doncs, que ja estan en precampanya o directament en campanya electoral, doncs, bueno, això es veu a la ciutat, es veu a les xarxes socials, el comportament de cadascú. En tot cas, en queda encara molt de temps, hem de finalitzar aquest mandat, hem de completar...
0: No queda tant, pel maig.
1: Sí, això? Bueno, però encara queda. En tot cas, els que estem al govern, el que tenim és l'obligació de seguir treballant, de finalitzar els projectes i ja hi haurà temps per fer campanya electoral.
0: Uh-huh. Un dels projectes que més està marcant l'actualitat municipal és el projecte de transformació de les Torres, amb la voluntat d'optar al Pla de Barris de la Generalitat. L'alcaldessa explicava ara fa només una setmana aquí, en aquest mateix estudi, que una de les primeres actuacions ha de ser la transformació de la plaça Pearson. Quan començarem a veure les actuacions sobre el terreny? Perquè l'alcaldessa em va dir que era ja.
1: Però... Sí, és imminent, és imminent. Es convocarà una roda de premsa per poder explicar els inicis de l'obra i les afectacions que tindrà, perquè és un espai molt central de la ciutat i, com totes les obres, tindrà afectacions i això passarà en els propers dies.
0: O sigui, ja, eh?
1: Sí,
0: això
1: ja,
0: sí que ja,
1: ja
0: és ja, perquè és la setmana passada era ja i és encara estic esperant.
1: És imminent.
0: Molt bé. L'Ajuntament, a més, també ha tret a subhasta els antics cinemes de les Torres per 1,2 milions d'euros i l'altre dia l'alcaldessa ens va dir que avui, el dia 24 de setembre, és la data en la qual se sap qui s'han adjudicat perquè hi havia interessats. Finalment, qui se'ls queda, si es pot dir?
1: No es pot dir perquè el que acaba avui és el període de presentació d'ofertes. Això acaba a les 12 de la nit. És un
0: procés... encara hi ha marge.
1: Sí, és un procés de licitació que està molt pautat. Avui sabrem si hi ha ofertes per aquest espai i en els propers dies es farà, com a qualsevol licitació pública, l'apertura d'aquestes ofertes i se sabrà en aquell moment qui acaba adjudicant, comprant a aquest espai.
0: M'he avançat, idò, eh?
1: Sí.
0: Bueno, jo sempre tinc molta pressa.
1: Ja sabeu que els temps administratius estan molt reglats, són molt rígids i s'han de complir, evidentment.
0: Uh-huh. Sobre aquests antics cinemes, l'any 2004 l'Ajuntament els va comprar amb la intenció de fer algun equipament. Què és el que ha fallat durant aquests 20 anys perquè aquell projecte no hagi tirat endavant?
1: Bueno, a vegades les circumstàncies et fan prioritzar altres coses en determinats moments. En d'altres ocasions no hi ha hagut la capacitat financera, perquè recordem que aquell espai necessita una inversió molt important. Ara tenim l'oportunitat amb el Pla de Barris de fer inversió pública i també pensem que és un espai en el que la inversió privada doncs, pot oferir alternatives i activitat econòmica i social que pugui ajudar el barri. Al final, l'Ajuntament no ho pot tot, Això és una realitat, els recursos són finits i hem de també comptar amb el sector privat per veure si pot dinamitzar i fer funcionar la ciutat també.
0: Mm-hmm. Rafa, cada vegada que vens faig la mateixa pregunta i avui no serà una excepció. Pressupostos i ordenances, com els tenim?
1: Doncs el govern té la voluntat de poder presentar una proposta, però com et deia, només comença la primera pregunta que em feies de com veia l'actualitat política, molt em temo que ens trobarem amb una oposició que està pensant en el maig del 2017, està deixant de banda la necessitat de les ciutats, i des d'aquí faig una crida a aquests grups a que tinguin la responsabilitat necessària per poder seure i negociar uns pressupostos que són importants per la ciutat.
0: Encara no s'han començat aquestes negociacions?
1: No.
0: No s'ha presentat la proposta tampoc?
1: No, encara no.
0: Uh-huh. L'altre tema dels darrers dies és l'hospital i el nou model que va presentar l'altre dia la Generalitat i que ha estat bastant criticat. Des del PSC, com veieu aquesta proposta que va fer l'altre dia la consellera de Salut?
1: Jo crec que d'entrada hi ha com una mica de confusió amb la proposta que s'ha presentat, que és veritat que ha canviat el nom. No sabem per què, nosaltres, com diu l'alcaldessa, continuarem dient l'Hospital de Rubí, però l'objectiu principal d'aquest dispositiu és el mateix, i és evitar tota bona part de la freqüentació que els ciutadans de Rubí fan tant a l'Hospital de Terrassa com a la Mútua de Terrassa, i els serveis que es plantegen van en aquesta línia, no?, de consultes externes, el tema de la cirurgia major ambulatòria, que és un tema que n'hem de parlar i que insistirem, perquè el que es va comentar l'altre dia amb la consellera no anava amb la línia del que s'havia plantejat fins ara, i insistirem en aquest fet. Nosaltres fem una valoració prudent, positiva, en el sentit de que es van fent els passos, de que ens van dir que tindríem aquest pla d'usos i ja el tenim, s'aprovarà en aquest mes d'octubre, i per altra banda ens agradaria, com a qualsevol ciutadà de Rubí, que tot això anés molt més ràpid. Valorem els avenços positivament i seguirem insistint i apretant en la mesura del possible, perquè sabem que és un tema molt complex, però insistirem en la mesura del possible perquè això avanci.
0: Uh-huh. Canviant de tema, perquè l'alcaldessa també la setmana passada va reconèixer que l'habitatge és una de les qüestions que el govern té pendents. Vosaltres, com a PSC, què creieu que s'hauria d'haver fet diferent durant aquest mandat?
1: L'habitatge és el gran problema del conjunt de la societat a Rubí, a Catalunya i a Espanya. Vull dir, aquest és el problema principal que ara mateix té la nostra societat. Des de l'àmbit municipal s'han incrementat les inversions per fer promocions d'habitatge públic. Fa pocs dies vam presentar la que s'està començant a construir a l'Avinguda de Castellbisbal. Hem incrementat les ajudes pel lloguer a les persones que tenen dificultats. Hem fet un conjunt de mesures que van en aquesta línia. Però la principal política d'habitatge que es pot fer a nivell local és tenir un planejament que aposti per l'habitatge protegit. I això és el que hem fet amb aquesta aprovació inicial del POM, que va passar al mes de juny. El principal element i la principal política d'habitatge que hem fet és aquesta aprovació inicial del POM, que contrasta amb determinats discursos que han fet grups municipals d'Esquerra, com pot ser Esquerra Republicana, com pot ser la UP, que volen i en el seu discurs integren a l'habitatge com a un dels problemes principals de la ciutat, i no han estat capaços d'apostar per un POM que aposta per l'habitatge protegit, que és aquell que va destinat a les persones que tenen més dificultats.
0: Uh-huh. I en aquest darrer any, fins a arribar a les municipals, quines serien les actuacions d'habitatge que sí o sí voldríeu deixar encaminades? No fetes, però sí encaminades.
1: Es van, a banda de seguir amb la tramitació del POM, a banda de seguir amb els projectes que ja estan iniciats, s'estan dissenyant futures promocions, hi ha alguna modificació de planejament que presentarem que va en la línia de poder fer més habitatge protegit. Hi ha habitatge destinat també per persones grans, ahir es va fer la taula de l'habitatge i es va poder avançar alguna cosa, i anirem en aquesta línia. Aquest és una feina de llarg recorregut,
0: De picar pedra.
1: De picar molta pedra i d'entendre que les decisions que prenem avui segurament es materialitzaran i seran una realitat d'aquí a 4 o 6 anys. Són polítiques lentes, però totalment necessàries. Ara esperem que aquesta aposta que està fent el govern de Catalunya de simplificar tots els tràmits administratius que tenen a veure amb l'habitatge ens ajudi a que aquest espai de temps sigui el mínim possible.
0: Avui hi ha ple municipal i es donarà llum verda al projecte de la nova línia L8 TAT, no sé si ho he dit bé, és el bus a demanda, que és una reivindicació de fa temps en algunes urbanitzacions. Què canviarà realment per als veïns quan entri en funcionament aquesta L8?
1: Doncs aquesta línia ve a complementar a les línies que ja tenen servei a les urbanitzacions. És una línia que especialment donarà servei a Can Barceló, a Sant Mus i a Ximelis, que són aquelles àrees que són molt disperses i que actualment no tenien un servei satisfactori en les línies, diguem, normals, les estàndards que hi ha a la ciutat. I amb aquest servei, que és una mica dual, perquè en franges horàries d'hores puntes serà un servei ordinari, com la resta de línies, i que en les hores valls serà transport a demanda. S'haurà d'activar la demanda perquè el bus passi per la parada que tinguis més a prop.
0: I el recorregut?
1: Doncs els recorreguts bàsicament el que fan és anar a buscar aquestes zones que queden més disperses, que no han estat cobertes per servei actual, connecten amb la resta de línies i connecten amb dos espais que pensem que són essencials per la ciutadania que viu a les urbanitzacions, que és el Cap de Sant Genís i que és el Rubiforme, que és el gran node de comunicació que té, de mobilitat que té la ciutat.
0: Avui es donarà aquesta llum verda al projecte, però quin és el calendari que té el govern perquè aquest servei comenci a funcionar?
1: Avui passen tres punts a l'ordre del dia del ple relacionats amb el transport a la demanda. Un és la modificació del reglament del servei per incloure aquest servei. En el reglament actual aquesta modalitat no estava prevista i no es pot fer aquest servei si no ho tens reglamentat prèviament. L'altre és la modificació del contracte. Penseu que en el que resta de vida del contracte això suposa un impacte al voltant de 2 milions d'euros mantenir aquesta línia. Queden 7 anys de contracte. Bueno, també és un tema important i necessari, no?, modificar el contracte. I després l'aprovació inicial del projecte. La nostra previsió és poder tenir el servei en funcionament a principis d'any, vale? Prèviament, mentre es fa tota aquesta tramitació administrativa, el que farem és una campanya d'informació per traslladar al conjunt de la ciutadania i especialment a les persones que viuen a les urbanitzacions tota la informació necessària sobre aquest servei, vale? En aquest sentit, doncs, com deia abans, hi ha una part que té a veure amb, bueno, que té el funcionament d'una línia ordinària, que tindrà un horari fixe, i després una part que va a demanda, que s'activarà a través d'una aplicació o a través de trucada telefònica. També hem pensat que havíem d'activar la part del telèfon perquè molta gent gran, doncs, encara la bretxa digital els afecta i és una manera de facilitar el servei.
0: Rafa, ja sé que ens has dit que encara queda molt per a les eleccions municipals, però si avui haguessis de posar sobre la taula tres grans prioritats del PSC per aquest tram final de mandat, quines serien?
1: Doncs les que han estat sent durant tot aquest mandat i en els últims anys en aquesta ciutat. Hi ha una aposta claríssima per la seguretat. L'alcaldessa fa pocs dies presentava els nous agents que s'incorporen a la policia local. Rubí és una ciutat segura, ho diuen les dades. Evidentment que passen coses com passen a qualsevol ciutat de 80.000 habitants. Aquesta és una de les prioritats importants que tenim. Hem de continuar amb la transformació urbana. Hem estat molts anys esperant la transformació de l'Avinguda de l'Estatut, que comença a ser una realitat. Ja comencem a veure, doncs, com van evolucionant les obres, com quedaran. Jo crec que serà una qüestió molt important. Això té a veure també amb l'aposta per l'espai públic que estem fent. Veurem també amb el nou contracte de parcs i jardins que la cosa, doncs, anirà millor en els espais públics. I per últim, les persones, no? Tot el que té a veure doncs amb l'habitatge, amb les polítiques socials, amb la cohesió de la ciutat en definitiva, i aquestes són les tres prioritats que tenim com a govern, que hem tingut durant tot el mandat, que hem tingut durant els últims anys i que continuarem fins al final.
0: I ara vaig a collar-te un poquet d'aquestes tres prioritats. Quina és la que et faria especial il·lusió poder explicar d'aquí un any, que ja és una realitat?
1: Jo crec que són tres qüestions que no es poden explicar per separat. Ara et faré jo una resposta políticament correcta, però és que m'ho crec que és així. És a dir, no es pot tenir una ciutat molt segura sense tenir espais públics de qualitat i sense tenir en el centre de l'actuació les persones. Per tant, m'agradaria poder explicar d'aquí a un temps que el conjunt de polítiques que afecten aquests tres àmbits doncs, han tingut el seu fruit.
0: Molt bé, Rafa. Doncs moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui en aquest primer capítol de la temporada del Grups Municipals Opinen i t'esperam en la propera ronda.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache. Nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
1: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
2: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
2: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
1: ¿Estás seguro?
2: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
1: Jejejeje.

0: I ara passam a escoltar el Rubí en 2 minuts, que avui sabrem qui és un nou personatge de la ciutat amb la Mariona Jerez.
1: Rubí en 2 minuts. Qui era? Josep Pallarols.
2: Avui, a Rubí en 2 minuts, ens preguntem: qui era Josep Pallarols? Si avui podem consultar fotografies antigues de Rubí i imaginar-nos com era la ciutat fa gairebé un segle, és també gràcies a persones com ell. Josep Pallarols i Serra va néixer a Rubí l'any 1915 i va morir el 1971. Va ser impressor, periodista i fotògraf aficionat. Durant els anys 30 va fundar la que seria la seva impremta, una de les primeres que va tenir Rubí. El seu primer taller el va instal·lar al carrer de Sant Josep i des d'allà va imprimir, entre altres publicacions, exemplars del butlletí de la cooperativa La Rubinenca i de La Lluita. Però Pallarols no es va limitar a la impremta. També va treballar com a corresponsal local de diferents publicacions, entre elles L'Estampa, Ahora o La Humanitat, i va col·laborar en el setmanari rubinenc Combat. I encara tenia una altra faceta, la fotografia. Era fotògraf aficionat i va deixar imatges de Rubí i dels seus esdeveniments. L'any 1958, per exemple, va participar en un concurs de fotografia dedicat a les masies rubinenques. En aquell concurs es van presentar 253 fotografies. Pallarols en va guanyar 2 premis. La seva trajectòria ens recorda que abans que existissin les càmeres digitals, les xarxes socials o els mòbils, hi havia persones que es dedicaven a mirar la ciutat, fotografiar-la i explicar-la. I Josep Pallarols va ser una d'aquestes persones. Gràcies a ell i a altres fotògrafs i periodistes locals, avui podem mirar enrere i veure com era aquell Rubí.
1: Rubí en 2 minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.

Estrenem una nova secció al Rubí al dia, Lletra Petita. És un espai que fem de la mà del col·lectiu Ronda per posar llum a aquelles situacions de la vida quotidiana que tenen una part jurídica que sovint desconeixem. Cada mes abordarem un tema diferent i ho farem amb un advocat o advocada especialitzat en la matèria. Avui començarem xerrant d'una situació que genera molts dubtes i també molta preocupació, i és què hem de fer quan ens acomiadem.

0: Hi ha molta gent que abans de ser acomiadat ens pregunta amb molta angoixa si a mi em criden i em donen una carta, què he de fer? Doncs la primera cosa és no posar-se nerviós. Llegir per sobre el contingut de la mateixa, això sempre és important, però a vegades estem tan nerviosos que som incapaços de llegir res. Aleshores, ens hem de fixar que la data que figura la carta és la data del dia que me l'entreguen. D'acord? Això és molt important perquè llavors ens marcarà un termini per presentar una demanda judicial. I després, l'altra cosa important, ens la faran firmar. Firmem, posem la nostra firma i ja està? No, hem de posar, podem posar la nostra firma, evidentment, conforme rebem el document i anotem un no conforme. Aquest no conforme ens permetrà que més endavant doncs, puguem consultar si podem emprendre accions legals o no, i per tant ens dona seguretat. Així mateix, nosaltres sempre recomanem que a sota d'aquesta firma, aquest no conforme, posem la data del dia de l'entrega, d'acord? Per contrastar que és la mateixa del dia que me l'estan donant. Aleshores, ens quedem amb una còpia. Hi ha gent que a vegades li entreguen la carta i se'n va corrents i diu, oh, és com si no m'haguessin acomiadat, no acomiadat estàs. I el problema el tindrem perquè llavors tindrem moltes menys eines per acompanyar-te després i presentar una demanda judicial.
1: Uh-huh. Però, o sigui, sempre hem de posar no conforme, encara que estiguis conforme, sempre has de posar no conforme, eh? Per si de cas.
0: Saps què passa? Que és molt complicat saber si estàs conforme o no moltes vegades. Llavors, preventivament està molt bé. Posar no conforme no passa res, les empreses ja ho saben. Llavors, es pot consultar amb un advocat o advocada, o bé simplement tu quan estàs a casa doncs ho pots acabar de llegir i en cas que no vulguis emprendre cap acció legal, no passa res. Però això sempre et permetrà tenir una porta oberta per reclamar.
1: Mm-hmm. Quan arribem a casa amb aquesta carta, què és el primer que hem de mirar? Perquè no és el mateix un acomiadament disciplinari que un acomiadament per causes objectives, no?
0: Correcte. Jo sempre dic, hi ha dos tipus d'acomiadament. Hi ha l'acomiadament en el qual el culpable em diuen que sóc jo com a treballador o treballadora i hi ha l'acomiadament en el qual l'empresa em diu el culpable no ets tu, el culpable sóc jo, perquè no tinc diners, perquè tinc una baixada de producció, etc. No? Si és el primer cas, si és que el culpable sóc jo perquè he tingut una baixada de rendiment, perquè he arribat tard sistemàticament, etc. Llavors, en aquest cas, abans d'acomiadar-te, ara es fa un tràmit previ d'audiència prèvia. Aleshores, pot ser que a mi no m'hagin entregat la carta d'acomiadament, sinó que m'hagin entregat una carta en la qual em diguin tens un termini de 2, 3, 5 dies a vegades per presentar les al·legacions pertinents contra aquest acomiadament. Aleshores, jo, davant d'això, puc consultar amb un professional i en el cas que no el trobi, i això és molt important, nosaltres sempre recomanem que en aquests tràmits d'audiència prèvia, és a dir, en aquests tràmits, en els acomiadaments disciplinaris, en els que se m'imputen coses que no són veritat, jo sol, com a treballador, no explico la Bíblia en vers. Simplement dic que això no és veritat i no estic d'acord. I una vegada m'entreguin la carta, vaig a un professional a veure si puc emprendre accions legals contra la carta d'acomiadament. Llavors ens haurem de fixar en això, d'acord? Si és una carta d'acomiadament o bé és el tràmit previ perquè ens donarà un termini més curt per emprendre accions.
1: Uh-huh. En el cas de que sigui un acomiadament disciplinari, hi ha algun requisit específic que la persona treballadora hagi de tenir en compte?
0: Clar, en el cas de que sigui un acomiadament disciplinari, haurem de tenir molt en compte si s'ha donat compliment o no d'aquest tràmit previ. És a dir, si m'estan donant un termini perquè jo pugui dir si els fets que em diuen a la carta són certs o no, jo hauré de complir aquest tràmit, perquè aleshores, quan jo impugni l'acomiadament, serà important poder-li també dir al magistrat o magistrada que jo ja m'he defensat prèviament. Teòricament, aquest tràmit d'al·legacions prèvies està pensat perquè el treballador es pugui defensar abans de ser acomiadat. Ara bé, moltes vegades pot ser una trampa i pot ajudar a fer una carta d'acomiadament posterior millor. Per això nosaltres sempre recomanem no explicar gaires coses, negar els fets i quan ens entreguin la carta ja farem la defensa legal oportuna.
1: Mm-hmm. Hi ha una idea que està molt estesa i és que si l'empresa m'ha

0: demanat una indemnització és perquè l'acomiadament és correcte. És així?
1: Clar. Aquí es poden donar molta casuística diferent, perquè si a mi m'acomiaden per aquelles causes que dèiem el culpable no ets tu, sóc jo, l'empresa, obligatòriament m'han d'abonar una indemnització de 20 dies per haver treballat amb la carta. ¿Vale? Però què passa? Que quan un acomiadament és improcedent, que potser després podem veure què vol dir això, un jutge em pot donar una indemnització corresponent a 45 dies per haver treballat fins al 2012 i llavors 33 dies per haver treballat per antiguitats posteriors al 2012, d'acord? Aleshores, si m'entreguen aquests 20 dies, jo sempre tinc recorregut per intentar reclamar més. Per tant, jo hauré d'agafar aquesta carta i consultar-ho amb un professional. A vegades també es dona la situació que l'empresa m'entrega una carta pels motius que sigui i em diu, en realitat això que diu la carta no és veritat, però nosaltres t'oferim aquesta quantitat i podem anar a una conciliació i te l'abonarem. Firma aquest document i després doncs, farem els tràmits oportuns perquè en aquesta conciliació tu cobris aquesta indemnització. Doncs bé, nosaltres el que recomanem és que en el moment en el que tu t'entreguen la carta d'acomiadament i et fan aquestes propostes, no tens la capacitat de llegir ni valorar el que t'estan donant. Per tant, firmem la carta com a no conforme, ens quedem la còpia i ens quedem còpia d'aquesta proposta que m'han fet i ho anem a consultar amb un professional, perquè moltes vegades tenim moltes vies per reclamar molt més del que ens estan oferint.
0: Uh-huh. També hem de diferenciar entre indemnització de quitança o liquidació, no? Perquè això també són conceptes complicats.
1: Totalment. Molta gent ve al despatx i entén, no? Entén que la liquidació sempre comporta una indemnització. I no és així. Si jo, per exemple, cometo insulto el meu superior jeràrquic sistemàticament i m'acomiaden, serà un acomiadament legítim, segurament, no? Però jo tinc dret a les meves vacances, que no he gaudit. Jo tinc dret al meu salari del mes, no? Diguem, i la part proporcional de les pagues extres que no m'han pagat. I això, per més que l'acomiadament pogués ser legítim, per més que ho hagi fet molt malament, això sempre m'ho hauran de pagar. I si no m'ho paguen, aquesta part, tindré un any per reclamar. Però això no és la indemnització que estàvem parlant abans, aquesta reclamació que jo puc fer contra l'acomiadament, sinó que són quantitats que a mi l'empresa em deu sí o sí al marge de l'acomiadament, d'acord?
0: Mm-hmm. Ara ens deies que tenim un termini d'un any per reclamar. Si considero que m'han acomiadat injustament, també és aquest termini?
1: No, això és molt important. Aquest any que deia per reclamar són per quantitats salarials, mm-hmm. d'acord? Aleshores, quan a mi m'acomiaden, el xip que hem de tenir tots i totes és que tinc 20 dies hàbils per presentar una demanda contra un acomiadament amb el qual no estic d'acord. Aleshores, aquest termini de 20 dies hàbils corre superràpid i la majoria de gent no té per què saber que si aquest termini s'esgota i jo no he presentat cap demanda judicial ni cap escrit de conciliació previ, perdo qualsevol dret a reclamar una indemnització per més quantiosa que sigui i per més injust que sigui. Per tant, tan bon punt m'entreguen la carta, tinc en compte que aquests 20 dies hàbils comencen a córrer i truco ràpidament a un professional. D'acord? El termini de l'any que comentava abans és important per reclamar liquidacions de vacances que no m'han pagat o qüestions salarials, o bé perquè si a mi em paguen menys del que em toca perquè tinc una categoria diguem que faig funcions superiors i no m'estan pagant bé el salari, això sí que tinc aquest termini de l'any més ampli. Però amb acomiadaments, sisplau, que tothom tingui en compte que són 20 dies hàbils des de la data d'efectes de l'acomiadament.
0: Uh-huh. Suposem que reclam. Quins escenaris em puc trobar?
1: Si reclamem, a vegades, mira, jo estic farta d'explicar-ho a les visites. La gent ve i diu, m'han acomiadat i és improcedent. Bueno, la improcedència, és a dir, el fet de que l'acomiadament s'ajusti a dret o no, no ho dic jo ni ho diu un treballador, ho dirà en qualsevol cas un jutge en el moment en el que vegi el procés. D'acord? Aleshores, quan jo tinc un acomiadament i presento una demanda judicial, puc demanar que se'm reconegui la improcedència de l'acomiadament perquè no s'ajusta a dret, perquè no compleix els requisits formals, materials, etc. D'acord? Això a mi em portarà a intentar batallar una indemnització corresponent a 45 dies per any treballat fins al 2012 i 33 dies per any treballat per aquelles antiguitats posteriors al 2012. D'acord? Però nosaltres, en la mesura que puguem, sempre intentem examinar a veure si hi ha la possibilitat de demanar el que diem la, que és la nul·litat de l'acomiadament. Perquè en quins casos? Doncs en els casos en els quals hi ha hagut vulneració de drets fonamentals, d'acord? Hi ha hagut discriminació per raó de gènere, per raó de malaltia, etc. A vegades també les treballadores embarassades o persones que han tornat, homes i dones que han tornat de permisos associats a la paternitat o la maternitat, també tenen aquest dret a ser immediatament readmesos en cas que guanyin un judici. I això ens permet no només demanar la revisió, sinó demanar els salaris deixats de percebre i demanar una indemnització addicional en concepte de danys, d'acord? Per tant, en la mesura que podem, sempre intentem examinar si aquesta finestra és possible, perquè sovint amb antiguitats petites és l'única manera de garantir una mínima reparació del dany causat al treballador o treballadora.
0: I ja per acabar, una persona acomiadada pot pensar, primer reclamaré i ja demanaré l'atur quan sàpiga què passa. Hem d'esperar a veure com acaba la reclamació per demanar la prestació o no hem d'esperar? I quin termini tenim per demanar aquest atur?
1: Clar, una de les coses més importants és pensar que la teva vida continua i que una vegada tu planteges una reclamació contra un acomiadament, allò seguirà un camí i tu contractes un professional perquè tu puguis descarregar-te emocionalment també d'això. I la teva vida ha de continuar i has de buscar una feina. Per tant, immediatament després de ser acomiadat, una vegada ja han passat els dies de vacances que l'empresa t'ha pagat, és a dir, això és important que la gent ho sàpiga, si a mi m'acomiaden i em devien 5 dies de vacances i me'ls paguen amb la liquidació, d'acord? Jo fins que no passin aquests 5 dies després de l'acomiadament no podré demanar l'atur, val? Perquè encara estic cotitzant, diguem, per aquests dies. Però una vegada passen aquests dies, llavors ja s'ha de demanar l'atur, sí o sí, i encara que jo pensi que segurament trobaré una feina, el més prudent és demanar l'atur. D'acord? I el que sempre diem és que el millor és, una vegada presentem la demanda, descarregar-nos mentalment del que ens ha passat i refer la nostra vida. Perquè després de tot això, tots, la majoria de treballadors i treballadores estem tocats i tocades quan ens passa, no? Per tant, és important que tot continuï i intentar obrir i encetar una nova etapa.
0: I, Helena, si haguessis de donar tres consells molt concrets a una persona que acaba de rebre una carta d'acomiadament, quins serien els tres errors que no hauria de cometre?
1: Sortir corrent i no quedar-se amb una còpia de la carta d'acomiadament. Això ja hem dit que això està suspès, això no es podem fer. Quedem-nos una còpia, firmem la recepció amb el no conforme i posem la data. No firmem res més, no firmem res més que això. No firmem cap document de liquidació que impliqui una renúncia a drets. Firmem tot amb un no conforme i la firma i ja està. I sobretot, truquem immediatament a un professional perquè estiguem dins del termini aquest de 20 dies hàbils que comentava abans per presentar la demanda.
0: Molt bé, doncs, Helena, moltíssimes gràcies. Ens quedem amb aquests tres consells i en tot el que ens has explicat, però que se'ns marquin molt al cervell aquests tres consells. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui amb nosaltres i a la resta dir-vos que això ha estat Lletra Petita, l'espai que farem amb el col·lectiu Ronda per entendre una mica millor la part jurídica de determinades situacions. Moltíssimes gràcies, Helena.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
3: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit a Can Roses es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
2: A Veu de Camp. Tots fem esport.
3: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
4: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana. Un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. I never left my side. Always on my side. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: Passen 3 minuts de les 10 del matí, som temps de tertúlia, de desgranar i d'opinar sobre els temes que plantejarem avui, que avui tenim la taula plena, ja ho direm, però primer anem a veure de quins temes en un principi xerrarem. Ja sabeu que després vosaltres ens podeu trucar al telèfon del directe, al 93 588 59 60, i opinar d'aquests o de qualsevol altre que hagin parlat qualsevol dia o de qualsevol altre que vosaltres vulgueu doncs, explicar. En un principi, Pamela Martínez, bon dia.
2: Bon dia,
1: de
2: una altra
1: xerrarem?
2: Vegada.
1: Bon dia, una altra vegada. Després del temps d'informatiu, doncs, anem a veure una mica a escorxar aquesta realitat.
2: Exacte, anem a proposar un parell de temes que, com tu deies, després els tertulians van com van.
1: Sí, ni comencem amb el primer tema, o sigui, surt un tema a la tertúlia i després ja veurem
2: com va. La nostra proposta d'avui és, com som així de xulos, seguir fent autobombo d'ahir que aquesta emissora va fer la presentació de la nova graella, de la nova temporada, i hem reforçat la graella amb més continguts de la xarxa i un cap de setmana potenciat per veure com la veieu, perquè tots escoltau segurament a totes hores cada minut d'aquesta ràdio, i si no, vos castigaré a tots, que ara que estic jo en modo madre, vos castigaré a tots si no ens escoltau cada minut, Per una altra banda, també volíem posar sobre la taula el tema de la llei de dependència, perquè tenim una rubinenca que ens ha explicat quina ha estat la seva situació. Després el Toni mos l'explicarà àmpliament, perquè té tela, i era perquè ens expliquéssiu que vos pareix aquestes novetats que hi ha en la llei de dependència que es van aprovar l'altre dia. També ara aquí a Rubí, la ruta vitivinícola, que reivindica la tradició de la vinya, Rubí, perquè ara sí que és veritat que som molt industrials, però sempre hem tingut una tradició vitivinícola, que a mi al principi no m'ha sortit aquesta paraula, i al final, de tant dir-la, he aconseguit que m'ha sortit bé.
1: Però que ja en l'època romana exportaven per via Heràclia el vi cap a Itàlia. O sigui que, i això és fins a ben recent. En parlarem.
2: I a nivell més general, també volíem saber la vostra opinió sobre el suport que ha demanat Sánchez per al decret d'habitatge enmig precisament d'aquestes protestes que s'han produït pel desnonament d'aquesta senyora de 87 anys que ja duia 70 anys visquent al seu pis de Madrid i que l'han fet fora. Aquests són alguns temes, després vosaltres ja veureu.
1: Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, que vagi bé.
3: Adéu.
1: D'aquests temes, dels que proposeu vosaltres al telèfon del 93 588 59 60, us agafarà aquest telèfon en José Malagón, que és el que està al comandament tècnic d'aquest espai del matí, de les 9 fins a les 12, i som-hi, vinga.
4: La tertúlia de Rubí al dia.
1: Conchita Jimeno, bon dia.
5: Bon dia.
1: Pepa Adelantado.
6: Bon dia.
1: Bon dia, Isidre Rubio.
7: Bon dia.
1: Tenim noves incorporacions, Aquí ho veieu, Avui tenim la tertúlia plena, sou 5 avui, Després anireu rotant. Mohamed Said, bon dia.
8: Bon dia.
1: Ben tornat.
8: Sí, ben tornat.
1: Després de molts anys.
8: Després de molts anys. Amb el company, que m'estaven comentant el Pep els dies que estàvem junts a Latitúdia, i això és molt, és fa molt bo,
1: Tornar. Sí, sí. Nova incorporació també, Lluís Jerez, bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Tu ets historiador.
9: Jo vaig estudiar història i després me'n vaig anar a fer el doctorat al Regne Unit.
1: Doncs ja tindrem la visió, així una mica també l'actual, i si la pots anar relacionant doncs amb la història, perquè segur que quan surten temes, jo penso moltes vegades, és que no aprenem. O sigui, trobes molts moments a la història en què es repeteix i oblidem, o jo no sé si és que ja forma part de la nostra part humana, de la cobdícia, però es repeteix una vegada i una altra.
9: Doncs mira, hi ha aquella famosa frase de Karl Marx que la primera vegada que passa... Les coses a la història passen dues vegades. La primera vegada és tragèdia i la segona vegada és farsa.
1: Doncs mira, això, sortiran els temes. Que hi ha dues personetes d'aquí. Ahir vam parlar, doncs vam presentar la temporada al casino d'aquesta casa, d'aquesta ràdio que reforça la graella amb continguts de la xarxa. També hi ha un cap de setmana que està més potenciat. Hi ha la col·laboració que ja es va començar amb la xarxa audiovisual local la temporada passada, Ràdio Rubí en dos magazins diaris, el primer Rambla 54, de dilluns a divendres a les 4, és un nou espai coordinat des dels serveis centrals amb continguts elaborats per 54 ràdios locals, i va intervenir la presentadora Ana Morgades, que va estar entrevistada per la Mariona Jerez, que és d'aquí, de la nostra casa, i el que el Lluís coneix també perfectament des de fa molts anys, perquè resulta que és la Mariona, és tu, és la teva...
9: És la meva germana.
1: És la teva germana, eh? La periodista de Ràdio Rubí encarregada d'elaborar aquests continguts, i que també doncs aporta peces connectats. Això és a les 5 de la tarda, un magazín coordinat des de Cugat Mèdia i presentat per Carme Reverte. Anem a escoltar primer el director d'aquesta ràdio, i ara ho dèiem també, a la Anna Morgades, la presentadora de Rambla 54, i Carme Reverte, la presentadora de Connectats.
3: La programació de la temporada 26-27, que és la segona una miqueta que penso i que m'ha durat una mica des de la meva direcció, va una mica en la línia continuista de l'any passat, però fent passes endavant.
5: La filosofia és explicar una mica històries potser més quotidianes, no d'actualitat, i la veritat és que portem, és la tercera setmana que tenim el programa en marxa, i estem descobrint coses bestials d'arreu de Catalunya, Rubí inclòs, i molt contents.
6: El que pretén és, efectivament, connectar-nos, com diu el seu nom, als diferents municipis que formem part del programa dins de l'àrea metropolitana de Barcelona. I el que ens permet a tots plegats és conèixer-nos una mica més, perquè estem a prop, però falta doncs fer aquest pas d'acostar-nos i conèixer una mica la realitat de cadascú.
1: Conxita Gimeno, Pep Adelantado, vosaltres que vau estar ahir, què us va semblar?
7: A mi deixa'm que et digui, per començar, suposo que la Conxita s'afegirà, moltes gràcies per allò de personeta, perquè vull dir... A la meva edat ja et dir-me personeta, vull dir, és rebaixar-te uns quants anys.
1: I fa molta, m'has fet sentir bé, no?
7: I fa molta jo, il·lusió. Vale. A partir d'aquí, bueno, home, és una forma de donar a entendre a la gent que tenen una gamma de programes que és difícil que algú digui que no troba alguna cosa que li pugui interessar. Aquests programes van bé si es divulga aquest projecte, si es fa arribar a la gent. Bueno, l'acte d'ahir ja és una forma de fer-ho arribar a la gent, però llavors això ho hem de, des d'aquí, s'ha de mirar, que sigui parcialment, i d'això, anar fent insistir sobre alguns programes, que la gent vagi triant el que li interessa i es faci pinya.
1: Ah, Pep, tu portes aquí molts anys. Oh. Ahir em deies, espera, vaig a comptar quants anys porto. Tu saps quants anys?
7: Encara no ho sé. Encara no ho sé, perquè jo porto dues etapes. Una primera etapa que deu fer... Una etapa que deu fer fa 25 anys o així. Que jo recordo... Jo llavors viatjava molt.
1: Sí, ho has explicat.
7: Viatjava molt i em veia... I havia fet... Havia, quan em trucaven, perquè... No, home, així com ara tenim 5 tertulians i algun a la reserva,
1: sí.
7: Doncs en aquella època anàvem més justos. Érem 3 i de vegades doncs em trucava la Lídia, que escolta, demà... I jo estava, doncs, no sé, jo recordo que vaig fer... Em trucava per telèfon i entrava per telèfon. I recordo que vaig fer una tertúlia des de l'entrada del club de golf de Madrid, Sí. Vaig aparcar el cotxe allà i dic, bueno, des d'aquí, des de dintre el cotxe. Un altre des de l'hotel de Palma. I així successivament va ser... Era una època molt, molt dinàmica, diguéssim, divertida. Jo ja programava la feina per dir, a les 10 he d'estar en condicions.
1: Haig de fitxar, o sigui, a les 10, no, on sigui, paro...
7: Exacte. No. I ara estic buscant referències arrel de lo que vam parlar ahir. Estic buscant referències per veure quants anys fa, perquè va haver-hi una primera etapa que inclús una dels últims, l'última tertúlia que vaig fer va ser al Canal 10 de Ràdio Sabadell, perquè em va demanar d'anar al Pere i, bueno, i dues setmanes seguides, i un dia havia mort la mare d'un amic meu i tal, i doncs vaig dir que no podia anar i vaig anar. I ara això he de buscar dates per saber quan aquell va ser l'última.
1: Has de fer els comptes i bueno, quan surtin els anys ens ho dius. Conxita Gimeno, què et va semblar? Et va semblar llarga? Curta?
5: No.
1: Digueu-nos.
5: Poso per endavant, saber, que a mi aquests actes em xiflen. I actes que són d'aquest format, no? Dinàmics, amb la gent de la casa interactuant amb la gent que estàvem d'assistent, a mi m'agrada aquest format. Jo trobo que molt bé. Llarg, gens. Jo no em trobava massa bé, no em vaig quedar a la recepció al final perquè portava un constipat que dic, aquí escamparem virus. Però a mi aquest format m'agrada molt. Hi ha dues coses que destaco sota el que jo penso. La primera és que deixeu anar bon rotllo. O sigui, es nota que hi ha bon rotllo. Potser m'equivoco, eh? Uh-huh. Però el que es veu i el que transmeteu és... una unió, positiu.
1: Mm. Que va sortir amb bona sensació.
5: Sí, sí, com l'any passat, eh? Però, sí. No sé, trobo que aquest any ho he notat més. Mm-hmm. I l'altre és veure que la meva perspectiva, a part de com a oient, és aquesta estoneta aquí. Però te'n fas una idea de tot el volum de feina que hi ha al darrere i, sobretot, el que és molt important, que hi ha molta gent que ve... per el que vosaltres dèieu, sense cobrar, com col·laboradors, que fa el seu programa i la seva activitat. I això ho trobo encara més potenciador que l'anterior, no? O sigui, marca doncs, que tracteu bé la gent, que la gent està a gust, que té ganes de participar en una entitat municipal, i això diu moltes coses bones a vosaltres.
1: Mm. Ah, jo ahir em vaig quedar curt, perquè vaig dir 25 tertulians, estem més a prop de la trentena, tenim 40, tenim una quantitat de seccions al mes, que és enorme, però... ahir, comptant la gent que venia, són 65 col·laboradors en la tercera hora més la trentena, o sigui, ens arribem a prop d'un centenar que ho fan de forma altruista i que és un horari molt complicat, les 10 del matí, les 11 del matí, que deixen de fer coses, que es demanen de vegades dies i venen aquí. I jo per això pensava, ostres, la ràdio municipal és la millor ràdio, perquè els que venen, venen per amor. No, venen altruistament, venen per fer comunitat. No venen perquè els hi puguem pagar 50 o 60 euros, no. Que ja ens agradaria també, però que és una ràdio per fer poble. És una ràdio... i ahir també una miqueta ho deia, no? Que Rubí no només parla de la ciutat, sinó que la ciutat parla a través de la ràdio. I crec que aquesta...
7: I hauria de parlar màgia, més.
1: Hauria de parlar més, però hi ha un ventall que tenim enorme. O sigui, la tercera hora al mes, amb totes les entitats pràcticament de la ciutat, des d'il·lustradors, cuina, llibreries, costumari popular, i més l'espai de les entrevistes, però és que és molt gran aquest ventall, és una mica el mapa, i jo crec que això és una ràdio pública i una ràdio municipal.
7: No. Sí, això és la raó de ser d'una ràdio municipal. I això de fer xarxa està bé perquè ja tenim prou problemes de persones o gent que mana, que es veu, que es miren massa el melic i no saben el que passa al carrer. Llavors, doncs, que hi hagi comunicació amb altres poblacions i puguis compartir els problemes d'ells i mirar quines solucions pots aplicar en els teus i quina pots facilitar amb els dels altres. Conviure. Aviam si aprenem a conviure, que no ho estem fent massa bé.
1: Mm-hmm. Que la Conxita ha destacat aquestes dues coses, Pep. Jo no sé, tu Què vas viure ahir? Com ho vas viure? No sé si hi ha... Què és el que et va agradar? Coses que podríem millorar des del teu punt de vista?
7: Mira, jo no sóc massa amant dels actes aquests, però el d'ahir, bueno, el d'ahir i l'any passat, l'any passat potser va ser una miqueta més llarg, perquè estàvem allà a l'Ateneu, a la terrassa, a fora, bueno. Doncs, però el d'ahir em va semblar adequat. Perfecte, cada un intervenia una estoneta, no es feia pesat, i la durada va ser, doncs, un acte de presentació, doncs, van ser de una hora i deu minuts, una hora i deu minuts, més o menys. Dius, bueno, és una mica... A mi em va agradar... Bueno, la forma, jo ja com que ja la conec, no em sorprèn. La forma, el tarannà de la gent que parla i de com... Ja saps com són, vull dir que són gent amable, gent que saben el que fan i d'això, vull dir, no et sorprèn. Ara s'ha de reconèixer que ho fan bé. Va ser un acte que a mi em va semblar... Jo també vaig haver de marxar abans d'hora, però bueno, abans d'hora no vaig picar quatre...
1: Sí,
7: quatre...
1: Que vam estar junts.
7: Sí, vaig picar quatre d'això i una copeta de cava. Això vaig arribar a temps. I després, però, em va semblar adequat en quant a la mida, adequat en quant a l'ambient, la forma, la gent que hi havia, clar, després també tens allò de que et trobes un munt de gent coneguda.
1: Sí, clar, és l'espai de trobada, en aquest moment, amb tots els col·laboradors.
7: Això,
1: no?
7: Això és el que, d'alguna manera, per això és pel que serveix també la ràdio, per posar en comunió tota una sèrie de persones de diferents àmbits i projectar això cap a la ciutadania.
1: Doncs tindrem,
7: em va semblar perfecte.
1: Tindrem pel matí, doncs, la Pamela Martínez i un servidor al capdavant del Rubí al dia, d'aquest matinal de 9 a 12. Tindrem les edicions, els butlletins horaris, edicions migdia i vespre, la Patri Díaz i el David García, la formació diària i les retransmissions del cap de setmana, doncs, amb el Sis Colara i el David Burillo, l'estratègia de les xarxes socials amb la Belén Tierno, l'espai dedicat als grups locals amb el Rubí Sound, presentat pel Robert Fernández, que ara es farà els divendres, doncs, a les 7 de la tarda, i molts programes que... L'actualitat, Poliesportiu, el Toquetal, les Gildes, primer, segon i postres, Campo Atrás, de sèries, Sonido Vinilo, Código Murphy, La Terra es Plana, Moments d'Òpera... Bueno, hi ha molts programes perquè vosaltres pugueu consultar, doncs, aquesta programació, i llavors escolliu també la ràdio per poder trobar aquell espai vostre i de connexió, doncs, aquesta ràdio pública i municipal. Qui també ha estat molt en aquesta ràdio, i ara us demanaré també, és l'Isidre Rubio, el Mohamed Said, que i us volia preguntar, i també el Lluís, no?, una mica al llarg de la història, no?, quin és el paper de la ràdio pública i de la ràdio municipal. Isidre, jo sé que ahir no vas poder estar i Mohamed tampoc, però expliqueu-nos, però vosaltres teniu un lligam també important a la ràdio. Isidre, tu tens 87 anys, crec. 87, vaig bé?
10: 85, deixem-ho.
1: 85. Hòstia, t'he posat dos més.
7: I això...
1: T'he posat l'edat del meu pare? Jo dic, Isidre, l'edat del meu pare. 85, és més jove.
10: Amb el tema de la ràdio ja s'ha vinculat sempre. Vull dir, vaig ser els inicis amb el Margarit i després amb l'Escamilla i amb tot aquell bé de Déu. I des de llavors que estic col·laborant d'una forma o d'una altra amb tertúlies o amb programes de folklore o de dansa, vull dir, hem fet les milions, el programa religiós, i moltes coses hem fet. I penso que és importantíssim que... és saludable per fer poble, és a dir, hauríem d'aconseguir que la gent escoltés més Ràdio Rubí.
1: I que participés. 93-588-59-60, important.
10: Si no participen, però hi posen les orelles i és molt.
1: Sí.
10: Jo el que em sap greu és saber què dimonis ens interessa en aquest moment a la ciutadania, perquè ens interessa la caixa tonta, que allà tothom hi cau, però la ràdio costa més de... Excepte les...
1: I avui dia, molt més les xarxes socials.
10: Tradicionals, que poden tenir unes estones a casa i poden anar feinejant amb la ràdio engegada, que això sembla que s'hagi acabat. perquè aquí tothom corre.
7: No s'ha acabat. El que passa és que s'ha reduït molt. Bueno, però a casa funciona així.
10: Hauríem d'aconseguir que això es faci més, que la gent escolti, perquè sense venta de què passa. I molt interessant el fet de lligar amb altres ciutats. Això em sembla que és molt important, perquè a vegades això sí és. Sobretot per la gent que mana és important, perquè això de mirar-se el maric és una afició que hi tenim molt. I llavors, saludable, diem, mira, allà els hi passa el mateix i no n'hi ha per tant. O el cotxe allà, això se'n preocupen. Vull dir que
7: sí, això
10: és bo.
1: Mohamed, tu que has estat també lligat a la ràdio.
8: Sí, de fet, jo vaig començar amb els companys de Rubí Solidari, amb un programa que fèiem sobre temes de drets humans, temes de discriminació racial i tot això, amb el Pau. I després vaig participar en tertúlies amb el Pep, amb el Xavi. I, de fet, la intenció era... tot això neix d'un sentiment de compromès amb la comunitat àrab, no? Perquè volia que també la comunitat àrab tingui un veu que participi en tertúlies, que també fas arribar les seves demanes, les seves queixes. I això és el que deu Isidre, no? Això és fer poble, no? Que tothom participem, que tothom tinguem veu a Rubí. Això és que ens permet fer a Radio Rubí, no? I a més, jo crec que és el treball que fa és un treball d'higiene cognitiva, no? Perquè sortim de les xarxes, d'aquest discurs d'odi, d'aquest discurs de bulos, no? De confrontació, i fem i creem un espai on podem debatre, podem portar formació veraç, formació acreditada, i crec que això és molt important, no? I la vocació que tenem la gent activista que fa la lluita contra aquest discurs és una vocació de protegir també el que és el bé comú, i Radio Rubí és un espai, és un discurs, no? un bé comú que hauríem de protegir, hauríem de donar-li suport, no?
1: Lluís, tu anaves dient que sí a certes coses, això de la ràdio pública, ràdio municipal.
9: Sí, la ràdio pública, la ràdio municipal és un bé preciós que s'ha de protegir. Penso precisament s'ha mencionat les xarxes socials, la gent pensa que la xarxa social ha substituït tot el mitjà de comunicació massiu, però això no és així, perquè quan tu penges quan tu et dones suport en les xarxes socials per la teva retransmissió, el que tu estàs fent és t'estàs ficant una miqueta sota el control d'aquella xarxa social. Aquella xarxa social en qualsevol moment pot dir, mira, jo ja no m'interessa el teu perfil, estigui aquí, te'l tanco. Inclús pot fer més difícil que t'arribi la teva audiència. Jo no tinc, per exemple, compte de Twitter, i cada cop que vull mirar hi ha certs organismes que només les últimes notícies, les últimes afectacions es comuniquen només per Twitter, jo no puc veure-ho. Twitter no em deixa veure més de certa cosa perquè no tinc compte a Twitter. Per tant, és important tenir aquests mitjans independents, en el sentit de si passés qualsevol cosa, aquí tot és en propietat, tot és emetem, i no depenem d'una empresa americana, no depenem d'una companyia de mitjans socials. I això és molt valuós, això és absolutament un bé que no s'aprecia fins que es necessita.
1: I que és la ràdio pública i de la ciutat. Això és important, és a dir, és una ràdio pública de la ciutat, independent dels governs que vagin passant, i això és una... i que permet fer la mirada, tenim els grups locals opinen, la mirada dels diferents grups polítics que hi ha, i està obert a totes les entitats i a tots els ciutadans, no? Llavors, podria ser aquest punt de referència, no? de la ciutat quan passa alguna cosa, per donar servei també en el cas de que passi quelcom. És qui s'ocupa també dels plens, és que, com hem dit, si hi ha una emergència, doncs saps que tindràs també aquesta ràdio. Per les eleccions saps que tindràs, i el paper important que ahir destacava també el nostre director, l'Albert Soler, no?, de poder seguir en directe el que està passant a les eleccions aquí, a la nostra ciutat, i el que està passant al moment, i ho anirem radiant, el que vagi passant, no? Per tant, moltíssimes gràcies. Ja, ahir jo també ho vaig dir quan estàvem amb la Pamela Martínez, estàvem presentant la nostra secció, molt agraïts tots dos amb la participació tant dels tertulians com la gent que ve i que entrevistem a primera hora, com les que entrevistem a tercera hora amb tots els col·laboradors. O sigui que ja us diem, i a tots vosaltres que ens escolteu, els que ens truqueu també, els que ens agradaria que en truquéssiu encara més, doncs els que esteu allà, moltíssimes gràcies per formar part d'aquesta família de la ciutat, que de la ciutat de Rubí, aquesta família rubinenca. Anem a per més temes. El Congrés dels Diputats, que va aprovar la reforma de llei de la dependència, la discapacitat, que pretén agilitzar el procediment per demanar-la, obtenir-la, i que les famílies cuidadores disposin de més eines i de més suport per tirar endavant el millor possible. La llei d'atenció a les persones en situació de dependència es va aprovar el desembre del 2006, per tant, estem al 26, 20 anys.
11: Sí.
1: Problema, que el Departament de Drets Socials manté desenes de milers de valoracions pendents de resoldre, conseqüència de l'alta demanda acumulada. Per exemple, és el cas de la Pilar Guasch, la rubinenca. La seva mare va ser diagnosticada d'Alzheimer fa 10 anys, després de començar a patir pèrdues de memòria. La metge de capçalera li va fer l'informe i l'assistència social la va ajudar a fer tots els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud inicial. Va trigar uns quants mesos a rebre la visita de valoració, ja, o sigui, ja va passar temps. Li van concedir el grau 1, li va correspondre una quantia econòmica per ajudar a netejar la casa. La malaltia va continuar avançant, van sol·licitar el grau 2... I què va passar? Doncs que, com van empitjorant, van decidir portar-la a una residència. Des de la mateixa residència van tornar a iniciar els tràmits per demanar el segon grau, va venir la pandèmia, tot es va aturar, va morir fa la seva mare 5 anys, i clar, va ser un procés llarguíssim, que la família doncs va atendre una situació sense tenir doncs aquesta ajuda que en un principi doncs li hauria de correspondre. Anem a escoltar el Ferran Medina, que és advocat del col·lectiu Ronda, i a la rubinenca Pilar Guasch.
12: El que es pretén també és flexibilitzar-lo. És a dir, antigament era o diners, no?, és a dir, o l'ajut econòmic o el suport del servei. Doncs ara el que s'intenta, no?, és flexibilitzar i que potser puguem accedir a ambes ajuts o compatibilitzar-les. Si es du a terme, doncs potser es podrà personalitzar una miqueta més els requeriments d'ajut que necessiten les persones afectades a aquesta dependència, i potser, doncs, si ho personalitzem una miqueta més, doncs aconseguim solventar les dificultats amb les que es troben cada seu dia a dia.
13: Anar una mica lent, perquè, clar, abans no vam anar a l'assistent social, abans no es va iniciar, van venir a fer la valoració, igual van passar 3 o 4 mesos, i clar, es fa llarg, i llavors quan vam demanar la segona valoració també va ser, vam estar esperant uns mesos, al final, perquè vinguessin i diguessin que no, que realment la mare estava pitjor llavors. Però vaja, suposo que canviar de grau tampoc deuen fer-ho així com així. Quan estàs en aquesta situació, el pitjor és haver-te d'anar esperant, perquè clar, hi ha moments que dius, bueno, si hagués sabut que m'havia d'esperar tant, ja hagués posat una solució pel meu compte. Bueno, és que ja teníem algú que li anava a fer la feina, ja vam anar buscant coses, clar. Teníem una noia que també anava unes hores a fer-li companyia, perquè jo llavors encara treballava. O sigui, ja vam anar com posant pedaços, però clar, tots són pedaços. Llavors, si ara hi ha més prestacions, doncs jo penso que està bé. I si és més ràpid, també.
1: Clar, la idea de la reforma de la llei és escurçar el temps d'espera de la resolució dels casos i, a més, d'intentar augmentar la dotació pressupostària. Ja veurem, perquè fa 20 anys ja està, i hi ha les llistes d'espera, i ja veiem, per exemple, el cas de la Pilar, de la Rubinenca, el que li ha passat, que al final és la família qui acaba, doncs, amb tots aquests problemes, tant el que els diners que han de posar per demanar ajuda i posar una persona perquè ho pugui atendre, com, clar, estàs treballant, i si estàs treballant, les famílies d'ara no són com les d'abans, que tenien 5 o 6 fills, sinó que tenim un, dos o cap, no? I llavors és una complicació, també, i gran.
7: No? Bueno, sí, tot això està molt bé, però ja ho has dit tu, vull dir, la llei és del 2006, no?
1: Sí, fa 20 anys.
7: Vull dir, és que es prenguin mesures, em sembla perfecte, però que les apliquin. Vull dir, clar, si amb tràmits es passen 20 anys, hosti, tu la meitat ja han mort. Vull dir, no. Això és un
1: pensava
7: problema...
1: Que m'anaves a anar, quan t'he dit 20 anys, pensava que m'anaves a dir lo de l'hospital, també.
7: No, això...
1: Que fa 20 anys i estem...
7: Jo amb tots els respectes pels altres, per tots els que penseu el contrari, però jo no he cregut mai en l'hospital de Rubí.
1: Anem a centrar-nos, perquè quan hem dit 20 anys i que triga, no, va ja ser la primera pedra i que està...
7: No,
1: i que
7: no és que no hagi cregut en l'hospital, no crec que el facin. Vull dir, aviam, si ens entenem. No, doncs, el problema és aquest, és un problema estructural. La sanitat ja no està per tonteries, perquè està a les últimes. Perquè a base de donar beneficis als privats, doncs estan sangrant la sanitat, i només la fan servir per casos d'extrema necessitat, quan, perquè tenen els equipaments que algunes privades que cobren les quotes i tal, no els tenen, i quan tenen un problema... Però només hi ha pràcticament per això. I aquesta idea és el que s'hauria de canviar, però jo és que no hi veig la manera de fer-ho, això. Han donat tanta corda a les privades... que ara qui recull això?
1: Bueno, s'està repetint una mica. A veure, la idea és la llei de... Torno, jo, a la llei de dependència. Ho he fet el símil perquè m'ha vingut al cap, no?
7: Del
1: que surt fa 20 anys i després que passen molts anys, poden ser 20, poden ser 15, poden ser 10, i que, bueno, allò que amb el que és la idea original, doncs no està com hauria d'estar, i al final qui acaba patint, doncs són les persones. No sé qui opineu la resta de la taula.
7: No, només deixa'm dir, és que el problema és el mateix, és recursos.
5: Sí.
7: Per tenir més gent per l'atenció i més gent pel servei. Vull dir, ja està, i això es paga i es té. Si no es paga, no es té.
5: Jo amb aquesta llei m'he enfrontat dues vegades. Pre-crisi i post-crisi. O sigui, la crisi del 2008. La primera va ser amb la meva mare, vam tramitar la dependència, i us he de dir que va ser a 2008, acabat 2008, que encara no estàvem amb el boom d'aquella crisi que es va patir, i us he de dir que va ser molt ràpid, rapidíssim. No me'n vaig adonar, que ja teníem a sobre l'aprovació i tot, no? I a més, va morir abans de que cobrés la primera quota, i tots els mesos que vam estar sense cobrar-ho, amb retroactivitat ho vam cobrar de cop.
1: Això està bé.
5: Post-mortem, o sigui, ja s'havia mort. Per tant, aquesta vegada jo no puc dir res, o sigui, al contrari. La segona vegada amb la meva filla, que vam començar a tramitar la dependència, crec que va ser 2011, sí. Crec que vam anar per aquí, quan realment vam veure que havíem de tramitar una llei de la dependència, i això va ser una altra història, perquè estàvem en plena crisi econòmica. El temps de valoració no va ser llarg, vam venir bastant ràpid, discrepo de les maneres... perquè és més fàcil que aquesta valoració es faci a casa teva, amb el teu entorn, no? Que no hagis d'anar a un lloc desconegut on realment no té res a veure amb la realitat de la persona. No?
1: I la que viu en el seu entorn.
5: Exacte, no? I la gent al voltant, clar, sí, sí. I també té molt a veure la persona que fa aquesta valoració, perquè tot i que tinguin uns ítems objectius, a l'ull i la mirada sempre és molt personal. No? A veure, res a dir quan et tracta, amb quan tal, però vaig haver de batallar molt. Jo sóc peleona de per si, i crec que van acabar odiant-me, perquè vaig estar de... Vinga, que això què passa? Finalment van concedir la dependència, res a dir amb el grau, o sigui, realment és el que li toca, però què ha passat? Que li van concedir uns diners, que en teoria són per la cuidadora, uns 400 euros no arribava, 5 hores a la setmana de suara, de l'empresa que ve a cuidar, que era una hora cada dia, just l'hora de banyar, i ja està. Vale. La nena acaba l'escolaritat, entra en un centre d'atenció específica, de dia, i la dependència rebaixa la meitat.
11: O sigui, dels 300 i pico, doncs ara no arriba a 200. Quan les necessitats són les mateixes, no?
1: I la raó?
11: Doncs perquè en el moment que s'atenen en un centre de dia ja no necessiten això. Però clar, ella també anava a l'escola tot el dia abans. És que no ha canviat res, ha canviat una hora. Què més ha passat? Doncs que l'atenció a domicili ha desaparegut, ja no la té. O sigui, ja no la banyem. La banyem nosaltres, sí, evidentment. Però clar, nosaltres també ens fem grans i necessitem suport perquè no podem estar aixecant pes constantment. Doncs tot això surt de les nostres butxaques, evidentment. Dels 200 i pico no dona ni per... I després, bueno, evidentment, el centre on està té un cost, assumeix una part les entitats governamentals, però l'altra part l'assumim les famílies. Entre pitos i flautes, a nosaltres, la nostra filla, ens costa uns 800 euros al mes. La família rep un ajut, a banda, ens els gastem amb això. I aquí no conto els extres de coses que compres, doncs no sé, pomades, fisios, que els hi paguem nosaltres, vull dir, coses extra ja van a part d'aquests 800 euros. I la dependència això no ho cobreix. Jo tampoc estic demanant que em regalin res, vull dir, perquè afortunadament ens en podem anar sortint i prefereixo que els recursos es reparteixin en què realment els necessita. El problema és que qui realment els necessita no els està rebent. O sigui, hi ha famílies que estan en la mateixa situació que nosaltres, amb criatures de 90-100 quilos. La meva, per sort, és molt petita i no he de fer massa força.
1: Sí, que les residències tenen la grua per moure els centres, per moure la gent.
11: En tot i amb això, tu també has de fer un esforç, vull dir, perquè són moltes vegades al dia. A vegades la tens canviada i ara veus que necessiten una altra vegada el lavabo. Vinga, d'altra vegada, no? Llavors... Hi ha una part doncs, que ja no només és econòmica. Vull dir, jo a vegades valorava més l'acompanyament d'aquesta hora diària que tu podies dir estic a casa meva tranquil·la que no pas, bueno, que això ens ho han tret. Llavors, a veure, és que el pilar d'una societat és tractar bé la gent que hi vivim, no? I penso que els diners que més ben gastats que amb aquest benestar. I sempre anem al mateix, sanitat, educació i serveis socials. I aquests tres pilars són els que realment ara estan molt tocats. I no estic parlant ara per dir, mira, quina pena, que no és aquesta la idea. O sigui, la idea és que hem de treballar com a societat perquè això millori.
1: 93-588-59-60, hem pogut escoltar a la Conchita Gimeno, que ens ha exposat el seu cas respecte la dependència, en aquest cas amb la seva filla, i tot el que significa el cost, i ja no me refereixo només econòmicament, que ja és un problema greu, sinó tot allò que no es veu, que també és important, i que ens podem fer una idea. Si esteu en un cas semblant o conegueu també un cas, podeu trucar al 93-588-59-60. La resta de la taula.
11: Deixa'm fer un incís, és curtet, La nova llei de la dependència, la retocada, a nosaltres no ens afecta per res. O sigui, no hi haurà res que ens beneficiï.
1: Vaja.
8: No, yo quería también compartir un caso que conozco de SED, que también en el tema de la tramitación, bueno, si ha tardado como 3 meses para recibir la respuesta de la valoración del grado, pero, a ver, entre recibir la respuesta de la Generalitat a recibir también la visita del Servicio Social de aquí de Rubí, tardan también otros 2 meses, o sea, estamos en casi 5 meses, ¿no?, para que empiece la actuación. También durante esos 20 años deberían hacer mejoras, por ejemplo, en el tema del sistema, ¿no?, porque ahora la valoración que hace la trabajadora social que viene a la casa es muy subjetiva, o sea, tiene unos parámetros que no se han cambiado, o sea, solamente la mirada y unas preguntas, y ya es muy subjetivo todo eso. O sea, no se coge en consideración la situación socioeconómica del entorno familiar, tampoco el tipo de enfermedad y el tipo de discapacidad que tiene la persona. Además del tema económico, porque hay muchas familias que no pueden, o sea, sostener ese cuidado con un, perdónenme, pero es una miseria. El caso que conozco, el tope es 180 euros al mes. Wow. Con ese tope no puede mantener las necesidades también de medicamentos, las necesidades de utensilios. Bueno, es...
1: Clar, quants dels nostres oients, de les nostres oients, han tingut familiars, mares amb Alzheimer, pares amb Alzheimer, que han hagut de tenir la seva cura a casa a partir del seu temps, de les seves feines, amb l'ajuda de la resta de la família, posant els seus diners, fins que l'han pogut portar també a una residència que s'han hagut d'esperar, no? I que de vegades també passa que quan la porten o el porten a la residència, poc després moren, també, no? Llavors, gran part d'aquell període de dependència l'han hagut de viure ells, no? I si aquesta llei pogués servir per tenir aquesta sensibilitat d'aquest govern, no? O dels governs cap a la seva ciutadania, doncs estaria molt bé. Segur que hi ha molts casos, jo ara estic dient també un que conec també, o que en sé de prop, i que és el que us estic explicant, però que segur que hi ha moltes persones que, si voleu, podeu trucar al 93-588-5960. Lluís Isidre, no sé si vosaltres...
10: Jo ho conec en primera persona, vull dir, la meva esposa està en aquesta situació i...
1: D'Alzheimer, eh?
10: Hem fet tot... No, d'Alzheimer, no, però...
1: De dependència.
10: Que a mi...

0: i que resulta dependent. Això és de calaix. Ara, clar, si per fer una bonificació de la llei estem 20 anys, jolín, per canviar de criteri pot ser etern, això. Mm. Jo, per exemple, haig de dir que estic content del servei com ha funcionat i, doncs ha sigut relativament ràpid, vull dir, s'ha atès bé, molt bé, però acaba amb això. Acaba de dir, sí, home, vés-en allà, i llavors passa el que deia la Conxita. El suport que era de 400 queda per 200 perquè estàs fent ús d'un servei públic. Ja, però és que jo volia fer servir sencer per el servei públic. No, si a mi no em costa 400 o quasi 500, no cal que me'ls dongueu a mi. Mm. Però que sigui gratis, vull dir, perquè això que dimonis és. Ara, això dels processos administratius és una cosa que sempre estic enfadat amb ells, perquè l'administració és eterna, sempre. Amb la sanitat, amb l'ensenyament, amb tot, mare Déu, amb la passa del Domènec. Sí, sí. Ja no sé quants mesos fa que vam quedar que la fèiem. I sí. Encara estem pensant com la farem. Dic, doncs si no saps com la faràs, per què ho dius? Sí. No cal que diguis res, quan ho tinguis a punt, digue-ho.
1: Sí. Lluís, tu vols dir alguna cosa ara que... Digue-ho.
2: Sí, no, perquè estic veient, escoltant dels meus contertulians, aquí sembla que hi ha realment dos problemes, un dels quals la llei, només, aquestes noves modificacions, només n'adrecen un. El problema que sembla que estan adreçant aquestes modificacions és potser la manca d'inversió en el sistema, potser les llargues llistes d'espera, que això, mira, si aquestes modificacions han d'ajudar a alleugerir el calvari, perquè és un calvari pel qual passen les persones que demanen aquestes prestacions i la gent del voltant de les persones que se'ls donen aquestes prestacions, endavant. Però també hi ha el problema del que estic sentint de la subjectivitat en el moment de criteris. Home, 20 anys, potser hauríem de, ni que sigui, tornar a mirar aquests criteris, mirar si s'ajusten i mirar a veure si podem fer-ho d'una manera que no s'hagi d'anar a un centre que sigui més amable cap a la persona. Clar, jo el que voldria dir és que inclús el propi govern i la pròpia societat surt guanyant de que aquest sistema funcioni bé. Perquè quan una persona dependent rep l'ajuda que necessita i rep la compensació monetària que necessita, les persones del seu voltant queden alliberades per treballar. Queden alliberades per treballar, queden alliberades per fer la seva la vida normal. I quan una persona fa vida normal, genera impostos i acaba contribuint al sistema que acaba proveint per aquesta dependència. És a dir, no és un cost només, és una font d'ingrés però més enllà d'això, és una font de dignitat per a aquestes persones que es troben en estat de dependència. No podem deixar que aquest sistema no funcioni. És bàsic. És, com s'ha dit, educació, sanitat, dependència gairebé.
1: I habitatge, ara. Anem de mal en pitjor, que ara anirem a per un altre tema. Vinga, va. Sí,
3: només vull dir amb això que això que dius tu de que genera riquesa la alliberació de les persones que puguin treballar, el problema d'aquest país és que aquesta riquesa va sempre al mateix lloc. A les grans mútues sanitàries, a les companyies d'assegurances... Si això es posés en circulació en un sistema públic, sí que generaria riquesa en general. Però com que això va a la caixa o butxaca d'uns estaments que ja coneixem tots i que no hi ha manera de fotre'ls-hi mà, doncs, bueno...
1: Mira, ja vaig a fer... Anem a parlar d'un tema que en certa forma es toca, perquè també hi ha un dret a l'habitatge i hi ha fons voltor, que són privats, i que el que busquen, justament, és el màxim benefici. El president del govern espanyol, Sánchez, ha demanat suports per al decret d'habitatge enmig de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen. Recordem que aquest decret d'habitatge està encallat des de fa mesos. Serviria per prorrogar els contractes de lloguer, per suspendre els desnonaments. I el Pedro Sánchez, que diu que l'executiu doncs enviarà al Congrés urgentment un nou reial decret d'habitatge. El cas és que això passa mentre milers de persones es concentraven davant del polèmica

0: emblemàtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, sota la proclama l'àtic de Ayuso per a la Mari Carmen. Qui és la Mari Carmen? Doncs una anciana, 87 anys, que ha hagut d'abandonar l'habitatge on viu des de fa 70 anys, perquè l'empresa que la va adquirir, i ara diré el nom, la propietat, li va pujar el lloguer de 500 a 1.650 euros. Però és que...
1: 1.000 o 2.650?
0: Sí, li havia pujat a 2.650 i davant de les protestes van baixar 1.000 euros a 1.650. Doncs 400 persones van passar la nit davant del seu portal. Entre els manifestants, cares conegudes, Juan Diego Boto, Carlos Bardem, Sergio Peris, la diputada de Podem, Irene Montero, el de Sumar, Enrique Santiago, i, malgrat tot això, ni tampoc les gestions de l'administració ni la força de l'activisme doncs ho han pogut evitar. Resulta que el pare de la Mari Carmen va firmar un contracte de lloguer l'any 1956, es va subrogar la seva dona, després la Mari Carmen, amb les mateixes condicions. És un contracte d'aquests que es diuen de renda antiga, té una discapacitat la Mari Carmen del 50%, i en 2020 la propietat de l'edifici pagava 500 euros, va passar a Urba Gestión, fons voltor. Va intentar augmentar el lloguer del pis un 250%, dels 500 euros, amb 50% de discapacitat, amb 70 anys, als 2.650, i després va dir, mira tu, que tu anem a rebaixar, tu que tens 87 anys, 1.650.
1: Perquè tens 87 anys? No, perquè m'estan fotent la barrila la gent que està al carrer.
0: Exacte.
1: Perquè si no, els 87 anys se'l
0: doncs,
1: passen...
0: Jo crec que és una mica... Això que es diu fons voltor, està molt ben posat, lo de voltor.
1: Sí, sí.
0: Perquè, clar, ha estat desnonada, hi ha hagut també una escriptora que s'ha
1: hagut... Aquí el gran pecat...
0: S'ha ofert a pagar-li la diferència entre el que paga ella...
1: El gran pecat de les administracions...
0: Urba Gestión.
1: I de la forma de funcionar de la política és no haver establert unes cotes amb el tema de la vivenda en quant a l'acumulació de vivenda.
0: L'habitatge, que és un dret bàsic, moment, recollit en la Constitució. Ara anirem al Lluís.
1: Ara, a partir del moment en què la vivenda passa a ser un tipus d'inversió, ja ens hem carregat el sistema. Perquè la vivenda és una necessitat bàsica i és un dret bàsic de la gent. I això ha de tindre una limitació. I en el seu moment ho podrien haver limitat. Ara que ja hi ha tants fons voltors amb tanta pela i tants advocats i tantes... Ara es costarà Déu i ajuda. Si és que s'arriba a fer alguna coseta. Mm-hmm. Però en el seu moment, quan van començar a convertir en inversió la vivenda, ens ha portat on estem.
2: Mm. I a més, jo penso que aquí l'única solució que tenim és buscar la manera de prohibir aquests fons que l'única funció que tenen és especular.
1: Sí.
2: Una cosa és que la inversió sigui per una qüestió industrial, per una cosa comercial, per el que vulguis. Però especular per especular, jo no sé com, però d'alguna manera, igual que han fet aquesta gent que han trobat la resquici per veure si podien fer, s'ha de fer això per prohibir el fons voltor i s'acabar la comèdia.
1: Però saps què passa?
0: Espera, anem a escoltar la resta, perquè queden 6 minuts. Anem a escoltar la resta. Lluís, Mohamed, que tu també és molt interessant perquè els problemes d'habitatge també amb el col·lectiu àrab, sí, amb aquests preus de lloguer m'explicaràs també, em refereixo, bueno, no ho sé, ara estic fent una suposició, perquè estic parlant, digues.
3: No, la comunitat àrab tiene un doble impedimento para acceder al habitatge, además del tema de que no hay viviendas, el alquiler es muy caro, también es discriminación a la hora de acceder a una vivienda, porque si eres moro o si eres negro, no puedes acceder a esa vivienda. Pero yo creo que el tema es que este gobierno socialista, entre cometas,
0: recuerdo que ve d'Aznar, que on va començar a alliberar el preu del sol.
3: Sí, pero el tema es que el gobierno socialista, cuando viene, se ha puesto medallas por abrir el mercado a empresas. Yo me acuerdo de Oscar Puente cuando salía alardeando de que estamos ahora hemos abierto el mercado a BlackRock. Tenemos BlackRock en España. BlackRock es un fondo virtual muy grande, está acumulando mucha vivienda aquí en Cataluña. Creo que la ayuda que pide Pedro Sánchez, ellos tienen mecanismos, tienen herramientas para poder frenar esa especulación en tema de contrarrestar el tema de los pisos turísticos, ¿no? Sí. Alquileres temporales. Ahora mismo hay dos experiencias. Hay la experiencia de Mamadani en Nueva York, que ya ha ganado las elecciones con esa promesa, ¿no? De vivienda para todos, de vivienda como derecho social. Y ahora mismo también el Die Linke en Alemania, que también ganaron las elecciones con esa promesa, ¿no? También desalojar a los buenos virtuos y limitar lo que decía el PEP, ¿no? Limitar la acumulación de vivienda de los fondos virtuosos. Deberían buscar políticas como esas en vez de prostituirse a la derecha, que ya saben que nunca va a aprobar ninguna ley en tema de vivienda accesible a la ciudadanía.
0: Ens queden 4 minuts. Lluís Isidre Conxita.
4: Sí, no, a veure, estic molt d'acord amb tot el que s'ha dit, i és que evidentment en aquest cas el de la Mari Carmen es veu molt clarament que aquests hi ha aquí dos conceptes de la vivenda. Hi ha el concepte que podem tenir la gent d'aquesta taula i segurament la majoria d'oients, que la vivenda no és un producte, és a dir, és una necessitat, és una cosa que genera arrelament. Tu no veus la casa teva com un producte, tu veus casa teva com gairebé una extensió de tu mateix. És a dir, famosament hi havia al Regne Unit uns programes de que feien reformes de cases, i sempre estaven parlant: oh, això incrementarà el teu valor, i a mi què m'importa que el valor de casa meva incrementi? Jo la casa meva no la vull per vendre, la vull per viure-hi. És a dir, però hi ha l'altra concepció, que és que una casa o un pis és un producte com qualsevol altre. I no ho és, no és un producte com qualsevol altre. Manufacturar una casa, un pis, és una inversió molt gran en mà d'obra, en material, i a més quan es construeix una cosa en un punt concret ja no pots construir res més, aquest punt queda ocupat. Aleshores, ja no pots estar produint aquest producte, que és una casa en aquesta ciutat, una casa en aquest barri, contínuament. Per tant, el que està passant és que tenim aquests fons voltors que estan aprofitant aquestes característiques per fer molts diners amb una cosa que és un dret universal i que no s'haurien de poder fer aquests diners amb aquest producte. I, clarament, fa falta legislació que realment sigui atrevida amb això.
0: Ha estat una apreciació molt bona. Ens queda un minutet, només.
2: No, això dels fons, que parlem dels fons voltor, però és que són fons que estan passats justament per fer una cosa absolutament injusta, que és anar a buscar la manera de fotre fora a la gent que paga poc.
1: Sí.
2: I llavors dius, coi, això, per definició, s'ha de fer.
0: Paga poc, 1.100 o 1.200 euros o 1.600, Déu-n'hi-do, el que hem de pagar.
2: Bueno, però quan el pis, el de la Llu, que vol comprar la Lluçó, sí. No te'ls dones a ningú, ja.
0: No, són els 6 milions d'euros.
1: No, i quan la Comunitat de Madrid fa 2.000 i pico de pisos i la dona de l'Aznar les ven amb un fons voltor, no passa res. I eren de protecció oficial.
0: Jo em quedo amb les aus rapinyaires que hi ha en aquesta taula. Jo m'incloc també en aquests pájaros rapinyaires, millor que els fons voltor. Moltíssimes gràcies a tots 5 per a la tertúlia d'avui. Ens tornem a escoltar el dijous que ve.
1: Alguns.
0: Ja farem alguns dijous, alguns, perquè anirem fent rotacions. Moltíssimes gràcies.
1: Bon dia.
0: Us deixem amb els serveis informatius.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia, Ràdio Rubí ha presentat la seva programació de cara a la temporada 2026-2027 en un acte al casino davant d'un centenar de persones. Per exemple, s'ha parlat de la integració a la xarxa audiovisual local iniciada la temporada passada i que aquesta temporada s'amplia considerablement. Destaca la participació de Ràdio Rubí en dos magazins diaris. El primer és Rambla 54, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, un nou espai coordinat des dels serveis centrals amb continguts elaborats per 54 ràdios locals. Un esperit similar al de Connectats, cada dia a les 5 de la tarda. Aquest és un espai de la xarxa més veterà, però al qual aquesta temporada Ràdio Rubí se suma a les emissores locals de Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Badalona i El Prat per fer-ho possible. Pel que fa a la producció pròpia, la gran novetat de la mateixa incorporació de Pamela Martínez i Toni Bravo al capdavant del matinal Rubí al dia. Seguim també amb la informació, butlletins, horaris i també informatiu migdia i informatiu vespre i, òbviament, també tot el que és la informació esportiva diària i les retransmissions del cap de setmana. El servei de Rubí Empresa ha engegat un any més la formació des d'ara fins al desembre de la xarxa d'economia circular de Rubí. Es tracta de diferents sessions que pretenen donar instruments a les empreses per ser cada vegada més sostenibles tenint en compte les noves mesures reguladores. La primera d'aquestes sessions serà el 2 d'octubre i porta per títol Residus, envasos i embalatges, obligacions legals, novetats i ajuts. El 23 d'octubre serà el torn de sostenibilitat aplicada a la cadena de subministrament i el 20 de novembre petxa de la carboni, definició, abast i càlcul. Les tres formacions es faran en línia a partir de 2:15 del matí. A més, cal destacar que aquesta formació està subvencionada per la Diputació de Barcelona al 100%. Es pot consultar tota l'agenda formativa sobre economia circular al web de Rubí Empresa i també trobar el formulari per fer la preinscripció corresponent.
3: I en esports, mirem cap a un cap de setmana amb una agenda que comença a omplir-se de presència d'equips de la nostra ciutat en competició. Per exemple, s'estrenen aquest cap de setmana en bàsquet els equips del CEP Sant Jordi. En primera catalana, les noies, el primer dels partits el disputaran com a locals. A l'Escola Montserrat, a les 6 de la tarda de dissabte i davant d'Alcaldes, en aquest grup 1 de primera catalana. I en Copa Catalunya, l'estrena serà diumenge, a les 6 de la tarda, també a casa del CEP Sant Jordi, que rebrà el Gaudí Sardenya en la primera jornada.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Els senyors Bonpares van seure al sofà de pensar. Només s'hi asseien, quan havien de pensar alguna cosa important i l'aniversari del seu fill era importantíssim. Però és que tenien un problema. No se'ls acudia cap regal. Llavors van decidir que anirien a buscar el seu fill i li preguntarien: què voldries pel teu aniversari?
1: Vull una cosa molt especial. Ha de ser grossa, suau, forta, dolça i calentona. I a més, s'ha de moure d'un costat a l'altre, fer volar, fer riure i durar molt.
0: On podien aconseguir un regal tan especial? La qüestió no era gens fàcil, així que se'n van anar de dret al sofà de pensar. No trobaven la solució. Havia arribat el gran moment i ells no tenien el regal per al seu fill.
1: Fill,
0: van dir amb veu molt trista, No hem trobat el regal que esperaves.
1: I com que no sabien què dir, li van fer una abraçada gran, forta, suau, dolça, calentona.
2: Just el regal que jo volia.
0: A més, el van moure d'un costat a l'altre, el van fer volar, el van fer riure i es van estar així una estona que va durar molt. Fragment del conte El Regal.

0: 5 minuts que passen de les 11 del matí. Comencem aquesta tercera hora més cultural, més musical. Parlarem després de 9 anys de silenci del Pico, que torna al celler de Rubí, amb els coorganitzadors d'aquest festival, la Laia Ullé i l'Enrique Herranz, que el tenim aquí. Després tindrem un tema musical, avui és una efemèride. Després, entrevista amb Àngel Miguel, amb la Mariona Checa, perquè el teatre recupera la memòria de la Rierada de Rubí, la posa en el diàleg amb els efectes de la Dana, amb el País Valencià. Metamorfosi, que torna als escenaris amb un doble objectiu, per una banda homenatjar les víctimes i reflexionar sobre els efectes del canvi climàtic. I acabarem aquesta hora amb una altra entrevista, en aquest cas al Jordi Vilalta, que repeteix, que és el president del Centre d'Estudis Rubinencs, en Quico Bull, perquè arriba la tardor amb una agenda plena. Hi ha rutes pel Rubí Vitivinícola, portes obertes a Sant Mus, concerts, les Jornades Europees de Patrimoni i diverses sortides que us interessaran, que formen part d'un calendari que repassem avui en aquesta hora a Rubí al dia.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: El celler que es prepara per tornar a viure l'esperit del Pico, que artistes que ja havien participat, noves veus, concerts, dansa, performance, una gran exposició col·lectiva, doncs aquest cap de setmana el festival reneix a Rubí i en aquests moments està reneixent aquí en aquest estudi perquè tenim els seus coorganitzadors. Laia Uller, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estaves allà movent amb la música,
1: sí.
0: Digues, aquesta...
1: Amb els nervis, ja.
0: Amb els nervis, no? Enric Herranz, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Després de 9 anys d'aturada, quarta edició, recuperem, no?, aquest esperit multidisciplinari, contemporani, emergent, transgressor, que això va néixer l'any 2015.
1: Sí.
0: Jo dono unes dades, a veure si vaig bé.
1: Sí, sí.
0: 19 artistes, potser em quedo curt, exposició col·lectiva, no?, d'aquests 19 artistes durant 3 dies, i hi haurà tots aquests concerts, sessions de DJ... Anem molt ràpid. Això va començar... Anem molt ràpid al principi, perquè això va començar el 2015 i van haver 3 edicions, crec.
1: Sí.
0: Van passar més de 200 artistes, milers de persones. Després de les edicions de 2015, 16 i 17, el festival s'atura.
1: Sí.
0: I llavors tornem ara. Què va passar?
1: Bueno, diverses coses. Vam començar que estàvem estudiant i això i... Bueno, vam decidir deixar de fer-ho. Perquè necessitàvem com un parón, que el parón han sigut 9 anys. Però
0: I,
1: bueno...
0: I com comença la idea de tornar a recuperar-ho?
2: Doncs comença arrel de tenir Acció Cultural Rubí, que vam fer una entitat per també dinamitzar la ciutat, i a través d'això doncs, ens vam anar engrescant.
1: Sí, també perquè teníem ganes.
2: I
1: o sigui, no és una
2: ganes.
1: Cosa que haguem oblidat, sinó que hem anat parlant, i també hi havia gent que era com, ai, per què no torneu a fer el Peacock? I això, doncs, pues, al final ens, bueno, vam decidir, pues, pa'lante.
0: Pa'lante. Aquesta vegada he volgut recuperar artistes que ja havien participat per veure com han evolucionat durant aquests 9 anys. Per què
1: sí.
0: us interessava aquesta idea de retrobament?
2: Doncs per arrencar també amb força i per donar el... Bueno, no sé... Si al final, amb els 3 anys que vam estar celebrant el Pico, van passar molts artistes, i això, tota aquesta... És que no sé com dir-ho. Tota l'evolució que han tingut, també l'hem tingut nosaltres,
1: ah.
2: I com, no sé, per...
1: Sí, vam pensar que era com una idea maca, també, de... Pues, a veure què ha passat en aquest temps, si ens tornem a posar cares.
0: Clar.
1: Hi ha gent que ha canviat, que va exposar i ara fa performance, o sigui, que és com maco veure l'evolució d'aquest temps.
0: I fer una mica de frontissa entre el que va passar per, i les
1: Clar.
0: Cares noves, perquè hi ha artistes nous,
1: sí.
0: també, no?
1: Sí, són poquets,
2: sí.
1: però sí.
0: Clar. La idea és que aquesta edició no sigui una edició puntual, és recuperar després el format de convocatòria oberta, fer que el Pico
1: Clar.
0: Torni a ser anual.
1: Sí, és el que volem. No és fem aquesta edició i tornem a desaparèixer, sinó fem aquesta edició i agafem força i ja tornem a fer la convocatòria oberta i que el Pico sigui un esdeveniment anual.
0: Si algú no ha vingut mai al Pico, que es trobarà al celler, no?
1: Primer de tot, a la sala de tines hi ha l'exposició col·lectiva, que és la de 19 artistes, i llavors fora a la plaça i a la sala César Martinell, que és la de baix, hi haurà concerts i performance. En total són 24 hores de programació. Clar, són 19 artistes a l'expo, però 21 actuacions. Crec que és, no? 21.
2: Sí.
1: I llavors, pues, arribes al celler i des de que arribes fins que marxes no paran de passar coses.
0: Són 21 actuacions, però dintre de no només de música, sinó de dansa, etc.,
1: sí.
0: les diferents disciplines que hi ha. I això és molt interessant, perquè, clar, és com tu vas i vas veient una cosa darrere l'altra. Se solapen, també?
1: No.
2: No,
1: res es solapa. Perquè ja està pensat perquè vagis i puguis veure tot. Perquè, no sé, no és un festival de teatre que vas i veus teatre i ja està, sinó pues, potser tu vas a veure un concert i acabes veient una performance d'algú que no coneixes, però que com ja estàs al lloc i no t'has d'esperar, sinó que enganxes el següent, vamos, és com...
0: Sí, jo
1: estic... Una explosió d'arte.
0: És una immersió, podríem
1: sí,
0: dir-ho, perquè jo
1: sí.
0: estic pensant que les nostres oients s'hauran de portar la carmanyola. O sigui, agafeu l'entrepà a la carmanyola
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno, tenim servei. Tenim servei
2: hi ha,
1: de barra.
2: Hi haurà una food truck
1: sí,
2: amb
1: una
2: servei
1: food
2: de menjar.
0: És veritat, que hi ha un food truck també, és
1: sí.
0: veritat, no?
1: Està perquè... pensat per arribar al celler i ja marxar diumenge, gairebé.
2: Com a molt portes la tenda de campanya, si vols, sí. i si ja estàs pel dia següent.
0: Home, a la sala César Martinell, ostres, dormir allà...
3: En aquesta catedral del vi, doncs deu ser una cosa també ben maca, eh? Perquè sí, te situes allà en el temps. L'exposició s'inaugura divendres 25 a les 6. Es podrà visitar fins quan?
1: Fins l'11 d'octubre. Sí, fins a 11 d'octubre.
3: Clar, són 19 artistes que presenten obres a la sala de tines, amb pintura, fotografia, no? Escultura, ceràmica...
1: Sí, hi ha de tot. I està gairebé muntada ja, i ha quedat molt maca. Sí. Sincerament, a mi m'encanta. Sí.
3: Estàveu aquest matí muntant i espera que hem d'anar a la ràdio...
1: Clar, portem tota la setmana muntant, i clar, perquè la sala de tines no és una sala d'exposicions. Llavors hem utilitzat tanques i estructures i, bueno, i ha quedat molt maca, està quedant molt maca.
2: Hi ha unes flors molt maques.
3: Hi ha unes?
2: Sí. Unes flors.
3: Unes flors molt maques.
2: Sí. Heu de venir, les heu de veure, i així ho sabreu. Sí.
3: Però flors, a veure...
2: Flors. Però molt grans. Molt grans i molt maques.
3: Però flors... com?
2: Flors i violes i romaní.
3: Flors i violes i romaní. Què us interessava aconseguir amb aquesta barreja de disciplines? Que el públic pugui passar de mirar una exposició a trobar-se, per exemple, una performance, una actuació musical, que... Què és?
1: Bueno, jo crec que és la cosa aquesta de la multidisciplinarietat, no? que tens una oferta variada, que no és de pues, vaig a un festival de música i només hi ha música, o vaig a veure una expo i només està a l'expo, sinó que és que tens tot. I és això el que deia abans, que potser a tu la... I això va passar als altres Peacocks, que hi havia performance, d'un tipus de performance que a Rubí no s'havia fet mai. I amb el Peacock pues, tens l'oportunitat de veure-la perquè no es farà un festival només de performance. Mm-hmm.
3: Divendres hi ha propostes com Alba Luz, Giselle Cornejo, Miriam Aguilera, Adrià Cunillera, Salle Ritmes, Ominira, o Kosu Nesperurok.
2: Sí.
3: Què destacaríeu de la primera jornada? No sé si hi ha alguna proposta que representi especialment aquest esperit de Peacock.
1: Tot, la veritat.
3: Però no destaca ningú, eh?
1: Tot, o sigui...
2: Tot té la seva gràcia, és que a més tot és molt diferent.
1: Clar.
2: Aquesta és la gràcia del Peacock, també l'essència del Peacock.
1: Són estils diferents, sí.
3: La programació de divendres combina poesia, música, tango? També teatre, dansa, performance, hip-hop, fan, reggae... i electrònica experimental.
2: Exacte.
3: Sí,
2: sí, al final és la descripció, la descripció gràfica és aquesta ales, la cua del pavo real del Peacock, no? I cada ploma té la seva essència, no? No és que puguis destacar una de les plomes per veure què és exactament el que el fa més bonic.
1: Tot destaca. Sí, sí, és el conjunt.
3: Si això us sembla poc, dissabte teniu encara una programació més extensa fins a la matinada. Ara vaig a dir la programació, ara parlarem o parleu vosaltres, però clar, això porta un volum... M'estranya que hàgiu parat 9 anys per dir, espera, i que no hàgiu parat el primer, que heu esgotat, saps? Allà en la UCI dient, espera un moment, clar, què hi ha darrere de tot això? Com organitzeu? Perquè aquí hi ha moltes hores, moltíssimes hores, de molts contactes, de... Com ho feu?
2: No ho sé.
1: Jo tampoc ho sé. Bueno, jo crec que és que ens agrada molt muntar això. O sigui, estem fent una cosa... Sincerament, o sigui, a mi m'encanta muntar coses. Ho faig per mi, perquè necessito com aquests estímuls. També per les artistes,
3: sí, que
1: per
3: donar unes...
1: l'espai. I també per les amigues, també, que algunes que he conegut... després de l'últim pico, que sempre és com jolín, ojalá haguessis viscut el pico, que ara és com, pues, el pots viure. I per Rubí també, per tota la ciutadania.
3: Clar, ets conscient de que de la teva teràpia personal ens estem beneficiant tota la ciutat?
1: Sí. Bueno,
3: és una forma de dir-ho, eh?
1: Pues mira, me n'alegro molt.
3: I en el teu cas, Enric?
2: El meu cas és el mateix. I perquè tinc la sort de tenir l'Ala allà al costat,
1: i jo també.
2: És més fàcil
1: de tenir l'Enric.
3: Clar, tot això, tota aquesta gent, tot per muntar les exposicions, necessites material i es necessiten diners. Com financieu i trobeu els recursos a tot això?
2: Bona pregunta.
1: Sí.
2: Una part surt del que dèiem abans de a partir del néixer Acció Cultural Rubí, hem anat fent un seguit de d'activitats, d'esdeveniments i tal, i amb això doncs, cada barreta, no?, que vas, fas a cada esdeveniment vas agafant una miqueta. Mm. Això també ens va donar força per poder fer el Peacock.
1: Sí, clar, perquè teníem ja com un coixinet... Mm.
2: I després, conscients de que no tenim la capacitat econòmica per portar-lo, doncs, moltes de les artistes que venen també ens fan aquest favor perquè també ens coneixen, saben del Peacock, també ens hi fa il·lusió. I és el que dèiem, o sigui, han tingut una evolució de 10 anys que els seus catxers també de molts artistes han pujat. No els podem fer front, però entre tots col·laborem.
4: Sí, que venen també... molts de forma altruista. Alguns col·laboren, sí. Alguns.
1: Sí. I al final també pues, és tenir recursos i ser com una mica apanyat, apanyada.
2: Espavilao.
4: Ja, espavilao i apanyada, d'on traieu els recursos, llavors?
1: Tenim subvenció, en principi, però que és poquet. Mm-hmm. No sé com ho fem, però ho fem.
3: Dissabte parlàvem d'una programació més extensa. Hi ha, per exemple, el Retorn del Límite, un grup rubinenc que es va dissoldre el 2017, que es torna a reunir per oferir un únic concert, no?
2: Sí.
3: A casa seva. Què significa per vosaltres recuperar també aquests artistes de Rubinenc? Mira com somriu la Laia.
1: És que estic molt contenta.
3: Per què?
1: És que em sembla supermaco.
3: El què?
1: Pues això, tot. Tornar a reunir a tanta gent al Saler en un cap de setmana, em sembla, bueno... preciós.
3: Mm-hmm. Clar, Límite és un d'aquests retrobaments destacats, no?, de l'edició, que oferirà aquest únic concert durant el festival.
2: Sí. Molts nervis.
3: Molts nervis.
2: Sí. Com a organitzador i com espectador també. Sí, sí. Bueno, és això, que ens fa molta il·lusió i tornar-los a veure en escenari, pues a mi em fa molta, molta il·lusió, perquè són tots amics meus, i igual que Límite, doncs, altres, com Cid de Palma, també... com el Miqui Cardona amb Polar Beach Chaser,
1: sí.
2: El Víctor Viñolo, també Baladoc. És que hi ha moltes coses que... És que heu de venir,
4: heu de venir.
1: Hi ha molt de carinyo.
2: T'esperem, suposo que vindràs.
3: Aquest cap de setmana hauré de buscar un moment. A veure, sí.
1: Tens moltes coses per veure, així que,
3: coses,
1: que una estoneta pots passar.
3: Vinga. Clar, estem parlant d'artistes que al Celler, sinó, a més, esteu intentant fer del Celler un espai de trobada. No només portar artistes al Celler, sinó que el Celler sigui aquest espai de trobada de, no?, una mica d'aquests artistes. Aquest component comunitari suposo que també és important, no?
1: Home, jo crec que és superimportant. Sí, la cosa aquesta també de, o l'exposició col·lectiva o que hi hagi tants grups d'estils diferents és també crear l'espai aquest és perquè es puguin conèixer i puguin sortir noves coses també. No? Sí, que no és només de vengo, toco i me voy, o vinc, exposo i marxo, sinó que la idea és de tenir aquest espai segur que...
3: Espai de trobada, que és el que esteu dient tota l'estona des del principi. Veniu, porteu la carmanyola o compreu allà, que nosaltres tenim, i amb tota la tranquil·litat que tindreu una disciplina darrere de l'altra per gaudir-ho, no? És això.
1: Sí.
3: Diumenge baixeu una mica el ritme, obriu el festival a tots els públics, hi haurà maquillatge de fantasies,
1: sí,
3: cultures,
1: això,
3: digues, o no?
1: Segurament no.
3: No, ja m'he colat aquí, eh?
1: No, ha sigut d'última hora, potser ho arreglem, però potser no.
3: Clar, però hi ha activitats participatives, familiars?
2: Això sí.
1: Sí, farem una escultura de fang col·laborativa, que serà molt maco això, perquè pots anar i fer la teva part i posar-la i quedarà una escultura gegant feta entre totes. I després un taller de collage. I clar, és per totes les edats.
3: Hem d'anar acabant. Diumenge també s'hi estrenarà...
1: Paquetes espaciales.
3: Molt bé.
1: Me lo sé todo.
3: T'he mirat una minissèrie productora de la productora rubinenca, la Lombarda Films, i a tu se t'il·luminen els ulls,
2: clar.
3: Amb Laia.
2: Amb tot,
3: és veritat.
1: Bueno,
3: però clar, aquí...
1: són amics també.
3: Clar, aquí hi ha... Què és Paquetes Especiales, va?
1: Bueno, Especiales. Especiales.
3: Bueno,
1: és una minissèrie. Són 5 capítols de 5 minutets. que no l'han projectat a cap lloc. Llavors per mi també és com, pues, que bé que sigui el Peacock, que la presentin. Mm. Jo tinc moltes ganes de veure-la.
2: Serà divertit, també.
0: Va, fem una crida a la gent. A mi m'heu dit que vingui a veure-ho. Jo crec que amb tot el que heu dit ja hi ha ganes, però algú que no conegui el Peacock perquè fa 9 anys, perquè hauria d'anar aquest cap de setmana al celler.
2: A mi m'agrada.
0: Amb el seu kit de supervivència... Bueno, supervivència no, amb el seu kit de gaudir d'aquest cap
2: de setmana. Jo, mira, com has explicat en el conte del regal, el Peacock és una abraçada gran, forta, calentona, dolça, suau.
0: Molt bé, t'has quedat amb tots els adjectius, sí. Molt gran.
2: I et farà volar i et farà riure i t'ho farà passar molt bé i estaràs content. Així que has de venir, sí o sí.
1: Sí.
0: Uau, ets un crac. Moltíssimes gràcies a tots dos, Laia Uller i Enrique Rand. Felicitats per donar això a la ciutat. Felicitats per deixar tot el que teniu i veniu també aquí a la ràdio a explicar-ho. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies a tu.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Gràcies. 24 de setembre, 1991, Nirvana publicava Nevermind. Va esdevenir un èxit a finals del 91 gràcies a un tema, el primer senzill, Smells Like Teen Spirit. Va arribar a superar aquest àlbum a Michael Jackson, el Dangerous. Escoltem Smells Like Teen Spirit.

0: Avui parlem de teatre, però també de memòria, de tragèdies que deixen petjades durant generacions d'un problema que continua molt present, el canvi climàtic. El grup de teatre Esbarjo i la Càmera recuperen Metamorfosi, una obra que es va representar per primera vegada l'any 2012. Ara l'Àngel Miguel em deia al març, coincidint amb el 50è aniversari de la Riera de Rubí. Ara torna a escena, gairebé dos anys després de la dana que va afectar el País Valencià, amb la voluntat de què? D'homenatjar les víctimes, d'establir un paral·lelisme entre dues tragèdies provocades per aiguats extrems. Ens acompanyen el director de l'obra, Àngel Miguel, bon dia.
1: Bon dia.
0: I Mariona Checa, promotora de la idea, coordinadora del muntatge, bon dia.
2: Bon dia.
0: Àngel, com neix aquesta decisió de recuperar a Metamorfosi 14 anys després de la primera representació?
1: 14 anys, de fet, quan va passar la tragèdia de la Dana, que ja ho has dit molt bé, són dos esdeveniments tràgics paral·lels, ja es va plantejar de poder-ho fer. Llavors, en aquell moment, segurament no es podia tirar endavant, però ara vam pensar, bueno, és igual, bé, ha passat el temps, però ho podem fer, encara que siguin 14 anys després. I, a més, coincidint amb el mateix dia de que va fer la Rierada de Rubí, que tot i que han passat 70 anys, ben bo, 64 anys, la gent continua sí, recordant el que va passar.
0: Demà és el 25 de setembre.
1: Demà és 25 de setembre i és el dia que va passar i molta gent pregunta que a barri per què es diu 25 de setembre, i els has d'explicar, sobretot si són de fora,
2: ja,
1: quan barri es digui 25 de setembre, doncs és per això. Llavors, la idea que en el seu origen va partir de la Mariona, doncs l'hem volgut recuperar com a memòria històrica.
0: I llavors, com va ser aquesta idea de recuperar-lo? Va partir de la Mariona? Va partir de tu?
1: Ella va dir, hauríem de recuperar alguna cosa, de la qual jo també vaig estar rumiant, i al final, mira, vam dir, què et sembla si tornem a fer Metamorfosi? I ella em va dir que sí.
0: L'obra parteix de... Ara parlem, Mariona, parteix de testimonis reals de la Rierada del 62. Què té de potent portar aquells testimonis a un escenari de més de... Bueno, que han passat més de 60 anys després?
2: Bueno, jo crec que el que conté és, doncs, aquests testimoniatges que ens van oferir l'any 2012, persones, doncs, que van viure en directe tot el que va passar la Rierada de 1962, i llavors és importantíssim que les noves generacions, la gent nouvinguda, tota aquesta gent que diu... El que diu l'Àngel Miquel, per què hi ha un barri que es diu 25 de setembre? Bueno, doncs perquè va passar va ser una nit molt tràgica, i llavors ens vam sentir, doncs, que des de l'Associació de la Memòria Històrica Rubí té molta història, però tenia aquesta part més tràgica, que va ser la Rierada de l'any 1962. I llavors ens vam posar en contacte amb testimonis, i bueno, el que sí que vam detectar, i deixem que faci un parèntesi, va ser que molta gent no en va voler parlar. O sigui, aquests testimoniatges són autèntics, evidentment, vull dir, són gent que no sé si encara hi són, però teníem que recollir més, i molta gent, doncs, es va estimar més de dir que jo necessito oblidar, no puc recordar, no, prefereixo que no. I aleshores, doncs, bueno, doncs, aquests testimoniatges vam pensar que tenien un valor incalculable, perquè vam patir molt per explicar-nos-ho.
0: Clar, per tornar a passar per un moment
2: pues sí,
0: de dolor.
2: Pues sí, vull dir, no, perquè només de... hi ha el testimoni molt dur d'aquella mare que va tindre que deixar un nen en un cantó d'un terrat perquè no hi havia mans ni manera de poder agafar aquella criatura, i això va ser molt dolorós, és a dir, que va ser molt trist, és a dir, que els escoltàvem i realment vam dir, fem una tria que tan dramàtica potser, no?, li fa com pena.
0: Això t'anava a dir, perquè no és que perdis casa teva, el que perds són els veïns i la família, i moments traumàtics. Mates, perquè veure el que tu dius, no? No sé si hi van haver més testimonis d'aquest tipus, no? Però que ens fan una idea del que... Una idea, perquè... I una idea no és l'experiència de viure, perquè això crea un trauma molt gran, no? No sé si teniu més
1: testimonis. Afegim això dels testimoniatges, que perquè constantment s'està dient que és el Rubí. Però, de fet, és allò de que els textos són com un llibre. Aquests testimoniatges convertits en uns textos molt ben escrits per la Montse Flores es converteixen en universals, perquè el mateix que estan dient aquí segur que és el que els hi va passar a València,
2: sí,
1: no, i segur que és el que va passar no sé on, i segur que és el que va passar no sé quin lloc.
0: Això no us anava a preguntar, també, clar. Hi ha una lectura del canvi climàtic, perquè aquesta obra es va crear el 2012, tu la vas interpretar, i el canvi climàtic encara té més pes. Jo no sé si tu t'imaginaves, o us imaginàveu quan la vau fer el 2012, el pes que té avui en dia, que cada vegada estem anant cap a fenòmens més extrems.
1: quan ho vam fer, en aquell moment ja es parlava molt del canvi climàtic i ens el creiem. Jo, de fet, me'l crec.
2: Jo també.
1: Ella també, segur.
2: És evidentíssim.
1: Però no pensàvem que la cosa anés tan de pressa, és que els mateixos que ja estan treballant, que ja estan al darrere, que estaven avisant, quan avisaven no es pensaven que al cap de 10 anys estiguessin com estem ara.
2: Exactament.
0: Clar, aquesta obra és molt important pels rubinencs perquè està parlant de la història. I deixeu-me dir també, recent, perquè és el que tu dius, és una realitat que s'està repetint, però és una història de la nostra ciutat. Què significa, Mariona, recuperar-la, que tu entres com a coordinadora, ara?
2: Pues crec que és el moment més adient, és a dir, que ojalà no l'haguéssim tingut que recuperar, perquè haguéssim obert els ulls a dir, bueno, hi ha un canvi climàtic, posem-hi mitjans, per favor, mirem a veure què estem fent amb el nostre planeta. Ojalà no l'haguéssim tingut que fer, però jo crec que quan ho va proposar l'Àngel vam estar totalment d'acord que teníem que fer un homenatge a totes les víctimes de la Dana, que al final, vull dir, va ser exactament el mateix que va passar aquí a Rubí. L'únic que els temps d'ara, que encara passin aquestes coses, és que és inexplicable, perquè hi ha una deixadesa per part dels polítics.
1: Hi ha una diferència, que és que feia ja més d'una setmana que s'estava avisant que plouria molt i que vigilessin, i no es va fer res. Bueno, és l'única diferència.
2: És l'única diferència.
1: Llavors, l'any 62, ningú deia si plouria molt o plouria poc.
2: L'any 62, vull dir, això ens va, precisament va passar el que va passar, perquè tothom va dir, bueno, sí que està plovent, però el que va passar, ningú s'ho esperava.
0: Hi ha un primer dia, quan es fa una obra de teatre que reuneix el director, hi ha una primera lectura amb els actors i les actrius, què és el primer que es dieu quan us trobeu justament per fer i comenteu per fer aquesta obra després d'aquests 14 anys i després de la Dana de València? Bueno, què és el primer que us expliqueu?
1: Una vegada vam parlar amb el Mariona de tornar-lo a fer i se'ns va dir, vam dir que sí, que ho faríem. El primer que va ser contactar amb les persones que ja havien fet aquestes lectures. N'hi va haver una per motius més aviat laborals que no podia, i l'altra per salut tampoc podia. Llavors el que vam fer amb la Mariona és buscar les alternatives. A la resta de gent que hi havia participat, tothom va dir que sí de seguida, però, bueno, pels motius que m'he estat parlant ara, vull dir que no els hi sabia gens de greu tornar-la a recuperar. I després, l'única diferència que hi hem introduït és que la interpretació de la cançó Morgen, que vol dir demà, del Richard Strauss, a l'inici, fa 12 anys, era enregistrada. Estava enregistrada i sortia al final. En aquest cas s'interpreta en directe. Llavors s'interpreta en directe
0: amb l'Eduard Saez,
1: el director de l'Escola de Música, i la cantant serà la Mariona Pallach, que també és professora de l'escola. Ho havia fet de la Carme Jiménez, que és professora també de l'escola, de Rubí tota la vida, i col·laboradora àmpliament amb la Càmera de Teatre, però no pot, llavors ja ens va dir no puc fer-ho i bueno, hem optat per la Mariona, que també hi he treballat amb la Mariona, també canta molt bé.
0: Els textos de la Montse Flores, s'han variat alguna cosa? Hi ha hagut algun canvi? Són els mateixos? I després, com es treballa teatralment una història que sabem que va passar aquí, a la nostra ciutat, i que va afectar tantes famílies de Rubí? Perquè això no és una ficció.
1: No
0: estem parlant
1: ficció,
0: de... Clar, no hi haurà gent que s'assegurà a l'Isidre Rubio, per exemple, va viure aquesta experiència.
1: De fet, a la primera vegada, un dels actors o dels lectors, diguem, ho havia viscut. El que passa que no llegia el seu text, llegia un altre text, però el que ell havia viscut també es llegia, i estaven allà en escena. I era molt jovenet, tenia 13 anys, i encara es viu, però no, per motius de salut no ho pot fer. I, evidentment, encara hi ha molta gent que ho ha viscut, perquè, clar, gent viva de 90 anys, però en aquell moment en tenia 20 i pico, saps? És a dir que... I a l'hora d'afrontar-ho, tu dius una cosa, clar, estàs llegint una cosa que no és ficció, que és realitat. Llavors, jo el que he intentat explicar és que sigui com un diàleg, com li estàs explicant al públic. Li estàs explicant al públic què ha passat, intenta treure-li, hi ha moments que és impossible, però intenta treure-li el dramatisme aquell del moment, perquè quan et passen les coses ho expliques d'una manera molt dramàtica, segurament. Però han passat els anys i hi ha un dol que segurament s'arrossega, però no és el mateix dol que el primer dia, amb el qual això ho pots explicar des d'un altre punt de vista, més relaxat, si tu vols, no? Sí. I, bueno, el que m'he intentat amb els intèrprets, perquè al final no deixa de ser una lectura dramatitzada, però ho han d'interpretar.
2: Clar, mica.
0: Clar. Que... Àngel, clar, això es va interpretar, si no m'equivoco, el muntatge al 2012, a l'Escardívol, a la sala... en públic a l'escenari, ara serà al casino, amb un format que és més convencional, no? D'actors, escenari, públic, platea... Clar, què implica això? Què canvia a nivell escènic, això?
1: Això implica que el muntatge ha de ser una mica més teatral, visualment més teatral. Llavors, els que ja l'haguessin vist en el seu moment veuran que hi ha diferències. Vull dir, abans els actors, bàsicament, el que feien era llegir, ben llegit, amb un faristol i llegien. Ara continuen llegint, però no llegeixen davant d'un faristol, perquè ha de ser una mica més teatral. El concepte de la posada en escena, perquè hi havia una mica de posada en escena i aquí l'Escardívol, és el mateix, però clar, al fer-ho en un teatre, el que hi han posat són... Hi ha la il·luminació ha de ser diferent, la relació amb el públic també és diferent, amb la qual és, hi ha un punt més teatral. Però no deixa de ser una lectura, vull dir que tampoc és...
0: Clar, parlem de lectura. Què passa quan la natura recupera allò que els humans li han pres? Jo no sé si aquest és el principal missatge de Metamorfosi, si és la principal lectura, o quina lectura és la que tu vols transmetre?
1: La principal lectura és de que... A més, es va repetint durant diversos dels monòlegs, i al final el monòleg de l'aigua també ho diu. Si tot això passa, és perquè els humans hem intervingut massa a la natura. Llavors, allò que et penses que no passarà mai, passa. I fins i tot aquí, la riera, que ja passava per on passa ara, que era molt més estret, abans passava pel carrer Terrassa, i la van desviar perquè passés per aquí baix. T'estic parlant potser de, ja, no sé de quan, potser el segle XIX o el segle XVIII, no ho sé. Són
2: els interiors... Sí, però va buscar el seu espai, l'any 62.
1: Sí, per això va passar, quan va d'allò, per l'aigua va arribar al davant de l'església, perquè és que passava per davant de l'església.
2: Clar, va recuperar el seu espai.
1: Era recuperar el seu espai, que és el que diu l'aigua. Jo no faig res amb el fet, jo vaig per on em diu que he d'anar la natura. I vosaltres us heu posat al mig.
2: Clar,
1: i això passa tot el món.
0: I aquest és el missatge.
1: Una mica el missatge és aquest, que malauradament les desgràcies... I parlant de les... Clar, evidentment, parles de la desgràcia, de la desgràcia d'aquella mare, de l'heroisme, entre cometes, d'un noi jove, etcètera, no? Però davant d'una desgràcia que ha provocat en el set, per això, el canvi climàtic, també, perquè ho provoca l'home.
0: Hi ha històries, Mariona, que encara que passin molts anys, continuen sent necessàries. Què creus que pot aportar aquesta obra a les generacions més joves que no van viure la riera?
2: Jo penso que el que ha de portar primer és saber, doncs, que aquí va passar això, o sigui, és una part de la història que han de conèixer, i poder agafar més consciència de que això del canvi climàtic no és cosa de quatre iaios. No. És una cosa que afecta a tothom, i més ells, perquè són les generacions que realment ho viuran més en vivo i en directe. Al final nosaltres potser ho mirarem des de la barrera de dir ja ho dèiem, però potser no ho veurem tan directament com la gent jove. Mm. Jo penso, per exemple, amb els meus, no? Vull dir, quan me'ls miro penso què hi haurà, no? Vull dir, clar, que... Jo quan em diuen quina calor fa aquesta tardor, que, doncs és que això cada vegada anirà a més. Llavors són canvis climàtics que hem d'agafar consciència, sobretot la gent jove, de que pot passar, que passarà i que està passant.
0: Sí. Metamorfosi es podrà veure al Casino de Rubí divendres 25, dissabte 26 de setembre a les 8, el preu de l'entrada 10 euros. L'obra és del grup de teatre Esbarjo, la Càmera Teatre Rubí, amb el text de Montse Flores, basat en testimonis reals de la rierada del 1962. La coordinació de Mariona Checa, la direcció d'Àngel Miguel Castejón.
1: Deixa'm dir només una cosa del títol. Es diu Metamorfosi perquè realment a partir de la rierada Rubí va canviar radicalment, i és el que és ara, perquè hi va haver una rierada i perquè, evidentment, tots els municipis del voltant han canviat. Per Rubí va ser com una cosa... L'any 62, la rierada, i a partir del 62 es creia el... canvia radicalment, Rubí. De rural a industrial, directament.
0: No us ho podeu perdre. Moltíssimes gràcies a tots dos.
1: A vosaltres.
0: Espera, que us faig foto.

0: Informació que ens permet continuar el que ens agrada, descobrint Rubí, també el patrimoni de municipis propers. Doncs avui fem un repàs d'aquesta agenda. Tinc al costet aquest bo, del croissant. Jordi Vilalta, el president del Centre d'Estudis Rubinencs, que torna a repetir, i torna a repetir avui, el vam tenir també ahir, perquè és que el Centre d'Estudis Rubinencs no para de fer activitats, que és el que volem, i que per això el tornem a saludar. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. I aquí com ull, membre i secretari de l'entitat.
2: Bon dia.
0: Comencem pel Jordi. Quines activitats ha fet el Centre d'Estudis Rubinencs durant aquests mesos d'estiu? Com ha anat aquest període per l'entitat?
1: Bueno, no hem parat aquest estiu. Hem fet diverses activitats. Vam començar el juny amb la sortida de la Barcelona Romana, dos grups, guiats pel Jordi Font i l'Andreu Alonso, que és un de la secció d'arqueologia, i bueno, va tenir bastant èxit, no? Va tenir molt èxit, i aleshores també, bueno, vaig ràpid perquè va fer moltes, la presentació del butlletí va ser el dia 17 de juny, amb articles del Manel Soler sobre la Guerra Civil, els inicis de la Guerra Civil a Rubí, el Pere Bel sobre el celler de l'antic castell de Rubí, l'aparició del cristianisme a Rubí, el Pavater, que és un article que vaig fer jo, ibèric, tal. Això va ser el dia 17. Després també tenim el dia 7 de juliol la presentació de la revista Vallesos, que va venir l'Enric Major, va intervenir també el Josep Milà, el Vicenç Relat, que és el director de la revista, que és de base comarcal, de tema patrimonial i altres coses similars, no? I bueno, era el tema monogràfic, el dossier que era el monogràfic era sobre els inicis de la Guerra Civil. Llavors el Manel Soler va fer una petita dissertació sobre la figura del Pep Rovira, que va ser una figura important de Rubí a la Guerra Civil. I aleshores, ens anem també el dia 25 de juliol, es va presentar a les festes del carrer Sant Jaume un vídeo
0: que
1: ja s'havia posat. Sí, un vídeo sobre fotos de les festes del carrer Sant Jaume, any per any. Bueno, evidentment que no teníem fotografia, però des del 1908, crec que seria la primera, fins al 2025, que ja s'havia presentat a la parada que fa el grup de col·laboradors a la Festa Major, i després aquí els va tornar a presentar en el marc de les festes del carrer Sant Jaume, al final de les festes, no? I també s'ha penjat al nostre canal de YouTube, el qual vam parlar ahir també una miqueta. Bueno, i són fotos que ha recopilat l'Andrés Méndez, que és el nostre encarregat d'arxiu.
0: O sigui, que moltes activitats. Malgrat
1: ser estiu. Sí, el dia 12... Ja passa, a l'agost no vam fer res, vam descansar una mica. Llavors, tenim el setembre, ja, d'acord amb la idea de l'Aerosantís, vam fer tot el que jo vam parlar ahir, tot el tema del documental de Santa Maria i Sant Magí, de les festes, que bueno, ja no tornem a repetir. Després, el dia 17 de setembre, vam fer la presentació del llibre d'Un món de colors.
0: Sí, que vam parlar aquí a la ràdio també.
1: Hi va venir el Pere. Maria Teresa Bultó, que hi va venir... Bueno, va presentar l'acte. Sí, el Pere Vilanova. Pere Vilanova, que era Salvidu, i també va venir la seva filla de Mallorca, que viu a Mallorca, que diu Montse. I van presentar... Bueno, va tenir molt èxit. Van en 65 persones, més o menys, van omplir
2: l'auditori
1: de la biblioteca. I ara, bàsicament és això.
0: I ara parlarem de la primera cita que volem destacar. 28 de setembre, Camins de Vida, que parlarem la setmana que ve, un cop es faci el dilluns. Això es farà el dilluns. Ara m'expliques una passejada de ruta vitivinícola i el dimarts en parlarem. No?
1: Sí, el 28 de setembre, sí. A les 8:45 del matí comença la ruta, que és aquesta és forma part del nostre projecte Camins de Vida, bueno, un projecte compartit amb el Consorci Sanitari de Terrassa, que tracta de fer rutes guiades per Rubí, destinades a persones
2: amb un tipus de malaltia de salut mental.
1: Sí, això, ara no em sortia la paraula. Bueno, doncs llavors això s'encarrega el Sergi Cano, és el nostre guia, que normalment és el que fa les nostres visites guiades.
0: Sí, el tindrem el dimarts. Diversos...
1: Sí, això seria el dilluns. Es visitarien diversos llocs relacionats amb el món del vi a Rubí. Per exemple, començaríem a Can Patilles, aniríem per el Pàmpol, faríem tota una ruta per bodegues Rosàs, i s'explicaria una mica de tota la història d'aquests elements. Llavors, un dels llocs que s'entraria és a casa del Pere Bel, que perquè veuríem el cup de vi, i ens ho ensenyaria. Això seria el dilluns. Vale.
0: Llavors, aquest mes d'octubre, ens porta directament a Sant Mús, no? Quico, el 4 d'octubre. Jornades de portes obertes a l'ermita.
2: Correcte. Una...

0: Un cop més, en el nostre propòsit de que Sant Mus torni a recobrar doncs, el que havia sigut, sí. O com mínim intentar... Doncs no el mateix, perquè evidentment Sant Mus té molta història i havia aplegat moltíssimes persones i moltes vegades a l'any, però sí com mínim doncs, tornar, que la gent tingui interès per Sant Mus i que torni a anar, i bueno, però... Això té un propòsit. El propòsit d'això és que volem recuperar les pintures barroques. O sigui que si es va fer en el seu moment, es va fer tot un procés de consolidació de l'ermita, que es van gastar molts diners per part de la parròquia, per part de donacions, però ara el que volem és treballar el tema de les pintures.
1: Mm-hmm. Com està barroques.
0: Això? Pues, bueno, la nostra intenció és... que vingui molta gent, de manera que poder justificar davant de les administracions, no tant de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament ja dic que econòmicament doncs, està limitat, però sí, de cara a la Generalitat, Diputació, bé, estem preparant uns documents, tota una informació, per demanar subvencions. Hi ha aquesta possibilitat de poder demanar subvencions a Generalitat i Diputació. Tenim una persona, que és la Paula, que, bueno, que és una persona que és... llicenciada, que té la carrera de restauradora d'art i s'ha posat a les nostres mans voluntàriament per fer tota aquesta tasca, totes aquestes feines i estar preparant tota aquesta informació per enviar. Mm. La nostra intenció és crear una mena de coordinadora que ja es parlarà, estem tractant aquesta de posar d'acord diferents entitats, la parròquia com propietària, evidentment, les entitats d'estudis ruminants i l'Associació de Veïns de Sant Mus. Aquestes tres entitats, hi ha gent que està disposada a treballar i a demanar i a treballar per demanar aquestes subvencions ja tant la Generalitat i Diputació com particulars, com a empreses, bueno, és una feina. I... això costa molts diners i...
1: Què t'anem a dir? De què estem parlant? De quantes pintures estem parlant?
0: Estem parlant, bueno, no són moltes pintures, és la nau, tota la nau de l'ermita, de banda, de punta a punta, doncs això hi ha les pintures que no són persones, vull dir, són doncs, gràfics, són dibuixos de l'època, però que a més hi ha dos tipus, una antiga i una altra que es va pintar a sobre posteriorment. I després estem parlant del presbiteri. El presbiteri sí que hi ha les pintures, que sí que hi ha àngels, que hi ha unes figures, hi ha les quatre cantonades, hi ha les quatre martiris de Sant Mus, i això té més importància, a més té un color molt... que quan estigui recuperat, si per fi ho aconseguim, doncs serà meravellós. Sí. Hi ha molta gent que dirà que això ho teníem aquí.
1: Pressupost aproximat?
0: No ho sabem. Calculem de 250.000 a 300.000 euros. Sí.
1: L'ermita és propietària de la
0: parròquia de Sant Pere.
1: I la parròquia de Sant Pere és església.
0: Sí, del bisbat de Terrassa.
1: I heu anat al bisbat de Terrassa a demanar diners?
0: Tot això s'ha demanat. I el bisbat de Terrassa i la parròquia han dit que tots els diners que tenien disponibles es van gastar en el seu moment per la consolidació i que ara, doncs, en principi, no tenen més diners. Crec que tenim moltes possibilitats de que aquestes subvencions es puguin aconseguir. Però tenim que treballar, aquí hi ha que picar molta pedra.
1: Sant Mus és un dels espais patrimonials que són més identitaris de la nostra ciutat.
0: I mentrestant, també... però mentrestant anem treballant a omplint l'ermita de la sala de...
1: Ara t'anava a dir, que també serà escenari de música, no? Perquè el 3 d'octubre hi ha el concert de Contour Bat Mi.
0: Correcte. Correcte, sí, Contour Bat Mi és un grup vocal que fa molts anys que està a Rubí. Sí. Doncs aquesta agrupació vocal, doncs, durant un temps ha estat a stand-by, perquè són persones que han tingut fills, la majoria, i han tingut que, entre el treball i la feina que cuida els fills, doncs l'altra banda ha quedat una mica a banda. Ara els fills s'han fet més grans, tenen més temps, i arrel de que jo li vaig proposar doncs, fer aquest concert, doncs també ells han dit, ostres, doncs, podem tornar a engegar una altra vegada totes les activitats o part d'activitats que fèiem amb Contour Bat Mi, i doncs bueno, la idea de fer el concert és la primera activitat de possiblement una retornada de Contour Bat Mi al panorama musical de Rubí.
1: Per tant, Contour Bat Mi, el concert el 3 d'octubre a les 6, música del Renaixement, gospel, música popular.
0: Correcte.
1: Aportacions voluntàries que aniran justament també, no?, al manteniment i conservació de l'ermita. Però aquest és un primer concert, però després hi ha un segon concert, 24 d'octubre.
0: Sí, aquest concert estava previst anteriorment per problemes amb components de la rondalla doncs no es poden fer, bueno, l'has dit, no? Rondalla de gent gran de Rubí.
1: Sí, la rondalla de gent gran de Rubí.
0: Sí, doncs per problemes que no podien ser aquest dia, i com no som gaires, i a més és molt important que es tinguin la majoria de persones que canten, doncs van decidir aplaçar el dia 24 d'octubre. Mm. Això encara no s'ha fet publicitat, quan acabi el concert de Conturba amb mi, ja es posarem en xarxes i a mitjans de comunicació al concert de rondalla de gran.
1: Ho estem anunciant ja nosaltres aquí a la ràdio, sí, ja estem fent...
0: Ja esteu a l'abans.
1: La prèvia, eh? La prèvia. Estem en exclusiva, la rondalla de la gent gran de Rubí. Jordi, 11 d'octubre, jornades europees del patrimoni, no? Ruta Rubí desaparegut, memòria i patrimoni en risc. Què vol dir Rubí desaparegut?
2: Bé, això és de... Bueno, per les jornades europees de patrimoni de cada any, sí, sempre fem alguna ruta, una activitat relacionada amb el tema de l'any, no? De cada any hi ha un tema, i aquest any era una mica el tema del patrimoni en perill i tot això. I aleshores pues, hem fet una ruta que seria pels elements de Rubí que estan a punt de desaparèixer i també els desapareguts,
1: sí, patrimoni dels últims 40 anys. Patrimoni en risc,
2: sí,
1: millor.
2: Vale. Sí, en risc. I també desapareguts.
1: Desaparegut, vale? També, d'acord.
2: Desapareguts també, o sigui, els dos. És perquè anirem als llocs. Aquí hi havia, per exemple, la casa de la Villa Modesta, que ara hi ha lo del Quirón, per exemple. No? Llavors s'explicarà. Aquí hi havia la Torre Blanca, que ara hi ha els pisos al costat dels Maristes, però també s'explicarà, no? Llavors també es farà una ressenya, el Sergi Cano, home, el guia, però es farà una ressenya també de les que estan en perill de desaparició, com Can Llong, per exemple, i bueno, i serà això, serà una mica de conscienciar la gent de que el patrimoni pues, s'ha de conservar i que no és incompatible amb el tema del progrés i aquestes coses, no? Vull dir que sempre hem d'anar avançant sempre però amb les arrels ben clavades al terra, no? I això és una mica el que es vol manifestar a través d'aquesta sortida, no?
1: Ens queden 2 minuts i mig, el 18 d'octubre, sortir dels Guiamets, no?
0: Sí, això és un avançament, això ja suposo que la sala Neus Català, que és la que organitza aquesta sortida, sí, juntament amb nosaltres, és una sortida que fem cada any, anem als Guiamets per d'alguna manera lliurar un ram de flors al nínxol de la Neus Català, a més aprofitem per donar un tomb pel poble. Aquest any, com ja porté 3 anys fent el mateix, fem variacions i anirem a Corbera d'Ebre per visitar el poble antic que va quedar derruït per motiu de la batalla de l'Ebre, i després també anirem a una trinxera i també acabarem aquest dia amb els Guiamets. Però això ja ho explicaran, suposo, la sala Neus Català, que vol fer un comunicat de premsa i ja parlar més d'aquest tema.
1: Doncs moltíssimes gràcies a tots dos, a Jordi Vilalta. Moltíssimes gràcies, Déu-n'hi-do, la quantitat d'activitats. Qui es vulgui apuntar, ja sabeu, no? Al web.
0: Sí, tenim les xarxes socials, tenim web. Bueno, la web encara no tenim, estem treballant. Mm. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok.
1: I en Quico Bull, també, moltíssimes gràcies, membre i secretari de l'entitat. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Us esperem d'aquí a un mes.
0: Perfecte, aquí estarem.
1: Nosaltres, doncs, deixem aquestes 3 hores de ràdio que hem començat a les 9 del matí amb els serveis informatius amb la Pamela Martínez. Després hem desgranat aquesta tertúlia, doncs, aquesta realitat a través de les diferents mirades, i ara, doncs, moment també pel tot el que passa i succeeix en aquest cap de setmana, o part, perquè no és tot, amb el que hem parlat, no?, amb el PICO, que hem parlat també amb el Centre d'Estudis Rubinencs i amb l'obra de Metamorfosi. Nosaltres ens veiem demà a les 9 del matí, més Rubí al dia. Us deixem amb els serveis informatius.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. El Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de la Llei de la Dependència i la Discapacitat que pretén, entre d'altres coses, agilitzar tot aquest procediment. La llei compleix aquest desembre 20 anys i en aquest període, i segons dades del Departament de Drets Socials, s'han presentat 983.919 sol·licituds inicials. Fins ara, Catalunya, de mitjana, s'està trigant 2 anys en resoldre l'atorgament dels ajuts en el cas de les persones amb discapacitat i més de 6 mesos en el cas de les persones dependents. La reforma pretén reduir aquesta resolució de la dependència de 6 a 3 mesos. Aquesta és una de les millores que porten demanant fa molts anys les persones que demanen aquest ajut. És el cas de la rubinenca Pilar Guasch, que va sol·licitar l'ajuda per la seva mare fa 10 anys perquè patia Alzheimer i va haver d'esperar-se uns quants mesos. Un altre aspecte a destacar del text de la llei és l'eliminació d'incompatibilitats amb altres ajudes econòmiques i, a més, gràcies al nou text s'equipararà la dependència amb la discapacitat.
3: El Consorci Sanitari de Terrassa i el Centre d'Estudis Rubinencs preparen la ruta del Rubí Vitivinícola, que tindrà lloc dilluns vinent, 28 de setembre. La caminada proposa un recorregut per la història de la ciutat vallesana, on el conreu de la vinya té més de 2.000 anys de tradició. La ruta passarà per espais com Cal Patilles, les antigues caves Aris Casanovas, Bodegues Rosas o el mateix celler cooperatiu. L'historiador i guia d'aquesta ruta, Sergi Cano, recorda la rellevància històrica que va tenir la producció del vi a Rubí.
4: La història de Rubí no s'entén sense el cultiu del cep i la producció del vi. De fet, la tradició de fer vi a Rubí té més de 2.000 anys. O sigui, al segle I abans de Crist ja es feia vi. I s'envasava a les àmfores, era el vi laietà, i s'exportava, per exemple, per les Gàlies, per Itàlia.
3: La passejada, que és gratuïta però amb inscripció prèvia, començarà a 8:45 del matí des de la cruïlla del carrer Catmó amb el passeig Pau Claris. Qui vulgui participar s'hi pot inscriure trucant als telèfons habilitats per l'organització a través del web de l'Ajuntament.
5: Quant als esports, el Club Voley Rubí s'estrena en Lliga, en categoria femenina, tercera catalana. Els nois encara hauran d'esperar una setmana. Ho faran al grup C de la tercera catalana davant de l'Olot i en la seva pista dissabte a les 6 de la tarda. També estrena en Lliga de futbol sala per a l'esportiu Rubí masculí. En tercera nacional, a 6:45 de dissabte, rebran a l'Everest Prosperitat, mentre que les noies juguen la segona jornada de segona nacional. També com a locals, dissabte a la Llana, rebran al conjunt del San Pablo.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.

0: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Què tal, família? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes, ja tornem a estar, i tu què tal? Segon programa de la segona temporada, 12 i 9 minuts, això vol dir que estem en rigorós directe, sempre. Ahir va ser dia 23 de setembre, i ho dic a més perquè va ser el dia de la presentació de la nova programació de Ràdio Rubí. Va ser tot un èxit, al Gran Casino de Rubí, ho vam passar superbé. De veritat que és un orgull poder formar part d'aquest gran grup de periodistes, de tècnics, de gent tan professional, com a col·laborador, que a més, ahir vaig sentir un agraïment, allò de dir, de tota la gent que forma part de Ràdio Rubí, quan estaven reconeixent aquesta feina que fem, totalment desinteressada, evidentment, als col·laboradors, que cada vegada, a més, som més i que som una ràdio referència amb aquest tema. Gràcies a tots els periodistes, tècnics, el director, l'Albert Soler, a la Belén Tierno, a l'Àlex Baños, a tots els que, d'una manera o una altra, ens vau donar totes les gràcies i portar-nos a sentir-nos una mica així importantillos en aquest gran projecte que entre tots intentem tirar endavant. Així que moltes gràcies, ens va arribar al cor a tots els col·laboradors. Va ser, ja dic, una tarda molt xula amb la presència de l'alcaldessa, dels principals, de tots els partits polítics, la representació així una mica de cada grup polític, i, bueno, felicitar a tota l'organització. A banda d'això, home, presentar la meva taula, si no, no tenim programa. Didac Reina.
1: Molt bon dia.
0: Mira, si veiessis el catering que tenia, segurament m'haguessis fet fer 4 burpees, 3... penjar-te de no sé on i agafar 30 peces, però escolta, un catering supermaco i molt xulo i molt bo.
1: Després tenim temps a fer el burpees, no?
0: Bueno, sí, sí, encara volta per aquí algun croissanet. I a la peixera aquí, els comandaments de la nau, que no el podeu veure, però bueno, és un mega crack, ja dic, ahir va estar també donant el callo també amb el Robert Fernández, al Àlex Baños, que és, bueno, el meu, no sé, germà... És que tenim moltes coses en comú. Un dia farem un especial mi hermano, que no lo és, però sí sembla molt a mi. Ja parlarem, eh? Tenim moltes coses en comú i avui el tio té una cara molt maca perquè em sembla que ha rebut una mica de fisioteràpia i està pletòric. I bueno, torna una de les grans històries que tenim aquí al nostre programa, que es diu La Tassa. La tassa del programa, que tornarà novament a cada final de mes a ser sortejada. Tenim un nou logo que està fet pel jo. Pues no tenim la foto. Pues crec que sí que està enviada. Sí. Però deu estar allò en el fondo del mar. No sé si encara la podem. Si la podem recuperar al llarg de la. Sí? ¿Está? Sí, pues tassa, por ahí. Però bueno, el logo de la tassa és aquest d'aquí, que el va fer l'amic Joel León, un gran conegut a casa meva, que ha quedat molt xulo i, bueno, i que l'hem posat a la tassa per poder sortejar-la. Què heu de fer mentre busquem si està por ahí la tassa? Que res, la tassa amb aquest logo ja està. Pues posar-se en contacte a xarxes socials i fer les preguntes que vulgueu, tant als convidats que tenim ara com als que puguin venir, que estiguin anunciats per la propera, els propers programes que tinguem aquí a l'I tu què tal. On posar-se en contacte? Dispara, Àlex.
2: Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer per Instagram en I tu què tal Ràdio Rubí. Per WhatsApp al 687 70 7203. En directe trucant al 93 588 59 60. O si ho prefereixes, escriu-nos un correu electrònic a itucatalradiorubi@gmail.com.
0: Família, avui és 24 de setembre. Felicitats a totes les Mercès. Tela, eh? Mira, he buscat una miqueta informació. D'on ve això de la festa de la Mercè? Didac, tu saps on ve la festa de la Mercè?
1: No, només vull dir que moltes felicitats a la meva mare.
0: Hombre.
1: Que és una de moltes Mercès.
0: Home, tens una Mercè a casa, això jo no ho sabia. No. Senyora Mercè, moltes felicitats. I molta felicitat també per aquest fill tan maco que té, que és un mega crack. Pues mira, la festivitat és una llegenda religiosa que data de l'any 1218. Poca broma, eh? Perquè es veu que la verge va aparèixer, xum, vale? I va demanar, als responsables aquí de Barcelona, que alliberessin a tots els cristians que estaven en cautiveri i que es pogués crear una ordre per a aquest alliberament de cristians. Vale. Però després, aquesta verge, la verge de la Mercè, es va tornar a aparèixer segona vegada al 1687 per intentar acabar amb una plaga de llagostes que teníem aquí a Barcelona, que estava més produint malalties i de més. Això, a l'any 1868, o sigui, quasi 200 anys després, es va reconèixer, i això va ser sota el papat del Pio IX, i va ser nomenada llavors patrona de Barcelona. I a partir d'aquí, a l'any 1902, comencen les festes tal qual les coneixem. Gegants, castells i tal. I ara, el 2026, el tema de la Mercè ja no és ni la verge ni res. És los puentes, los aqueductos i les festes i me voy pa acá y pa allá. Toma ya. Així que moltes gràcies a la verge de la Mercè i moltes felicitats a totes les Mercès. Però a banda d'això, sabeu que aquí a l'Itu què tal parlem també de salut. I clar, mira, jo no volia deixar passar, Dida, que avui 24 de setembre també tenim una doble coincidència molt especial perquè es festeja el Dia Internacional de la Investigació contra el Càncer. Investigació, no Dia del Càncer. Investigació. I Dia Mundial del Càncer de Tiroides. Poca broma. Dues dates, que es comparteixen amb mateix missatge. Investigar, detectar i actuar a temps per poder salvar vides. Comencem amb una dada que impressiona. Segons estimacions, això més recents de l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer de l'any 2024, o sigui, parlem molt recent, es van diagnosticar al món aproximadament 20,5 milions de nous casos de càncer. I d'això, 9,8 van acabar mort. Sí, un tema complicadillo, Les previsions per això, a part de que van augmentant, també és veritat que van millorant la situació de gràcies a la prevenció que més gent es pugui anar salvant i tenir un tractament adequat. I què passa a casa nostra? Pues mira, doncs les previsions passen en aquest 2026 parlant quasi de que sortiran quasi 300.000 nous casos més en tot el país, vale? Parlem d'Espanya. Una xifra enorme, però que també, ja dic, hem de parlar d'una altra cara de la moneda, que és la supervivència, que ha millorat molt i esperem que, a més, amb aquestes investigacions, continuïn a més. Per part del càncer de tiroide, pues, bueno, parla que és una petita glàndula situada al coll, que té una feina enorme produint hormones, que ajuda a regular el metabolisme i bona part de l'activitat del nostre organisme, que malauradament també passa més amb dones que amb homes. Tenen les dones un sistema endocrinològic una mica més complex que el dels homes i que s'ha de tenir molt en compte sempre que no pugui sortir mai un boin a la zona del coll, febres, pèrdues injustificades de pes i cosetes així. Així que des de l'Itu què tal, doncs, volem felicitar a tota la gent que està investigant càncer, a tota la gent que tingui un càncer ara mateix, del tipus que sigui, però bueno, especialment el tema tiroides, que és el que avui festegem, que es recuperi molt aviat i donar molta, molta empenta i que hi hagi cada vegada més investigació i més prevenció. Felicitats. Bueno, avui tenim un programa interessant. Mira, aquí el Didac ja s'està fregant una mica les mans perquè, clar, hem portat una persona que ja ens va acompanyar la temporada passada i ens va deixar un regust tan bo que vam dir, hombre, ha de tornar. Anna Alonso, molt bon dia.
3: Bon dia, Pep.
0: Quan parlem de l'Anna Alonso, hem de parlar de tecnoestètica, hem de parlar de tot el món de medicina avançada, que ara mateix estem, pues això, tothom pendents. I, a més, el títol que hem posat avui al programa era d'Operació Setembre,
3: Operació Setembre, molt important pel nostre cos.
0: Anna, què tal estàs? Com va tot?
3: Molt bé, sí, doncs bé,
0: Molta feina?
3: Molta feina.
0: Molta. Vosaltres porteu una feina així una mica regular tot l'any o no? Comença setembre i es dispara i després ja anem...
3: Sí, comencem setembre a tope i acabem gairebé de cara a l'estiu, que ja tenim els cossos preparats, ben guapos... Uh-huh. Sí, nosaltres a tope. Descansem una miqueta juliol i agost, però és per preparar de cara al setembre i a tope.
0: Molt bé. Avui és que estic envoltat d'un noi que és, ja dic, sembla que el tio està dormint en càmera hiperbàrica d'aquelles, eh? I la Anna, que també diu, no, és que para poder vender hay que tener un... Claro que sí, ¿ves? Estàs tots dos molt guapos. Mireu, Tecnoestètica Làser té actualment la seva activitat a Rubí i està especialitzada en aparatologia estètica professional per a centres de bellesa, clíniques, spas i gimnasos. Ofereix tant venda com a lloguer d'equipament i també formació, assessorament, servei tècnic i suport postvenda. I aquí hi ha una cosa curiosa. No parlem simplement d'una empresa que ven màquines, ¿vale?, sinó que la seva proposta és acompanyar el professional des del moment que decideix incorporar una tecnologia fins a la seva utilització. Aquesta idea considero no només que és bona, sinó que d'una forma o una altra integres a tothom que pugui tenir accés a maquinària.
3: Principalment que tothom pugui tenir. I després, principalment, també que la gent ho pugui utilitzar i que estiguin tranquils i segurs i els tractaments doncs siguin els adequats. Per això considero que si els professionals de les empreses doncs fem aquest seguiment i aquestes formacions continuades i ens preocupem sempre del nostre client, doncs el client estarà satisfet.
0: I a més, teniu departament clínic, formació continuada, material de màrqueting i servei tècnic propi.
3: Sí.
0: Poca,
3: sí,
0: no... poca broma.
3: Bueno, nosaltres realment tenim fabricació pròpia, perquè a part de distribuir una sèrie de marques, doncs tenim la marca nostra pròpia, amb la qual sí, tenim el nostre servei de SAT.
0: Sí, mira, Didac, o sigui, és una persona que fa una formació i després pensa en els altres i hi ha marca pròpia. T'imagines un marca Didac?
1: És el que estem lluitant.
0: Estàs ahí, sí, sí, sí. Estàs ahí, amb aquells vídeos tan xulos i tal, eh? Jo sempre dic que el Didac l'hem de perseguir. Didac, digue'm quin és el teu Instagram, home, tio.
1: Didi Training per tothom.
0: Didi Training.
1: Didi Training.
0: Molt bé. Perquè, bueno, ara porta preguntes molt bones també per l'Anna, que ja veuràs, eh?
3: Encantada. Sí. M'encanten els reptes. Així que vinga, Didac.
0: Mira, jo volia d'entrada... Anna, com en definiries, així molt breument, què és tecnoestètica? Perquè és una cosa que tu l'altra vegada vas dir, lo parí.
3: Sí.
0: Vale, el parto ja va arribar, però ara què?
3: Ja ha sortit. Doncs, bueno, Tecnoestètica és una empresa que va néixer precisament per fer aquest acompanyament a la gent, que era el que jo notava que faltava, no? Perquè és això, moltes vegades, com en tots els aspectes, bueno, la gent ven o fa el seu treball i ja... aquí ja hem plegat i ja ens oblidem. I a mi era el que no m'agradava. M'agradava fer aquesta continuació i aquesta cura i aquest cuidado, no? A més, també el tema de patologia és alguna cosa que és molt delicada. I, bueno, nosaltres vam néixer per això. Nosaltres ens dediquem principalment al lloguer perquè treballem amb grans marques i, clar, moltes vegades adquirir uns equips de grans marques és un desembolsament gran o important econòmicament i nosaltres, doncs, facilitem tenir un lloguer i que elles no hagin de fer aquesta inversió.
0: Molt bé. Això per una banda estètica i per una altra tecnologia. Clar, quan parlem de aparatologia estètica, realment de què estem parlant? Perquè, clar, hi ha molta gent que diu, no, jo és que ja el làser m'ho faig a casa jo mateixa, jo tal... Clar, aquí hauríem d'intentar separar una mica aquests conceptes. Quan veus que cases, que no donaré ara el nom, comencen a fer petits aparells i tal, què penseu vosaltres? Quina diferència hi ha perquè la gent entengui per què ens hem de posar en mans d'un professional?
3: Clar, normalment, si aquests equips els han d'utilitzar persones professionals, que tu t'ho puguis fer a casa no té sentit, perquè si jo com a empresa o qualsevol ha de fer una formació a aquest professional, una explicació, un material formatiu perquè es pugui utilitzar, no té lògica que tu t'ho puguis fer a casa. Si tu pots fer a casa, doncs això sembla que no tindrà moltes potències, per exemple, o una tecnologia molt complicada per poder realment solucionar els problemes.
0: I a part, mira, quan tu dius, vaig a comprar una màquina, imagina que vas a una botiga i jo abans li he dit al Didac, Didac té un to de pell diferent al meu, suposo que ja ho veieu, no sé si hi ha una possibilitat comparativa, sí, segurament m'està guanyant en melanocitos, m'han guanyat en moltes coses, però en melanocitos em guanya també, eh? I en melanina també, i tapum, el tio. I li he dit, t'has fet alguna vegada el làser?
1: No.
0: No, però imagina't que el Didac va, compra un petit aparell d'aquests que fan microlàsers o el que sigui i tal, i no sap la potència, tal, tal. Llavors, per tu és una pregunta tècnica? Em puc fer làser? Quan és?
1: Un dubte que sempre he tingut. Per exemple, jo tinc dos tatuatges.
0: Vale.
1: I jo he pensat, imagina que algun cop a la meva vida me l'haig de treure. Sempre he imaginat que el làser, en el meu cas, em podria aclarar una miqueta més el to de pell. No tinc la informació, no ho sé, perquè tampoc ho faré. Però mira, avui potser és un bon dia per saber...
0: És el dia clau.
1: Què passaria amb mi?
3: Sí, treure el tatuatge, la veritat és que té una dificultat bastant important, eh? Uh-huh. Perquè aquí sí que no depenem dels equips, ni depenem de les tintes.
0: Sí.
3: I això és un tema molt complicat, perquè cada fabricant té les seves... I aleshores, treure un tatuatge amb làser i deixar la pell com el cul d'un nen és bastant impossible i bastant inviable. I això ja ho dic, eh? Perquè és algo que normalment... Aviam, si et vols tatuar a sobre, bueno, es pot treure una miqueta i podràs treballar a sobre, però quedar-te net i polit, no. Però tu, a més, tens un problema, que ets un fototip 6. Ets una pell molt fosca.
0: Això, fototip 6.
3: Fototip 6. M'apunto. Els fototips a l'hora de fer làser, per exemple...
0: Estarien els albinos, també, així, amb el 0 o 1?
3: A l'1.
0: 1.
3: Els trobaríem a l'1.
0: I jo, sí. Jo on estic? A un...
3: Tu estaries en un 3...
0: I la Noelia? En un...
3: I la Noelia estaria entre un 1 i un 2.
0: Hòstia, però si està tot l'any 4 o 5 o...
3: Bueno, perquè està... Una cosa és que tu estiguis moreno i una altra cosa és el teu fototip real.
0: Sí.
3: Aleshores...
0: Era una broma.
3: Aleshores, aquest color d'ulls i tal, ja canta que sou clarets.
0: Sí.
3: Però ell és un fototip 6, és el més perillós del món, vale? Amb la qual tema d'apilació o tema tatuatges, evidentment tu hauries de treballar amb uns equips d'alta qualitat. Tu, a més, tens un altre problema diferent a nosaltres. Nosaltres, els caucàssics, tenim els folículos del pèl una mica menys introduïts que tu, amb la qual tu necessites una potència de penetració més alta que nosaltres. Amb la qual no es pot depilar amb qualsevol làser.
1: M'hauria d'informar bé i tractar amb un bon professional.
3: Sí,
1: i no,
3: jo,
1: no anar a qualsevol
3: lloc.
1: Jo és
3: el que, sí, el que et recomano. Però es pot fer, eh?
0: Sí. Però ja has vist que tenim aquí una... I després, amb el... Sempre ha estat el tema... La gent com el Didac estan beneïts per la genètica... I tenen uns cossos aquesta gent que amb menys esforç, bueno, això ocorre, però sempre estan... Cara al greix també la cosa...
3: Home...
0: Clar, perquè imagina que no serà el cas, però sí que he vist, al millor, persones així afros i tal, que tenen, hòstia, pandero del bueno, d'aquells com...
1: Sí.
0: Han estat menjant truita de la meva mare... I los postres de la meva mare també. I dius, la grasa parda aquesta, el greix, el adipocito, tan...
3: Sí,
0: què passa?
3: Doncs ha de desaparèixer, d'alguna manera.
0: També.
3: O amb l'ajuda del Didac,
1: sí.
3: I bona alimentació i sempre. Esports, o sempre ens podem ajudar d'algun tipus de paratologia.
0: Molt bé. Sí. Bueno, Anna, llavors, com està el pati? Aquesta operació setembre, que tota la gent amb la que els hi porteu màquines i tal, com estan?
3: Estan a tope. Amb ganes.
0: No paren.
3: A tope no paren. Nosaltres no hem parat des del dia 1. Jo acabo d'arribar gairebé de vacances i ja estic patada. Sí, tothom a treballar làser, treballar crio, que la treballa molt...
0: Sí.
3: Pels cúmuls de greix d'aquest estiu, si s'han passat una miqueta...
0: Continua estant així a l'auge el tema de la criolipòlisi?
3: Totalment,
0: sí?
3: Totalment. I cada vegada més.
0: Explica'm una miqueta, si el...
3: És el que parlaven una mica abans, no?
0: Ho vam veure la temporada passada, però per si alguna persona encara no sap què és.
3: Sí, doncs és un equip que podem treure el greix amb fred.
0: Sí.
3: Vale? El teixit es posa en una congelació de menys 5 graus,
0: sí.
3: I que fem apoptosis, que fem la mort celular, amb la qual és com una lipo, però en 3 sessions.
0: I s'agafa per trams, no?
3: Per trams, sí.
0: La veritat és que impacta molt. La temporada passada, que podeu recuperar el programa, ja ho sabeu, per la web de radiorubí.cat, impacta molt perquè és com si traguessis uns canelons del congelador i aquella massa després, la tècnica, diguéssim, la persona que està a la sala com a esteticien i tal, és la que ha de començar a drenar-lo i a treballar aquest greix congelat.
3: Clar, com queda congelat, l'equip té una succió, perquè clar, es fiqui només el greix dintre dels aplicadors, es congela tot, amb la qual quan ho traiem això queda, li diem, un bloque. Uh-huh. És molt xulo. I clar, això, hem de fer un massatge, nudillar, queda tot com estava, uh-huh. I ja està, ja les 3 setmanetes ja tenim els resultats. Treu 2 talles.
0: Sí, sí, aquí, Didac, dispara.
1: I s'ha de viure algun procés de recuperació envers, jo si faig aquest tipus de tractament, jo per exemple hauria de viure unes setmanes de descans, podria entrenar igualment, pots, com afecta això amb l'entrenament?
3: Pots fer la teva vida normal, el primer dia de fer el tractament, algú molt agressiu no, però tu pots fer la teva vida normal, anar a treballar, no és... Clar, és una mica el benefici, no, de fer-se una lipo, no, que moltes vegades, em faig una liposucció, bueno, fer-te una liposucció és que potser triguis un any en què estiguis bé. Uh-huh. Clar, amb aquests sistemes tu estàs perfecte i amb un resultat. I, bueno, clar, jo sempre parlo també de quan l'aparatologia és de qualitat, tots els processos són segurs.
0: Clar, i a més, cada vegada esteu més dins de centres mèdics.
3: Sí, sí, perquè clar, l'altre repte era treballar amb el sector mèdic. Les estadístiques són encantadores, però sempre s'ha de pujar una mica. I a més tenir també una miqueta més d'informació i estar una miqueta més formada, però precisament aquestes estadístiques tenir-les unes formacions espectaculars.
0: Sí, perquè a part, això de la direcció mèdica està molt bé, i recordo també, aquesta vegada no ha pogut venir, però el doctor Ronnie Maxun, que forma part també
3: del nostre equip,
0: del seu equip, és un crac, i ens va donar aquí unes lliçons d'estètica al tio que era flipant.
3: L'hem de convidar un altre dia.
0: Esteu convidats quan vulgueu. A part, jo sempre dic que ara sembla com una cosa ja normalitzada, però jo que ja sóc una rata molt vella d'aquí de Rubí, recordo els inicis de la barreja de fisio amb estètica, que hi havia gent que deia, però bueno, què té a veure una cosa amb l'altra i tal? Al final, el cuidado personal, no? I ara què? Està tot així una mica ja... Clar que podem conviure tècnics amb professionals de la salut i, evidentment, dintre d'aquesta piràmide i tal, els metges, que està molt bé perquè, a més, són els que poden diagnosticar. Escolta, Didac, has passat alguna vegada per alguna sessió d'aquesta d'estètica amb aparatologia, remodelació, alguna coseta així?
1: Jo, la meva clínica és el gimnàs. Llavors, jo tinc la sort, com has dit, que genèticament, sí que és veritat que els que som afrodescendents tenim... tenim més sort, però... Científicament també està demostrat que tenim més facilitat de guanyar massa muscular, a nivell de rendiment també tenim altres aspectes que tenim una miqueta, estem per sobre de la mitjana, però igualment això no et fa ja tenir un cos perfecte, això t'ho has de currar, t'ho has d'entrenar. Llavors jo, la meva clínica estètica és l'entrenament, jo tinc la sort que em dedico això, m'agrada això, i potser no tinc tanta necessitat, dificultats o limitacions com pot tenir altres persones per veure's bé o veure's com vol. Llavors, jo, de moment, no ho he fet.
0: Bueno, però està bé que s'està interessant, perquè el tema del làser aquí no té res a veure, que el tio este catxa guapo tal, i que també hi ha gent afro i tal. Que, mira, el Barry White, El Barry White no era un tio... Mira, necessitava tres sofàs el senyor. Bueno, no tot és... mira quines imatges, els que podeu veure per streaming, les imatges d'aquesta maquinària de tecnoestètica. Que xula, Potència, sí. Rapidez, precisió,
3: Seguretat.
0: Seguretat també, sí, això és superimportant, I una agenda, com veus, plena de cosetes. Però a més també ja sabeu que aquí a Ràdio Rubí tenim molt present tots els consells que tota la gent que trobem pel carrer o la gent que envieu el vostre consell saludable. Ahir vaig tenir la gran sort que em va donar el consell saludable l'alcaldessa de Rubí. Però ho deixo per d'aquí uns dies, Tinc una carta aquí amagada, pum, consell de la nostra alcaldessa. Però aquesta tenim a una persona també molt coneguda aquí a Rubí, perquè té un lloc de restauració on es menja molt bé, i li he dit, venga, va, dime un consejo.
4: El teu consell.
0: I avui el teu consell al restaurant Gómez amb la Cati Gómez. Cati, molt bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia, Pep.
0: Ha canviat molt el menjar que abandonaven els teus pares al restaurant amb el que doneu ara les germanes de Gómez?
4: Bueno, ha canviat una miqueta, però no en el sistema de fer el menjar, sinó ha canviat en que hem incorporat plats nous i bueno, les coses s'han desenvolupat una miqueta, però a l'inici... L'elaborat,
0: sí?
4: El fet casolà és el mateix. Nosaltres cuinem molt així el que és el menjar casolà.
0: I es demana moltes verduretes ara perquè estem al setembre i hem tornat d'allò bueno, operació
4: sí,
0: biquini.
4: Sí, sí, la gent, sobretot al migdia, al menú diari que fem, la gent vol cosetes més light. Molta planxa també, s'han acostumat a menjar més planxa que no salsa. Encara que nosaltres la salsa l'elaborem molt casolana, la veritat que sí.
0: I una cosa, tu per estar també, quin secret dones que menges, que tens allà a la butxaca amagat?
4: Bueno, sabem que la dieta mediterrània, l'oli d'oliva, cuinat sense moltes coses així precuinades i tot això, que està molt de moda, això ajuda molt, eh? Això ajuda molt, eh? Però una bona cuina i una elaboració bona amb materials bons, jo crec que això... fa molta qualitat al cos, eh? Molta.
0: I prens alguna coseta així a nivell de complexes vitamínics, alguna coseta així de tipus natural, o no?
4: Jo?
0: Sí, tu.
4: No. Bueno, ara que estic una miqueta en una edat d'aquestes, sí que pren alguna coseta com l'omega 3 o cosetes així molt naturals per això. I sobretot, sí que avui és una de les enfermedades... molts diaris, o sigui, de molta gent, és a l'estrès. I això amb una bona dieta i també tenim algun complement. Però sobretot que sigui natural, això ajuda molt.
0: Doncs, Cati, moltes gràcies i ja sabeu, aquí en el Gómez, menjar saludable
4: sí
0: i molt bons consells de la Cati. Gràcies, Cati.
4: De res, a tu.
0: Fins la propera.
4: Encantada, eh?
0: Gràcies. La Cati Gómez i família, moltes gràcies pel teu consell. Alguna cosa a dir, Didac?
1: Que té tota la raó.
0: Té tota la raó, és que a més, menjar saludable, menjar de tota la vida.
1: Ens volem complicar molt, no?
0: Jo només dic, quan arribes a un lloc i en comptes de posar-te patates d'aquelles de bosses congelades, t'estan posant patates reals, que dius? I em va dir, no, és que això se continuarà fins al darrer moment, estarem fent patates.
3: Patates. Tomàquet.
0: Sí.
1: Sí, que sembla una bogeria i sembla és el més bàsic i normal del món.
3: Clar, avui ha canviat tot una mica, això ho notaràs molt.
1: Sí, tu, ara... És el que ell deia, ho relaciones amb l'estrès, la gent té més estrès, ho vol tot més ràpid, és molt més fàcil comprar un plat fet i al micro dos minuts que dedicar-li tu mitja hora a fer-ho, rentar-ho...
3: Les dones no tenim temps, també, jo... Bueno, això seria un altre temps.
0: I els homes,
3: no?
0: Que també hem de...
1: Sí, però en comparació
0: amb no ho dic, sí. Ho dic també perquè els homes que encara no d'això cal bellugar les mans, eh?
3: Sí.
0: Senyors. Però sí, i a part, no hem pogut tenir avui tampoc a la doctora, que espero que aviat pugui resoldre els petits problemilles que té. Però parlàvem d'un dels temes preocupants, és el tema d'aquesta proliferació de càncers, que avui hem parlat del de tiroides, però ojo amb els de digestiu. I a més, en gent jove. Hi ha una estadística, a més, de parlar d'un percentatge molt alt, que ara m'ho trauria de la màniga, però molt alt, en persones entre 20 i 55 anys, que s'ha disparat. Digestiu. I com a digestòloga, li preguntarem a la doctora que déu-n'hi-do, i tornarà a parlar d'això, de què és el que mengem i què estem fent malament, i bueno, i també bueno, la indústria alimentària és la que és, que poder algun dia hauríem de convidar algun de...
1: Jo penso que el gran problema actual és que hem creat tantes noves formes d'alimentar-nos que no ha crescut a la vegada una informació, o sigui, que la gent no té informació del que està menjant.
0: Sí.
1: Jo li puc donar un paquet de pollastre a una persona aleatòria i no en sap veure... Ni saber si està menjant pollastre o si
0: té
1: molt més conservants que pollastre. La gent no ho sap, no sap veure. Llavors, si tu no saps el que estàs menjant, acabem situacions i moments com els que ens trobem avui dia.
0: Clar. Sí, sí, és així.
3: Però sí que estem veient també molta gent, això que dius tu, no? Molts problemes d'estómac, d'intoleràncies, i en gent molt jove, eh? Jo conec un parell o tres de casos que m'han sorprès perquè dic, ostres, amb 20 anys i estómacs molt inflamats, no? Jo que faig diagnòstic, no? Veus això, si dius, ostres, què passa? Sí. No, és que tinc intoleràncies, o encara no m'han trobat el què... però jo sempre estic vomitant o sempre estic amb mal de panxa,
0: sí,
3: gent molt jove, eh?
0: Sí, hi ha una saturació al final d'algun element, component, antioxidant, no sé, que el cos ja diu fins aquí i comencen ja al·lèrgies, intoleràncies o el que sigui. Bueno. Mira, i et volia comentar una coseta, que m'han arribat preguntes també de la gent, i una que m'ha fet curiositat és quan diuen, aquestes empreses moltes vegades fan moltes promeses publicitàries i de vegades el resultat no saben si és real o no. I m'ha agradat la pregunta, me l'ha agafat com meva, però no és meva, que diu, en estètica es parla molt de resultats des de la primera sessió. Hem de ser prudents amb aquest tipus de missatges o es llencen a la ligera, perquè al final tot això és un cicle i el que no hem aconseguit al desembre ja vindrà al març, i si no al juny, i si no tal, i si no, la culpa és tuya.
3: Una mica va per aquí la cosa. Aviam, sí que és veritat que n'hi ha coses que des d'una primera sessió tens resultats. Això és veritat. El que passa que sí que és veritat que tenim una sèrie de... bueno, que no tot és... les mans del professional, o no tot és l'equip. També la persona i el pacient aquí és important. Aleshores, clar, és un compendi de coses. Però realment, des d'una primera sessió, depèn del que et facis, està clar, pots començar a tenir resultats. Però sí, necessitem de l'ajuda del pacient, que hi ha uns tractaments que sí que les necessitem. Jo amb un làser, per exemple, per depilar, no necessito que el pacient es cuidi, ni amb la qual cosa, amb una sessió... resultats tindrem. Amb la qual cosa...
0: Vale.
3: Però realment sí, n'hi ha coses que sí.
0: És una resposta molt, molt convincent. Sí. Sí. Parlant una miqueta de màquines. Et faré la pregunta del milió, que ja saps què és. De manera fàcil, que es pugui entendre i així una mica breu.
3: Digue'm.
0: Explica'm una miqueta el T-Dynamics.
3: Bueno, T-Dynamics és aquest equip que comentava abans, que soc fabricant, i vaig crear aquest equip per veure, perquè veia les necessitats que tenien les esteticistes, no? Moltes vegades tenim al mercat equips que fan remodelació corporal, però no eliminen del tot el greix... Bueno, que potser necessites dos o tres equips per fer una feina. Aleshores, per això va néixer T-Dynamics. T-Dynamics es compon d'una onda termodinàmica, que és la sinergia de radiofreqüència i ultrasò. Amb això, què és el que fem? Reafirmem i directament traiem els cúmuls de greix, perquè l'ultrasò ens ajuda a l'adipocito, el que parlàvem abans en la crio. Aquest és un tractament més còmode, més per tothom... i per això va néixer T-Dynamics.
0: Jo dono fe que funciona, i que a més encara el tema dolor també, déu-n'hi-do, eh? No és el tema d'avui, que estem parlant més d'estètica, però...
3: Sí, tu i jo tenim aquí també una cosa que farem, perquè clar, wow. Pep és l'exemple de com un equip en un moment organitzat per fer tractaments estètics s'està treballant a nivell mèdic per resoldre problemes com els dolors,
0: sí.
3: Les contraccions,
0: sí,
3: i tota aquesta part fisio,
0: i tot el que acaba, tot el que acaba amb itis.
3: En itis.
0: Va molt,
3: amb
0: molt,
3: la qual
0: molt
3: té T-Dynamics, sí, té tot això. Salut, bellesa
0: i poder.
3: I qualitat.
0: Salut, bellesa i poder. Estem parlant del Didac? No, estem parlant de T-Dynamics. Bueno, anem avançant, estem allò, velocitat crucero, que això vamos que te vamos, i clar, necessitaria també, sabeu que una de les novetats d'aquest programa de l'Ituquetal 2.0, que ara tothom parla del 2.0, 3.0, 4.0, doncs 2.0, és parlar d'aquestes notícies que estan sortint, que les hem contrastat, que no són fake i que estan allò en vanguardia, i això nosaltres li diem, això és notícia.
5: Això és notícia.
0: Muy buenas tardes. Soy Matías Prats. No, sóc el Pep León. Mireu, aquesta setmana passada i l'altra, diversos diaris han estat parlant del EGFRT790M. Mare meva, Per parts, vale? Sembla una contrasenya de wifi, però no, o d'un laboratori, però és molt més important. Unes lletres i uns números que poden trobar, o podem trobar, millor dit, quan parlem de determinats tipus de càncer de pulmó. Joli, avui portem el dia amb el tema del càncer. Però bueno, és important per una raó. Bueno, començant per les lletres EGFR, vale? Són les sigles de receptor del factor de creixement epidèrmic. Té molt a veure amb el que estem parlant avui també de la pell. Ojo, Dit de manera senzilla, és una mena d'interruptor que participa en el creixement i la divisió de les cèl·lules. Toma ja. El problema apareix quan aquest sistema presenta una mutació. És el gran problema del càncer, les mutacions. En alguns tumors de pulmó, aquesta alteració pot fer que les cèl·lules rebin massa senyals per créixer. O sigui, un creixement desmesurat. I aquí entren uns factors que es diuen TKI latina. TKI. Vol dir això, inhibidors de la tirosina cinasa. Això els metges, m'hagués anat molt bé avui la doctora Cunha per aclarir una mica, però bueno, són medicaments que intenten bloquejar aquesta senyal de creixement. Fins aquí, tot controlat. Cos va responent com pot. Però el càncer també juga la seva partida. I amb el temps, alguns dels tumors poden desenvolupar resistència al tractament. Aquest és el gran problema. Actualment, els oncòlegs ja no només volen saber quin tipus de tumor té un pacient, sinó també quina mutació té i com està canviant amb el temps. I és aquí on ve la notícia. Torna a entrar, novament aquí, una paraula que sentirem cada vegada més, que és la biòpsia líquida. En una mostra de sang es poden buscar fragments d'ADN procedents del tumor. Això pot ajudar a detectar mutacions i mecanismes de resistència sense haver de fer sempre una nova biòpsia del tumor. Important perquè, d'una manera o una altra, també el pacient patirà menys. I què ens espera en el futur? Doncs una oncologia cada vegada més personalitzada. Nous tractaments, nous medicaments, noves combinacions, vale, dirigides contra mecanismes específics de resistència. És com donar-s'hi la volta i dir, per aquí també.

mutació que pot provocar resistència a determinats tractaments. Bueno, el futur del càncer no només és preguntar quin tumor tenim, sinó què està fent aquest tumor, com està canviant i com podem avançar-nos, vale, al respecte. I aquí és on entren les misterioses lletres ja en conjunt de EGFR-T790M. Què podem dir al respecte? Pues simplement que ara és un tractament quasi a la carta. Estem una mica encara lluny, però no deixa de ser ja notícia, es comença a parlar, i què és el que necessitem? Diners per investigació. Així que, bueno, autoritats competents, intenteu pensar una mica en aquests grans talents que tenim i que no marxin als Estats Units, que es quedin aquí, al nostre país. I hasta aquí les notícies.

0: Aquest tema oncològic també em fa pensar, Anna, que abans, especialment amb maquinària, quan li deies al metge era no, i puedo ir a... no, i l'embarazada, no, no, no, no, no, càncer, embarazadas i tal. Això s'està també millorant mica en mica, no?
1: Sí.
0: Ja hi ha metges que donen l'autorització. Bueno, de fet, sí. Teniu metges vosaltres a la mateixa empresa.
1: Exacte. Nosaltres sempre recomanem que sigui el metge del pacient, però sí que és veritat que tot comença ja a estar una mica més personalitzat. I, clar, n'hi ha gent que no la pots deixar fora perquè n'hi ha coses que moltes vegades no té coherència. Aleshores, també, doncs, s'obre un camí... també perquè la gent que pateix aquestes situacions també es pugui trobar bé amb ella mateixa. Hi ha grans cases cosmètiques ja que tenen unes cosmètiques especials per cuidar aquestes pells, amb la qual cosa, sí, estem aquí. Mira, i precisament parlant d'això, la embajadora de T-Dynamics és una gran formadora. No diré la marca, però és una casa cosmètica molt important que a més treballa de manera oncològica, treballant a l'Hospital Fisas de Manresa, amb la qual Alicia Hill porta el nostre T-Dynamics per tot això que diem, no? Perquè tothom hem d'estar connectats, la gent que també pateix coses les hem d'ajudar i solucionar, i per això està aquí Tecnoestètica.
0: Jo sempre dic que em fa moltíssima il·lusió quan veig gent de diferents àmbits que treballen per la gent gran, per als nens, per la gent que té també alguna diversitat funcional i la gent... les dones embarassades, que fins... Jo recordo quan era estudiant que semblava que eren persones malaltes, que diuen, una cosa que és algo tan maco, tan gran, no? I especialment, lògicament, a la gent que està patint algú a nivell oncològic. I recordo, parlant de la Noelia, que sabeu que no me l'estimo, no? És la meva vida. La seva escola de formació de grau superior d'estètica era l'escola Terrassa Anna Vilamanyà. Ja hi havia algunes assignatures respecte a tractaments estètics oncològics. Si m'està sentint la Noelia, sap que és així. I és algo que semblava com algo de... bueno, serà... i que cada vegada està més present.
1: Sí, està costant una mica, perquè és veritat que està costant una mica, però a poc a poc la gent que pateix diverses situacions les podem ajudar totes.
0: Clar.
1: Oi que sí, Didac? A tot passa el mateix també, no?
2: Totalment.
0: Sí, sí. Didac, després et faré una pregunta molt divertida que m'ha arribat, que jo crec, com que estem parlant de pell i de cosetes, era Operació Setembre, però hem vist que també estem en un tema avui de nostàlgia, que tot i que és la festa de la Mercè i de més, ostres, un dia internacional de la investigació del càncer i del càncer de tiroides, hem volgut fer aquest petit homenatge a tota la gent que estigui patint això. Una coseta més. M'estic donant compte, i aquí el Didac podria ser un consumidor també i podem justificar-lo. Torna la gent a demanar la presoteràpia.
1: La presoteràpia, jo, per mi, és el bàsic.
0: I el Didac no està informat de la preso.
2: No.
0: No, és que no. Ell pensa que... Ell està preso del gimnàs, però no sap què és la presoteràpia.
1: Doncs mira, quan tens els músculs engarrotats, quan tens tota aquesta...
2: Vale.
1: El millor són les presos. La circulació, per treballar la circulació, perquè tot... per treure...
0: Bueno,
1: impureses,
0: sistema linfàtic,
1: sistema linfàtic.
2: Perquè la gent

0: jo ens entengui, un massatge de descàrrega muscular forma part de la pressoteràpia?
1: No, la pressoteràpia, de fet, parlem de la màquina primer, és com una mena de bossa, pantaló, que pot arribar fins inclús la panxa, o una mica més amunt, a la esquerra, no?
0: Sí.
1: Amb un sistema de bosses així que es van inflant per dintre, una injecció d'aire, i va fent com unes petites compressions, pim-pam, pim-pam, i cara a fer un drenatge linfàtic i una derivació circulatòria, és un gustazo que flipes. Clar, i no només sí. Has d'estar ni... Que l'altre dia em va dir una persona, si m'estàs sentint, perdona, me'n recordarà qui eres, que em vas dir, Pep, habla un dia de los lipedemas, parlarem dels lipedemas. Però no només amb el tema d'edemas, lipedemas i coses, sinó també amb el tema circulatori i el que està dient l'Anna. Sobrecàrrega muscular. És com si fos un massatge, però t'ho està fent un sistema d'injecció d'aire.
2: Sí, sí, com un drenatge linfàtic.
1: Correcte.
2: No? Un bombeo, que li diem també.
1: És un gustazo.
2: És un gustazo i és un bàsic. I luego després parlem moltes vegades que potser els tractaments estètics són una mica cars o tal. Precisament les pressoteràpies són dels tractaments més econòmics.
1: Sí, sí, sí.
2: I una presso a la setmana, jo sempre dic a les meves clientes, si totes les dones ens féssim una presso setmanal, no hauria cel·lulitis, no hi hauria retenció de líquids, i per mi és el bàsic de la vida.
1: Sí, ara...
2: A més, superrelaxant, et quedes super a gust, surts com flotant... S'ha de provar, l'has de provar, Didac. L'has de provar.
0: Jo tiro més d'afició, de mans, però sí que el que comenteu, últim any he vist gimnasos que afegeixen aquest servei. Que tenen petites sales, ja sigui amb un bany d'aigua freda o diferents sistemes de recuperació, i ara que ho comenteu sí que és veritat que hi ha gimnasos que ho estan començant a afegir.
2: Sí, perquè té diferents programes i es poden treballar diferents problemàtiques, amb la qual sí que entra dintre de que estigui en un gym perfectament, és un equip que perfectament pot estar dintre d'un gym i acompanyar amb l'esport perfectament.
1: I tant. Bueno, vaig a saco paco perquè Rubí també vol preguntar i no sé si tindré una pregunta per cada un pel temps que tenim, però bueno, en qualsevol cas, els tafaners, Rubí pregunta.
3: Rubí pregunta.
1: Bueno, tenia una selecció de quasi 5.000 preguntes per cadascú, però aquesta m'ha agradat molt i, de fet, inclús que sàpigues que la Noelia va dir déjame que lo mire también, perquè era una pregunta sempre des del respecte i des de la nostra curiositat. Hi ha una noia que es diu Eugènia que pregunta, Didac, te proteges la piel lógicamente contra el sol y tal, pero mi duda es, ¿te pones más moreno?
0: M'ho han preguntat moltes vegades.
1: Veus, això. T'han preguntat, però no l'havien preguntat mai a l'I tu què tal. ¿Se pone nuestro amigo más moreno?
0: I sí. Em poso més.
1: Però clar, la pregunta dida que és, tu vas a la platja pensant, voy a poner un poquito más moreno?
0: No.
1: No. Vale.
0: Jo estic molt content amb el meu to de pell, que canvio o no, doncs depèn de si vaig més a la platja o no anar més o menys al sol, però no és un aspecte que jo tingui com a objectiu de... Jo, per exemple, al meu gimnàs, tenim un solàrium. Hi ha molta gent que després d'entrenar té com l'hàbit d'entrenar 5 cops per setmana, d'anar mitja hora al sol, perquè volen mantenir un to de pell més moré.
1: Però bueno, d'això ja parlarem un dia, perquè també el tema del solàrium s'està recomanant des de dermatologia moltes vegades per qüestions de pell, eczemes, qüestions així de psoriasis i de més, i també pel dolor articular reumatològic. Ojo, amb sessions ben controlades i que no té res a veure amb el plano estètic.
2: La llum.
1: Sí.
2: Formarà part del nostre present i del nostre futur. Utilitzem el làser, utilitzem IPL, unes altres coses, però la llum ara és el que vindrà a sanar-nos.
1: Anna, aquesta per tu. És una noia, no ha volgut dir el nom, però diu, si avui poguessis donar un únic consell a una persona que vol obrir un centre d'estètica, quin seria? No ha volgut dir perquè dirà, no quiero decirlo porque voy a abrir el centro estética que ningú sàpiga. Consell. A mi em ve al cap de dir, no te passes comprando coses, ves
2: això
1: mica en mica.
2: Primer.
1: Mira, no?
2: Jo el primer que pensaria és què és el que jo vull oferir, perquè cada persona tenim un don, i a partir d'aquí jo seria que pensés que és el que ella vol oferir.
1: Uh-huh.
2: Perquè n'hi ha gent que és molt electroestètica, n'hi ha esteticistes que són molt manuals, que els agrada més els facials, que els agrada més el corporal. Doncs primer pensa què és el que jo vull fer i a partir d'aquí, i amb tot l'amor del món, perquè és una professió espectacular.
1: Sí, i a més aquesta, aquest neguit i aquesta situació de comprar... Perquè també, tu creus que a mig llarg termini també les màquines poden canviar, no? Això és una...
2: Clar,
1: sempre moltes... pensem que el darrer que tenim és el més nou i que no canviarà, però sempre acabeu traient una altra cosa i dius, hòstia, sí, tornem a començar.
2: A veure, sí que és veritat que la tecnologia ha arribat a un punt ja bastant límit.
1: Tope de gama.
2: Bastant tope.
1: Vale.
2: Sí. Sí que és veritat que aquí parlem el mateix que abans. Grans marques, grans cases americanes, angleses, bueno, tenen uns tipus d'aparells per treballar, sí, i quan apareixen depèn de quines tecnologies. S'ha de mirar d'on venen i quin és el seu sentit.
1: Yes. Bueno, pues ja veieu, fins aquí Info de la Buena. Ha sigut un programa meteòric, superxulo, m'ho he passat superbé. Quan sempre tens la sensació de que ens hem quedat curts, és perquè, Anna, haurem de tornar un altre dia.
2: Jo, encantada.
1: I amb el doctor Maxum.
2: Un altre dia que vingui el Roni també, i que s'expliqui, sí, coses, podem fer coses també. Molt
1: gràcies guai a tota la gent de Tecnoestètica, gràcies, Anna, gràcies a David, que també t'ha acompanyat, que és un crac.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I te convides quan vulgueu. Didac!
0: Jefe, jo vull deixar un petit comentari.
1: Vinga, va.
0: No he tingut l'oportunitat.
1: Dispara.
0: Jo estic molt content de que hi hagi empreses, negocis que ajudeu a l'estètica,
1: sí,
0: però des de la meva perspectiva vull intentar deixar el missatge de que l'estètica ve d'un costat i l'entrenament ve d'un altre. L'entrenament també us pot ajudar a millorar l'estètica,
1: sí,
0: però té molts més beneficis, ja més a nivell funcional, a nivell de musculatura. Llavors, no vull que la gent em confongui que pel fet de fer un tractament estètic ja no ha d'entrenar. Són coses que són complementàries i que el millor de tot és si pots tenir l'oportunitat d'optar a les dues, perfecte, però que entreneu igualment.
1: Pues per això està l'Ituquetal, per deixar clar tots aquests conceptes i que podeu agafar. Propera setmana, sí, aquesta sí, dia 1 d'octubre, l'Ivan Corretja, que ens ha de parlar de moltíssimes coses. Que passeu molt bona setmana i, novament, felicitats a Ràdio Rubí. Visca la ràdio!

0: És la una del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. El Centre d'Estudis Rubinencs, juntament amb el Consorci Sanitari de Terrassa, organitza el pròxim dilluns 28 de setembre una ruta del Rubí vitivinícola. El passeig, de caràcter gratuït i guiat per l'historiador Sergi Cano, proposa un recorregut dels principals escenaris del municipi que mantenen viu el record d'una tradició de més de 2 mil·lennis. La caminada tindrà sortida a 8:45 del matí des de la Cruïlla entre el carrer Catmó i el passeig de Pau Claris. Durant el recorregut, els participants passaran per espais emblemàtics del patrimoni local. Per exemple, Cal Patilles, on encara avui s'elabora vi, les antigues caves Aris Casanovas, les bodegues Rosàs i, òbviament, l'antic celler cooperatiu.
3: L'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal farà aquest diumenge la 26a edició de la seva Bicicletada Popular, una coneguda activitat que engresca centenars de rubinencs cada any. La pedalada té un caràcter popular, lúdic i no competitiu, amb un trajecte fàcil per compartir un martí sobre rodes i promoure l'activitat física i el comerç local. Lluís Aguilera és la dinamitzadora de l'associació.
4: És ja com una tradició, que poden venir famílies, poden venir nens, i després pues, fer aquesta mica de germanor a la plaça amb una botifarrada amb productes del mercat, per tant, boníssims. És un sorteig que fem si et toca un premi molt millor, però si no jo crec que el premi ja és haver fet aquest diumenge al matí tan xulo.
3: A diferència d'altres anys, en què s'havien previst dos recorreguts diferents, amb un d'ells més curt per fer amb els infants, enguany s'ha marcat un únic itinerari molt assequible de 4,5 km, que sortirà de la plaça del Mercat i tornarà al mateix punt. Per participar a la bicicletada cal pagar una inscripció de 2 € a la parada de l'Arboristeria Major fins dissabte, o bé, directament el mateix diumenge, des d'una hora abans de l'inici de la prova, que serà a les 10 del matí, a la plaça del Mercat.
5: Quant als esports, el futbol de tercera catalana del cap de setmana ve marcat, sense dubtes, pel derbi al grup 7 de competició. Penya Blaugrana, Ramon Llorenç, Olímpic de Can Fatjó B, es disputa el terreny de joc del conjunt blaugrana dissabte a 6:45 de la tarda. I el grup 12 visita dissabte tarda a les 6 del Rubí B al Mirasol Baco Union, mentre que el Juventut 25 de setembre B jugarà diumenge al migdia. Ho farà al terreny de joc del Vista Alegre en la segona jornada del grup 12.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
6: I bon dijous 24 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Joc. Amb Martí González.

Dijous 24 de setembre, avui amb el repàs de la victòria del Barça i a l'estrena de la Champions femenina 5-2 contra el París Futbol Club, una victòria amb remuntada inclosa després del gol inicial de les franceses en un Barça en quadre amb nombroses baixes i amb Pere Romeu havent de fer malabars per fer un 11 amb garanties. De fet, només 11 jugadores de camp tenia Pere Romeu ahir del primer equip per disponibles. Parlem molt de futbol, també de l'empat a 1, en aquest cas a la primera federació masculina entre el Sant Andreu i el Real Madrid Castilla, també disputat ahir, i amb la mirada ja posada en el cap de setmana, amb aturada de seleccions, a la primera divisió masculina, però, per exemple, demà juga el Girona, a la segona divisió, un Girona que també perd 6 internacionals en aquesta aturada, i dissabte, com dèiem, la selecció espanyola, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, Roberto Fernández, que avui l'escoltarem, jugarà contra Anglaterra, a Wembley en aquest cas. Molt futbol, però també bàsquet, amb la victòria del Cadí Basseu ahir a la Lliga Catalana Femenina i l'inici del Barça de l'Eurolliga masculina aquest vespre al Palau Blaugrana contra l'EFES Istanbul. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça s'estrena amb victòria a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes.
1: Amb només 11 jugadores de camp, el primer equip disponible, Pere Romeu va haver de tirar del filial, sobretot a la segona meitat, per acabar guanyant 5-2 ahir al París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Les franceses es van avançar al minut 5, però el Barça va remuntar amb dos gols de la nouvinguda Caroline, que es va estrenar a l'11 i com a golejadora Eva Pajor, Clara Serra Jordi i Caroline Graham Hansen. A la segona part, Pajor va completar el seu doblet i el París va obtenir alguna arribada i va acabar fent un segon gol.
0: El Barça que suma els 3 primers punts, però no és líder en aquesta primera jornada de Champions, en què vam tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez.
1: El vigent subcampió d'Europa va passar per sobre del Servet Suís, a qui va guanyar 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, només va poder guanyar per la mínima 1-0 a l'Àustria Wien. També ahir es va jugar el Lovaina 0-Roma 0. Precisament, el conjunt italià és el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions, dimecres de la setmana vinent en el torn de tarda a 7:15.
0: Veurem si ja pot recuperar efectius per a Romeu, tenint en compte que aquest diumenge 5 blaugranes juguen la final del Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola.
1: Carles Julià i Aixa Càmara amb fitxa del primer equip, a més de Noah Jiménez, Rosalía Domínguez i Júlia Torres, es jugaran el títol diumenge contra Corea del Nord. Amb la selecció espanyola també hi ha les blaugranes, Ainhoa Gómez i Celia Segura, cedides al Deportivo i a l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: En categoria masculina, la primera divisió s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels partits de seleccions.
1: 17 jugadors del Barça han viatjat amb la seva selecció, 3 de l'Espanyol i 6 del Girona, que no s'atura i ha de jugar demà contra l'Albacete. Avui s'estrena l'agarenc Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos contra l'Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola absoluta, amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, jugarà dissabte a Wembley contra Anglaterra.
0: L'Anglaterra, per exemple, d'una altra valorana, com és Anthony Gordon. No s'aturen, com dèiem, les categories inferiors i jo vam tenir un partit de la primera federació masculina amb presència catalana.
1: Empat a 1 entre Unió Esportiva Sant Andreu i Real Madrid Castilla. El filial blanc s'havia avançat en el tram inicial de partit, però Pau d'Arbre va aprofitar un refús a la frontal per fer l'empat. Els quadribarrats tornaran a jugar dissabte al nou estadi contra el Nàstic en el primer duel català de la temporada.
0: En bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina rebent el Palau a l'Efes Istanbul.
1: Un conjunt blaugrana en plena construcció després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Alexander Sekulić, i que arriba després de la decepció a la final de la Supercopa diumenge passat contra la Penya. El partit d'avui a partir de 8:45 del vespre al Palau servirà a més per inaugurar els actes de celebració del centenari de la secció.
0: I en categoria femenina també en bàsquet, ahir el Cadí la Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana Femenina a Reus.
1: Les urgellenques van superar a la final l'Espar Girona per 72-67 en un partit que van dominar des de l'inici, arribant a guanyar de 14 en el segon quart. Marta Mata va ser la MVP amb 14 punts i 16 de valoració. És la 8a Lliga Catalana per al Cadí la Seu, que se situa només 4 en el palmarès general de les 11 que ha guanyat l'Uni.
0: Les gironines, per cert, que ja saben qui serà el seu rival en l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga Femenina.
1: L'equip de Roberto Íñiguez haurà de superar l'AMLAC Kornut Turk, que ahir es va imposar clarament al Panathinaikos grec. Serà dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontejau.
0: Tornant a la Lliga Catalana, abans de la final absoluta s'havia disputat també a Reus el títol de la Lliga Femenina Challenge,
1: que se'l va endur la penya guanyant 70-60 al Lima Horta. Canaia Pinto va ser l'MVP per a un Joventut que torna a guanyar el títol de Lliga Challenge 4 temporades després.
0: En hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina amb 4 partits.
1: Empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat, golejada del Palau 6-1 en el duel Vallèsà contra el Cerdanyola, victòria del Vigues i Riells per 4-2 contra el Manlleu i, finalment, triomf clar del Voltregà 2-5 contra l'Alpicat.
0: En categoria masculina, avui mateix es disputa el primer partit d'aquesta hoquei Lliga Catalana.
1: Duel en què, en aquest cas, és avançat a la tercera jornada amb un Pons Lleida Vilafranca a les 9 del vespre al pavelló 11 de setembre.
0: I un últim apunt de waterpolo amb un resultat d'ahir de la Divisió Nord masculina.
1: Victòria del Sabadell 15-17 a la piscina del Mediterrani a Sants en el duel pendent de la primera jornada de Lliga.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Divendres, dissabte, Carme, volíem dir, tindrem futbol i hoquei patins.
1: Doncs a les 4 de la tarda a les televisions locals i a la xarxa Més es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'hoquei Lliga Plata Masculina del grup Nord entre el GEC i l'hoquei Vilaseca. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també rugby.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa Més el debut de la Unió Esportiva Santboiana, l'únic equip català de la divisió d'honor masculina de rugbi que rep el Valdir i Aleu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda a les televisions locals i a la plataforma de streaming Lliga Elit de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club de Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Dijous 24 de setembre, festiu a Barcelona i en altres indrets de Catalunya, però aquí seguim fent l'enjoc. 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Victòria ahir del Barça en el debut a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes i el gol inicial del París Futbol Club, que va sorprendre un Johan Cruyff que no arribava a mitja entrada, les blaugranes van saber sobreposar-se ràpidament i ja havien remuntat i golejat abans del descans, amb el debut golejador de la nouvinguda Kerolin, que també s'estrenava com a titular, i Dianes també declara ser de Jordi, que també va fer el seu primer gol en Champions, Eva Pajor i Graham Hansen. Amb el 4-1 al marcador, el Barça va contemporitzar una mica la segona meitat, tot i que Pajor va tornar a marcar per fer el seu doplet, i les franceses també van tenir aproximacions, una de les quals va acabar amb el 5-2 definitiu. Escoltem una de les protagonistes del partit, la jove migcampista Clara Serra Jordi, que, com dèiem, s'estrenava com a golejadora de la Champions, completant una molt bona jugada d'estratègia.
1: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts. Sumant minuts i intentant agafar el ritme de l'equip de nou i contenta d'avui haver pogut sumar minuts. Bueno, sí, al final totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell, intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible i crec que ho estem fent.
0: La bona notícia més enllà de la victòria és que l'ensurt de Clàudia Pina sembla que es quedarà només amb això i la de Montcada i Reixac no té cap lesió. El Barça suma els primers 3 punts però no és líder en aquesta primera jornada de Champions, en què van tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olympique de Lió, de Jonathan Giraldez, que va fer un cop de puny sobre la taula i va passar per sobre del Servet suís per 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, ahir només va poder guanyar 1-0 per la mínima a l'Àustria Viena. També ahir es va jugar Lovaina 0, Roma 0, precisament el conjunt italià és el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions, la setmana vinent a la capital italiana, dimecres en el torn de tarda, 6:45. Més futbol en categoria masculina. Recordem que tenim ara més de 2 setmanes d'aturada a la primera divisió pels partits de seleccions. Avui, per exemple, debutarà l'agarenc Xavi Hernández dirigint els Països Baixos contra la nova Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola, amb 7 catalans, 7 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, jugarà dissabte a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon, també en Nations League. Precisament el davanter perico Roberto Fernández, que s'estrena en una convocatòria amb l'absoluta espanyola, va comparèixer ahir en roda de premsa i va aprofitar per agrair al seu club, l'Espanyol, l'oportunitat que l'ha fet ser on és ara, formant part de la vigent campiona del món.
2: Al final es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
0: Un Roberto Fernández que asegurava també que s'havia de seguir guanyant i que s'havia de passar pàgina del passat.
2: A ver, nosotros al final lo que queremos enfocarnos es en querer ser mejor que lo que ya se ha cumplido, ¿no? Ahora vamos por Inglaterra, que es el siguiente partido. Nosotros vamos ahí partido a partido y claro, demostrando que porque hemos sido campeones, pero para demostrarlo pues tenemos que seguir ganando y clasificarnos, ¿no?, para la Nations.
0: La selecció espanyola, com dèiem, jugarà dissabte a Anglaterra en aquesta primera jornada de Nations League. I tornant als clubs, ahir es va jugar un partit de primera federació masculina pendent de la quarta jornada amb un empat a un entre Unió Esportiva Sant Andreu i Real Madrid Castilla. El filial blanc es va avançar en el tram inicial de partit, però Pau d'Arbre, que aquesta setmana, recordem, ha passat per aquí a l'enjoc, va aprofitar un refús a la frontal per fer l'empat. Tot i que el Castilla va tenir les ocasions més clares, amb una bona actuació de la porteria d'Iñaki, que va ser novetat a l'11, va fer que el Sant Andreu pogués mantenir l'empat i sumar un valor. Punt. En parlava així l'entrenador quadribarat, Nacho González.
3: Las sensaciones de tranquilidad, ¿no? Y eso quiere decir que estoy satisfecho, ¿no?, con lo visto. Un punto creo que es sumar. Lógicamente, antes del partido, pues quieres encontrar los tres. Pero también eres consciente de lo que tienes enfrente. Mucho, mucho, mucho talento que tienes que contrarrestar continuamente.
0: I en aquest mateix sentit s'expressava també el defensa menorquí del Sant Andreu, Andreu Hernández, en declaracions a BTV.
4: Sobretot pel rival i per com s'ha posat a l'inici, perquè hem anat per darrere, pues, bueno, el punt pot ser positiu. Les sensacions són millors que l'empat, crec que la primera part ha estat nostra i a la mínima que ens han arribat ens han fet el primer, però bueno, hem estat capaços de reaccionar i la segona part sí que hem estat més incòmuts. Ells han començat a fotre molta gent per dins i a tenir més joc combinatiu i ens ha costat. Ens ha costat anar per jugar a dalt, tenir pilota i ens hem hagut d'enfonsar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i han tingut per poder marcar, però bueno.
0: L'anècdota del partit, per cert, va ser l'apagada dels llums de Can Dragó a mitja segona part per un problema elèctric que va obligar a aturar el partit uns minuts. La Unió Esportiva Sant Andreu que tornarà a jugar dissabte al nou estadi Costa Daurada contra el Nàstic de Tarragona, el primer duel català de la temporada d'aquesta primera federació. Diumenge a mitjà jugarà a l'Europa, precisament a Can Dragó, a l'estrena a la banqueta de Luis Blanco, el nou entrenador contra el Rayo Majadahonda. I en bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina, rebent el Palau a l'Efes d'Istanbul, un conjunt blaugrana que està en plena construcció, acoplant les peces després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Alexander Sekulić, i que arriba després de la decepció a la final de la Supercopa, diumenge passat contra la Penya. Escoltem el tècnic eslové a la prèvia, conscient de l'exigència que ha de tenir el Barça malgrat tots aquests condicionants.
5: No puc esperar per sentir aquesta energia blaugrana. Tant de bo puguem tenir el pavelló ple amb tants aficionats com sigui possible en l'inici de temporada. Crec que amb el Palau ple i l'energia que ens aporta l'afició ens pot ser de gran ajuda en aquest partit tan important contra un equip amb molta qualitat. Per part dels jugadors, el primer és que necessita una reacció després d'aquest partit de 101 punts contra la Penya. Hem de tenir una reacció especialment en l'energia i també la intensitat en defensa ha d'estar a un altre nivell, perquè aquest equip, l'Efes, està construït per jugar almenys als play-offs.
0: Continuen lesionats Ebuam i Makundu per part blaugrana, que també esperen l'arribada d'una última incorporació per al joc interior. Avui visita el Palau l'Efes, com sentíem, el Sekulić que li va donar com a mínim construït per als play-offs, un Efes entrenat per Pablo Laso i amb Mike James com a director de joc, el base que tenia fitxat aquest estiu al Barça, però que finalment no va venir. Tot plegat en la inauguració al Palau dels actes de celebració del centenari de la secció, el partit a 8:45 del vespre. I en categoria femenina, ahir el Cadí la Seu va ser proclamat campió de Lliga Catalana a Reus, superant a la final a l'Espart Girona 72-67, un partit que les usellenques van dominar des de l'inici, arribant a guanyar de 14 en el segon quart. Marta Mata va ser l'MVP amb 14 punts i 16 de valoració, mentre que per part gironina la millor va ser Iana Martín, nou fitxatge de l'equip de Roberto Íñiguez i que ahir debutava. És la vuitena Lliga Catalana del Cadí la Seu, que se situa només 4 en el palmarès general de les 11, que, de fet 12 que ha guanyat l'Uni. La crònica és de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
6: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que Laia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Tursellenc per capgirar un marcador que portava el 7 i 6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadira Seu va aconseguir un parcial de 5-19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona el partit se'n va anar al descans amb el 31-38 favorable al Cedis. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadira Seu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67-72 i el seu 8è títol català. L'entrenador Pepe Vázquez destacava la qualitat humana, la feina diària i la voluntat de representar la Seu d'Urgell com els ingredients que va dur al seu equip a emportar-se la Lliga Catalana.
7: Sí, bueno, pues muy contento, ¿no? La verdad que hoy se ha reflejado un poco la calidad del trabajo del día a día de las chicas, ¿no? La verdad que trabajan muy, muy, muy, muy bien. Creo que el día a día es maravilloso. Luego la calidad humana del equipo es muy alta, jugadoras muy comprometidas, entendiendo muy bien a qué pueblo representamos, qué representamos para la gente de la Seu. Hoy han luchado como jabatas, ¿no?
6: Per la seva part, una de les destacades del Cadí la Seu, Laia Reventós, deixava clar a TV3 que la Lliga torna a ser el Tursellenca, tot i la dificultat que té sempre jugar contra el bàsquet Girona.
8: O sigui, estic molt contenta d'haver recuperat el títol, perquè l'any passat se'ns va escapar i crec que l'equip ha fet molt bona feina. Sí, i tant, l'Uni Girona té un gran equip i sabem que ha fet una gran pretemporada, però nosaltres hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i crec que ens ha funcionat.
6: Marina Mata del Cadí la Seu va ser escollida l'MVP de la final.
0: Gràcies, Sergi. Abans d'aquesta final s'havia disputat també a Reus el títol de la Lliga Femenina Challenge, que se'l va endur la Penya, guanyant 70-60 al Lima Horta. Ràdio Ciutat de Badalona, Xilia Pujol.
9: La Penya s'emporta la Lliga Catalana Challenge després de tombar el Lima Horta en la final per 70-60. Les badalonines van signar una gran segona part i de la mà de l'oficiatge Xanaya Pinto, autora de 21 punts, es va imposar el conjunt barceloní. La Penya va arribar a tenir 10 punts de renda al tercer quart amb el 45-35. Van anotar totes les jugadores que van jugar a l'equip de Fabián Téllez, incloses les quatre júniors, amb un paper destacat d'Emma Lorbeck. I això que encara faltaven dues de les darreres incorporacions, Acullo i la nord-americana Rose Michó, que han de sumar un plus físic important a l'equip. Escoltem el tècnic al postpartit.
10: Ha sigut el pitjor partit del que ens fet, i mira que era només el tercer, no? Bueno, paciència per seguir construint, sabem on estem, qui falta, que són les dues grans i que ens donen una mica més de solidesa, i fallant-ho tot, pues hem ficat 70 punts, no?
9: El proper partit de la penya ja serà compromís de la Lliga Challenge a l'Olímpic contra el València B. El maig serà diumenge 4 d'octubre a 1:45 del migdia.
0: Gràcies, Sílvia. En hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina, a la hoquei Lliga Catalana Femenina, amb 4 partits, empat a 4, entre Mataró i Sant Cugat, un partit de disputat. Mataró, Ràdio, Oriol Debat.
11: Empat de mèrit del Club Hoquei Mataró en el debut a la Lliga Catalana. En el partit corresponent a la primera jornada de la fase de grups, les mataronines han empatat a 4 davant del Sant Cugat, un equip de nivell que porta temporades a l'hoquei Lliga. El Mataró ha posat distància a l'electrònica en els primers 10 minuts. Les mataronines s'han avançat amb un gol de Marc Parés, l'1-0, que ha rematat una jugada embolicada a l'àrea rival. Tot seguit, la capitana Farners Prat ha fet el segon després de culminar una jugada personal. Automàticament, però, el Sant Cugat ha retallat distàncies amb el 2-1 d'Ari Martínez. Ja a la segona part, les visitants han empatat a 2 amb un altre gol de Martínez. I a més, el Sant Cugat ha pogut capgirar el marcador amb el 3-2. Montbrú ha tornat a empatar per les mataronines en l'intercanvi de cops entre tots dos equips a la segona part. I Prat, en el seu segon gol del partit, tornava a avançar al Mataró. A menys de mig minut del final, però, l'equip del Vallès ha empatat amb el definitiu 4-4, amb hat-trick d'Ari Martínez. Tot i l'avantatge de dos gols inicial al marcador, el nou entrenador Climent Muñoz creu que no han entrat prou bé al partit.
12: Bueno, les sensacions han sigut bones. Hem sortit una miqueta fredes a la primera part, però bueno, això ho hem arreglat. Al final jo crec que hem dominat el partit, hem tingut ocasions, hem arribat molt a porteria. En línies generals, la valoració que faig és una valoració positiva. Les jugadores ho han donat tot, l'actitud ha sigut molt bona. Sant Cugat és un equip ja consolidat a l'Hockey Lliga. Nosaltres veníem amb jugadores que no havien jugat mai a Hockey Lliga.
11: El Club Hoquei Mataró jugarà el segon partit del grup a la pista del Cerdanyola dissabte al vespre.
0: Gràcies, Oriol. D'altra banda, golejada del Palau, 6-1 contra el Cerdanyola en el duel Vallèsà. Victòria al Vigues i Riells, 4-2 contra el Manlleu. I finalment, triomf clar del Voltregà, 2-5 contra l'Alpicat. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
6: El debut a la Lliga Catalana Femenina 26-27 no ha estat ni de bon tros el desitjat per part del Lleidanet Hoquei Club Alpicat. Les del Segrià han estrenat la fase de grups amb derrota davant el Voltregà, l'únic partit que tindran a casa seva. Un enfrontament on el conjunt visitant va obrir la llauna quan faltaven poc més de 15 minuts per la fi de la primera meitat. El Voltregà va ampliar distàncies a falta de 9 minuts i amb el 0-2 va arribar la primera reacció al Picat. Inés Joanola, pocs segons després del segon gol visitant, va retallar distàncies amb l'1-2, amb el qual el partit se'n va anar al descans. Ja a la segona meitat, a falta de 14 minuts, el Voltregà va tornar a obrir escletxa amb l'1-3, marcador que no es mouria fins als darrers 6 minuts de partit, quan Maura Santo, de l'Alpicat, tornava a posar el conjunt local a un gol de diferència amb el 2-3. Les opcions de l'Alpicat, però, es van esfumar un parell de minuts després, quan el Voltregà va col·locar el 2-4 i, a falta d'un minut, sentenciava definitivament amb el 2-5. Aquest diumenge, el Lleidanet Hoquei Club Alpicat visita el Manlleu a les 12 del migdia en la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Catalana Femenina.
0: Gràcies, Sergi. En categoria masculina, per cert, avui mateix es disputa el primer partit d'aquesta Hoquei Lliga Catalana, en què en aquest cas és avançat a la tercera jornada, amb un Pons Lleida Vilafranca a les 9 del vespre al pavelló 11 de setembre. I un resultat d'ahir de waterpolo: ahir es va recuperar un partit pendent de la primera jornada de Lliga, la divisió nord masculina, amb victòria del Sabadell ajustada, 15-17, a la piscina del Mediterrani, la Josep Vallès.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Dieta per l'acné. L'acné és un trastorn de la pell multifactorial que poden patir persones de totes les edats, però sobretot adolescents. Consisteix principalment en l'afectació dels fol·licles pilosebacis, els poros, que es taponen amb greix cèl·lules cutànies mortes, entre d'altres, afavorint el creixement de bactèries i produint pústules, quists i abscessos, és a dir, els anomenats grans, però també punts blancs, punts negres i enrogiment de la pell. Aquesta malaltia, tot i no ser greu, produeix molèsties, dolor i picor, però sobretot pot causar patiment emocional, baixa autoestima i cicatrius a la pell. Si es pateix d'acné, és interessant valorar quins factors de risc poden estar provocant-lo per tractar directament la causa. Per exemple, factors genètics del tipus herència o celiaquia o bé ambientals, com ús de cosmètics inadequats, certs medicaments, estrès, pol·lució, disbiosi intestinal o hormones sexuals alterades per situacions comunes, com succeeix amb la pubertat o la menstruació. Ara bé, a través de l'alimentació es pot millorar el cúmul de greix, els canvis hormonals o la secreció sebàcia. Per aquest motiu, és interessant modificar-la i seguir alguns hàbits alimentaris que millorin l'acné. La dieta occidental, basada sobretot en aliments i productes rics en hidrats de carboni refinats, pasta, arròs i pa blanc, brioixeria i rebosteria, begudes ensucrades, batuts de sabors, sucres d'edició i begudes energètiques, empitjoren clarament l'aparició de grans. Per això, cal buscar una alimentació amb un perfil més mediterrani i un índex glicèmic més baix. Cal augmentar el consum d'aliments antioxidants i rics en fibra, com fruita, verdura, fruits secs o llavors, i els aliments rics en omega-3, com el peix blau petit, verats, sardines o seitons, llavors de xia, llimoltes i nous. Reduir el consum de lactis desnatats, s'ha vist menys efecte amb els sencers, i menys problema amb els fermentats com iogurts i formatges frescos, però cal anar amb compte que pot empitjorar amb la llet líquida, la nata, els formatges curats o les mantegues. Pel que fa a la xocolata, no hi ha conclusions amb el cacau pur, però sí amb la xocolata amb llet o l'ensucrada o els productes que la contenen. Per això, també cal reduir el seu consum per millorar els símptomes. Si pateixes acné i vols millorar la simptomatologia, la millor estratègia dietètica per abordar-lo és seguir una dieta de baixa càrrega glucèmica, sense els lactis esmentats, ni xocolata, ni menjar ràpid i ultraprocessat, i en canvi assegurar els vegetals i els aliments antioxidants i rics en fibra.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia i bon dijous, 24 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 24 de setembre, avui amb el repàs de la victòria del Barça i en el debut de la Champions femenina, 5-2 contra el París, el Johan Cruyff. També parlarem de bàsquet en la victòria, en la prèvia de l'estrena d'aquest vespre del Barça a l'Eurolliga masculina i també de la victòria del Cadí la Seu ahir contra l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana disputada a Reus. I rugbi, amb l'entrevista a l'entrenador del rugbi Sant Cugat masculí, Martín García, per parlar de l'inici de Lliga d'aquest cap de setmana, en què els santcugatencs s'enfronten a l'altre equip català de la nova divisió d'honor d'elit, el Barça. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça s'estrena amb victòria a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes.
1: Amb només 11 jugadores de camp del primer equip disponibles, Pere Romeu va haver de tirar del filial, sobretot a la segona meitat, per acabar guanyant 5-2 ahir al París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Les franceses es van avançar al minut 5, però el Barça va remuntar amb gols de la nouvinguda Kerolin, que es va estrenar a l'11 i com a golejadora. Eva Pajor, Clara Serra Jordi i Caroline Graham Hansen. A la segona part, Pajor va completar el seu doblet i el París va tenir alguna arribada i va acabar fent un segon gol.
0: El Barça, que suma els 3 primers punts, però no és líder en aquesta primera jornada de Champions, en què vam tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olympique de Lió, de Jonathan Giraldez.
1: El vigent subcampió d'Europa va passar per sobre del Servet Suís, a qui va guanyar 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, només va poder guanyar per la mínima 1-0 a l'Àustria Wien. També ahir es va jugar Lovaina 0, Roma 0, precisament el conjunt italià. És el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions en dimecres de la setmana vinent, en el torn de tarda a 6:45.
0: Veurem si ja pot recuperar efectius Pere Romeu, tenint en compte que aquest diumenge 5 blaugranes juguen la final del Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola.
1: Carles Julià i Aixa Càmara amb fitxa del primer equip, a més de Noa Jiménez, en Rosalía Domínguez i Júlia Torres, jugaran el títol diumenge contra Corea del Nord. Amb la selecció espanyola també hi ha les blaugranes Ainhoa Gómez i Célia Segura, cedides al Deportivo i a l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: Dissabte va ser jugar al Barça de nou, en aquest cas de partit de Lliga F, a les Gaunes contra el Logroño. En categoria masculina, la primera divisió s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels partits de seleccions.
1: 17 jugadors del Barça han viatjat amb la seva selecció, 3 de l'Espanyol i 6 del Girona, que no s'atura i ha de jugar demà contra l'Albacete. Avui s'estrena l'agarenc Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos contra l'Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola absoluta, amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, jugarà dissabte a Wembley contra Anglaterra.
0: No s'aturen, com dèiem, les categories inferiors i ahir vam tenir un partit de la primera federació masculina amb presència catalana.
1: Empat a 1 entre Unió Esportiva Sant Andreu i Reial Madrid Castilla. El filial blanc s'havia avançat en el tram inicial de partit, però Pau D'Arbre va aprofitar el refús a la frontal per fer l'empat. Els quadribarrats tornaran a jugar dissabte al nou estadi contra el Nàstic en el primer duel català de la temporada.
0: En bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina, rebent al Palau a l'Efes Istanbul.
1: Un conjunt blaugrana en plena construcció després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Aleksandar Sekulić, i que arriba després de la decepció de la final de la Supercopa diumenge passat contra la Penya. El partit d'avui, a partir de 8:45 del vespre al Palau, servirà a més per inaugurar els actes de celebració del centenari de la secció.
0: I en categoria femenina, ahir el Cadí la Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana a Reus.
1: Les urgellenques van superar la final a l'Esparra Girona 72-67 en un partit que van dominar des de l'inici, arribant a guanyar de 14 en el segon quart. Marta Mata va ser l'MVP amb 14 punts i 16 de valoració. És la 8a Lliga Catalana per al Cadí la Seu, que se situa a només 4 en el palmarès general de les 11 que ha guanyat l'Uni.
0: L'Esparra Girona, que per cert ja sap qui serà el seu rival en l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina.
1: L'equip de Roberto Íñiguez haurà de superar l'AMLAC Konut Turk, que ahir es va imposar clarament el Panathinaikos grec, que un partit que serà dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontejau.
0: Esperem que l'Uni torni a jugar, en aquest cas a l'Eurolliga aquest any. Tornant a la Lliga Catalana, abans de la final absoluta s'havia disputat també a Reus ahir el títol de la Lliga Femenina Challenge,
1: que se'l va endur la Penya, guanyant 70-60 en Lima Horta. Xanaia Pinto va ser l'MVP per un Joventut que torna a guanyar el títol de Lliga Challenge 4 temporades després.
0: En hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina, de l'hoquei Lliga Catalana Femenina, amb 4 partits.
1: Empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat, golejada del Palau 6-1 en el duel Vallèsà contra el Cerdanyola, victòria del Vigues i Riells per 4-2 contra el Manlleu i, finalment, triomf clar del Voltregà 2-5 contra l'Alpicat.
0: I en categoria masculina, avui mateix es disputa ja el primer partit d'aquesta hoquei Lliga Catalana.
1: Duel que en aquest cas és avançat de la tercera jornada amb un Pons Lleida Vilafranca a les 9 del vespre al pavelló 11 de setembre.
0: I acabem amb una punta de waterpolo amb un resultat d'ahir de la divisió nord masculina.
1: Victòria del Sabadell 15-17 a la piscina del Mediterrani a Sants en un duel pendent de la primera jornada de Lliga.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol i hoquei patins.
1: A les 4 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa més es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'hoquei Lliga Plata Masculina del grup Nord entre el GEC i el Club Hoquei Vilaseca. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa més el debut de la Unió Esportiva Sant Boiana, l'únic equip català de la divisió d'honor masculina de rugbi, que rep el Valdir i l'Eu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda, a les televisions locals i a la plataforma de streaming, Lliga Elit de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club de Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Dijous 24 de setembre, 8 minuts gairebé passant de 2:45, comencem parlant de futbol. Victòria del Barça i en el debut a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes i també el gol inicial del París Futbol Club, que va sorprendre un Johan Cruyff que no arribava ni a mitja entrada, les blaugranes van saber sobreposar-se ràpidament i ja havien remuntat i golejat abans del descans. Amb el debut golejador de la nouvinguda Caroline, el fitxatge més car de la història del Barça femení, que també s'estrenava com a titular, i dianes també de Clara Serra Jordi, que també va fer el seu primer gol en Champions, Eva Pajor i Graham Hansen. Amb el 4-1 al marcador, el Barça va contemporitzar una mica més a la segona meitat, tot i que Pajor va tornar a marcar per fer el seu doblet, i les franceses també van tenir aproximacions, una de les quals va acabar en el 5-2 definitiu. Escoltem una de les protagonistes, precisament en parlàvem ara, la davantera brasilera Caroline, fitxatge més car de la història del Barça fins ara, que ahir es va estrenar com a titular i com a golejadora.
1: Creo que es como un proceso no solo de jugar, es como entreno, la adaptación física porque es diferente, el estilo de juego también. Entonces creo que cuando las cosas están todas juntas, más fácil va a salir el juego en partidos. Entonces poco a poco, pero ahora que ya ha salido un gol también la confianza está volviendo porque todavía también ha llegado un poco más tarde que todas. Y creo que seguir trabajando para siempre estar mejor, para poder ayudar al equipo de la mejor manera posible.
0: La bona notícia, més enllà de la victòria, és que l'ensurt de Clàudia Pina, que sembla que es quedarà només això, en un ensurt, i la de Montcada i Reixac no té cap lesió, malgrat, com dèiem, patir una entrada al genoll i també una trepitjada al turmell. El Barça suma els primers 3 punts, però no és líder d'aquesta primera jornada de Champions, en què van tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olympique de Lió de Jonathan Giralez, que va passar per sobre del Servet Suís i per guanyar 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, només va poder guanyar per la mínima, 1-0 a l'Àustria Vienne. També ells va jugar al Lovaina 0, Roma 0, precisament el conjunt italià. És el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions, dimecres de la setmana vinent, en el torn de tarda, a 6:45 de la tarda, a la capital italiana. Més futbol en categoria masculina. Recordem que tenim ara més de 2 setmanes d'aturada de primera divisió pels partits de seleccions. Avui, per exemple, debuta l'agarenc Xavi Hernández dirigint els Països Baixos, l'exentrenador del Barça i exjugador, evidentment, contra la nova Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola, amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i un de l'espanyol, Roberto, jugarà dissabte a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon, també en Nations League. Precisament el davanter perico Roberto Fernández, que s'estrena en una convocatòria en l'absoluta, va comparèixer ahir en roda de premsa i va aprofitat per agrair al seu club, l'Espanyol, l'oportunitat que l'ha fet ser on és ara, formar part de la vigent campiona del món.
2: Bueno, al final es que el Español es un club histórico, un club que trabaja súper bien, ya no solo los delanteros, sino todos. Tengo en cuenta también que la cantera del Español trabaja súper bien y al final yo intento aprender siempre de los mejores, de intentar aprender para llegar a donde estoy aquí. Y la verdad que el Español, en cuanto a eso, sabe hacerlo bastante bien.
0: El davanter cordobès, que reconeixia que no s'imaginava gens quan mirava aquest estiu a la final del Mundial, que podria formar part de la pròxima convocatòria.
2: Pues estábamos de concentración con mi club, con el Español. Estábamos ahí todo el equipo expectante. La verdad que fue increíble para todos los españoles. Y bueno, al final uno siempre sueña, ¿no? Y siempre cuando empieza la temporada y empieza a meter goles, pues uno sueña con que Luis te llame y así ha sido.
0: La selecció espanyola que, com dèiem, jugarà dissabte a Anglaterra, en aquest cas primera jornada de Nations League, i tornant als clubs, ahir es va fer jugar un partit de primera federació masculina, pendent de la quarta jornada, amb empat a 1 entre Unió Esportiva Sant Andreu i Real Madrid Castilla. El filial blanc es va avançar en el tram inicial de partit, però Pau d'Arbre, que aquesta setmana, recordem, va passar per aquí per l'enjoc, va aprofitar un refús a la frontal per fer l'empat. Tot i que el Castilla va tenir les ocasions més clares, una bona actuació a la porteria d'Iñaki, novetat ahir a l'11, va fer que el Sant Andreu pogués mantenir l'empat i sumar un valuós punt. En parlava entrenador cuadribarrat Nacho González.
3: Estoy satisfecho con el resultado, lógicamente todos queremos ganar, pero soy consciente de lo que teníamos enfrente y hemos estado a la altura, ¿no? Incluso hemos superado al rival en algunos momentos, ¿no? A partir de ahí estamos en un proceso de adaptación, de construcción, como no puede ser de otra manera, y vamos dando pasitos, ¿no? Y yo creo que hoy a nivel ofensivo creo que hemos dado un paso bastante interesante en cuanto a juego.
0: L'anècdota del partit, per cert, va ser l'apagada dels llums de Can Dragó a mitja segona part per un problema elèctric que va obligar a aturar el partit uns minuts. A la Unió Esportiva Sant Andreu, que tornarà a jugar dissabte al nou estadi contra el Nàstic en el primer duel català de la temporada. Diumenge al migdia jugarà l'Europa, precisament a Can Dragó, en l'estrena a la banqueta del nou entrenador, Luis Blanco, contra el Rayo Majadahonda. I en bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina, rebent al Palau a l'Efes d'Istanbul, un conjunt blaurana que està en plena construcció, acoplant les peces després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Alexander Sekulić, i que arriba després de la decepció a la final de la Supercopa diumenge passat contra la Penya. Escoltem un dels pocs jugadors que es mantenen respecte al curs passat, Darío Brizuela.
4: Somos el Barça. Podemos hablar de mucho presupuesto, mucho margen de maniobra, más tiempo, menos tiempo, pero al final la competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros. Es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible. Y ahora pensamos en que somos el equipo pequeño, ¿no? Somos el Barça y hay que entenderlo desde el día 1.
0: Avui visita el Palau Lefes d'Istanbul, entrenat per Pablo Laso i amb Mike James com a director de joc, el base que tenia fitxat al Barça aquest estiu, però que finalment no va venir. Tot plegat en la inauguració al Palau dels actes de celebració del centenari de la secció. El partit a partir de 8:45 del vespre. Per cert, aquest mateix cap de setmana comença l'ACB. El Barça jugarà dissabte al Palau contra l'IM Corunya. També dissabte obre la competició a les 6 al partit del Quinzanas Manresa a la pista del Surna de Bilbao. L'últim dels catalans han debutat serà l'Hilern a Lleida, diumenge a la tarda, en aquest cas a València, i que un Lleida que avui hem sabut que no compta amb Majauskas i que això sí busca un interior per reforçar l'equip. Ho agulla de ràdio, Sergi Guiu.
5: Ara fa poc més d'una setmana, l'entrenador de l'Hilern a Lleida, Jared Encuentra, va deixar clar que la lesió de llarga durada de Tomán Diagne demanava reactivar la cerca dins el mercat d'un jugador interior, conscients que el ventall d'opcions no és ni de bon tros ampli. Ua Uller de Ràdio ha parlat aquesta setmana amb el director esportiu del club, Joaquín Prado. Entre d'altres, deixava clar que les opcions són nules a dia d'avui, que una de les dificultats majors és el moment del calendari en què estem. Molts jugadors ja tenen equips, algunes competicions ja han començat i és en les que encara no ho han fet, també en franquícies NBA, on l'Hilern a Lleida estarà molt atent en les opcions que poden aparèixer. Així ho deia Prado.
6: Ahora mismo las franquicias NBA tienen una cantidad de jugadores brutal que se van cayendo o bien a G-League o bien que ni siquiera entran en el equipo vinculado de G-League y que ahí puede haber alguna situación interesante. También hay, esta semana ha habido las eliminatorias previas de la BCL Champions, ahí han quedado eliminados unos cuantos equipos y hay jugadores que si no hay competición europea pues pueden tener posibilidad de salida. Esta semana se juegan las eliminatorias de FIBA Eurocup también. Bueno, ahí puede haber opciones con jugadores.
5: El director esportiu va deixar clar que no poden assegurar que incorporaran algú en 3 o 4 dies o en 3 o 4 setmanes. Prado també va afegir que l'equip està en condicions òptimes per, amb els jugadors que té a dia d'avui, competir al més alt nivell.
0: Gràcies, Sergi. En categoria femenina, i el Cadí la Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana a Reus, superant a la final l'Espart Girona 72-67. La crònica de la Girona FM a Pau Villafanyer.
7: Les gironines van plantar cara en un partit igualat, però el joc interior de les urgellenques i 14 pèrdues del conjunt gironí van acabar.

0: ganes i com ganes d'arrencar.
1: I acabo demanant-te una cosa que ens agrada molt als periodistes, que és per als objectius de la temporada. El curs passat vau arribar a semifinals pel títol, va caure amb el Pozuelo, quedant-vos a les portes de l'ascens. La intenció que tenies és igualar-ho, com a mínim?
0: Bé, siempre el objetivo es mejorar, siempre mejorar. Está claro que el plantel ha tenido una renovación grande, con lo cual vamos como siempre, ¿no? Intentar mejorar sesión a sesión, partido a partido y poder competir a nuestro máximo potencial sin importar el resultado, 100% enfocados en lo controlable y en mejorar los aspectos sí, físicos, técnicos y también mentales del equipo, ¿no?
1: Doncs el primer pas serà aquest diumenge al migdia, com dèiem, a les 12, a la Teixonera, amb el duel català entre Barça i Rugby Sant Cugat, en aquesta primera jornada de la Divisió d'Honor Elite. N'hem parlat amb l'entrenador del conjunt santcugatenc, Martín García. Martín, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per aquest inici i per tota la temporada.
0: Gràcies, Martí. Un abrazo grande.
1: I en hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina amb 4 partits, empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat. En un partit disputat, golejada al Palau 6-1 en el duel Vallèsà contra el Cerdanyola, victòria del Bigues i Riells 4-2 contra el Manlleu i finalment triomf clar del Voltregà 2-5 contra l'Alpicat. Ràdio Vic, Pep Portet.
2: El Cata Club Patí Voltregà es va imposar ahir a la pista del Lleidanet, el Picat, per 2-5 en l'estrena de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. Les osonenques es van avançar en el marcador als 9 minuts, amb un gol de la juvenil Carlota Fabregó, de només 15 anys. Als 16 minuts, Berta Ferran ampliava l'avantatge amb el 0-2, però l'Alpicat va reaccionar i en el mateix minut escurçava diferències amb l'1-2 anotat per Olga Joanola. Amb l'avantatge mínim visitant, s'arribava al descans. A la represa, les de Sant Hipòlit tornaven a marcar amb un gol de penal de la capitana Esther Vistós, amb poc menys d'un quart d'hora per jugar. L'Alpicat no va baixar els braços i va tornar a entrar en el partit gràcies a un gol de Maura Santo, quan quedaven 6 minuts. Però les de Sant Hipòlit, tot i no comptar amb Joana Comas, Alexia Bosch i Julita Rovira, van fer el quart novament a mans de Carlota Fabregó i van tancar el maig ja al darrer minut amb el 2-5 definitiu de Berta Ferran. En definitiva, victòria clara de les de Xevi Cabanes, que van colpejar primer i van presentar candidatura a ser a la fase final d'aquesta Lliga Catalana. Dissabte a la tarda, a casa davant el Bigues i Riells, que va superar el Manlleu, podrien fer un pas de gegant per superar aquesta fase de grups.
1: Gràcies, Pep. I en categoria masculina, avui mateix es disputa el primer partit d'aquesta Hoquei Lliga Catalana amb un Pons Lleida de Vilafranca a les 9 del vespre. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
3: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes, aproximadament, en l'inici de l'Hoquei Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hoquei patins té un to molt oficial i, en aquest sentit, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
4: Esto ya es un partido oficial y el resultado sí importa, en este caso sí importa. Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente, esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir, así que queremos hacer cosas bien. Para competir tenemos que hacer muchas cosas bien.
3: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten el Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Segrià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 8:15 del vespre, i el 7 del mateix mes davant l'Igualada, 9:15 de la nit.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dijous, és 24 de setembre, avui és festa a Barcelona i s'ha notat molt, però aquí a Rubí la vida continua i aquesta tarda hi ha ple municipal. Entre altres coses, s'aprovarà la posada en marxa de la nova línia L8 per a les urbanitzacions i aquest matí el portaveu del PSC i regidor de mobilitat, Rafa Gueto, ha explicat aquí a Ràdio Rubí que aquesta línia podria començar a funcionar a principis de 2027. Coincidint precisament amb la celebració d'aquesta sessió plenària, s'ha convocat una concentració ciutadana a les 5 de la tarda a la plaça Pere Aguilera per protestar no només per la venda de local dels antics cinemes de les Torres, sinó també per la situació d'altres equipaments municipals en desús. I avui us explicarem les principals novetats de la reforma de la Llei de la Dependència que va aprovar la setmana passada al Congrés dels Diputats. I ahir a aquesta casa, Ràdio Rubí va presentar la seva programació per aquesta temporada al Celler. Les principals novetats tenen a veure amb la xarxa i els programes Connectats i Rambla 54. I pel que fa al temps, no podem parlar de canvis perquè no n'hi ha. Calor i sol és la previsió per avui, que ens amplia Luismi Pérez des de la xarxa, com sempre. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país, aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que, novament, no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Avui a la tarda hi ha ple i, com ja us estem explicant, un dels temes principals serà abordar els tràmits per posar en marxa aquesta nova línia de transport públic que combinarà servei regular i transport a demanda a les urbanitzacions. Doncs bé, el govern municipal preveu que aquesta línia pugui començar a funcionar a principis de l'any que ve, segons ha explicat el portaveu del PSC, Rafa Gueto. Aquesta nova línia donarà servei especialment a zones com ara Can Barceló, Sant Mus i Ximelis i connectarà les urbanitzacions amb la resta de la xarxa de transport públic i amb dos equipaments de referència. El CAP Sant Genís per una banda i el Rubí Forma per una altra. Escoltem com ho ha explicat avui Rafa Gueto.
3: Doncs els recorreguts bàsicament el que fan és anar a buscar aquestes zones que queden més disperses, que no han estat cobertes per servei actual, connecten amb la resta de línies i connecten amb dos espais que pensem que són essencials per la ciutadania que viu a les urbanitzacions, que és el CAP de Sant Genís i que és el Rubiforma, que és el gran node de comunicació que té, de mobilitat que té la ciutat.
1: El servei funcionarà de manera diferent segons la franja horària. En hores punta serà un servei ordinari amb recorregut i horaris fixos, mentre que en hores vall els veïns podran activar la parada que tinguin més a prop a través d'una aplicació per telèfon. Aquesta última opció està pensada també per facilitar l'accés al servei de les persones grans que tenen més dificultats amb les eines digitals. Per posar en marxa la L8, el ple haurà d'aprovar avui la modificació del reglament del transport urbà, també la modificació del contracte amb l'empresa concessionària i l'aprovació inicial del projecte. Segons el govern, mantenir aquesta nova línia durant els 7 anys que encara resten de contracte tindrà un cost d'uns 2 milions d'euros. Tornem a escoltar Rafa Gueto.
3: En el que resta de vida del contracte això suposa un impacte al voltant de 2 milions d'euros mantenir aquesta línia. Queden 7 anys de contracte, bueno, també és un tema important i necessari, no?, modificar el contracte, i després l'aprovació inicial del projecte. La nostra previsió és poder tenir el servei en funcionament a principis d'any.
1: Hem de recordar que, a banda d'aquest tema, el ple també aprovarà, per exemple, el pla educatiu de ciutat. També es debatran diferents mocions, com per exemple una sobre la jubilació, l'incivisme o el servei militar, i també una altra de l'UPA, en aquest cas, sobre el local dels antics cinemes de les Torres. Precisament aquesta tarda s'ha organitzat una concentració a la plaça Pere Aguilera, després de la publicació del manifest per un Rubí per una Rubí viva, protegim els nostres equipaments públics, que compta ja amb més de 250 adhesions d'entitats i de persones a títol individual, tot plegat per donar una resposta no només a la situació d'aquest local de les Torres, sinó també a altres equipaments municipals que es troben en desús. De moment ja han signat aquest manifest el CRAC, l'agrupament Escolta Guspira, els Gegants i els Diables, el Centre Excursionista de Rubí, l'Associació de Veïns de Can Oriol, la Societat de Blues i la Plataforma Rubí Antifeixista.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el Congrés dels Diputats aprovava la setmana passada la reforma de la Llei de Dependència i Discapacitat, que pretén, entre altres coses, agilitzar tot aquest procediment i que les famílies cuidadores o persones cuidadores disposin de més eines i de més suport. La llei compleix, al desembre, 20 anys. I en aquest període de temps, i segons dades del Departament de Drets Socials, s'han presentat gairebé 900.000 sol·licituds inicials i més de 630.000 sol·licituds de revisió. D'aquestes, un 55% es van demanar per a persones de més de 80 anys i li segueixen la franja d'edat d'entre 65 i 79 anys. Fins ara, a Catalunya, de mitjana, s'està trigant 2 anys en resoldre l'atorgament dels ajuts en el cas de les persones amb discapacitat i més de 6 mesos en el cas de persones dependents. La reforma pretén reduir aquesta resolució de la dependència fins als 3 mesos. L'advocat del col·lectiu Ronda, Ferran Medina, ha explicat que la idea de la reforma de la llei és el que dèiem, escurçar aquests temps, però a més també augmentar la dotació pressupostària i també una altra qüestió destacable és l'eliminació d'incompatibilitats amb altres ajudes econòmiques.
4: El que es pretén també és flexibilitzar-lo. És a dir, antigament era o diners, no? És a dir, o l'ajut econòmic o el suport del servei. Doncs ara el que s'intenta, no?, és flexibilitzar i que potser puguem accedir amb ajuts o compatibilitzar-les. Si es du a terme, doncs potser es podrà personalitzar una miqueta més els requeriments d'ajut que necessiten les persones afectades a aquesta dependència i potser, doncs, si ho personalitzem una miqueta més, doncs aconseguim solventar les dificultats amb les que es troben cada dia en el seu dia a dia.
1: N'hem parlat també amb la rubinenca Pilar Guasch. La seva mare va ser diagnosticada d'Alzheimer fa 10 anys. Li van atorgar el grau 1 després de molt de temps d'espera. La seva malaltia va empitjorar. Van sol·licitar la revisió, però no li van concedir el grau 2. Llavors, la família va decidir portar-la a una residència on, per cert, sí que van iniciar els tràmits per demanar el segon grau. Llavors va venir la pandèmia, tot es va aturar i la seva mare va morir fa 5 anys. Segons la Pilar, aquest procés va ser molt lent i a la família se li va fer molt llarg, per això veu amb molts ulls aquestes millores.
5: Anar una mica lent, perquè, clar, abans no vam anar a l'assistent social, abans no es va iniciar, van venir a fer la valoració. Igual van passar 3 o 4 mesos, I, clar, es fa llarg. I llavors, quan vam demanar la segona valoració, també va ser, vam estar esperant uns mesos. Al final, perquè vinguessin i diguessin que no, que realment la mare estava pitjor, llavors. Però vaja, suposo que canviar de grau tampoc deuen fer-ho així com així.
1: També us volem recordar que l'Ajuntament de Rubí disposa de serveis socials bàsics que gestionen l'atenció a la dependència. Per rebre atenció per primer cop és necessari anar inicialment al servei de primera acollida que es troba al carrer General Prim, número 3335, a la segona planta.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I Ràdio Rubí va presentar ahir la seva programació en un acte al casino davant d'un centenar de persones. L'emissora municipal va explicar les claus d'una graella continuista amb el model iniciat l'any passat, però amb algunes novetats. Albert Soler és des de l'any 2025 el director d'aquesta casa.
6: La programació de la temporada 26-27, que és la segona una miqueta que penso i que m'ha durat una mica des de la meva direcció, va una mica en la línia continuista de l'any passat, però fent passes endavant.
1: Doncs passes endavant com la integració a la xarxa audiovisual local, iniciada la temporada passada, i que aquesta temporada s'amplia. Destaca especialment la participació de Ràdio Rubí a 2 magazins diaris, el Rambla 54, de dilluns a divendres a les 4, que és un nou espai coordinat des dels serveis centrals amb continguts elaborats per 54 ràdios locals. Anna Morgades és la presentadora.
7: La filosofia és explicar una mica històries potser més quotidianes, no d'actualitat, i la veritat és que és la tercera setmana que tenim el programa en marxa i estem descobrint coses bestials d'arreu de Catalunya, Rubí inclòs, i molt contents.
1: Un esperit similar al de Connectats, cada dia a les 5. Aquest és un espai de la xarxa més veterà, per al qual aquesta temporada Ràdio Rubí s'assuma a emissores locals de Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Badalona i el Prat per fer-ho possible. El presenta en aquest cas la Carme Reverte.
8: El que pretén és, efectivament, connectar-nos, com diu el seu nom, als diferents municipis que formem part del programa dins de l'àrea metropolitana de Barcelona. I el que ens permet a tots plegats és conèixer-nos una mica més, perquè estem a prop, però falta doncs, fer aquest pas d'acostar-nos i conèixer una mica la realitat de cadascú.
1: Pel que fa a la producció pròpia de Ràdio Rubí, la gran novetat del matí és la incorporació de Pamela Martínez i Toni Bravo al capdavant del matinal Rubí al dia. Així mateix, el cap de setmana reforça amb bulletins horaris de la xarxa, el resum setmanal al Rebost i noves propostes musicals com Insòmnia. Entre setmana, els serveis informatius, amb els bulletins i l'informatiu migdia, com aquest, i l'informatiu vespre, amb el David Garcia, la informació esportiva diària i les retransmissions del cap de setmana, a peu de camp, anirà a càrrec del Sisko Lara i el David Burillo, mentre que l'estratègia de les xarxes socials està liderada per la Valentiano.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Anem amb diferents propostes que es poden fer a la ciutat. Per exemple, el Centre d'Estudis Rubinencs, juntament amb el Consorci Sanitari de Terrassa, organitza dilluns una ruta del Rubí vitivinícola. El passeig de caràcter gratuït i guiat per l'historiador Sergi Cano proposa un recorregut pels principals escenaris del municipi que mantenen viu el record d'una tradició de més de 2 mil·lennis. La caminada començarà a 8:45 del matí des de la cruïlla entre el carrer de Catmo i el passeig de Pau Claris. Durant aquest recorregut, els participants passaran per espais emblemàtics del patrimoni local com Cal Patilles, on encara avui s'elabora vi, les antigues caves Aris Casanovas, les bodegues Rosàs i, òbviament, l'antic celler cooperatiu. Sergi Cano ha explicat que la història de la nostra ciutat no es pot explicar sense tota aquesta tradició.
9: La història de Rubí no s'entén sense el cultiu del cep i la producció del vi. De fet, la tradició de fer vi a Rubí té més de 2.000 anys. O sigui, al segle I abans de Crist ja es feia vi. I s'envasava a les àmfores, era el vi laietà, i s'exportava, per exemple, per les Gàlies, per Itàlia.
1: Durant gran part de la història de Rubí, la vinya i el vi doncs van ser engranatges essencials per l'economia i per la vida de la nostra població. Tornem a escoltar a Sergi Cano.
9: Només queden 3 vinyes. És una tradició de fer vi que s'està perdent, no? I jo penso que és important que hi hagi un relleu generacional, perquè les persones que cultiven aquests ceps ja són grans i si no hi ha un relleu dels joves, malauradament s'acabarà perdent. Per exemple, l'Ajuntament podria donar subvencions perquè hi hagués un relleu generacional, no?
1: Més coses, el jove actor rubinenc de 19 anys, Zacaria Gordo, interpreta un dels terroristes hospitalitzats després del 17 d'agost a la pel·lícula Cronos. Ha fet el salt al cinema aquest actor rubinenc amb aquesta pel·lícula de Fernando González Molina sobre tot l'operatiu policial posterior a aquells atemptats del 17 d'agost. Zacaria interpreta, com dèiem, un dels terroristes hospitalitzats després dels atemptats i ha explicat a Ràdio Rubí com va viure el rodatge d'una producció que fins ara considera el projecte més important de la seva trajectòria.
10: M'he quedat com que és el meu somni. L'actuació és com que vull dedicar-me i poder vivir d'allò, perquè no sé, és el que m'agrada a mi.
1: La pel·lícula estrenada aquest setembre està protagonitzada per actors com Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.

0: Res més per ara. La informació torna als butlletins horaris amb el David García Entrena, també a radiorubí.cat i a les nostres xarxes socials. I us deixem amb la informació esportiva de Rubí i el Sisco Lara García. Bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Què tal? Benvingudes i benvinguts a aquesta, l'emissora municipal. A Ràdio Rubí, els esports que es posen en marxa en aquest horari d'un quart de tres de la tarda. Repetició al vespre, en un dijous en el qual hem de fer ja una mirada ben àmplia cap al cap de setmana, perquè ja s'hi apunta tothom a les competicions oficials de Lliga. Per tant, l'agenda és ben àmplia, eh? La veritat és que tenim de totes les modalitats esportives cites. Avui, en dijous, ens aturarem a aprofundir en futbol sala i l'Esportiu Rubí. Els nois s'estrenen, les noies, segona jornada. També parlarem de l'estrena del CEP Sant Jordi en bàsquet, els dos equips. Mirarem cap a la tercera catalana del futbol amb presència de quatre equips i un derbi aquest cap de setmana, així com també hem de mirar cap al voleibol, que enceta el seu camí aquest cap de setmana. Ahir parlàvem de l'handbol, demà tindrem futbol, waterpolo, hockey patins en línia, en definitiva, que tot està en marxa i, com sempre, ens fa goig, sense cap mena de dubtes. Vinga, va, comencem la jornada de dijous, que hi ha molta feina per endavant.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Arrenquem parlant de futbol sala, arrenquem parlant de l'equip que s'estrena aquest cap de setmana, com és el conjunt de l'Esportiu Rubí masculí. Les noies començaven la setmana passada, els nois aquest dissabte a les 6 de la tarda jugaran la primera de les jornades al grup 1 de la tercera nacional. Esportiu Rubí, prosperitat, primera cita davant d'un rival que l'any passat, com ells, va acabar a la part alta de la classificació. Per tant, primera cita en la qual podem veure una miqueta fins a on pot arribar un Esportiu Rubí que aspira a tot. L'objectiu és el d'estar entre els primers classificats i, si s'assoleix l'ascens, doncs millor que millor, però sobretot donar espectacle i fer, doncs, el que va ser l'any passat, la gran festa del futbol sala en nois, doncs continuïtat en aquesta temporada. Ja hem tingut aquest accés a la final de la Copa Catalunya o a la fase final, en definitiva, que és un equip que apunta maneres i, per tant, l'haurem de seguir amb molta, molta cura durant tota aquesta temporada. Enceten el seu camí aquest dissabte a casa. Seria bo, doncs, donar-los tot el suport possible des dels aficionats i des d'aquest pavelló de la Llana, que no acostuma a fallar ni en nois ni en noies. La primera jornada amb els nostres jugant davant de l'Everest Prosperitat. La resta dels enfrontaments, David Burillo, seran aquests:
2: Arrels, Manlleu, Montsant, Caldes, Castellà, Pineda, Escola Pia, Sabadell, Sant Joan de Vilassar, Sant Quirze, Olímpic, Floresta, Palafolls, Mataró i Arenys de Munt, La Unió.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: I la cita en fèmines és abans, és a dir, a les 4 de la tarda, primer partit a casa, segona jornada de competició al grup 2 de la segona nacional. Un Esportiu Rubí que ve de guanyar en la primera de les jornades al Sabadell femení pel resultat final de 0-2 i que en aquesta nova jornada de competició es veurà les cares amb el San Pablo, rival amb el qual no es va enfrontar la passada temporada. Per tant, a conèixer encara a les files d'un equip, el rubinenc, que això sí, ja va donar bones mostres amb la victòria del passat cap de setmana, amb que l'experiència en un partit treballat les va atorgar, doncs, els 3 punts davant del Sabadell, com ens explicava en el seu moment el David Parrilla.
3: Hi ha una part important al partit, que és l'experiència que demostren les nostres jugadores per la trajectòria que tenen i perquè aquests partits els han jugat molt. Poc a poc el partit ja se'ns va posar de cara i...
1: Així que cal continuar per aquí, sobretot amb experiència i sobretot amb la qualitat que té un equip que aspira a estar a la part alta de la classificació, sense que enguany sigui el gran objectiu el de, doncs, l'ascens a la primera nacional, però sí que conformar un bloc consistent en aquesta segona nacional del futbol sala. Cita a la Llana, primera de l'any, a veure també si l'ambient és tan maco com acostuma a ser-ho, amb l'Esportiu Rubí femení a les 4 i davant del San Pablo. La resta dels enfrontaments:
2: César Augusta, Castellón, Linyola, Ex-Hospitalet, Mataró, La Villa, Túria, Ripollet, Les Corts, Penyes, Plugues, Entre Ríos, Les Glòries i Santa Anna, Sabadell.
0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom: a peu de camp. A peu de camp.
4: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit a Can Roser es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres t'esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A
5: Veu de Camp. Tots fem esport.
1: Estrenes pel que fa al bàsquet i al CEP Sant Jordi, amb també estrena de categoria, la de l'equip femení, que després del gran èxit de l'ascens de la passada campanya a la segona catalana, enguany la trobem al grup 1 de la primera catalana. El primer dels partits com a locals davant d'Alcaldes aquest dissabte a les 6 de la tarda. Primera cita d'un bloc que es manté amb respecte a l'any passat, alguna incorporació per reforçar-lo, per tant, si manté el gran nivell, no hauria de patir massa per mantenir la categoria, però clar, no serà tan fàcil com l'any passat, doncs està a la part alta de la classificació, un equip que continuen entrenant el Miqui Parera i la Dèbora Valdivia. Doncs dissabte a les 6 es presentaran, diguem-ne, de manera oficial a casa, ja hi ha hagut amistosos al llarg d'aquesta pretemporada, un equip que estrena categoria, estrena il·lusions de cara al futur pròxim a les files d'aquest CEP Sant Jordi. Primera jornada de les nostres davant d'Alcaldes, la resta dels enfrontaments. Grup 1, primera catalana, bàsquet femení, David.
2: Jacksons Blanes, Cerdanyola Roser, Horta Argentona, Grup Barnatona, Lloret Olot i Vall d'en Bas CC.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I pel que fa al conjunt masculí, segona temporada en Copa Catalunya, també s'estrena com a local, en el seu cas, diumenge. A les 6 de la tarda ho farà davant del Gaudí Sardenya, un equip que l'any passat va lluitar per l'ascens, per les primeres places de la classificació. Per tant, doncs, prova complicada per arrencar en l'objectiu de nou de la permanència per part d'un equip que, com les noies, manté el bloc, manté l'essència d'un equip de casa, però doncs, enguany, amb alguna incorporació, intentarà doncs, assolir abans la permanència. Recordin que no la van assolir fins a l'última jornada, amb l'última de les victòries. I la Copa Catalunya és ja una doncs, categoria de molta qualitat i li va posar les coses difícils a un equip que, això sí, tenint en compte que era el primer any, va funcionar a la perfecció. Així que a veure com li van les coses en l'actual campanya. Primera jornada davant del Gaudí Sardenya, grup 2 de Copa Catalunya, bàsquet masculí, diumenge a les 6 a l'escola Montserrat. La resta dels enfrontaments seran aquests.
2: Castellet al Masnou, Argentona Martinenc, Aec Camp Sal, El Prat a Ence, Claret Palamós i Vall d'en Bas Jot.
1: Un CEP Sant Jordi, per cert, que està molt content abans de tancar la informació d'aquest equip, perquè el torneig del passat cap de setmana va ser un èxit rotund. Dissabte i diumenge a la Llana es va gaudir de bàsquet, en ple de participació, amb molts equips rubinencs, també de la comarca, i en definitiva doncs un èxit absolut. Els resultats tampoc els volen tenir tant en compte, perquè aquí el que hi compta és doncs la participació i la promoció del bàsquet com és habitual.
6: www.radiorubi.fm.
7: Tota la informació dels equips rubinencs.
6: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
7: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
6: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
7: Tot l'esport rubinenc a
6: radiorubi.fm.
1: I quant al futbol de tercera catalana, evidentment que per al cap de setmana destaca el derbi al grup 7 de competició. Penya Blaugrana, Ramon Llorenç, Olímpic de Can Fatjó. Els dos equips que es veuran les cares per començar a Can Rosés, al camp de la pista d'atletisme, al terreny de joc, que estrenarà sobre la gespa en partit oficial l'equip de qui escoltem, el Francesc Roman.
8: Sí, amb el Can Fatjó B, que per lo que sé, tenen uns 6 o 7 jugadors que l'any passat jugaven a la penya, en l'A. O sigui que, bueno, al final, doncs, partit interessant.
1: La veritat és que ho afronten amb ganes, tenint en compte també que hi haurà vells coneguts a les files del conjunt que entrena Fran Moreno, motivat per aquesta cita a l'Olímpic Can Fatjó B.
9: Derbi contra la Penya Blaugrana Ramon Llorenç, i bueno, los derbis se juegan y se intentan ganar, pero ya sabes tú cómo va esto.
1: Tots dos equips han arribat en bona forma, es podria dir, si més no, els números així ho diuen, després d'una primera jornada en la qual l'Olímpic de Can Fatjó va guanyar 4-0 el seu partit davant del Tibidabo Torre Romeu B, mentre que la Penya Blaugrana Ramon Llorenç guanyava a l'escola de futbol Castellbay Vila de Cavalls a domicili, amb el resultat final 2-3, així que bona prova en aquesta arrencada per part d'un Olímpic, que vol estar a la part alta de la classificació. La Penya Blaugrana Ramon Llorenç no vol patir, com a mínim ha agafat per arrencar un bon camí. A veure què passa en aquesta cita de dissabte a 6:15 de la tarda en aquest municipal de Can Rosés 2, a la pista d'atletisme, amb aquesta nova gespa artificial que s'ha col·locat durant aquest estiu, que és important per al desenvolupament del futbol per a la penya. La resta de la jornada en aquest grup número 7, la número 2, seran aquests altres partits que ens defineix el David Burillo.
2: Can Tri Elies, Badia del Vallès, Sant Pere Nord, Vila de Cavalls, Tibidabo, Torres, Romeu, Penya, Blaugrana, Sant Cugat, La Romànica, Sant Lorenzo, Can Rull, Ròmulo, Tronchoni, Camparellada, Penya Blaugrana, Castelldefels, Ronin i Barberà, Pajaril.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: I pel que fa al grup 12, doble presència, aquí sí que no hi ha derbi, aquesta jornada vindrà, tot i que s'haurà d'esperar una miqueta. Les cites del Juventud 25 de setembre B i del Rubí B seran en horari, doncs, de diumenge en categoria del 20, és a dir, amb la seva visita a les 12 del migdia al Vistalegre B, en una segona jornada en la qual miraran de continuar pel bon camí després de la primera victòria en la primera de les jornades pel resultat final de 5-3, remuntant a última hora i davant d'un Sabadell Nord, doncs que està en hores baixes, però és que és un equip amb cert nom. Pel que fa al Rubí B, la seva visita serà en el grup 12 al Mirasol Baco Unión, per tant, partit habitualment d'aquest equip santcugatenc de dissabte tarda a les 6. En el cas del conjunt de l'Unai Martínez, el que busquen és sumar els primers punts després de la derrota, amb una mala primera meitat, però millor segona meitat en la primera jornada de competició i a casa. Així les coses, dos equips que busquen, doncs, punts, que en el cas del 20 per refermar la victòria, en el cas del Rubí per començar a agafar moral en aquest camí cap a la permanència en la tercera catalana, i el grup 12 que arriba en una jornada 12, segona, no 12, la segona encara resta per arribar a la 12, amb aquests altres enfrontaments.
2: Castell de Fels, Penya Unión Deportivo Málaga, Vallirana Juan 23, Abrera Castellbisbal, Martorell Torrelles, Sabadell Nord, Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts i Sant Vicenç dels Horts Sant Andreu de la Barca.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: I som-hi amb el vòlei, per cert, amb aquesta reestructuració a Can Rosés, que ha guanyat hores, també equips, arriben als 22 amb 17 federats i 5 d'escoles, creixent cada vegada més. El Club Vòlei Rubí, de nou referent, sense cap mena de dubtes, a la nostra ciutat i, evidentment, pel que fa al voleibol. Els seus dos primers equips sèniors enceten Lliga Tercera Catalana aquest cap de setmana. Ho faran les noies visitant l'Olot. Ho faran els nois a casa davant del Viladecans en la primera jornada de competició diumenge al matí. En tots dos casos, equips, el masculí ja l'any passat va demostrar coses, el femení ha millorat amb la incorporació de fitxatges, aspiren a estar a la part alta de la classificació de les respectives lligues tercera catalana, grup C, en tots dos casos. Escoltem l'Anthony Chacón, el director esportiu de l'entitat, que ens parla de totes dues cites.
10: En el sènior masculino, el año pasado quedamos con unas sensaciones positivas, quedamos ahí a un partidillo de meternos en fase de ascenso, y eso, pues, como todo, ¿no? Cuando las cosas salen mal y lo tomamos de buena manera, yo creo que es algo positivo, ya que todos los chicos entran con mucho ánimo, muchas ganas y están ilusionados. Y por parte del senior femenino, este año de verdad que tenemos jugadoras de la categoría senior que han venido de otros clubes y en acompañamiento con las cadetes juveniles de nuestro club, creo que podemos hacer buen papel. La idea es que la primera fase nos mantengamos en la fase de arriba, luchando para ir a una fase de ascenso. Sí, de verdad que cuando llegan jugadoras nuevas a un club con experiencia, yo creo que pueden pasar dos cosas: que el equipo tire a más y que las chicas de menor edad puedan desenvolverse y tener como un espejo donde ellas puedan ver para crecer cada día más.
1: Anthony Chacón serà l'entrenador de l'equip masculí, més enllà d'altres equips de la categoria, i ser, doncs, el director esportiu del club. Hi ha novetats pel que fa al femení, perquè serà Víctor Hugo Chacón qui entrenarà el conjunt femení, també amb el mateix, doncs, cognom, tot i que no tenen un lligam, doncs, familiar, però en qualsevol cas arriba també per mirar d'ajudar aquest nou entrenador per a un femení que intentarà lluitar per la part alta de la classificació.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: Temps esgotat per la nostra banda. David Burillo Sánchez i un servidor, Siscolara García, us desitgem bon dijous.

0: Esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, respon demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
3: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
4: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge i han començat les converses. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
5: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
6: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
1: Els investigadors apunten a la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
5: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
1: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
5: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
1: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
5: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
1: En esport, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada de la Champions League.
7: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
1: Fem un cop d'ull el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs, a veure, de moment tenim encara la C12 tallada per un accident a l'altura del Dover, tallada de moment en els dos sentits de la Mercè, hi ha, per tant, retencions en els dos sentits, i també, en aquest cas, a la Nacional 260 per accident s'està donant pas alternatiu a l'altura de Soriguera en aquest punt, també aturades en amb dos sentits de la marxa. Pel que fa a altres vies, recordar que la Nacional 2 s'està donant pas alternatiu, en aquest cas per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat aquest matí en aquest punt de la via, i certament pel que fa a volum de trànsit no ha estat un matí massa complicat. Ara a aquesta hora ens queden a un parell de trams amb lentitud, amb retencions, en el cas de la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, sentit sud, i també la C17 puntualment a l'altura de Parets i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Gràcies, Albert Sánchez. Bon dia. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit ja en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
5: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
10: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
4: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, ja n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà dimarts vinent en el Consell de Ministres, com li reclamen els socis de Sumar.
5: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
11: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
12: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
5: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
1: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4è d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat la consellera del RAM. Esplugues Televisió, Emma Romero.
13: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
6: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
13: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
1: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca també és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
5: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament d'aquests projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, que és cap de recerca biomèdica melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y también responsable del área de recerca de cáncer del mateix instituto.
14: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDI Vell. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
15: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olie és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
16: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
15: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
16: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
15: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
1: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per tal de poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guives.
17: A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
18: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molt alta tensió, de red elèctrica.
19: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
17: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
1: En clau econòmica, Mollet del Vallès es prepara per acollir el 14 d'octubre vinent la segona edició del Gira Feina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen ocupació. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
20: Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell en horari de matí i tarda i participaran 40 empreses que oferiran 250 llocs de treball. La fira funciona amb el format Speed Dating, entrevistes curtes i directes entre candidats i empreses per valorar de manera ràpida si hi ha encaix entre les dues parts. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, ha comentat que es tracta d'un model de trobar feina i candidats que cada cop té més èxit.
21: A dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, el qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
20: La iniciativa està especialment enfocada a persones de més de 45 anys, un col·lectiu que sovint troba més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral o accedir a noves oportunitats professionals.
1: A l'Urgell, agricultors i agents del sector busquen fórmules a la capital, a Tàrrega, per tal d'afavorir el relleu regeneracional en el sector agrari. Una jornada de treball que s'ha fet avui a la capital d'Urgellina i que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin ara a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves que es volen dedicar al camp. Lleida Televisió, Cel Márquez.
22: Facilitar el relleu generacional és un dels reptes que afronta el sector agrari. Amb aquest objectiu, Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que s'allargarà fins al 2028 i que deposa en contacte entitats de Catalunya, Euskadi i el sud de França per buscar eines que facilitin la incorporació de noves persones a l'agricultura. La tècnica de projectes i comunicació de Bioponent, Natàlia Virgili, explica que el projecte vol implicar també els agents del territori.
0: Aprofitem per convocar agents del territori, escoles agràries, entitats de l'administració, Departament d'Agricultura, etc., perquè ens feien arribar idees i propostes que puguem treballar conjuntament perquè nosaltres les puguem implementar al projecte Testarec.
22: Una de les eines que estudia Testarec són els anomenats espais test, que permeten començar una activitat agrària durant un període de prova sense haver de comprar o llogar una finca ni adquirir maquinària.
1: Són 3:45, l'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
3: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
7: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxair, a Air Nostrum, etc. No?
3: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar, al Maresme.
5: L'avís s'ha rebut a 9:15 d'aquest matí i, en principi, no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda al seu marit.
1: També s'investiga la mort d'un home a Cabrera de Nou.

0: València i han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
1: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
0: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
1: I Ribes de Freser, el Ripollès, activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'accés d'arsènic.
0: Un problema que es va detectar divendres passat a causa d'un accés d'arsènic a l'aigua del dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. L'altra part l'abasteix amb un dipòsit de Pardines que no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargaran uns 45 dies.
1: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa de ple en les festes de la Mercè i aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia, doncs, tram final d'aquesta jornada castellera. Ara podem veure els pilars de comiat i molt emocionant, 27 castells sense cap caiguda. Una diada, doncs, amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, i amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. El format és de l'antiga i això vol dir que fan rondes simultànies i és possible veure, doncs, dos, tres, fins a quatre castells a la vegada. Molt aplaudits han estat els dos castells de nou dels de Sants, un 4 de 9 en folre i també un 3 de 9 en folre que han carregat gairebé la vegada que els 5 de 8 d'un altre de les colles castelleres. Es han pogut veure, doncs, moments molt emocionants. El 5 de 8 era el de la Vila de Gràcia i ha també despertat força emocions com ara aquests pilars de comiat que estan produint-se. Avui és un matí on les tradicions, la cultura popular pren protagonisme i que arrenquen també els actes del programa de la Mercè i n'hi va haver, però no són els grans concerts massius. Tot i així, 40.000 persones ja van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb molta normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà amb tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
2: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de plaça Catalunya i ja estan en marxa també espectacles, escenaris nous com per exemple la plaça de les Glòries que s'incorpora en aquest programa de les festes de la Mercè i aquí la plaça en Sant Jaume amb aquests pilars de comiat que ja doncs clouen aquesta jornada de la Diada de la Mercè aquí a plaça Sant Jaume a Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell. I tenim un altre punt de directe. Ara mateix hem de passar per Tarragona, que posa avui el punt final a les festes de Santa Tecla. I el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Les quatre colles castelleres de la ciutat han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font, una jornada en la que ells també estrenen el cas casteller. Per cert, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, a Tarragona els pilars caminant continuen avançant cap a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han caigut en arribar a l'entrada de la plaça després de completar bona part del recorregut. En canvi, la colla jove ja ha completat el recorregut i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ara és el torn dels xiquets del Serrallo que encara en aquest tram final, abans que sigui el torn de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Recordem, a més, que com a novetat en aquest dia dels pilars caminant, la jove ha protagonitzat un dels moments destacats de la diada amb el 4 de 9 en folre, un castell que mai s'havia fet en aquesta plaça durant la diada de la Mercè, a més de l'estrena dels nous caps que protegeixen la canalla.
1: Gràcies, Adrià Duc, des de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè també s'està registrant una afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys a Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i també els fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador incomparable que els permet donar a conèixer les seves creacions. També s'hi ha passejat aquest matí el David Navarro. Bon dia, David.
5: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les

0: Les editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
1: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
0: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
2: I arriben els esports. Amb en Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
3: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. El 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
4: Pongo un valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por... tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
3: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela, jugador, ha parlat abans d'aquest partit.
5: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es... meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
3: En waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpul Sabadell masculí a la divisió d'honor contra el Mediterrani per 15-17. Adriana Arroyo, Ràdio Sabadell.
6: Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt vallesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 1:45 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta... els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt vallesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 1:45 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta primera es va ajornar per la disputa de la prèvia de la Champions.
3: I per acabar, Marta, un darrer apunt, perquè aquesta nit es disputa el primer duel de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei sobre patins a les 9 del vespre, Pons Lleida contra la Matlleu Origen Vilafranca.
2: N'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joel Gomis, per última hora dels esports. Gairebé les 3 de la tarda, falta molt poquet per arribar, i això vol dir que nosaltres hem de deixar-ho aquí. Que passeu molt bona jornada de la Mercè. Ens retrobem demà a partir de les 2.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El ple municipal aprovarà aquest dijous la creació d'una nova línia d'autobús urbà que combinarà servei regular i transport a demanda a les urbanitzacions de la ciutat. El govern preveu que aquesta anomenada L8 TAD pugui començar a funcionar a principis de l'any vinent, segons ha confirmat el regidor de mobilitat Rafael Hueto a Ràdio Rubí. La nova línia donarà servei especialment a zones com Can Barceló, Sant Mus i Ximelis i les connectarà amb la resta de la xarxa de transport públic i també amb dos equipaments de referència, el CAP Sant Genís i el Rubiforma.
2: Doncs els recorreguts bàsicament el que fan és anar a buscar aquestes zones que queden més disperses, que no han estat cobertes per servei actual, connecten amb la resta de línies i connecten amb dos espais que pensem que són essencials per la ciutadania que viu a les urbanitzacions, que és el CAP de Sant Genís i que és el Rubiforma, que és el gran node de comunicació que té, de mobilitat que té la ciutat.
1: El servei funcionarà de manera diferent segons la franja horària. En hores punta serà un servei ordinari amb recorregut i horaris fixos, mentre que en hores vall els veïns podran activar la parada que tinguin més a prop a través d'una aplicació o per telèfon.
3: El Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de llei de la dependència i la discapacitat que pretén, entre altres coses, agilitzar el procediment. La llei compleix aquest desembre 20 anys i en aquest període de temps, segons dades de drets socials, s'han presentat 983.919 sol·licituds inicials. Fins ara, a Catalunya, de mitjana, s'està trigant 2 anys en resoldre l'atorgament dels ajuts, en el cas de les persones amb discapacitat, i de més de 6 mesos en persones dependents. La reforma pretén reduir precisament aquesta resolució de la dependència de 6 a 3 mesos. Aquesta és una de les millores que porten demanant fa molts anys les persones que sol·liciten aquest tipus d'ajut. És el cas de la rubinenca Pilar Guasch, que va sol·licitar l'ajuda per la seva mare fa 10 anys perquè patia Alzheimer i va haver d'esperar-se molts mesos. Un altre aspecte a destacar d'aquesta llei, d'aquesta reforma, és l'eliminació d'incompatibilitats amb altres ajudes econòmiques i també que s'equipara la dependència amb la discapacitat.
4: I en esports, mirem cap a un cap de setmana amb una agenda que comença a omplir-se de presència d'equips de la nostra ciutat en competició. Per exemple, s'estrenen aquest cap de setmana en bàsquet els equips del CEP Sant Jordi. En primera catalana, les noies, el primer dels partits el disputaran com a locals. A l'escola Montserrat, a les 6 de la tarda de dissabte i davant d'Alcaldes, en aquest grup 1 de primera catalana. I en Copa Catalunya, l'estrena serà diumenge, a les 6 de la tarda, també a casa del CEP Sant Jordi, que rebrà el Gaudí Sardenya en la primera jornada.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: Escolteu la lliçó i fiqueu atenció, perquè així aprendreu a parlar-la millor. La que parla...
6: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
5: Ta mare és la llengua d'aquí.
7: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
8: Bona tarda, gràcies a tots.
7: David, avui parlem amb tu de parlar, del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada, felicitats.
8: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
7: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules abrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà, a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
8: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també molt les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
7: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
8: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt, i, de fet, porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç, i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
7: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
8: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell. Però, en general, ho diem més per pardal.
7: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, la lliçó de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
8: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
7: Ah, I clar, no té cap
8: quan
7: vincle.
8: Tu vas a comprar
7: abadejo
8: al mercat,
7: no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
8: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I, de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
7: Doncs mira, no com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és, tant abadejo com agranar són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals, legals.
8: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
7: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
8: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
7: Sí.
8: Picar per telèfon també és telefonar.
7: I vosaltres
8: tenim
7: diverses
8: maneres
7: picar.
8: De dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
7: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
8: Sí.
7: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
8: Vinga, va, vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
7: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
8: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per a, en el teu cafè o en el teu té per anar a dormir, pues això, gitar-se.
7: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
8: Com de moure's, no?
7: Anar a dormir.
8: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els sobtava com algo dolent. Gitar, com això, activar-se, no?
7: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient.
8: Seguim en accions. Per exemple, escurar.
7: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
8: Vosaltres ho dieu així, però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu vés a escurar els plats. Doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó. Netejar els plats.
7: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja anem de dir rentaplats.
8: Ja li diem rentaplats, en això, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
7: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
8: Molt bé, sí.
7: No? Per context,
8: renyar
7: ho he tret.
8: Renyar és maldar, sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
7: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica, està una mica
8: és
7: més
8: és una mica estès. Més estàndard, no?
7: Sí. Sí.
8: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
7: Vinga, doncs, va, l'última.
8: Vinga, va.
7: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
8: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. És una expressió que utilitzem bastant.
7: Ostres.
8: Sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
7: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons,
8: vol dir fer ganyotes.
7: No. Fer ganyotes.
8: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen et treu la llengua,
7: la llengua.
8: Vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
7: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
8: Vinga.
7: Esgangalar. Toma.
8: Ostres,
7: ja.
8: És complicat estar a dir, eh?
7: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
8: És difícil, no sabria dir-te. Doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
7: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces, uns calçotets,
8: sí.
7: que la goma s'ha donat. Doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
8: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
7: no
8: una
7: sé
8: cosa
7: per què
8: molt
7: els vilanovins
8: eh?
7: hem desenvolupat aquest llenguatge, eh? però és així.
8: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
7: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
8: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, o sigui,
7: doncs
8: un altre
7: repetirem,
8: capítol per parlar-ne més.
7: Pues,
8: i tant.
7: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si ho convé, convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
8: fem
7: sigui
8: un
7: jo,
8: concurs, molt
7: exacte,
8: bé,
7: que
8: bé.
7: No sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
8: Vinga, una abraçada.
7: Una altra.
5: La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la llengua d'aquí.
9: Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
7: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs, ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
10: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sió, Agramunt.
7: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols, que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
11: Hola, molt bona tarda.
7: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
11: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
7: Doncs ara mateix no massa, quina?
11: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
7: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txelli, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
11: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que és que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història, impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la Festa Major, i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la Ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
7: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
11: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori. I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
7: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
11: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
12: Moltes gràcies, molt bona tarda.
7: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamin o Cobercí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
12: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això. I bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant que si el torneig de futbol sala d'aquí a Agramunt, de la mateixa vila, o la canalla petita abans que fos federada. I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
11: Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
12: Doncs arbitrant sempre em vaig un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
7: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
12: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i bueno, vaig d'assistent pues, a això, tercera divisió i lliga elit, que són les categories superiors.
7: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em barranya amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
12: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
7: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
12: No. És a dir, pitar seria, jo entro al camp i el que veig és, pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que és, a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, de treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com, per exemple, aquests factors poden ser pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si pues, té la tendència a protestar. Arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
7: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
12: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit. Uh-huh.
11: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
12: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp, que no té cap mena de transgressió ni res important, pues, un xiulet curtet, pip, mentre que una acció, pues, a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brus greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
7: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
12: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual cosa llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
7: Uh-huh.
11: al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no? Hospite o s'arbitre? Bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits sigui una professió molt solitària, no?
12: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
11: A tu t'agrada patir, pel que ve.
7: Sí, no?
12: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys a un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips normalment l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
7: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
12: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulgui ni bons. També a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'haig de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs, girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi, doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar, doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades, o la majoria de vegades, no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, no perquè, sinó perquè el anar amb assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més en tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
7: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
11: Moltes gràcies.
12: Moltes gràcies.
13: Vale, la primera, aquesta.
14: Val.
13: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
14: Per aquesta?
13: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
14: I ara l'última?
13: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits amb grafits ibèrics i fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Sant Martí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem. Eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també van lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original, feta en guix, era d'Istolacio i Indortes, i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Camp de la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava, i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 es feia aquesta actuació des del punt de vista urbanístic, no deixa de ser interessant perquè es va crear un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar, a més d'una manera simbòlica, perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
5: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
5: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
6: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu la Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és la Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
5: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
6: Entrem-hi, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies. Bona tarda.
5: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
7: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
6: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui dia, no? Per què?
7: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
6: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
7: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
5: Eva,
7: qui el tingui, li hem de crear.
5: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
7: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
5: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan
7: aquí
5: boníssims.
7: Està. que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors, això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també què hi ha detrás de cada captura, l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
6: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que pareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
7: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics, poder fer els plats que fan.
5: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
7: A mi m'agrada molt el ranxo de gatet. El ranxo de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo que és de Vilanova, podria ser, no.
5: No.
7: És un tauronet. Que un tauró, un que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca, encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
5: Doncs, Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs, escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
6: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
7: gràcies.
6: Bé.
7: Gràcies.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
5: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar, i efectivament me'n vaig anar cap a casa. I l'Arnau, al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
10: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
5: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
10: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico.

0: construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment, i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
1: I com ho van resoldre, això?
0: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers, també, i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina, que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
1: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
0: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i, de fet, el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i, de fet, ell incorpora també un mecanisme que, a part de treure aigua pel puro, li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors, això a la canalla els encanta.
1: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues,
0: exacte,
1: sent?
0: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
1: Entenc que és un carrer amb molt de pendent.
0: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la, precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'Olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
1: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'Olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
0: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també

0: un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses, i dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
0: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
2: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes, i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres, que tenien els seus coneixements i sabien, coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
0: Exacte, i el que és important d'aquesta gegant és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents, i sempre balla Sallent quan és festa, amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
0: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
0: Adéu.

0: La xarxa.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. El ple municipal aprovarà aquest dijous la creació d'una nova línia d'autobús urbà que combinarà servei regular i transport a demanda a les urbanitzacions de la ciutat. El govern preveu que aquesta anomenada L8 TAD pugui començar a funcionar a principis de l'any vinent, segons ha confirmat el regidor de mobilitat Rafael Hueto a Ràdio Rubí. La nova línia donarà servei especialment a zones com Can Barceló, Sant Mús i Ximelis i les connectarà amb la resta de la xarxa de transport públic i també amb dos equipaments de referència, el CAP Sant Genís i el Rubiforma.
3: Doncs els recorreguts bàsicament el que fan és anar a buscar aquestes zones que queden més disperses, que no han estat cobertes per servei actual, connecten amb la resta de línies i connecten amb dos espais que pensem que són essencials per la ciutadania que viu a les urbanitzacions, que és el CAP de Sant Genís i que és el Rubiforma, que és el gran node de comunicació que té, de mobilitat que té la ciutat.
2: El servei funcionarà de manera diferent segons la franja horària. En hores punta serà un servei ordinari amb recorregut i horaris fixos, mentre que en hores vall els veïns podran activar la parada que tinguin més a prop a través d'una aplicació o per telèfon.
4: El Centre d'Estudis Rubinenc, juntament amb el Consorci Sanitari de Terrassa, organitza dilluns una ruta del Rubí vitivinícola. El passeig de caràcter gratuït i guiat per l'historiador Sergi Cano proposa un recorregut pels principals escenaris del municipi que mantenen viu el record d'una tradició de més de 2 mil·lennis. La caminada tindrà sortida a 8:45 del matí des de la cruïlla entre el carrer de Catmo i el passeig de Pau Claris. Durant el recorregut, els participants passaran per espais emblemàtics del patrimoni local, com Cal Patilles, on encara avui s'elabora vi, les antigues caves Aris Casanovas, les bodegues Rosars i, òbviament, també l'antic celler cooperatiu.
5: Quant als esports, el Club Voley Rubí s'estrena en Lliga, en categoria femenina, tercera catalana. Els nois encara hauran d'esperar una setmana. Ho faran al grup C de la tercera catalana davant de l'Olot i en la seva pista dissabte a les 6 de la tarda. També estrena en Lliga de futbol sala per a l'esportiu Rubí masculí. En tercera nacional, a 6:45 de dissabte, rebran a l'Everest Prosperitat, mentre que les noies juguen la segona jornada de segona nacional. També com a locals, dissabte a la Llana, rebran al conjunt del Sant Pablo.
2: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
6: El Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 24 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la circulació en general es manté força fluida de la xarxa viària amb poques complicacions i amb poc volum de trànsit. Únicament algunes incidències que poden entorpir la mobilitat. En aquest cas, hem de destacar un parell de punts. L'autovia 2 a l'altura de Castellolí, on hi ha hagut un accident en sentit Barcelona. Hi ha un sol carril per passar. Això genera, de moment, uns 3 quilòmetres de cues en aquest punt de l'autovia. I, d'altra banda, a la N141C, a l'altura de Muntanyola, el trànsit es troba tallat per un incendi de vegetació en aquest punt de la via. És tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de protocols. Protocols de les festes majors i de mesures de seguretat a propòsit de les novetats que hi haurà a la del Prat de Llobregat. Conversarem amb la Laia Chimeno, que és presidenta del NUS. Continuarem amb l'espai dedicat al món dels animals per saber com afecta les mascotes la tornada a la rutina. També parlarem amb Edu Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center de Badalona. I acabarem amb l'hora del conte de l'associació de veïns Sant Oleguer, Sol i Padrís, de Sabadell, amb l'U Conta Contes. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de posar-nos al dia i saber què és el que destaca en l'actualitat dels diferents municipis del Connectats amb aquesta ronda que comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Partit Popular portarà al ple municipal de Terrassa una proposta de resolució per incorporar els dispositius conductors d'energia coneguts com a Taser a la dotació de la policia municipal. Demana que aquesta eina sigui utilitzada exclusivament pel personal autoritzat i habilitat que hagi superat la formació corresponent impartida o reconeguda per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La proposta inclou l'acord de garantir que les unitats que disposin d'un Taser operatiu vagin acompanyades d'una dotació o vehicle que inclogui un desfibrilador extern automatitzat i de personal format en la seva utilització. També demanen que els agents portin dispositius personals de gravació per capturar les intervencions segons els termes previstos legalment. Els populars de Terrassa demanen, a més, establir un sistema d'avaluació i seguiment anual de la utilització de les pistoles elèctriques, així com les situacions en les quals s'hagin realitzat una descàrrega i les circumstàncies que hagin motivat la seva utilització i les lesions eventuals que es puguin produir. El Partit Popular recorda que l'ús del Taser per les policies locals de Catalunya es troba específicament regulat des de 2010.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Pairó, bona tarda.
2: Punt i final al litigi per la caserna de la Guàrdia Civil a Sabadell. El Ministeri d'Interior ha avalat la desafectació de l'edifici. Això vol dir que l'Ajuntament de la ciutat en torna a ser el titular i ara el podrà cedir a la Generalitat per ubicar-hi en el futur les noves consultes externes del Parc Taulí. L'alcaldessa Marta Farrés ha fet l'anunci aquest matí des del mateix hospital en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: El Ministeri de l'Interior ha acordat aquesta desafecció de l'edifici i el seu retorn a l'Ajuntament i, per tant, donem fi a una reivindicació històrica de la ciutat de Sabadell que, com els deia, portem més de 20 anys.
2: L'alcaldessa Farrés ha reivindicat la negociació política com el desllorigador que ha fet possible que la caserna torni a ser a la ciutat i que, per tant, es pugui desencallar el projecte de les consultes externes del Parc Taulí.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Una trentena de persones es podran incorporar a l'empresa de transport públic Tossal Grup Direxis gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. L'acord permetrà que persones en situació d'atur o inscrites a l'IMPO i que vulguin millorar la seva situació laboral i puguin accedir, un procés que inclourà la formació per obtenir el carnet de conductor d'autobusos si la persona interessada encara no el té. Tossal subscriu aquest conveni per sumar a l'empresa nous treballadors del territori. Escoltem el director general de Tossal Grup Direxis, Rafael Miera.
5: Comença de 0 a 100 fins a obtenir el carnet, i si té el carnet i vol promocionar per millorar la seva qualificació professional amb el carnet de conduir d'autobusos, doncs també estarà inclosa. La contractació és per temps indefinit, és una contractació de, diguem, de consolidació, i el que volem és incorporar gent del territori.
4: Tossal compta avui dia amb una plantilla de 3.100 persones. A banda del servei a Badalona, l'empresa opera amb la seva flota d'autobusos a Olesa de Montserrat, Saragossa, València i Igualada. Des del mes de juny també presta el servei d'ambulàncies al Barcelonès Nord i està impulsant diverses promocions d'habitatge assequible arreu del municipi.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara ens informa des del Prat de Llobregat Lluís Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. La majoria del ple ha reformat la seva oposició a l'ampliació de l'aeroport. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031 i de la manifestació multitudinària d'aquest diumenge en contra, a Barcelona. Ha estat a través d'una declaració institucional que han presentat el Prat en Comú, Esquerra Republicana, Partit Popular i Estimem el Prat, i que també ha votat a favor la regidora no escrita. En total, 16 dels 25 regidors i regidores de l'Ajuntament que han donat suport a un text que reclama prioritzar la protecció del Delta i un sistema aeroportuari millor connectat amb la xarxa ferroviària. Precisament el primer ple municipal del nou curs polític ha aprovat dues qüestions més per frenar el turisme. D'una banda, l'augment al màxim de la taxa turística, una mesura que permetrà recaptar fins a 600.000 euros extra a la corporació, i de l'altra, una moratòria per atorgar noves llicències urbanístiques per aquest ús per un període d'un any i durant el qual es farà un pla que ho acabi de regular.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La temporada estable d'espectacles de l'Auditori Municipal Miquel Pont arrenca aquest divendres 25 a 9:15 del vespre amb Permagel, una producció de Dagoy Dagom basada en la novel·la homònima d'Eva Baltasar, publicada l'any 2018 per Club Editor. L'espectacle, protagonitzat per Maria Rodríguez i dirigit per Victoria Spungberg, arriba a castellà gràcies a l'adaptació signada per la mateixa Spungberg i Albert Pijuan. Aborda amb humor negre i intel·ligència temes com el desig lèsbic, el suïcidi i la maternitat, desafiant la família, l'amor romàntic i fins i tot la mateixa idea de supervivència. A banda, la coral Pas a Pas celebra 15 anys d'història d'una trajectòria que ha anat creixent i que ha convertit la música coral en un espai de trobada, participació i expressió. El concert de celebració dels 15 anys tindrà lloc el 27 de setembre a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal Miquel Pont.
0: Gràcies, Albert. Continuem al Vallès. Anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Avui a Rubí parlem de Zacaria Gordou, un jove actor rubinenc que fa el salt al cinema amb la pel·lícula Cronos, de Fernando González. El jove, de només 19 anys, interpreta un dels terroristes hospitalitzats després del 17A. Ha explicat a Ràdio Rubí com va viure el rodatge, una producció que fins ara considera el projecte més important de la seva trajectòria.
9: M'he quedat com que és el meu somni d'actuació. És com que vull dedicar-me i poder viure d'allò, perquè no sé, és el que m'agrada a mi.
8: La seva història té, a més, un punt poc habitual. Zacaria no ha estudiat interpretació. Va començar el 2024 gairebé com una afició i ha anat acumulant experiències en projectes de televisió, curtmetratges i produccions independents. A Cronos explica que va haver de preparar especialment una escena emocional i que va treballar amb un coach d'actors abans del rodatge. Ara Zacaria mira cap al futur amb un objectiu clar: continuar fent càstings i aconseguir noves oportunitats davant les càmeres.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar farem un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
10: La regidora d'Esports, Núria Escamilla, veu complicat obrir la piscina del complex aquàtic de Mirassol abans d'acabar el mandat. El nou endarreriment l'atribueix al nou concurs de licitació que es farà de la fase 2, que inclou la sala de fitness, d'activitats dirigides i gestió de la piscina, i on el guanyador del concurs també serà l'encarregat d'executar les obres. Sentim Núria Escamilla.
11: Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir durant el 27 m'agradaria. Sí, sí, és així. Clar, és que les eleccions són al maig, no? Bueno, doncs el segon semestre, podríem dir. Perquè la licitació aquesta, tot i que ja estem redactant, falta incloure el projecte i llavors valorar sobretot els costos.
10: Exteriorment, les obres del complex aquàtic de Mirassol poden semblar acabades, però el procés encara té recorregut.
12: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Bé, com sabeu, estem endinsats en la tardor, moment en què molts municipis celebren la seva festa major. És el cas del Prat de Llobregat, que a més estrena noves mesures relacionades amb les entitats de cultura popular i tradicional i que cada cop són més presents en aquest tipus de celebracions. En parlem marxant cap allà on demà tot donarà el seu tret de sortida a la plaça de la Vila del Prat. Lluís Rodríguez Alonso, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. I ho fem de la mà de la presidenta del NUS, la plataforma d'entitats de cultura popular i tradicional del Prat, i ella és la Laia Chimeno. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: I pràcticament bona festa major, podríem dir.
2: Exacte, ja estem aquí, a punt de tocar-la.
1: Explica'ns una mica, la festa major compta des d'aquest any amb un protocol que estableix una miqueta com s'organitzarà aquest acte de cultura popular, no?
2: Exacte, aquest protocol ens mostra d'on venim i cap a on volem anar. Simplement el que vol és preservar tots els actes de cultura popular que portem anys i anys fent a la nostra ciutat i d'aquesta manera una mica és protegir-los de cara a un futur que es puguin mantenir. És un protocol que està viu, que no ens tanquem en banda en noves modificacions. Per això s'ha creat la comissió de protocol, no? Per anar avaluant aquesta execució del protocol i poder fer modificacions, si s'escau, en els propers anys.
1: Fins a quin punt també això protocolaritzar tant és necessari? És a dir, establir, doncs això, fil per randa, directament detalls com s'organitza cada acte de cultura, qui serà la persona responsable, quines figures, per exemple, no, participaran.
2: És important perquè així estableix un ordre i hi ha una estructura en tots els actes de cultura popular i no està subjecte a persones individualistes, no, que puguin anar en els propers anys afectant aquests canvis, no, i d'aquesta forma s'estableix un criteri com per tothom igual.
1: O sigui, es blinda, per dir-ho d'alguna manera, no?
2: Exacte, però de la mateixa forma no és el que comentàvem, que està obert, vull dir, s'ha fet de tal forma que no estem tancats a possibles modificacions en el futur.
1: Com s'ha elaborat el protocol? No sé si, per exemple, us heu inspirat en altres municipis o altres municipis, de fet, tenen aquest protocol, no?, suposo, de com s'ha d'organitzar una festa major o qualsevol altra que impliqui entitats de cultura popular.
2: Sí, hi ha molts municipis arreu de Catalunya que ja tenen un protocol de festa major. Hi ha municipis que els tenen enfocats fins i tot a les figures i a les partitures que s'ha de tocar en cada moment. Nosaltres, bueno, de moment hem volgut establir el que seria l'estructura principal de la festa i ens hem anat inspirant, però sempre tenint en compte totes les entitats i membres de la federació i qui participen de la festa major. Ha sigut un treball col·laboratiu amb l'Ajuntament, els tècnics de cultura i les entitats, sempre buscant l'equilibri i trobant totes les necessitats que cada entitat té, no?, de poder-les salvar i poder mantenir tot el que cadascú necessita.
1: En realitat, no deixa de ser posar sobre paper o sobre escrit alguna cosa que ja feia o que cada entitat ja feia, no?, de posar i dir, doncs mira, farem això i ho farem d'aquesta forma.
2: Exacte, és posar per escrit i mantenir-ho.
1: Laia, volem preguntar-te també, una altra de les mesures, una altra, si més no, de les novetats que presenta aquesta festa major tenen a veure amb la seguretat. Estem aquí a la plaça de la Vila, on serà un dels espais que ja s'acullen, doncs, càmeres de seguretat, unes càmeres de seguretat que es retiraran un cop acabi la festa major. En qualsevol cas, com valoreu des del NUS, i no sé si us traslladen des de l'entitat també a les colles, que s'hi sembla, doncs, aquesta instal·lació de càmeres de seguretat, no només aquí, sinó, doncs, en aquells indrets en els quals hi hagi, o s'espera que hi hagi, una forta aglomeració de gent.
2: Bé, són mesures de protecció que a vegades poden ser una mica fins i tot abusives, no? Crec que també hem de treballar la pedagogia prèvia i sobretot fer pedagogia de com actuar abans de començar ja amb la vigilància, potser com estem posant, no? Intentar prevenir que passin aquestes coses en comptes de vigilar que passin.
1: També una altra de les mesures que es posen en marxa, i aquest cop sí que també és per primer cop aquí a la Festa Major, i es va estrenar per Sant Pere i Sant Pau, és aquests controls aleatoris que es fan a les colles, sobretot de foc. Explica'ns una mica també, no sé, les entitats de foc, que us han traslladat d'això, d'aquesta mesura.
2: Doncs aquesta mesura no s'estableix en tot arreu, tampoc. És una mesura que han decidit des de la policia d'aquí del Prat. Bé, hem pogut arribar a pactes amb la policia per intentar controlar aquests controls i que no hagin de ser també un control abusiu sobre les entitats, no? Simplement també s'ha de confiar en aquestes i això. I les entitats, bueno, s'ho reben una mica a vegades com nosaltres des de la federació, que deiem pros i contres al final d'aquests controls d'alcoholèmia. També estan tota l'estona, no?, doncs, vigilant i controlant aquest accés, a vegades, en excés.
1: Aquests controls es van estrenar, com dèiem abans, per Sant Pere i Sant Pau. Com anà la cosa?
2: Bé, va anar molt bé, la veritat. No va haver cap accident ni incident i tot va sorgir com havia de sorgir.
1: Comentaves que és molt important també tot aquest treball previ que feu des del NUS i també les pròpies colles de les entitats de cultura popular i tradicional del Prat. Com us prepareu, doncs, per un gran acte com és la Festa Major, això, en termes de seguretat?
2: Doncs mira, amb molta preparació també, moltes reunions prèvies. Tenim tot un control en cada moment, mapes per saber on han d'estar ubicades certes persones de l'organització perquè garantir aquesta seguretat. I a punts, doncs, la influència de la gent també, com a la plaça de la Vila, no?, que hi ha molta afluència, doncs també s'ha d'anar controlant perquè al principi de la plaça també es pot veure, no? És com una molla, està tota la plaça plena de gent i de cop i volta el cercle del mig es va fent cada vegada més gran a mesura que s'aproven també les entitats i les colles de foc. Llavors, és un control que portem i que tenim bastant ja per la mà.
1: Hem parlat molt de les colles de foc, però també hi ha una colla que és la de Trabucaires, que també té les seves pròpies mesures, no?
2: Exacte, Trabucaires sí que a tots els seus actes tenen uns controls d'alcoholèmia pel fet d'utilitzar armes de foc, sí, sí. Uh-huh.
1: Volem preguntar-te també per altres coses, i és que abans hem fet referència a Sant Pere i Sant Pau, ara doncs començarem 4 dies de Festa Major aquí al Prat, però no és la festa primigènia. La Festa Major del Prat d'ara s'ha dedicat als dos copatrons, que són Sant Cosme i Sant Damià, però també hi havia la Festa Primigènia, que de fet tu mateixa va ser una de les impulsores també, amb tot l'equip de la comissió de la parròquia, de recuperar aquesta festa de Sant Pere i Sant Pau. Explica'ns una mica.
2: Bé, doncs la festa de Sant Pere i Sant Pau, que era la festa d'estiu que es deia antigament, no?, doncs es va perdre en el transcurs dels anys i des de ja fa uns quants anys que es va impulsar des d'un grup pues, tornar a recuperar aquesta essència també de la Festa Major del Prat d'estiu, i a poc a poc doncs, s'ha anat sumant i s'ha anat creant un calendari festiu també per la Festa Major de Sant Pere i Sant Pau, que ja fa goig, no?, que vam començar només fent la processó dels sants i a poc s'ha anat sumant les entitats i s'ha creat tot un cap de setmana, 3-4 dies festius molt, molt, molt plens de cultura popular també.
1: Com valoreu aquesta evolució que ha tingut la festa?
2: No, la valorem molt positivament i esperem que també en un futur, doncs, picant pedra i seguint treballant amb l'Ajuntament, puguem aconseguir també establir unes bases i creant compartidament aquesta Festa Major. Uh-huh.
1: Què li falta a Sant Pere i Sant Pau perquè sigui com la Festa Major que tenim i que comencem demà?
2: Bueno, sempre hi ha una part econòmica que sempre aniria bé per acabar de definir, no?, aquests certs espais també de festa. Ara està molt centrada en la cultura popular i ha de seguir així, però potser també es poden afegir altres elements festius en aquestes festes majors de Sant Pere i Sant Pau.
1: Uh-huh. No sé si sobre la taula, per exemple, doncs, a la Festa Major també doncs, hi ha concerts i hi ha altres activitats també més enllà, com tu deies, la cultura popular. No sé si això està sobre la taula de parlar-ho amb l'Ajuntament, per exemple, no sé.
2: Bueno, estarà. En algun moment haurà d'aparèixer aquesta possibilitat d'obrir front i també, doncs, igual que hem fet protocolaritzar la Festa Major de setembre, no? Sí. Doncs potser mirar també cap a un futur de protocolitzar la Festa Major d'estiu, també per preservar-la com hem fet, no?, amb aquesta idea de poder mantenir-la i cuidar els nostres orígens. Uh-huh.
1: És comú en altres municipis també que tinguin doncs, això, dues festes majors per entendre'ns, no sé, una d'estiu i una de tardor com aquesta?
2: Sí, sí, és bastant tradicional que hi hagin dues festes majors, la d'estiu i la d'hivern, no? Ara, per exemple, ens trobem amb la comparativa més a prop, que és la Festa Major de Barcelona, no?, que tenim la Mercè, però que després també a l'hivern tenim les festes de Santa Eulàlia, que també tornen a ser igual de festives, no? Igual en altres llocs de Catalunya que tenen doncs, dues festes majors en relació també a les festivitats religioses dels sants patrons del poble.
1: Uh-huh. El NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, acabeu de fer 10 anys. Felicitats. I com ho valoreu, aquesta evolució també de passar de tenir doncs, diverses colles d'entitats, a vegades doncs, amb les seves desavinences, a tenir una plataforma, un paraigua sota el qual doncs, tothom ja està representat?
2: Doncs la veritat és que molt bé, ho valorem molt bé. La veritat ha sigut un creixement molt positiu. Vam començar, com dius, fa 10 anys, amb un número d'entitats molt més reduït de l'actual. Per tant, ens dona força el fet de créixer en número d'entitats de cultura popular del Prat i vol dir també que hi ha una certa importància cap a aquest aspecte, no? I que estem creixent, que es va tot diversificant i van apareixent noves entitats i això sempre estem oberts i molt contents, no?, de que això passi, que vol dir que hi ha vida popular. I res, ha sigut molta feina de treballar amb les entitats, molt esforç per part de tots. Al final, cada entitat, doncs, també ho comentàvem abans, té les seves necessitats i a vegades no són compartides amb les altres entitats, però l'esforç és posar-ho en comú, no?, i trobar les solucions. I fins ara ho hem estat treballant molt bé. I, bueno, i del fruit també de la federació d'aquests 10 anys és aconseguir un protocol signat per totes les entitats en el qual totes s'han dedicat al seu esforç i han posat la seva voluntat perquè tot això surti bé. No? Llavors, d'aquí es veu que quan les coses es fan amb unió i força, doncs sempre surt també.
1: De fet, això es veu en els actes de cultura popular del cap de setmana, perquè hi ha moltes persones que no només estan en una colla, sinó que estan en diverses. També et dic, no sé fins a quin punt això és sostenible, en tant que tantes entitats també doncs, requereixen al final un mínim de persones, no?
2: Clar. Sí, sí, és veritat que ens trobem que hi ha certa gent que és fanàtica per la cultura popular i que no estan una, sinó estan més d'una i de dos i de tres. Però bueno, la qüestió també és trobar l'equilibri i repartir-se en tots els actes que hi ha de festa major. Sempre es pot acabar tenint un moment per cada de les entitats. Uh-huh.
1: Com deies, l'entitat ANUS, la federació, ha crescut molt, vau començar poques entitats, ara mateix no sé quantes sou en total, però 10 en total, exacte. No sé si hi ha sobre la taula obrir-ho a noves entitats que, per exemple, ara mateix no hi siguin.
2: Bé, ara tenim una nova entitat al Prat, que és la cultural dels Sants Metges, sí. I bé, ens ha picat la porta a la federació del NUS i durant els propers mesos doncs, es portarà a terme les decisions per incloure aquesta entitat a dins de la federació, si s'escau, clar. Uh-huh.
1: L'AMPA Venedor del Carme crec que no està inclosa. No sé si serà a la taula o si s'han picat a la porta també o si estaríeu oberts a això, a acollir-lo també sota el paraigua del NUS.
2: Bé, amb l'AMPA Venedor del Carme hi ha hagut uns grans diàlegs perquè des de fa temps no, que van picant a la porta de la federació. Sí que és veritat que el fet de ser una escola, això a vegades complica les circumstàncies perquè el NUS sí que és veritat que des de la federació hi ha com un protocol també establert i uns estatuts que ens marquen doncs, quina ha de ser la seu de les figures, uh-huh. Quin ha de ser tot un seguit d'aspectes i criteris, no? Llavors a vegades ha de ser, és complicat poder trobar l'equilibri, no? Però bueno, tot és posar-s'hi i acabar de trobar el punt de decidir si sí o si no.
1: També recentment, abans parlàvem de l'ombra d'entitats, de les entitats i les colles noves que s'han anat creant, hi ha doncs, Vall de Diables, per exemple, i també Vall de Gitanes. No sé, com ha estat la incorporació d'aquestes dues entitats i no sé si Elvira alguna possible nova colla aquí al Prat.
2: No, de moment jo crec que, a més enllà de la nova que ha aparegut ara dels Sants Metges, crec que està tot bastant quiet i que no hi haurà cap nou naixement de cap entitat cultural. I aquestes dues entitats, doncs molt bé, la veritat és que també aporten molta relleu generacional a la federació i això sempre és de profit perquè ens dona més nous punts de vista.
1: Uh-huh. Respecte a les entitats i colles que hi ha, per exemple, en altres municipis, no sé si hi ha alguna que digués, ostres, faltaria una colla o un ball de no sé què aquí al Prat.
2: Ui, això segur. Si ens anem a Vilanova, doncs hi ha encara moltes entitats sí, de cultura popular que tenen, que nosaltres encara no tenim, però bueno, també s'ha de trobar l'equilibri entre el que és nostre i els nostres orígens i el que a vegades sorgeix no, d'arreu.
1: Quan et fixes en Vilanova, no sé, estàs pensant segurament en una colla en concreta o algunes colles en concret?
2: Bueno, hi ha unes quantes colles en concret a Vilanova, sí, sí, però bueno, deixem-ho aquí. No sigui que de cop i volta apareguin més entitats.
1: Potser animem algú que s'apunti o formi una colla, qui sap. Laia, volíem preguntar-te també, perquè ara recentment el sopar d'Amics del Prat, que és aquest sopar tradicional previ a la Festa Major, un dels premis s'ha recaigut precisament a la Federació del NUS. Com valoreu també doncs, aquest guardó?
2: Doncs amb molt agraïment, molt agraïts de cara Amics del Prat per aquest reconeixement. És un reconeixement pels nostres 10 anys de trajectòria i res, va ser un plaer compartir aquella nit i també agrair també, i felicitar la resta de guardonats que van ser uns guardonats molt bonics, entre els quals també estava el Prat Ràdio.
1: Gràcies, també. I ja per acabar, volíem preguntar-te, 10 anys, quins són els reptes que teniu per endavant com a federació?
2: Doncs encara tenim uns quants reptes per davant, entre un d'ells també és el que comentàvem de les festes de Sant Pere i Sant Pau, trobar un equilibri i protegir-les d'alguna forma, no?, perquè es puguin mantenir en un futur, aquest seria un gran repte. I després doncs, també bueno, establir més bases cap a un futur de l'entitat de les entitats de cultura popular del Prat. Mm-hmm. És veritat que el relleu generacional també és un aspecte que a vegades teníem allà d'intentar motivar el jovent del Prat a formar part de les entitats de cultura popular, perquè veiem que és necessari, no?, tenir aquesta xarxa social, i creiem que la cultura popular és un bon lloc per poder donar-hi. Llavors també és un objectiu que tenim per allà rondant, de com poder fer arribar a tots els públics.
1: No sé si és un exemple, de fet, és la colla de sardanes, no? Amics de la Sardana, que abans doncs era gent molt gran, no? I que ara doncs cada cop hi ha més colla jove, no?, que s'integra i que doncs pren, no?, el relleu generacional aquest que comentaves.
2: Exacte, és un bon exemple per fer servir. Si teníem una entitat amb una estructura de persones amb una edat elevada ja gran, i ens deien, no?, fins i tot ens demanaven, ostres, és que necessitem relleu, necessitem que hi hagi gent jove aquí, perquè si no al final hi ha el risc de poder perdre aquesta entitat, no?, i perdre l'essència. Llavors això sempre s'ha d'intentar cuidar i mantenir, i aquest també serà un dels objectius, no?, doncs el fet del relleu generacional ens garanteix aquesta estabilitat i protecció cap a les entitats de cultura popular perquè tinguin més durada.
1: Doncs Laia Chivena, presidenta del NUS, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Connectats. Molt bona tarda i, sobretot, molt bona Festa Major.
2: Moltes gràcies. Visca la Festa Major.
3: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Bé, la veritat és que no només les persones acusem els canvis en l'estat d'ànim quan tornem de vacances, també les nostres mascotes. Sobre els motius d'aquest estrès postvacacional dels animals i de les possibles solucions que existeixen, parlem de seguida amb l'Edu Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Edu Domingo, propietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Edu? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Edu, la tornada a la rutina, la tornada a l'escola, la tornada a la feina, és una cosa que realment ens preocupa molts i això a vegades genera estrès. De fet, en aquest programa també n'hem parlat sobre això de l'estrès dels humans, però ens pensem que aquest estrès pot ser una cosa exclusivament humana, però realment a les nostres mascotes, ja siguin gats o gossos, que són els més comuns, també els passa que poden tenir ansietat o estrès quan tornem a la rutina?
2: Com bé dius, l'estrès no és exclusivament humà, no? Evidentment, ells no tenen aquesta preocupació de, ostres, torno a treballar, torno a anar a l'escola, torno... Però sí que poden notar molt els canvis de rutina. Durant les vacances, doncs, hem passat moltes més estones a casa, hem dedicat molt més temps a sortir a fer passejades, a estar més estona fent excursions amb ells, els horaris són molt diferents, i de cop un dia, doncs, marxem pel matí i tornem al cap de bastanta estona, no? Doncs, el que poden patir ells no és exactament estrès postvacacional com sí que ho patim nosaltres, però sí que és un estrès davant d'un canvi d'hàbits, d'horaris i d'estona de companyia, no?
1: Quins senyals ens han d'alertar o ens indiquen que les nostres mascotes poden estar patint cert estrès?
2: Doncs sobretot quan comencen a fer comportaments una mica més nerviosos, no? Que puguin començar a destrossar coses, que vulguin deixar de menjar, que quan arribem nosaltres a casa estiguin molt, molt excitats. Aquestes petites coses que no veiem habitualment són els que ens han d'alertar una mica, de dir, ostres, aquest gos o aquest gat o aquest conill està patint una mica d'ansietat, no?
1: Hi ha diferències entre com ho gestionen els gossos que potser estan més acostumats a sortir a l'aire lliure i diferències amb els gats, que podríem dir que són animals molt més territorials i de costums fixos?
2: Doncs sí, hi ha bastanta diferència. Com bé dius, el gos és un animal molt social, no? Per tal, sol notar especialment aquests canvis amb la nostra presència. Si durant 3 setmanes, el que parlàvem abans, hem estat pràcticament tot el dia amb ell i de cop doncs passa hores sol, doncs això ho noten moltíssim. El gat, com bé dius, també està molt més vinculat al seu entorn, als seus hàbits, és un animal molt més de costums. Aleshores, és possible que no protesti tant visualment com ho pot fer un gos, però també els canvis d'horari, l'alimentació, els sorolls, tot això també els hi afecta. Cada animal és un món. N'hi ha que s'adapten molt ràpid i altres que necessiten més temps.
1: Vull dir que, independentment de l'espècie d'animal, potser, al final, com els humans, no? Que cadascú té una personalitat una mica diferent.
2: Exacte, com bé dius.
1: I el dia abans de tornar a la feina, imagino que almenys la majoria ens passa, els que tenim mascotes, que el dia abans acostumem a fer-los cas a totes hores i estem 24/7 pendent d'ells i, en canvi, el dia següent desapareixem la majoria del dia. Aquest canvi radical és el principal error que cometem?
2: Bueno, nosaltres, quan els nostres clients a Nature Center ens ho pregunten, sí que els intentem recomanar que, si poden evitar-ho, doncs millor que millor, no? No es pot passar de 100 a 0 d'un dia per l'altre. No cal fer un pla complicadíssim, simplement doncs, els últims dies de vacances o que sabem que hi haurà una altra tornada a la rutina, doncs començar a recuperar progressivament aquests horaris o costums habituals. Si durant les vacances ens llevem més tard, doncs començar a llevar-nos una miqueta més aviat, que els passejos no siguin tan llargs, que els àpats siguin més o menys a les hores que tindrem la previsió de fer-ho, i sobretot doncs, també els podem acostumar de manera paulatina a tenir petites absències, no? És a dir, sortir una estona, tornar a sortir, que l'animal vagi recuperant aquesta normalitat de no tenir-nos al costat 24/7, com si diguéssim.
1: Podríem dir que siguin conscients que està arribant el moment de tornada, no?
2: Bueno, que vagin acostumant-se a una rutina, però de manera més paulatina, que no sigui tan brusc el canvi.
1: Imagino que al final, almenys a mi em va passar, quan tornes a la feina, que estàs una mica més baix d'ànims o potser estàs una mica més estressat perquè se't tira tot a sobre, això els animals també ho noten i ho copien? És a dir, els pot afectar el nostre estrès?
2: els animals ens interpreten superbé a nosaltres. Si nosaltres tenim un dia trist, si tenim un dia alegre, tots ells ho noten, no? Aleshores, coneixen les nostres rutines i perceben els nostres canvis de comportament, i si nosaltres estem nerviosos, el que comentaves, no? Canviem els horaris, anem corrents, estem més irritables, evidentment que ho poden percebre, no? Més que parlar d'un contagi de l'estrès, perquè l'animal no rep aquest estrès, però sí que nota que alguna cosa no funciona com sempre, no? Aleshores, tot el que podem, el que parlem i anem insistint sempre, no? Tot el que podem fer-ho de manera tranquil·la i que l'animal no ho noti tant de cop i que ho visqui amb totalment normalitat, és molt més fàcil d'aconseguir aquest benestar per ells.
1: Per tant, si encara som a temps o per futures ocasions, la transició ideal de passar de vacances a rutina seria, com bé deies abans, anar-los acostumant els dies previs i intentar, doncs, quan estem amb ells, quan estem a casa, doncs, mostrar-nos el més tranquils o relaxats possible, no?
2: Exacte. Nosaltres a Nature Center sempre prioritzem quatre aspectes quan parlem d'això, no? Que és el que parlàvem, intentar anar recuperant paulatinament aquests horaris, recuperar progressivament els moments de solitud, que li diem, no? Que deixar l'animal que estigui sol durant unes estonetes, no deixar-lo de cop 10 hores en un dia sol, mantenir l'activitat física i mental també dels animals, i fer que el moment que nosaltres marxem de casa tampoc sigui un drama, que a vegades som nosaltres mateixos els que exagerem moltíssim el fet de sortir de casa, no? Aleshores, fer-ho algo més normal i habitual.
1: Ara situem-nos en el moment en què ens trobem, que és ja hem tornat a la rutina, ja hem tornat a la feina, ja hem tornat a l'escola. Quines solucions tenim al nostre abast per tal que les nostres mascotes pateixin menys durant el dia?
2: Bueno, en els centres i les botigues especialitzades com la nostra, el que podeu trobar, doncs, són joguines adequades per a aquests casos, snacks i mossegadors també adequats per a aquests casos, i també després hi ha altres complements, ja siguin a nivell de feromones o a nivell de complements nutricionals, que ajuden a relaxar una miqueta més aquest estat o fer que aquest trànsit sigui més fàcil per ells.
1: Quin tipus de joguines destacaries que podrien anar bé per superar aquest estrès o per superar aquestes hores de solitud?
2: Aquí m'agrada diferenciar entre les joguines que nosaltres coneixem habitualment, la pilota, l'os i tot això són joguines molt interactives, no? I el que busquem en aquest cas són joguines que els facin treballar mentalment, joguines d'enriquiment, dispensadors de joguina, de snacks, joguines que els obliguin a buscar, a olorar, a resoldre algun tipus de patró per poder aconseguir un premi final, no? Aleshores, l'estimulació mental és molt més poderosa que no pas una joguina que li podem deixar un peluix, una pilota o un os, perquè si no, això al final no acaba estimulant la ment i no els hi produeix aquesta sensació de tranquil·litat, no?
1: Com quan nosaltres ens posem a fer sudokus o sopes de lletres,
2: exacte,
1: pràcticament.
2: Exacte.
1: Clar. No, amb això realment sí que almenys hi estarien més estona. És a dir, no sé si el gaudi és més immediat com portar-los la pilota i que te la tornin al moment, però com a mínim sí que s'allarga més en el temps aquesta estona.
2: Exacte. L'ideal és que tu puguis jugar amb el teu animal, però hi ha moments en què haurà d'estar sol. Doncs en aquest moment és quan traiem les estores d'aquestes olfactives, joguines que estan pensades perquè intenti donar-li la volta, moure-les cap aquí, moure-les cap allà, perquè els hi caigui un petit snack o un petit premi. Doncs aquestes són les que fan que durant una estona estigui entretingut l'animal.
1: I ara que els comentaves, els snacks, quins en recomanaries?
2: Bueno, nosaltres a Nature Center tenim una varietat amplíssima d'snacks i avui en dia, per sort, en el mercat podem gaudir de molts snacks i de molta qualitat, no? Nosaltres recomanem primer de tot que es miri molt bé quin tipus d'snack estem donant, val? Que sigui el màxim natural possible i adequat sobretot a la mida de l'animal, a la mida de la joguina, al pes de l'animal, perquè pugui ser l'adequat, i també poder gaudir no només d'snacks, sinó d'altres elements naturals, no? D'alta resistència, perquè existeixen mossegadors naturals que parlàvem abans, per exemple, banyes de cèrvol, banyes de búfal, totes aquests mossegadors naturals que, òbviament, són recollits de la natura, no estan tractats de cap manera, sinó són recollits de quan els cèrvols fan els canvis de banyes i tot això. O, per altra banda, també doncs, tens fustes naturals especials, com pot ser de l'arbre de l'olivera o del cafè, sempre ho diem que siguin tractades i especialment per animals, perquè no produeixin doncs aquestes petites estelles que poden donar qualsevol tipus de perjudici per ells.
1: Com els ajuden a aquests snacks o aquests mossegadors a les mascotes? Imagino que els destensa durant aquesta estona.
2: Els destensen perquè al final hem de pensar que, sobretot en el cas dels gossos, que és en el que més estem pensant, la seva boca és el seu principal canal de comunicació, no? I és per on alliberen tot l'estrès que puguin tenir. Aleshores, mossegar un snack que sigui natural, que els hi aporti gust, que els hi aporti sabor, que els hi agradi, però que a més els hi tregui aquesta tensió que puguin tenir a la boca, és el que més ajuda a que puguin portar millor aquesta sensació de canvis de rutina.
1: Sí, sí, és interessant perquè no som tan diferents com ens podríem pensar respecte a les mascotes, i també nosaltres segur que necessitem elements que com ells, doncs, els ajudin a destensar. També has comentat l'ús de feromones, o també se m'acut, per exemple, música relaxant. Això els ajuda a les mascotes a estar més tranquil·les?
2: Sí, són complements que recomanem moltíssim perquè sí que ajuden a donar un espai o un entorn de tranquil·litat que ajuda a rebaixar aquest estrès d'ansietat, no? Aquí, per exemple, sí que els gats són molt més sensibles a aquests tipus de complements o d'ajudes, no? Els difusors de feromones, que el que fan és crear un entorn on el gat està tranquil, on aquest entorn està protegit, on si hi ha altres persones, altres gossos, fins i tot, o altres gats que formen part de la comunitat, doncs, ostres, els ajuda que hi hagi una millora de lo que és l'harmonia a casa, no? Crear un ambient més tranquil. Comentaves el tema de la música, doncs pot ajudar, no?, a que puguin estar més tranquils, però sobretot necessiten una zona de confort, una zona de descans, una rutina, evitar sorolls innecessaris, i això és el que ajuda a que una mica tot, val?, perquè no hi ha un producte màgic que ho pugui fer, és el que ajuda a que aquesta rebaixa d'estrès pugui aconseguir-se.
1: Doncs són unes quantes les solucions que ens has comentat i que ara almenys, doncs, ja tenim al nostre abast i coneixem. Edu Domingo, propietari de la botiga d'animals Nature Center, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

Docas Grasses i us vau quedar sense entrades per als concerts de comiat d'aquest octubre a l'estadi Lluís Companys. Bones notícies, sembla que hi ha noves entrades disponibles per als quatre concerts dels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Avui comencem a escalfar motors amb aquest Pataró del grup osonenc.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Avui parlem de contes, però de contes molt especials, històries inventades que, a més d'entretenir, ajuden els més petits a entendre les seves emocions, superar pors i afrontar situacions del dia a dia amb una mirada positiva. És la proposta del grup QI, on la Lourdes Miguel, coneguda com Lu Conta Contes, posa veu a aquestes històries mentre la resta del grup dona vida als diferents personatges. Cada mes, un nou conte vinculat a una temàtica o a un moment concret de l'any, sempre amb un punt pedagògic per als més petits. Un projecte de l'Associació de Veïns de Sant Oleguer Sol i Pedrís de Sabadell. En Pol Peiró ha parlat amb ella.
1: Tenim el plaer de saludar a la Lu Conta Contes del grup QI. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: En primer lloc, com neix això del grup de QI i com sorgeix aquesta idea?
2: Doncs mira, el grup QI és un contacontes que neix de la mà de l'Associació de Veïns de Sant Oleguer, d'aquí de Sabadell. Som 5 membres que no només llegim històries, sinó que li donem vida d'una forma única. I la nostra relació sorgeix de... Bueno, som un grup de companys, amics, coneguts...

0: És el nostre drac, és l'amic i fil conductor de les nostres històries. Perquè un drac, potser us preguntareu, però per nosaltres doncs, el drac ja forma part de tota la publicitat que tenim de crida, no? Dels nostres els pòsters que es fan i que s'anuncien, no? A l'hora del conte, del barri, ja tenim un drac, no? Un drac que simbolitza doncs, per nosaltres doncs, la màgia, la imaginació i sobretot doncs, el nostre estimat Sant Jordi, i que també doncs, bueno, l'hem representat a les festes del barri i vam creure que era doncs, el nostre, seria el nostre amic incondicional a l'hora del conte. Sí.
1: Clar, i en el teu cas, que t'hem presentat com a l'U Conta Contes, entenc que el teu rol precisament és aquest, no? El d'explicar el conte, el de narrar-lo.
0: Sí.
1: I els teus companys, imagino que tindran altres rols dintre del conte o us aneu tornant? Com ho feu, això?
0: Doncs, mira, jo normalment m'encarrego d'escriure el conte. Com us deia al principi, no només expliquem històries, sinó que les escenifiquem. Per tant, la posta en acció és com la nostra eina més forta que tenim. Llavors, jo dissenyo aquest conte, que són diàlegs, del fi al cap, i llavors creo personatges específics per cadascun d'ells. I llavors aquests personatges van variant en funció dels contes que expliquem cada mes. Intentem que els contes estiguin relacionats amb el que passa aquell mes, si s'escau, no? Doncs, per exemple, ara al setembre, que retornem després de les vacances de l'estiu, doncs serà de la tornada a l'escola. I llavors, bueno, tot això no vull esbrinar més detalls perquè m'encantaria que poguéssiu venir el tercer diumenge.
1: I tant, i tant.
0: A veure'ns i no deixo més. Llavors, cadascú d'ells doncs, bueno, té el seu paper i bueno, va variant en funció. L'única que sóc fixa sempre sóc jo, que sóc la conta contes.
1: I per la gent que ens estigui escoltant, i que han de saber que aquests contes són històries pròpies vostres, que no és que expliqueu contes, jo què sé, expliqueu clàssics o us alimenteu de contes que ja existeixen, sinó que són històries que vosaltres heu creat.
0: Així és, o sigui, realment nosaltres volem que a l'hora del conte sigui, la funció és diversió. Diversió assegurada, que és el que volem. Evidentment, totes tenen una visió pedagògica, doncs que creiem que bueno, que és necessari també en l'educació dels nens, no, independentment de la part de diversió, no? Però que realment, o sigui, el que volem és que la fantasia es fusioni amb la tradició i la imaginació, no? Obri la porta doncs, als valors que ja coneixem, no? Com l'amistat, la família, la generositat, la igualtat, o sigui, tots aquests valors. Però que sigui una estoneta que passem tots plegats, tant nens com adults, que ens ho passem tots bé i que realment neixen tots de la nostra mà, o sigui, des del que és el conte com a tal, a fins i tot doncs, tot el vestuari i tot el que n'hi ha darrere, no?, per escenificar-ho.
1: I quina rebuda té els vostres contes, les vostres històries, ja no només entre els nens i nenes, sinó també de cara als seus pares?
0: Doncs la veritat és molt curiós, o sigui, m'encanta aquesta pregunta perquè és curiós el que et comentava inicialment. Nosaltres ens veiem i ens trobem fent esport al Joan Serra i allà, clar, també les famílies del barri hi van amb els nens que van a fer els seus cursets de piscina o a fer esport amb els seus pares. I llavors et coneixen, o sigui, ja quan passen diuen, mira, doncs està la Rose o està la Lu o... Ei, que sóc el... Que sóc el Martí, que sóc l'Anna, no? Que et vaig veure, que anava al drac, saps? I llavors està molt xulo perquè tenim gent que està fixa, o sigui, fins i tot després s'acosten als pares o als avis, que molts venen amb els avis assidus el tercer diumenge de cada mes a veure'ns, I realment, o sigui, veus com se

0: acosten i et donen les gràcies, no? Perquè, clar, tot això no deixa de ser altruista entre els membres que formem i, a més, és gratuït per tothom que es vulgui acostar a veure-ho i a disfrutar-ho.
1: I, sobretot, remarcar això, no? Que al final el que voleu vosaltres és amb les vostres històries que els nens també aprenguin una sèrie de valors, no? Que no sigui una història simplement entretinguda, que també, sinó que també els ajudi a conviure amb les seves emocions o amb situacions que potser no es poden desenvolupar o tenen certes pors. Entenc que això també els ajuda.
0: Exacte. Sí, afrontar, doncs, el que dius tu precisament, o sigui, les petites pors que puguin tenir a tornades al col·le o a, bueno, o a dormir sols o a ser més independents, perquè, clar, la variabilitat d'edats que venen a escoltar el conte, doncs, fluctua en funció del diumenge, no? Doncs, perquè com el ser gratuït i ser obert a tot el públic, doncs, tenim des de nadons que no caminen a nens doncs amb 6, 7 anys o 8, que això, clar, també el que et fa és que els teus contes s'adaptin una mica a les possibles edats que et puguin venir a veure. Sí, sí.
1: Lourdes Miguel, Lu Conta Contes, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que seguiu explicant moltes històries i fent feliços als nens i nenes.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos el que fem als nostres barris de la ciutat i us animo a tots a venir, evidentment, a l'Associació de Veïns de Sant Oleguer a veure-ho en persona i a disfrutar-lo amb nosaltres. Moltes gràcies.
1: Allà hi serem. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Una nova proposta que assumem i us oferim des d'aquí, des del Connectats. Acabem aquí aquesta edició de dijous, esperant que demà ens acompanyeu per tancar una nova setmana. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El ple municipal aprovarà aquest dijous la creació d'una nova línia d'autobús urbà que combinarà servei regular i transport a demanda a les urbanitzacions de la ciutat. El govern preveu que aquesta anomenada L8 TAD pugui començar a funcionar a principis de l'any vinent, segons ha confirmat el regidor de mobilitat Rafael Hueto a Ràdio Rubí. La nova línia donarà servei especialment a zones com Can Barceló, Sant Mús i Ximelis i les connectarà amb la resta de la xarxa de transport públic i també amb dos equipaments de referència, el CAP Sant Genís i el Rubiforma.
2: Doncs els recorreguts bàsicament el que fan és anar a buscar aquestes zones que queden més disperses, que no han estat cobertes per servei actual, connecten amb la resta de línies i connecten amb dos espais que pensem que són essencials per la ciutadania que viu a les urbanitzacions, que és el CAP de Sant Genís i que és el Rubiforma, que és el gran node de comunicació que té, de mobilitat que té la ciutat.
1: El servei funcionarà de manera diferent segons la franja horària. En hores punta serà un servei ordinari amb recorregut i horaris fixos, mentre que en hores vall els veïns podran activar la parada que tinguin més a prop a través d'una aplicació o per telèfon.
3: El servei de Rubí Empresa ha engegat un any més la formació des d'ara fins al desembre de la xarxa d'economia circular de Rubí. Es tracta de diferents sessions que pretenen donar instruments a les empreses per ser cada vegada més sostenibles, tenint en compte les noves mesures reguladores. La primera d'aquestes sessions serà el 2 d'octubre i porta per títol Residus, envasos i embalatges, obligacions legals, novetats i ajuts. El 23 d'octubre serà el torn de sostenibilitat aplicada a la cadena de subministrament i el 20 de novembre petjada de carboni, definició, abast i càlcul. Les tres formacions es faran en línia a partir de 9:45 del matí. A més, cal destacar que aquesta formació està subvencionada per la Diputació de Barcelona al 100%. Es pot consultar tota l'agenda formativa sobre economia circular al web de Rubí Empresa i també trobar el formulari per fer la preinscripció corresponent.
4: Quant als esports, el futbol de tercera catalana del cap de setmana ve marcat, sense dubtes, pel derbi al grup 7 de competició. Penya Blaugrana, Ramon Llorenç, Olímpic de Can Fatjó B, es disputa el terreny de joc del conjunt blaugrana dissabte a 6:45 de la tarda. I el grup 12 visita dissabte tarda a les 6 del Rubí B al Mirasol Baco Unión, mentre que el Juventud 25 de setembre B jugarà diumenge al migdia. Ho farà al terreny de joc del Vista Alegre en la segona jornada del grup 12.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit a Can Roser es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres t'esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
1: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
2: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
1: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
2: ¿Estás seguro?
1: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
2: Jejejeje.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El ple municipal aprovarà aquest dijous la creació d'una nova línia d'autobús urbà que combinarà servei regular i transport a demanda a les urbanitzacions de la ciutat. El govern preveu que aquesta anomenada L8 TAD pugui començar a funcionar a principis de l'any vinent, segons ha confirmat el regidor de mobilitat Rafael Hueto a Ràdio Rubí. La nova línia donarà servei especialment a zones com Can Barceló, Sant Mus i Ximelis i les connectarà amb la resta de la xarxa de transport públic i també amb dos equipaments de referència, el CAP Sant Genís i el Rubiforma.
2: Doncs els recorreguts bàsicament el que fan és anar a buscar aquestes zones que queden més disperses, que no han estat cobertes per servei actual, connecten amb la resta de línies i connecten amb dos espais que pensem que són essencials per la ciutadania que viu a les urbanitzacions, que és el CAP de Sant Genís i que és el Rubiforma, que és el gran node de comunicació que té, de mobilitat que té la ciutat.
1: El servei funcionarà de manera diferent segons la franja horària. En hores punta serà un servei ordinari amb recorregut i horaris fixos, mentre que en hores vall els veïns podran activar la parada que tinguin més a prop a través d'una aplicació o per telèfon.
3: El Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de llei de la dependència i la discapacitat que pretén, entre altres coses, agilitzar el procediment. La llei compleix aquest desembre 20 anys i en aquest període de temps, segons dades de drets socials, s'han presentat 983.919 sol·licituds inicials. Fins ara, a Catalunya, de mitjana, s'està trigant 2 anys en resoldre l'atorgament dels ajuts, en el cas de les persones amb discapacitat, i de més de 6 mesos en persones dependents. La reforma pretén reduir precisament aquesta resolució de la dependència de 6 a 3 mesos. Aquesta és una de les millores que porten demanant fa molts anys les persones que sol·liciten aquest tipus d'ajut. És el cas de la rubinenca Pilar Guasch, que va sol·licitar l'ajuda per la seva mare fa 10 anys perquè patia Alzheimer i va haver d'esperar-se molts mesos. Un altre aspecte a destacar d'aquesta llei, d'aquesta reforma, és l'eliminació d'incompatibilitats amb altres ajudes econòmiques i també que s'equipara la dependència amb la discapacitat.
4: I en esports, mirem cap a un cap de setmana amb una agenda que comença a omplir-se de presència d'equips de la nostra ciutat en competició. Per exemple, s'estrenen aquest cap de setmana en bàsquet els equips del CEP Sant Jordi. En primera catalana, les noies, el primer dels partits el disputaran com a locals. A l'escola Montserrat, a les 6 de la tarda de dissabte i davant d'Alcaldes, en aquest grup 1 de primera catalana. I en Copa Catalunya, l'estrena serà diumenge, a les 6 de la tarda, també a casa del CEP Sant Jordi, que rebrà el Gaudí Sardenya en la primera jornada.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: 7 ciutats. 7 emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
6: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
7: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
8: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry, I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

0: David García.
1: Bon vespre. El ple ha aprovat la creació d'una nova línia de bus urbà. S'anomenarà L8, començarà a circular al gener i cobrirà les urbanitzacions on no arriben altres línies, com Can Barceló, Sant Mús o Ximelis. Combinarà horaris fixes amb trajectes a demanda, una proposta que ha rebut el suport unànime de tot el ple, tal com ha passat també amb l'actualització del projecte educatiu de ciutat. La xarxa d'economia circular coneix desenes de companyies rubinenques per compartir estratègies de sostenibilitat, prepara tot un programa d'accions formatives d'aquí a finals d'any, que inclouen temes com la nova normativa d'embalatges, el càlcul de la petjada de carboni o les possibles millores en les cadenes de subministrament. Avui també coneixerem el Zakaria Gordua, el jove actor rubinenc que ha fet el salt al cinema amb Cronos, on interpreta un dels terroristes hospitalitzats després dels atemptats de la Rambla. Abans de parlar de tot això, sentirem la previsió del temps que ens fa el Luismi Pérez des de la xarxa.
2: Bona tarda. Continua aquesta situació de matins una mica tardorencs, però tardes d'estiu. I, de fet, avui la temperatura fins i tot ha pujat una mica més que la d'ahir. Encara en aquests moments hi ha molts valors de moltes viles que es mouen entre els 25 i els 31 graus. I, a més, està pujant la humitat. Per tant, se sent molta xafogor, com si fóssim a ple mes d'agost. Només amb aquests núvols prims, que en alguns moments deixen el sol velat, i ja aquest vespre i aquesta propera nit s'acabaran fins i tot dissolent. Pel que fa al divendres, una situació molt semblant a la d'avui. Al matí, alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, alguna boira i tot, també cap a l'Empordà, però d'una forma molt local. Alguns núvolets prims que aniran travessant el cel i la temperatura no tindrà ganes de fluixar gaire. Per tant, matí agradable o frescal, però tarda ben calorosa. De fet, demà a les comarques, sobretot de Ponent, passarem dels 33-34 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: El ple de setembre ha aprovat aquesta tarda per unanimitat 3 punts que permetran la creació d'una nova línia de bus urbà a Rubí. Es dirà L8 TAD, de transport a demanda, i cobrirà les urbanitzacions més allunyades a les quals no arriben les línies L3 i L7, com Can Barceló, Sant Mús i Ximelis. La nova línia combinarà 5 sortides fixes diàries entre setmana i la possibilitat que els usuaris demanin el bus prèviament a través d'una aplicació mòbil o trucant per telèfon fins a mitja hora abans del trajecte desitjat. En funció de l'ús, costarà entre 1,7 i 2,4 milions d'euros els pròxims 7 anys, que és el que queda del contracte del bus municipal amb l'empresa Avanza. La previsió és que sigui una realitat aquesta nova línia al gener. Rafael Huetos, el portaveu socialista i regidor de mobilitat.
3: Aquesta nova línia ens permet, primer, no haver d'allargar la línia 3 i la línia 7, cosa que faria més lent el trajecte a les persones que ja ho utilitzen. Segon, ens permet també arribar a zones avui poc cobertes i evitar recorreguts buits quan no hi ha passatgers i, per tant, ser més eficients. I, de retruc, també consolidar el reforç del servei a la parada del Foix a les 14:30.
1: La L8 connectarà les urbanitzacions amb la resta de la xarxa de transport públic i amb dos equipaments de referència, el Cap Sant Genís i el Rubiforma, que és també on els usuaris es podran canviar les línies L3 o L7 o anar, en el cas del Rubiforma, als ferrocarrils. Tot i ressenyar que el projecte ha trigat molts anys a fer-se una realitat, tota l'oposició ha votat a favor d'aquesta nova línia. Sentim Marina Dolcet, de la UP, i Montse Soler, d'Esquerra.
4: Segurament en aquest context de canvi climàtic en què les urbanitzacions com a tal són un model insostenible de base, el millor que podem fer com a Ajuntament és aportar recursos públics perquè siguin el màxim de sostenibles i autosuficients possibles, tant a nivell de mobilitat com és el cas, com a nivell d'energia o de consums d'aigua.
5: Estem parlant que amb aquesta línia fomentem la igualtat d'oportunitats, fomentem la igualtat territorial, ajudem a que els veïns i les veïnes de les urbanitzacions puguin arribar al centre molt millor, als equipaments de la ciutat i també a l'estació dels ferrocarrils.
1: Un comentari recurrent entre els grups de l'oposició ha estat el control posterior una vegada comenci a funcionar aquesta línia, amb avaluacions periòdiques que mostrin com funciona, quines franges horàries tenen més demanda o a quins veïns encara els queda lluny el transport públic. Juan José Giner és el portaveu del PP.
6: Si los vecinos de las urbanizaciones utilizan el servicio, habrá que consolidarlo y adaptarlo a sus necesidades. Si determinados horarios o recorridos no funcionan, habrá que modificarlos. Y si aparecen nuevas necesidades, habrá que estudiarlas. Lo que no puede volver a ocurrir es que las urbanizaciones tengan que esperar años para que el ayuntamiento dé respuesta a necesidades básicas de movilidad.
1: Abans de l'entrada en vigor al gener, el govern municipal ha anunciat que farà una campanya de difusió d'aquesta nova L8 TAD entre els veïns de les urbanitzacions. I un altre punt important del ple d'avui ha estat l'aprovació, també per unanimitat, de la renovació del projecte educatiu de ciutat, el PEC, l'instrument estratègic que ha de guiar les polítiques educatives locals els pròxims anys. El document parteix de la premissa que l'educació no es limita en l'àmbit escolar, sinó que involucra l'espai públic, les entitats, els serveis municipals i les famílies, sota el principi de que tota la ciutat és qui educa. De fet, Rubí manté el seu compromís amb aquesta visió des de l'any 92, que és quan es va adherir a la Carta de Ciutats Educadores. L'actualització aprovada s'ha treballat entre el 2023 i aquest 2026 a través d'un procés transversal en què han participat una vintena de serveis municipals, el Consell Escolar, el Consell dels Infants i Adolescents, el de la Gent Gran, escoles, instituts i entitats. Aquest treball participatiu, que va incloure la celebració d'un fòrum Educa Rubí el passat novembre, ha permès fixar nous reptes educatius de ciutat i ha generat 14 noves idees de projectes per promoure la inclusió, la igualtat, l'equitat i el civisme. Escoltem la nova regidora d'Educació, Sònia García, que ha assumit la cartera després de la marxa del Víctor García al juny.
0: El que avui aprovem no és només un document, sinó és el full de ruta compartit que ens ha de permetre coordinar millor tot el que ja s'està fent a la nostra ciutat, connectar els diferents agents educatius i avançar amb una mirada més comuna. I també és una eina per continuar treballant per la cohesió social i l'equitat.
1: Tots els grups de l'oposició han votat a favor del punt proposat pel govern del PSC i en Comú Podem, però tots ells han coincidit en la demanda que les línies generals estratègiques que marca aquest nou pla es tradueixin en accions concretes, pressupostades i calendaritzades. Sentim Marina Dolcet, de la UP, Toni García, de Veïns i Montse Soler, d'Esquerra.
4: El que sé que no serveix de res tenir un pla aprovat o consensuat, com segurament serà, si no hi ha uns recursos ni un calendari assignat, uns recursos sobretot econòmics, i si després el govern tampoc compleix amb aquest pla o queda en un calaix.
7: Perquè, evidentment, una cosa és aprovar avui un document amb objectius, reptes i propostes, i una altra, molt diferent, és convertir tot això en polítiques públiques i actuacions reals. I aquí és on creiem que hi ha el principal repte. És un repte per tothom, per l'Ajuntament, per l'administració.
5: Per tant, ens preguntem, aquestes propostes formen realment part de l'agenda política d'aquest Ajuntament? Perquè una cosa és tenir-les recollides, escrites en un document, i una altra és posar-hi els recursos necessaris per fer-les realitat amb un calendari concret.
1: En aquesta línia, el govern ja ha confirmat que ha començat a treballar en 3 dels 14 projectes del pla, relatius a les associacions de famílies, la comunicació o la inclusió de la formació professional al carnet 360. Per cert, que PP i Vox també han votat a favor d'aquest nou pla educatiu, però sense fer cap intervenció, una circumstància que ha destacat irònicament la portaveu d'Esquerra. Aquests han estat dos temes importants del ple de setembre, però la sessió tot just ha acabat fa uns minuts i s'han tractat altres qüestions rellevants, com les mocions que hi havia sobre els antics cinemes o les ordenances de civisme, entre altres. D'aquí una estona podreu llegir tots els detalls de la sessió al nostre web radiorubí.cat i totes les veus dels protagonistes les escoltareu als informatius i butlletins horaris de demà divendres.
8: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Canviem de qüestió. El servei de Rubí Empresa ha engegat un any més la formació des d'ara i fins al desembre de la xarxa d'economia circular. Es tracta de diferents sessions que pretenen donar instruments a les empreses per ser cada vegada més sostenibles, tenint en compte les noves reguladores. Ens ho explica la Patri Díaz.
9: La primera d'aquestes sessions es farà el pròxim 2 d'octubre i porta per títol Residus, envasos i embalatges, obligacions legals, novetats i ajuts. El 23 d'octubre serà el torn de sostenibilitat aplicada a la cadena de subministrament i el 20 de novembre, petjada de carboni, definició, abast i càlcul. Les tres formacions es faran en línia a partir de 9:45 del matí. Cal destacar que aquesta formació està subvencionada per la Diputació de Barcelona al 100%. Es pot consultar tot l'agenda formativa sobre economia circular al web de Rubí Empresa i allà també es pot trobar el formulari per fer la inscripció. Hem de recordar que la xarxa té com a objectiu ajudar les empreses a avançar cap a models més circulars, digitals i competitius mitjançant la innovació i la cooperació.
1: El Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de la Llei de la Dependència i la Discapacitat, que pretén, entre altres coses, agilitzar tot el procediment i que les famílies o persones cuidadores disposin de més eines i suport. La llei compleix aquest desembre 20 anys i en aquest període de temps, i segons les dades del Departament de Drets Socials, s'han presentat gairebé 900.000 sol·licituds inicials i més de 630.000 sol·licituds de revisió aquí a Catalunya. Del total, més de la meitat, el 54%, es van demanar per a persones de més de 80 anys i li segueix creix la franja d'edat entre els 65 i els 79. Fins ara, Catalunya de mitjana s'està trigant 2 anys en resoldre l'atorgament dels ajuts en el cas de les persones amb discapacitat i més de 6 mesos en les dependents. La reforma pretén reduir aquesta resolució de la dependència dels 6 als 3 mesos. L'advocat del col·lectiu Ronda, Ferran Medina, ha explicat que la idea de la reforma de la llei és escurçar aquests temps d'espera de resolució dels casos i augmentar la dotació pressupostària. Un altre aspecte destacat del text de la llei és l'eliminació d'incompatibilitats amb altres ajudes econòmiques.
10: El que es pretén també és flexibilitzar-lo. És a dir, antigament era o diners, no? O és a dir, o l'ajut econòmic o el suport del servei. Doncs ara el que s'intenta, no?, és flexibilitzar i que potser puguem accedir amb ajuts o compatibilitzar-les. Si es du a terme, doncs potser es podrà personalitzar una miqueta més els requeriments d'ajut que necessiten les persones afectades a aquesta dependència i potser, doncs, si ho personalitzem una miqueta més, doncs aconseguim solventar les dificultats amb les que es troben cada en el seu dia a dia.
1: I n'hem parlat també amb la rubinenca Pilar Guash. La seva mare va ser diagnosticada d'Alzheimer fa 10 anys. Li van atorgar el grau 1 després de molt temps d'espera. La malaltia va empitjorar i vam sol·licitar la revisió, però no li van concedir el grau 2. Llavors la família va decidir portar-la a una residència, on per cert van iniciar els tràmits per tornar a demanar aquest segon grau. Llavors va venir la pandèmia, tot es va aturar i la seva mare va morir fa 5 anys. Segons Guash, tot el procés va ser molt lent i a la família se li va fer molt llarg, per això veu amb bons ulls aquestes millores.
11: Anar una mica lent, perquè, clar, abans no vam anar a l'assistent social, abans no es va iniciar, van venir a fer la valoració. Igual van passar 3 o 4 mesos, I, clar, es fa llarg. I llavors, quan vam demanar la segona valoració, també va ser, vam estar esperant uns mesos. Al final, perquè vinguessin i diguessin que no, que realment la mare estava pitjor, llavors. Però vaja, suposo que canviar de grau tampoc deuen fer-ho així com així.
1: Recordem que l'Ajuntament disposa de serveis socials bàsics, que són qui gestionen l'atenció a la dependència. Per rebre atenció per un primer cop, és necessari anar inicialment al servei de primera acollida, que està situat al carrer General Prim, número 33-35, a la segona planta.
8: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Zakaria Gardú fa el salt al cinema amb Cronos. El jove actor rubinenc de 19 anys interpreta un dels terroristes hospitalitzats després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost de 2017. El rubinenc de només 19 anys, com dèiem, ha fet el salt al cinema amb aquesta pel·lícula de Fernando González Molina sobre els atemptats del 17 d'agost. Zakaria interpreta un dels terroristes hospitalitzats després dels atemptats i ha explicat a Ràdio Rubí com va viure el rodatge d'una producció que fins ara considera el projecte més important de la seva carrera.
12: M'he quedat com que és el meu somni. L'actuació és com que vull dedicar-me i poder viure d'allò, perquè no sé, és el que m'agrada a mi.
1: La seva història té, a més, un punt poc habitual. La Zakaria no ha estudiat interpretació. Va començar el 2024 gairebé com una afició i ha anat acumulant experiències en projectes de televisió, curtmetratges i produccions independents. A Cronos explica que va haver de preparar especialment una escena emocional i que va treballar amb un coach d'actors abans del rodatge. La pel·lícula estrenada aquest mes està protagonitzada per actors com Enrique Auqué, Mònica López o Diana Gómez. Ara, Zakaria mira cap al futur amb un objectiu clar: continuar fent càstings i aconseguint noves oportunitats davant de les càmeres. I acabem recordant-vos que el Centre d'Estudis Rubinencs, juntament amb el Consorci Sanitari de Terrassa, prepararan dilluns vinent, 28 de setembre, una ruta del Rubí vitivinícola. El passeig, de caràcter gratuït i guiat per l'historiador Sergi Cano, proposa un recorregut pels principals escenaris del municipi que mantenen viu el record d'una tradició de més de 2 mil·lennis. Tot aquell que hi vulgui s'hi pot apuntar a través del web de l'Ajuntament.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 24 de setembre. Molt pendents encara d'aquest ple de setembre, del qual tindreu tota la informació i totes les notícies de seguida que puguem al nostre web i a les nostres xarxes socials. Ara la programació de la ràdio continua amb els esports del Siscu Lara García. No us ho perdeu.
1: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
2: Què tal? Benvingudes i benvinguts a aquesta, l'emissora municipal. A Ràdio Rubí, els esports que es posen en marxa en aquest horari d'un quart de tres de la tarda. Repetició al vespre, en un dijous en el qual hem de fer ja una mirada ben àmplia cap al cap de setmana, perquè ja s'hi apunta tothom a les competicions oficials de Lliga. Per tant, l'agenda és ben àmplia, eh? La veritat és que tenim de totes les modalitats esportives cites. Avui, en dijous, ens aturarem a aprofundir en futbol sala i l'Esportiu Rubí. Els nois s'estrenen, les noies, segona jornada. També parlarem de l'estrena del CEP Sant Jordi en bàsquet, els dos equips. Mirarem cap a la tercera catalana del futbol amb presència de quatre equips i un derbi aquest cap de setmana, així com també hem de mirar cap al voleibol, que enceta el seu camí aquest cap de setmana. Ahir parlàvem de l'handbol, demà tindrem futbol, waterpolo, hockey patins en línia, en definitiva, que tot està en marxa i, com sempre, ens fa goig, sense cap mena de dubtes. Vinga, va, comencem la jornada de dijous, que hi ha molta feina per endavant.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
2: Arrenquem parlant de futbol sala, arrenquem parlant de l'equip que s'estrena aquest cap de setmana, com és el conjunt de l'Esportiu Rubí masculí. Les noies començaven la setmana passada, els nois aquest dissabte a les 6 de la tarda jugaran la primera de les jornades al grup 1 de la tercera nacional. Esportiu Rubí, prosperitat, primera cita davant d'un rival que l'any passat, com ells, va acabar la part alta de la classificació. Per tant, primera cita en la qual podem veure una miqueta fins a on pot arribar un Esportiu Rubí que aspira a tot. L'objectiu és el d'estar entre els primers classificats i, si s'assoleix l'ascens, doncs millor que millor, però sobretot donar espectacle i fer, doncs, el que va ser l'any passat, la gran festa del futbol sala en nois, doncs continuïtat en aquesta temporada. Ja hem tingut aquest accés a la final de la Copa Catalunya o a la fase final, en definitiva, que és un equip que apunta maneres i, per tant, l'haurem de seguir amb molta, molta cura durant tota aquesta temporada. Enceten el seu camí aquest dissabte a casa. Seria bo, doncs, donar-los tot el suport possible des dels aficionats i des d'aquest pavelló de la Llana, que no acostuma a fallar ni en nois ni en noies. La primera jornada amb els nostres jugant davant de l'Everest Prosperitat, la resta dels enfrontaments, David Burillo, seran aquests.
3: Arrels, Manlleu, Montsant, Caldes, Castellà, Pineda, Escola Pia Sabadell, Sant Joan de Vilassar, Sant Quirze Olímpic Floresta, Palafolls, Mataró i Arenys de Munt, La Unió.
1: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
2: I la cita en fèmines és abans, és a dir, a les 4 de la tarda, primer partit a casa, segona jornada de competició al grup 2 de la segona nacional. Un Esportiu Rubí que ve de guanyar en la primera de les jornades al Sabadell femení pel resultat final de 0-2 i que en aquesta nova jornada de competició es veurà les cares amb el San Pablo, rival amb el qual no es va enfrontar la passada temporada, per tant, a conèixer encara a les files d'un equip, el rubinenc, que això sí, ja va donar bones mostres amb la victòria del passat cap de setmana, amb que l'experiència en un partit treballat les va atorgar, doncs, els 3 punts davant del Sabadell, com ens explicava en el seu moment el David Parrilla.
4: Hi ha una part important al partit, que és l'experiència que demostren les tres jugadores per la trajectòria que tenen i perquè aquests partits els han jugat molt. Poc a poc el partit ja se'ns va posar de cara i...
2: Així que cal continuar per aquí, sobretot amb experiència i sobretot amb la qualitat que té un equip que aspira a estar a la part alta de la classificació, sense que enguany sigui el gran objectiu el de, doncs, l'ascens a la primera nacional, però sí que conformar un bloc consistent en aquesta segona nacional del futbol sala. Cita a la Llana, primera de l'any, a veure també si l'ambient és tan maco com acostuma a ser-ho, amb l'Esportiu Rubí femení a les 4 i davant del San Pablo. La resta dels enfrontaments...
3: César Augusta, Castellón, Linyola, Ex-Hospitalet, Mataró, La Villa, Túria, Ripollet, Les Corts, Penyes, Plugues, Entre Ríos, Les Glòries i Santa Anna, Sabadell.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
5: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit a Can Roser es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres t'esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
1: A veu de camp. Tots fem esport.
2: Estrenes pel que fa al bàsquet i al CEP Sant Jordi, amb també estrena de categoria, la de l'equip femení, que després del gran èxit de l'ascens de la passada campanya a la segona catalana, enguany la trobem al grup 1 de la primera catalana. El primer dels partits com a locals davant d'Alcaldes aquest dissabte a les 6 de la tarda. Primera cita d'un bloc que es manté amb respecte a l'any passat, alguna incorporació per reforçar-lo, per tant, si manté el gran nivell, no hauria de patir massa per mantenir la categoria, però clar, no serà tan fàcil com l'any passat, doncs, està a la part alta de la classificació, un equip que continuen entrenant el Miqui Parera i la Dèbora Valdivia. Doncs dissabte a les 6 es presentaran, diguem-ne, de manera oficial a casa, ja hi ha hagut amistosos al llarg, doncs, d'aquesta pretemporada, un equip que estrena categoria, estrena il·lusions de cara al futur pròxim a les files d'aquest CEP Sant Jordi. Primera jornada de les nostres davant d'Alcaldes, la resta dels enfrontaments, grup 1, primera catalana, bàsquet femení, David.
3: Jacksons Blanes, Cerdanyola Roser, Horta Argentona, grup Barnatona, Lloret Olot i Vall d'en Bas CC.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
2: I pel que fa al conjunt masculí, segona temporada en Copa Catalunya, també s'estrena com a local, en el seu cas, diumenge. A les 6 de la tarda ho farà davant del Gaudí Sardenya, un equip que l'any passat va lluitar per l'ascens, per les primeres places de la classificació. Per tant, doncs, prova complicada per arrencar en l'objectiu de nou de la permanència per part d'un equip que, com les noies, manté el bloc, manté l'essència d'un equip de casa, però, doncs, enguany amb alguna incorporació intentarà, doncs, assolir abans la permanència. Recordin que no la van assolir fins a l'última jornada amb l'última de les victòries. En la Copa Catalunya és ja una, doncs, categoria de molta qualitat i li va posar les coses difícils a un equip que, això sí, tenint en compte que era el primer any, va funcionar a la perfecció. Així que a veure com li van les coses en l'actual campanya. Primera jornada davant del Gaudí Sardenya, grup 2 de Copa Catalunya, bàsquet masculí, diumenge a les 6 a l'escola Montserrat. La resta dels enfrontaments seran aquests.
3: Castellet al Masnou, Argentona Martinenc, Aecamp Salt, El Prat Aense, Claret Palamós i Vall d'en Bas Xot.
2: Un CEP Sant Jordi, per cert, que està molt content abans de tancar la informació d'aquest equip, perquè el torneig del passat cap de setmana va ser un èxit rotund. Dissabte i diumenge a la Llana es va gaudir de bàsquet, en ple de participació, amb molts equips rubinencs, també de la comarca, i en definitiva, doncs, un èxit absolut. Els resultats tampoc els volen tenir tant en compte, perquè aquí el que hi compta és, doncs, la participació i la promoció del bàsquet com és habitual.
6: www.radiorubi.fm.
7: Tota la informació dels equips rubinencs.
6: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
7: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
6: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
7: Tot l'esport rubinenc a
6: radiorubi.fm.
2: I quant al futbol de tercera catalana, evidentment que per al cap de setmana destaca el derbi al grup 7 de competició. Penya Blaugrana, Ramon Llorenç, Olímpic de Can Fatjó. Els dos equips que es veuran les cares per començar a Can Rosés, al camp de la pista d'atletisme, al terreny de joc, que estrenarà sobre la gespa en partit oficial l'equip de qui escoltem, el Francesc Roman.
8: Sí, amb el Can Fatjó B, que per lo que sé, eren uns 6 o 7 jugadors que l'any passat jugaven a la Penya, en l'A. O sigui que, bueno, al final, doncs, partit interessant.
2: La veritat és que ho afronten amb ganes, tenint en compte també que hi haurà vells coneguts a les files del conjunt que entrena Fran Moreno, motivat per aquesta cita a l'Olímpic Can Fatjó B.
9: Derbi? contra la Peña Borona Ramon Llorenç, i bueno, los derbis se juegan y se intentan ganar, pero ya sabes tú cómo va esto.
2: Tots dos equips han arribat en bona forma, es podria dir, si més no, els números així ho diuen, després d'una primera jornada en la qual l'Olímpic de Can Fatjó va guanyar 4-0 el seu partit davant del Tibidabo Torre Romeu B, mentre que la Peña Blaugrana Ramon Llorenç guanyava a l'escola de futbol Castell i Vila de Cavalls a domicili, amb el resultat final 2-3, així que bona prova en aquesta arrencada per part d'un Olímpic que vol estar a la part alta de la classificació. La Peña Blaugrana Ramon Llorenç no vol patir, com a mínim ha agafat per arrencar un bon camí. A veure què passa en aquesta cita de dissabte a 6:45 de la tarda en aquest municipal de Can Rosés 2, a la pista d'atletisme, amb aquesta nova gespa artificial que s'ha col·locat durant aquest estiu i que és important per al desenvolupament del futbol per a la penya. La resta de la jornada en aquest grup número 7, la número 2, seran aquests altres partits que ens defineix el David Burillo.
3: Can Trias, Badia del Vallès, Sant Pere Nord, Vila de Cavalls, Tibidabo, Torre Romeu, Penya Blaugrana, Sant Cugat, la Romànica, Sant Lorenzo, Can Rull, Rómulo Tronchoni, Can Parellada, Penya Blaugrana, Castelldefels, Ronin i Barberà, Pajaril.
1: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
2: I pel que fa al grup 12, doble presència, aquí sí que no hi ha derbi, aquesta jornada vindrà, tot i que s'haurà d'esperar una miqueta. Les cites del Juventud 25 de setembre B i del Rubí B seran en horari, doncs, de diumenge en categoria del 20, és a dir, amb la seva visita a les 12 del migdia al Vista Alegre B, en una segona jornada en la qual miraran de continuar pel bon camí després de la primera victòria en la primera de les jornades pel resultat final de 5-3, remuntant a última hora i davant d'un Sabadell Nord, doncs que estan hores baixes, però és que és un equip amb cert nom. Pel que fa al Rubí B, la seva visita serà en el grup 12 al Mirasol Baco Unión, per tant, partit habitualment d'aquest equip santcugatenc de dissabte tarda a les 6. En el cas del conjunt de l'Unai Martínez, el que busquen és sumar els primers punts després de la derrota, amb una mala primera meitat, però millor segona meitat en la primera jornada de competició i a casa. Així les coses, dos equips que busquen, doncs, punts, que en el cas del 20 per refermar la victòria, en el cas del Rubí per començar a agafar moral en aquest camí cap a la permanència en la tercera catalana, i el grup 12 que arriba en una jornada 12, segona, no 12, la segona encara resta per arribar a la 12, amb aquests altres enfrontaments.
3: Castelldefels, Peña Unión Deportivo Málaga, Vallirana Juan 23, Abrera Castellbisbal, Martorell Torrelles, Sabadell Nord, Peña Barcelonista Sant Vicenç dels Horts i Sant Vicenç dels Horts Sant Andreu de la Barca.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
2: I som-hi amb el vòlei, per cert, amb aquesta reestructuració a Can Rosés, que ha guanyat hores, també equips, arriben als 22 amb 17 federats i 5 d'escoles, creixent cada vegada més. El Club Vòlei Rubí, de nou referent, sense cap mena de dubtes, a la nostra ciutat i, evidentment, pel que fa al voleibol. Els seus dos primers equips sèniors enceten Lliga Tercera Catalana aquest cap de setmana. Ho faran les noies visitant l'Olot. Ho faran els nois a casa davant del Viladecans en la primera jornada de competició diumenge al matí. En tots dos casos, equips, el masculí ja l'any passat va demostrar coses, el femení ha millorat amb la incorporació de fitxatges, aspiren a estar a la part alta de la classificació de les respectives lligues tercera catalana grup C en tots dos casos. Escoltem l'Anthony Chacón, el director esportiu de l'entitat, que ens parla de totes dues cites.
10: En el sènior masculino, el año pasado quedamos con unas sensaciones positivas, quedamos ahí a un partidillo de meternos en fase de ascenso, y eso, pues, como todo, ¿no? Cuando las cosas salen mal y lo tomamos de buena manera, yo creo que es algo positivo, ya que todos los chicos entran con mucho ánimo, muchas ganas y están ilusionados. Y por parte del senior femenino, este año de verdad que tenemos jugadoras de la categoría senior que han venido de otros clubes y en acompañamiento con las cadetes juveniles de nuestro club, creo que podemos hacer buen papel. La idea es que en la primera fase nos mantengamos en la fase de arriba, luchando para ir a una fase de ascenso. Sí, de verdad que cuando llegan jugadoras nuevas a un club con experiencia, yo creo que pueden pasar dos cosas: que el equipo tire a más y que las chicas de menor edad puedan desenvolverse y tener como un espejo donde ellas puedan ver para crecer cada día más.
2: Anthony Chacón serà l'entrenador de l'equip masculí, més enllà d'altres equips de la categoria, i ser doncs, el director esportiu del club. Hi ha novetats pel que fa al femení, perquè serà Víctor Hugo Chacón qui entrenarà el conjunt femení. També amb el mateix doncs, cognom, tot i que no tenen un lligam doncs, familiar, però en qualsevol cas arriba també per mirar d'ajudar aquest nou entrenador per a un femení que intentarà lluitar per la part alta de la classificació.
1: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
2: Temps esgotat per la nostra banda, David Burillo Sánchez i un servidor, Siscolara García. Us desitgem bon dijous.

0: 12 en xarxa.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, acabant el curs.
3: Acabant el curs. Déu-n'hi-do, quin final de curs, eh?
2: Déu-n'hi-do, quin final de curs, Manel.
3: Sí, sí. Els docents, a tope, a tope.
2: Mare meva.
3: Deien que no es veia una reivindicació igual des dels anys 80.
2: És que és així.
3: Total. I hi ha moltes similituds, moltes coses que van passar llavors
2: que s'estan
3: repetint a dia d'avui.
2: Que no passin algunes,
3: total,
2: diria
3: total,
2: jo, eh?
3: Total, total, total. Esperem que acabi bé.
2: Esperem que acabi bé, sisplau. Sí, sí, vinga, va. Vinga, que ens centrem aquí en el Col·lectius, perquè avui tornem a parlar de drets, però també de reacció. Mm. De com és possible que, mentre alguns informes situen Espanya com el millor país d'Europa, Manel?
3: Sí.
2: Per les persones LGTBI, al mateix temps augmentin els discursos d'odi, la desinformació i la sensació que alguns consensos s'estan escardant.
3: Mm-hmm.
2: I també farem una mica de repàs, perquè últimament han passat moltes coses i ens agrada fer-ho més amb un convidat de luxe que acostumem a tenir aquí durant, no?, durant les temporades, sí, del Col·lectius, que és l'Iñigo Aduriz, que ens acompanyarà i que segueix molt de prop l'actualitat política i social. Què et sembla?
3: Doncs perfecte. Si vols, anem per feina.
2: Vinga, anem per feina. Avui, el Col·lectius en xarxa, Rainbow.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Doncs i per què Rainbow? Doncs perquè aquest maig del 2026 Espanya
3: ha aparegut,
2: fa quatre dies, per primera vegada, al capdamunt, número 1. No guanyem moltes coses, eh?
3: Ja, és veritat que no, però alguna cosa sí que ens reconeixen.
2: Està bé guanyar-ho.
3: Sí.
2: Al capdamunt del Rainbow Map d'ILGA Europe, l'informe anual més important sobre els drets LGTBI al continent europeu. Per entendre la importància d'aquesta notícia, primer cal explicar una mica què és exactament l'ILGA Europe, que és una federació internacional que agrupa centenars d'entitats LGTBI i que des de fa anys analitza la situació dels drets del col·lectiu a Europa i a l'Àsia Central. El Rainbow Map no mesura si un país és més tolerant o més modern en termes abstractes, i el que fa és avaluar lleis i polítiques públiques. Concretament, analitza 76 criteris dividits en grans blocs: igualtat i no discriminació, reconeixement familiar, delictes d'odi, discurs d'odi, reconeixement legal de gènere, drets de les persones intersex, espai de la societat civil i dret d'asil.
3: Uh-huh.
2: És a dir, no és un concurs de simpatia, sinó una fotografia jurídica i institucional sobre fins quin punt els estats protegeixen legalment les persones LGTBI. Aquest any a Espanya, com dèiem, ha arribat al 89% de compliment d'aquests criteris, mm, i ha superat Malta, que havia liderat el rànquing durant gairebé una dècada. Segons ILGA Europe, aquest ascens s'explica per diferents factors: el desplegament de la llei trans i LGTBI estatal n'és un, la creació d'una autoritat independent d'igualtat, plans específics contra la discriminació i la consolidació de drets que en altres països europeus estan en retrocés,
3: mm-hmm,
2: que ara en parlarem una mica, perquè si mirem què està passant en els països del nostre entorn, per exemple, tenim França, que apareix aquest any amb un 60%, fixa't que l'estat espanyol un 89%,
3: sí,
2: França ja un país veí 60%, molt per sota d'Espanya.
3: Mm-hmm.
2: ILGA Europe assenyala que el país ha anat perdent posicions els darrers anys i alerta d'un augment del clima reaccionari i de l'estancament d'algunes reformes, però si ens fixem en Itàlia, per exemple, només acompleix un 24% dels criteris d'ILGA, no? És un dels exemples més clars del gir conservador europeu. El govern de Giorgia Meloni ha impulsat restriccions i un discurs especialment hostil cap a les famílies homoparentals i les persones trans, no? Fins, uh-huh, al punt que jo crec que la temporada passada parlàvem de drets, no?, de com havia retirat com la, uh-huh, pàtria potestat a,
3: sí,
2: famílies,
3: sí,
2: uh-huh, per exemple, de dues dones. Grècia, en canvi, per exemple, ha protagonitzat una evolució curiosa. Aquest any 2026 arriba al 68, molt a prop d'alguns països nòrdics, després d'haver avançat molt ràpidament en els darrers anys. I després hi ha països com Hongria, Rússia, s'han convertit, no?, naturalment en símbols del retrocés europeu. Però aquest lideratge espanyol també planteja una paradoxa, no? Perquè mentre Espanya encapçala el rànquing europeu, el debat públic sembla cada vegada més tens i polaritzat. En els darrers mesos han guanyat espai mediàtic, discursos crítics amb alguns consensos feministes i amb determinades polítiques públiques. Activistes com Raquel Ogando o plataformes com Feministes per la Justícia no qüestionen idees com el Yo sí te creo, entès d'una manera automàtica o incondicional, i aquest debat en si mateix pues, està molt bé, és legítim, uh-huh. però ens situa una mica amb una certa controvèrsia, no? Ara bé, moltes entitats i investigadores també alerten que sovint aquests debats van acompanyats de dades descontextualitzades o directament falses, especialment sobre les denúncies falses, no?, per violència masclista. La Fiscalia General de l'Estat fa anys que la situa en percentatges molt baixos, molt lluny del relat amplificat, per exemple, a xarxes socials. I mentrestant, doncs la violència continua existint. Aquest maig mateix a Catalunya ha quedat commocionada per l'assassinat d'una dona trans hondurenya de 33 anys a Figuera, uh-huh. A Figueres, al mig del carrer, a plena llum del dia, no? Presumptament a mans de la seva exparella, que tenia antecedents i una ordre d'allunyament. Per això avui volem preguntar-nos què vol dir realment ser el millor país d'Europa per les persones LGTBI, perquè una cosa són les lleis i una altra la vida quotidiana.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I per parlar de tot això ens acompanya l'Iñigo Aduriz, periodista i cap de política al diario.es, un dels mitjans que més ha treballat la cobertura del dret LGTBI, extrema dreta i discursos de desinformació. Amb ell volem repassar aquest moment polític i social, què està passant a Espanya i què en poden avançar altres països del que podria venir. Iñigo, què tal? Com estàs?
0: Hola a los dos, què tal? Un placer estar con vosotros otra vez.
2: Moltes gràcies per ser aquí, aquesta vegada en directe també amb nosaltres, i et veurem i et veuran els nostres oients. Comencem pel Rainbow Map, no? Què és exactament aquest Rainbow Map, Dilga Europe, i què mesura?
0: Bueno, pues este mapa es un estudio que elabora la ILGA, que habéis definido perfectamente, que es una organización que aglutina diferentes organizaciones que luchan por los derechos LGTBIQ+, y que valora, digamos, las garantías de cumplimiento de varios puntos. Creo que habéis mencionado que eran 76, creo que es así. Mm. Y hace un ranking en función de cómo los países cumplen o no estos puntos, ¿no? En este caso, en el último caso, ha valorado 49 países y ha deducido que España cumple con el 89% de esos puntos, que son 11 puntos más que en el último ranking, que el del año pasado, lo que le ha permitido elevar 4 puestos.
3: Uh-huh. Iñigo, i perquè la gent a casa ens entengui, per què Espanya ha aconseguit pujar fins a aquest primer lloc, en què s'ha millorat o què és el que ens han valorat a favor per estar dalt de tot el rànquing?
0: Pues por un lado se menciona la legislación garantista que existe en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, pero también la proyección, es decir, cómo las distintas instituciones, en este caso el gobierno estatal y también las comunidades autónomas, se plantean estos asuntos de los derechos LGTBI de cara al futuro, ¿no? Y cómo esos planteamientos permiten vislumbrar un futuro con más derechos y con más garantías para el colectivo LGTBI.
2: Mm-hmm. Llavors, podríem dir que no és un lideratge simbòlic. Ocupar la primera posició té conseqüències a la vida de les persones o de les primeres posicions,
0: sí.
2: Vull dir.
0: Sí, pero es un poco lo que comentabais, ¿eh? que es verdad que en este caso tiene mucho que ver con la legislación y con las normas, no tanto con la realidad que pueden vivir las personas LGTBIQ+ en las calles. Es decir, la sensación de inseguridad o el hecho de que se hayan incrementado los delitos de odio, como creo que comentabais también, como consecuencia también de la validación de esos discursos de la extrema derecha, bueno, pues esto no está bien, porque lo que se valora en este ranking es la legislación y el papel de las administraciones, tanto presente como futuro, pero no la realidad de las calles.
2: Uh-huh. S'estan produint diverses eleccions arreu de l'Estat i el bloc de dretes segueix guanyant terreny en diferents formats, no potser com es preveu, bueno, com preveuen des d'aquesta banda, però segueix guanyant terreny al bloc d'esquerres. Podem parlar, per exemple, últimament d'Andalusia o d'Extremadura, no? Quina afectació preveus que tindrà això de cara a definir els nombres al Congrés de cara a l'any vinent, per exemple?
0: De cara, perdona?
2: Al 2027.
0: Sí,
2: que són
0: sí.
2: Generals.
0: Sí, bueno, lo que hemos visto, por un lado, es tres citas electorales, Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde la extrema derecha ha crecido muchísimo a costa del Partido Popular. Hay que recordar que el Partido Popular adelantó las elecciones en estos tres territorios con la intención o pensando que se iba a poder desprender de la extrema derecha. No ha sido así. Se ha hecho más dependiente de la extrema derecha, lo cual esto va a condicionar las políticas también en materia LGTBIQ+ y de igualdad. Y bueno, de cara a lo que... Y en Andalucía es verdad que la extrema derecha no ha crecido tanto, pero bueno, el PP está casi cerca de la mayoría absoluta, ¿no? Y también condiciona el futuro gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, lo condicionará la extrema derecha y también sus políticas, hay que tenerlo en cuenta. Y de cara a las elecciones generales de 2027, pues bueno, yo sí que creo que esto debería ser una llamada de atención para las fuerzas de izquierda, bueno, pues para que no dejasen pasar la oportunidad, no sé si de ir unidas o de al menos buscar unos proyectos comunes para que ese avance de la ultraderecha que se ha producido en esas citas electorales de las que hablábamos, pues en el caso de repetirse a nivel estatal, que yo tengo dudas porque a nivel estatal las dinámicas y los marcos son diferentes, bueno, pues para contrarrestar, ¿no?, ese crecimiento de la extrema derecha.
2: I creus que hi ha un moviment que busca aquesta unió de les esquerres? Perquè estem sentint, no? Ara em fallen els noms, però estem sentint...
3: Rufián, no?
2: Rufián, exacte. Volia parlar de Rufián, exacte. Però Rufián no s'acaba de consolidar.
3: Clar, són més aviat rumors de moment, no?
2: Sí,
3: és a dir, vosaltres percebeu, Íñigo, que hi ha una força que sortirà de tot això, de tots aquests rumors, d'aquestes entrevistes, que de fet quan s'entrevisten aquests líders polítics parlen d'aquesta unió potser temporal o per les properes eleccions. Creus que s'acabarà consagrant d'alguna manera? Hi haurà una alternativa d'esquerres que permeti, doncs, d'alguna manera poder plantar cara a la dreta i a l'extrema dreta?
0: Bueno, de momento hay cuatro patas, diría yo. Por un lado es la del PSOE, que es, digamos, el partido de la socialdemocracia y bueno, que también ha aprobado algunos de los principales avances en materia de LGTBIQ+ e igualdad. Por otro lado está Podemos, que en principio va por su lado. Es cierto que en Andalucía ha concurrido junto a Izquierda Unida, etcétera, pero no ha salido bien y las relaciones entre ellos no son buenas. Ha quedado claro durante la campaña, no han compartido actos prácticamente ninguno. Y luego, por el otro lado, está lo que podríamos llamar un paso adelante, que es así como están llamando a las convocatorias que están realizando. Hace poco lo hicieron en Barcelona, el pasado fin de semana, que es, digamos, una suerte de alianza, pero que todavía no se ha materializado, que uniría a Izquierda Unida, los Comuns, Más Madrid y lo que quede o lo que sea del movimiento Sumar, ¿no? Y la cuarta pata sería la que comentabais, ¿no? Esa suerte de proyectos encabezados por Rufián, primero con Emilio Delgado, luego con Irene Montero, etcétera, pero que no acaba de materializarse en un proyecto concreto, ¿no? Y yo creo que de momento están esas cuatro opciones, lo cual son casi más que en las últimas elecciones generales.
3: Claro.
0: Yo creo que todavía hay tiempo para reconfigurar el espacio, para ver cómo, bueno, pues si realmente hay alianzas o al menos un compromiso de proyectos conjuntos una vez se vote, pero de momento las cosas están así y la división de la izquierda de momento es clara.
3: Clar, de fet, tu anàvem a dir, Íñigo, que sí que és veritat que hi ha novetats i que hi ha possibles unions o aliances que es podrien fer, però de nou estem parlant de fins a quatre opcions diferents. I justament el problema que té l'esquerra és aquesta, que està molt fragmentada mentre la dreta sí que ha aconseguit mobilitzar-se, no?
0: Eso es. El tema es que por la parte de la derecha hay únicamente en estos momentos dos opciones, que son el PP y Vox. Es cierto que tanto en Cataluña como en Euskadi hay más opciones políticas a la derecha, pero en principio a nivel estatal serían esas dos. Y en la izquierda, pues es lo que decíais, ¿no? Estarían esas cuatro opciones encima sin concretar. Bueno, es cierto que la del PSOE y la de Podemos sí que está un poco más concretada, pero esa alianza de Sumar y los partidos de Sumar y esa suerte de proyecto de Rufián está por concretar. No se sabe muy bien qué es lo que va a ser. Yo creo que todo esto genera en el electorado progresista pues una suerte de sensación de que ya está todo perdido y que es muy difícil de recuperar, porque el electorado progresista es mucho más crítico que el conservador normalmente. Y bueno, estas cosas las tiene muy en cuenta a la hora de ir a votar, pero sí, uno de los grandes retos es saber cómo se configura la izquierda de cara al nuevo ciclo electoral y sobre todo de cara a unas elecciones generales.
2: I parlant d'aquesta fragmentació, en els últims anys, però jo crec que sobretot en els últims mesos també, han aparegut, en els últims anys, per exemple, et podria dir, no?, aquesta fragmentació que ha produït el moviment trans dins o no binari dins del feminisme, però hi han aparegut altres que qüestionen determinats consensos, no? A l'entradeta del programa parlàvem del Yo sí te creo o de d'aquests consensos del feminisme que tinc la sensació que últimament s'estan esmicolant una mica, s'estan resquebrajando un poco i s'està viviendo potser una batalla cultural dins aquest espai. Tu què penses d'això?
0: Yo lo que creo es que hay una reacción y que simplemente los responsables de la reacción son los reaccionarios. Se nos está intentando todo el rato decir que si hay esa reacción es porque se ha ido demasiado lejos o porque se ha abierto demasiado el concepto de la diversidad, se nos ha llamado woke, que yo sigo sin saber exactamente a qué se refieren, porque si es la defensa de los derechos humanos, pues
2: ahí estamos.
0: Sería eso. Pero yo sí que creo que hay una reacción que sí que está consiguiendo tener protagonismo. Pero yo creo que es un error en caer en su propio posicionamiento de que esa reacción se produce por haber ido demasiado lejos. No, es una reacción normalmente de colectivos privilegiados que quieren seguir manteniendo esos privilegios. Y sé que uno de esos debates se da dentro del feminismo, ¿no? Y lo habéis mencionado, lo mencionabas tú, Luis, respecto a las personas trans, etcétera. Insisto, es un problema de personas reaccionarias que digamos que limitan los derechos humanos y que no quieren que se amplíe a todo el colectivo. Y yo creo que deberíamos enmarcarlo ahí. ¿Cómo afectará esto de cara al nuevo ciclo político? Bueno, pues lo estamos viendo. Es cierto que la subida de la extrema derecha, pues en principio es bastante notable. Yo tengo dudas de que en unas elecciones a nivel estatal esto se vaya a materializar igual, porque la gente no vota igual en Cataluña o en Euskadi o en Galicia cuando se vota a nivel estatal. Pero bueno, es un escenario que está ahí, sí.
2: Si et concreto una miqueta més, em surten noms com Juan Soto Ibarz, per exemple, o Raque Ogando, no? Que a mi és una persona que durant aquesta temporada i la passada m'ha anat com marejant una mica, en el sentit de que a vegades en tenia certes postures de crítica al discurs feminista, però hi ha hagut moments que he pensat, ostres, és que a vegades no sé si li estàs fent el joc a discursos com molt reaccionaris, no? Perquè es parla molt de la presumpció d'innocència, per exemple, o d'anar massa lluny amb el Yo sí te creo en certs punts, no? I no sé si aquesta situació vosaltres l'esteu vivint també de la mateixa manera, no? Però em fa l'efecte que estan creant com una sort de... Bueno, de discurs que acaba fragmentant o dient-nos que la realitat que estem, que a la que estem, no? La realitat de les dades, per exemple, no és la

0: Continguts en xarxa.
1: Són les 9 de la nit.

0: Continguts en xarxa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La temporada operística de Catalunya té el seu punt de partida aquest proper divendres, 25 de setembre, al Gran Teatre del Liceu, amb l'exòtica òpera Aïda.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Aïda és una òpera conegudíssima, dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Antonio Ghislanzoni, tot i que basat en argument escrit per l'egiptòleg francès Auguste Mariette. L'estrena de l'òpera va ser el 24 de desembre del 1871 a l'Òpera del Caire, a Egipte. Per tant, ara, per aquestes dates fa 155 anys. Mentre que Catalunya representaria per primera vegada el 16 d'abril del 1876, en aquest cas el Teatre Principal de Barcelona, i el 25 de febrer de l'any següent, el 1877, al Gran Teatre del Liceu, on és el títol més representat al llarg de la seva història i un dels tres títols més representats a nivell mundial. De fet, és el títol triat, com bé sabeu, per donar el tret de sortida a la temporada 2026-2027 en una nova producció que podrem veure fins a mitjans d'octubre. En quant als personatges principals, Aïda, la nostra protagonista, és una princesa etíop que està captiva a Egipte i al servei de la filla del faraó, que és Amneris, que alhora és la seva rival amorosa, ja que les dues estimen Radamés. És un paper d'Aïda compromès per soprano lírica molt expansiva. Radamés és un important guerrer egipci que està enamorat d'Aïda, però desitjat, com dèiem, per Amneris, la que és la filla del faraó. És un paper, el de Radamés, per tenor líricos pinto, amb serrells dramàtics, tot i que la tradició l'ha tornat en un tenor líric. Amneris, la filla del faraó i rival d'Aïda, per l'amor de Radamés, paper per mezzo-soprano, i Amonarro és el pare d'Aïda, rei dels etíops, paper intens, tot i que breu, per baríton. Giuseppe Verdi va rebre del governador d'Egipte, Ismail Pasha, l'encàrrec de compondre una òpera d'ambient egipci perquè la seva estrena coincidís amb la celebració de la inauguració del Canal de Suez. No obstant això, l'obertura del canal va ser el 16 de novembre del 1869 i l'òpera no estava encara enllestida, de manera que en lloc d'aquesta va representar-se Rigoletto, del 1851, i també obra de Giuseppe Verdi. Aïda va ser estrenada sense la presència del seu autor al Teatre de l'Òpera del Caire un any més tard. Era, com dèiem, el 24 de desembre del 1871. La producció va ser grandiosa. Per exemple, la corona que lluïa el personatge d'Amneris era d'or massís i les armes de Radamés de plata. Dos mesos més tard es va estrenar amb la presència del seu autor al Teatre La Scala de Milà. Era el 8 de febrer de 1872, data que Verdi sempre va considerar com l'estrena oficial de l'òpera. Va constituir un èxit clamorós i el mestre va haver de sortir a saludar fins a 32 vegades. En aquesta versió de La Scala, que ha quedat com la definitiva, Verdi li va afegir la famosa ària per la soprano Patria Mia. Els autors del llibreto van ser Antonio Ghislanzoni en col·laboració amb el propi Verdi. Es basa en el drama homònim de l'insigne egiptòleg Auguste Mariette Vey. El llibret, en italià, està dividit en quatre actes i té una durada de 2 hores i mitja. Dit això, avui el podrem gaudir d'una manera més breu, donat la durada d'aquest programa, i el que farem, com sempre, és conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El teló d'Aïda s'alça sobre un palau reial de Memfis. Al fons hi veiem un esplèndid decorat de temples i piràmides. El sacerdot Ramfis diu a Radamés que els etíops han envaït Egipte i que la deessa Isis determinarà qui ha de posar-se al capdavant dels exèrcits egipcis. Amb l'esperança de ser ell el triat, Radamés somia amb la seva tornada victoriosa per trobar-se de nou a Memfis amb Aïda, a qui ell estima. Ens ho canta el gran Luciano Pavarotti.

Entre Amneris, a qui sentim de fons, a la veu de Gena Dimitrova, i en conèixer l'alegria de Radamés, sospita que aquesta alegria no està només motivada pels seus somnis de glòria militar. Els seus temors, perquè està enamorada de Radamés, es veuen augmentats amb l'entrada d'Aïda. En el trio que es produeix aleshores, Amneris s'adona dels sentiments que uneixen a Radamés i a Aïda. Entra el faraó, en processó, amb Ramfis i un grup de cortesans. Un missatger explica la devastació de les terres egípcies i de l'amenaça de la capital, Tebes. Els etíops amenacen a Egipte i al capdavant de l'exèrcit etíop hi és el seu rei, Amon-Ra. En sentir aquest nom, Aïda exclama «Mio padre», el meu pare, però la seva exclamació no és advertida pels egipcis, que ignoren que ella és la filla del rei etíop. El faraó declara que la deessa Isis ha triat a Radamés per dirigir l'exèrcit egipci. Encapçalats pel faraó, els egipcis entonen un cor guerrer i Amneris exhorta a Radamés a, malgrat que això significa la desgràcia dels seus, tornar victoriós, ritorna vincitor. Ho canta la soprano Montserrat Caballé, dirigida per Ricardo Muti, amb la New Filharmonia Orquestra de Londres.

Ja a soles, Aïda recorda aquestes paraules amb la tràgica ironia. Ella es troba presonera entre la lleialtat al seu pare, al seu país i al seu poble, per una banda, i d'una altra, el seu amor a Radamés. L'escena es produeix al temple d'Aptà, on les sacerdoteses, Ramfis i l'assemblea de sacerdots investeixen a Radamés amb les armes consagrades.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de l'òpera Aïda, Radamés ha tornat victoriós de la campanya militar. I Amneris, a les seves estances, celebra la victòria. Les seves esclaves ballen per ella. Entre Aïda i Amneris vol saber si les seves sospites tenen fonament. Al principi tracta Aïda amb delicadesa, però aviat canvia de to, dient-li que els etíops han estat derrotats, però que Radamés ha mort en la batalla. De manera que Aïda no pot ocultar el seu amor i la seva pena. Aleshores, Amneris li diu que li ha mentit i que Radamés és viu, però li assenyala la seva condició d'esclava, pel que no pot aspirar a unir-se a ell. Gena Dimitrova és Amneris i Aïda Maria Chiara, les dues dirigides per Laurie Mazel amb l'orquestra de l'Òpera de Milà, una gravació del segell Decca de l'any 1989.

Sola en escena, Aïda implora la pietat dels déus. L'escena té lloc a l'exterior d'un temple proper a Tebes. Arriba el rei amb el seu imponent seguici. Després d'un cor de lloança i d'acció de gràcies a Isis i al faraó, es produeix una processó esplendorosa en la que participen soldats, ballarines, carros de combat, estendards i ídols. Dirigeix aquesta fastuosa marxa triomfal Lorin Maazel.

Com a culminació de la cerimònia, entra en escena Radamés. El faraó li dona les gràcies, ordena a Amneris que col·loqui al guerrer la corona del vencedor i diu a Radamés que demani allò que desitgi. Entren ara els etíops captius, entre els que es troba Amonarro, el rei i pare de l'esclava Aïda. De seguida reconeix a la seva filla i l'abraça. Els egipcis l'escolten, però Amonarro demana a la seva filla que no descobreixi la seva identitat. Diu ara als egipcis que el rei Amonarro ha mort en la batalla i suplica per la seva vida i la vida dels presoners. La seva petició compta amb el suport del poble egipci i el de Radamés. Amonarro diu al faraó que aquesta és la petició que, com a perdedor, vol demanar al faraó. Els sacerdots i Amneris suposen això, però el faraó accedeix, retenint com a hostatges, davant la insistència de Radamés, a Aïda i al seu pare. El faraó, com a premi de la victòria aconseguida, concedeix a Radamés la mà de la seva filla, Amneris, fet que produeix una gran alegria en ella i la consternació d'Aïda i Radamés. El conjunt final manifesta el goig del poble i les diferents reaccions dels personatges principals.

El tercer acte de l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi comença amb els càntics dels sacerdots i sacerdoteses d'Isis, des del seu temple a la vora del Nil. Entra Ramfis amb Amneris per pregar a fi que la deessa beneeixi el seu matrimoni, que ha de celebrar-se l'endemà. Apareix ara Aïda, que va a trobar-se amb Radamés, i canta la seva tristesa davant la perspectiva de no tornar a veure mai més la seva terra natal. Ho canta la soprano Sondra Radvanovsky.

De cop i volta apareix amb un narro. Diu a la seva filla que podran tornar sans i estalvis al seu país si aconsegueixen fer-li confessar a Radames quin camí pensa prendre l'exèrcit egipci en el seu atac. En un primer moment, Aïda rebutja la idea, però en contemplar l'amargor del seu pare i la seva desgraciada situació personal, accepta aquesta petició paterna. Radames entra, amb un narro s'oculta. Aïda aconsegueix vèncer així els escrúpols de Radames i el persuadeix perquè ambdós marxin a Etiòpia. Quan són a punt de partir, ella es deté a preguntar-li quin camí haurien d'utilitzar per evitar l'exèrcit egipci. Ell respon que els soldats passaran a través del congost de Napata. Són Maria Chiara com a Aïda i Luciano Pavarotti com a Radames.

En aquest moment, Monarro, que ha escoltat la vital informació, apareix en escena i descobreix la seva autèntica identitat. Aleshores, Radamés se n'adona que ha estat induït a trair a la seva pàtria. Quan a Monarro i Aïda el volen convèncer perquè marxi amb ells, apareixen Amneris, Ramfis i els guardians del temple. Tots han estat testimonis d'aquests fets i arresten a Radamés. A Monarro intenta matar Amneris, però Radamés s'interposa i permet que Aïda i el seu pare fugin mentre que ell es lliura a Ramfis. Quart i darrer acte. A l'inici de l'acte quart d'Aïda, Amneris es troba sola en un saló del seu palau, just al costat d'on Radamés es troba presoner i damunt de la sala on el tribunal ha de decidir el seu destí. Mana que portin a Radamés a la seva presència i li diu que intercedirà per la seva llibertat si ell jura que mai tornarà a veure Aïda. Radamés, resoltament, es nega a fer-ho i Amneris, orgullosa i desesperada, el condueix a la sala del judici que contempla des d'un lloc apartat. Ja al judici, Radamés no respon als càrrecs que li imputen Ramfis i els sacerdots.

0: seu estimat, ja que s'ha introduït a la cripta per morir al costat d'ell. Els dos moren ofegats per l'absència d'aire i les seves veus es van apagant progressivament. I així és com acaba l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi, títol que podrem veure al Gran Teatre del Liceu del 25 de setembre al 15 d'octubre, sent la primera òpera d'aquesta temporada 2026-2027. Tornem en 7 dies a més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: Continguts en xarxa.
1: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Llats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts a una nova edició de Blanc en Negre. Com sempre, els clàssics del passat amb les veus del present. Un lloc on la música no la posem només per escoltar-la, sinó per entendre què hi ha al darrere, què ens expliquen, què ens volen expressar. Què estava passant quan algú va decidir escriure una cançó? Què li passava pel cap? Què intentava ordenar encara que no ho aconseguís? Perquè moltes vegades les cançons importants no neixen quan tot està bé, sinó just al contrari. Neixen quan alguna cosa s'ha trencat i no saps gairebé com tornar-la a posar al seu lloc.
1: A Blanc en Negre posem en diàleg discos de temps diferents, perquè sovint els conflictes són els mateixos encara que canvien els anys, o les ciutats, o el llenguatge. L'amor, la pèrdua, la culpa, la memòria, tot això torna una vegada i una altra. I avui parlarem precisament d'això, de com s'expliquen les ruptures. No des del drama immediat, sinó precisament des d'un punt molt diferent, des del record, des d'aquell moment en què ja ha passat el pitjor, però encara no ho has entès del tot. Turn his head and pretend that he
0: just doesn't see. Efectivament, avui parlarem de dues veus que escriuen des d'aquell lloc. Dues veus que no busquen tancar ferides, sinó explicar-les. Dues maneres molt diferents de mirar enrere i intentar donar sentit al que ja s'ha viscut.
1: Avui, Bob Dylan i Conor Oberst, Blood on the Tracks i Ruminations. Yes, and how many times must a man look up before... A Blood on the Tracks apareix el 1975 en un moment molt delicat de la vida de Bob Dylan. El seu matrimoni s'està trencant, la relació amb la seva dona és cada vegada més distant i ell comença a escriure cançons que per primera vegada no s'amaguen darrere de personatges, mites o metàfores abstractes. Aquí hi ha alguna cosa nova. Hi ha dolor personal, hi ha confusió i hi ha, sobretot, contradicció.
0: I és important dir això. Dylan mai va voler reconèixer obertament que aquest disc fos autobiogràfic. Sempre va jugar amb la idea que eren històries de ficció, personatges i personatges. Però quan escoltes el disc en calma, quan escoltes com canta, com fraseja, com carrega cada paraula, és impossible no sentir que aquí hi ha alguna cosa més real en joc. No és un disc escrit amb distància, és un disc escrit des del mig del conflicte.
1: I 40 anys més tard, exactament 41, Conor Oberst publica Ruminations, un disc que també neix d'una ruptura, però d'un altre tipus. Aquí no hi ha grans produccions, ni bandes, ni cap voluntat d'amagar absolutament res. És un disc gairebé nu, enregistrat en directe, amb guitarra, piano i veu. És un disc escrit des d'un col·lapse personal, alcohol, ansietat, cansament vital i d'una necessitat molt clara, aturar-se i entendre què és el que ha passat.

0: I comencem ja en el nostre context emocional. Blood on the Tracks no és un disc sobre una ruptura concreta. És un disc sobre com recordem una ruptura quan ja no hi som a dins del tot. Quan el dolor ja no és immediat, però tampoc s'ha convertit en aprenentatge. És una transició, és un traspàs. És un disc sobre la memòria. I la memòria mai és neta, mai és objectiva. Sempre barreja culpa, nostàlgia i ràbia i una mica d'autoengany.
1: I per tant, sense més, el que fem és començar a escoltar ja la primera cançó de Blood on the Tracks. Tangled Up in Blue obre el disc i d'entrada ja et descol·loca. No perquè sigui estrident, sinó perquè no explica una història com estem acostumats a escoltar-les. Dylan no va d'un punt A a un punt B. Va i ve, salta en el temps, canvia de veu, es corregeix així mateix sense avisar.

0: Amb aquesta cançó, Bob Dylan no està explicant què va passar. Està explicant com ho recorda. I recordar no és mai net. Recordar és fragmentar. És recordar és barrejar moments feliços amb frases que fan mal. Decisions petites amb conseqüències enormes. Quan escoltem aquesta cançó, amb calma, tens la sensació que Dylan està intentant entendre la seva pròpia història mentre l'explica. I això fa que la cançó també sigui molt humana.
1: Continuem i ho fem escoltant A Simple Twist of Fate, un petit gir del destí, que parla d'una cosa molt concreta i molt quotidiana, que és com un petit detall ens ho pot canviar tot. No hi ha grans drames, no hi ha traïcions espectaculars i simplement hi ha una nit, una conversa i una sensació que podria haver anat d'una altra manera. I això és el que fa que la cançó sigui tan cruel, perquè no pots assenyalar un culpable clar. No hi ha un moment exacte on dir aquí tot es va trencar. Tot passa gairebé sense voler.

0: Bob Dylan, amb una personalitat complexa, difícil, una persona que sempre ha estat considerada conflictiva a nivell social i a nivell relacional. Recordem també que als seus inicis, en el moment que va decidir electrificar una mica la seva guitarra en el Festival Folk, va ser un impacte brutal. Allà va canviar tot.
1: Sí, va ser a Newport, això va ser el 25 de juliol del 1965, i va deixar la guitarra acústica i va agafar una Fender Stratocaster, i allà va començar a tocar doncs amb un so més rock, amb la seva banda, i bé, va provocar els crits dels puristes folk, no?, dient, això no pot ser, i, en fi, això va ser una miqueta un canvi en la música popular, no? Hi havia alguna altra anècdota interessant. Us recomano també que, us recomanem a les persones que escolteu el nostre programa, que mireu un documental sobre el We Are The World, la cançó aquella que es va fer a mitjans dels 80, i veureu també la personalitat de Dylan, que era com més, diguem, tímida, no? Fixeu-vos-hi, mireu aquest documental perquè no deixa de ser interessant. Però hi ha una mentida que en Bob Dylan va explotar, que és molt, molt, molt divertida, que és que quan va arribar el moment de firmar un contracte amb Columbia Records, en Dylan només tenia 20 anys, i de conformitat amb el que deia la llei americana en aquell moment, necessitava l'autorització dels seus pares, i aquesta idea no li agradava gens. Quina va ser la solució que va trobar? Doncs fer creure a la discogràfica que ell era orfe, que no tenia pares. I bé, així va intentar solucionar el problema.
0: Tornem a la cançó que havíem escoltat abans. Era una resignació molt especial. No era amb ràbia, sinó amb una mena de tristesa madura, com algú que mirava enrere i entén que de vegades no cal un gran error per perdre algú. N'hi ha prou, senzillament, amb no arribar a temps o amb no saber què dir quan tocava.
1: I per continuar, ho fem amb You Are a Big Girl Now, una de les cançons més dures del disc, precisament perquè és molt continguda. Aquí no hi ha crits, no hi ha retrets i no hi ha sarcasme, simplement hi ha una acceptació, però una acceptació que en realitat pesa molt.

La cançó parla d'algú que ha seguit endavant. You are a big girl now. Ets una gran noia ara. I que, en definitiva, també ha pres una decisió. I d'algú altre que encara no està preparat per acceptar-ho. Dylan aquí no jutja, simplement constata un desencaix. És una cançó sobre assumir que l'altre ja no és una persona que tingui un lloc molt important a nivell emocional, i això moltes vegades fa més dolor o més mal que qualsevol discussió, perquè no hi ha res a discutir, només hi ha distància.

0: Suposo que amb el to de veu de Bob Dylan es nota. No penseu que aquesta cançó hagi entrat malament. No, senzillament és que comença així. Comença de cop. Idiot Wind és una cançó, un moment en què tot explota. Després de tanta contenció, arriba la ràbia. Aquí sí que hi ha acusacions, ironia, paraules dures, discussió, fins i tot. En aquesta explosió, Dylan no es col·loca fora del problema. No canta com una víctima impecable, canta com que algú que sap que també ha fet mal. I això és el que fa que la cançó sigui tan poderosa. No és una cançó de venjança, és una cançó de confusió, de no entendre com dues persones que s'han estimat tant poden acabar parlant-se així, encara que sigui en una cançó.
1: I proseguim, i ho fem amb la cançó que tanca el disc. Buckets of Rain és la cançó que té aquesta missió. I aquí el to canvia completament. No hi ha resolució, però sí hi ha una mena de calma estranya. Com si després de tot el que ha passat, Dylan acceptés que la vida continua, encara que no ho hagis entès tot.

0: Amb aquesta cançó, Dylan no ens aporta un final feliç. És un final honest, el dolor no desapareix, però ja no crida. I això, de vegades, és l'única forma possible de seguir endavant. I anem a la transició dels discs clàssics als contemporanis. Quan s'acaba Blood on the Tracks, tens la sensació que Bob Dylan ha fet una cosa molt concreta, ha mirat enrere, ha agafat una història que ja s'ha trencat i l'ha intentat entendre en la distància del temps. No per arreglar-la, sinó per donar-li forma, per convertir el dolor en relat. Aquí el conflicte ja no és immediat, ja no és urgent, és memòria. És recordar que encara fa mal, però que ja no crema com abans, i això et permet explicar-la amb més calma, amb més matisos, fins i tot amb contradiccions.
1: Però no sempre tens aquest temps, no sempre pots esperar que el dolor refredi el suficient com per convertir-lo en història. Hi ha moments en què encara hi ets a dins i el cos va molt més lent que el cap. Són moments en els que no estàs mirant enrere, sinó que intentes aguantar el present. I aquí és on el relat canvia.
0: Si Dylan escriu des del record, Connor escriu des del cansament, des d'un lloc on encara i no hi ha perspectiva, on les coses no s'han ordenat, on tot pesa una mica massa. Ja no es tracta d'entendre què va passar, sinó de sobreviure a com et sents ara mateix.
1: I passem, doncs, d'un disc que transforma una ruptura en memòria a un disc que encara està vivint les conseqüències. Del relat al cos, del passat al present. I aquí és on intervé Connor Oberst i aquí és on comença Ruminations.
0: Amb Dylan veiem com la ruptura es converteix en relat, com el dolor amb el temps es transforma en memòria, en una cosa que pots explicar, encara que no l'entenguis del tot.
1: I què passa quan encara no ha passat prou temps? Quan encara estàs cansat? Quan encara estàs dins el bucle? Quan el cos encara arrossega el que cap no ha ordenat? Simplement és aquí on entra Connor Oberst. I en aquest context del disc contemporani In Ruminations, val a dir que aquest disc neix després d'un col·lapse personal. Connor Oberst està cansat físicament i emocionalment. Té problemes amb l'alcohol, amb l'ansietat i té la sensació d'estar perdut dins de la seva pròpia vida. I simplement el que fa és decidir fer una cosa molt radical, aturar-se i gravar un disc gairebé sense filtres.
0: En aquest disc no hi ha producció, no hi ha artifici. Hi ha veu, guitarra, piano i silenci. És un disc que no vol impressionar, senzillament vol entendre.
1: I Ruminations, que us recordem que és un disc de 2016, s'inicia amb les cançons clau de les que escoltarem avui, amb Till Sen Dimfa Kick Us Out, que és una cançó que obre el disc i que d'alguna manera ja t'explica per on anirà aquest. Sen Dimfna és la patrona de la salut mental i el títol ja et situa a l'escena. El centre de rehabilitació, un lloc on hauries d'estar millorant però no t'acabes d'encaixar tampoc.

0: Connor, en aquesta cançó, no canta des de la superació, canta des del cansament, des d'aquesta sensació estranya d'estar en un lloc pensat per ajudar-te i tot i així sentir que no avances. La cançó està plena d'imatges molt concretes, sales compartides, converses petites, la sensació de temps suspès. I això és molt important perquè aquí no hi ha discurs sobre la salut mental, no hi ha missatge, hi ha una experiència. La cançó no et diu estic millor ni estic pitjor, et diu estic aquí, ara mateix, i no sé ben bé què passarà. I aquest no saber és el to de tot el disc.
1: I avancem cap a Gossamer Thing, que és probablement una de les cançons més fràgils que ha escrit mai Connor Oberst. El títol ja t'ho diu tot. Prim com una teranyina, a punt de trencar-se en qualsevol moment. La cançó parla d'algú que està al límit, que ho sent tot massa intensament, que sap que qualsevol petit gest pot fer-lo caure. I Oberst no intenta fer-ho únic. La veu tremola, el tempo és inestable i tot sembla a punt d'esfondrar-se.

0: Efectivament, aquí tenim, veiem un petit diàleg amb en Dylan. Aquí la música i la veu de Connors no acompanya la lletra, la reflecteix. No hi ha cap protecció sonora. És com si Overs hagués decidit deixar-ho tot al descobert. Encara que això impliqui mostrar-se feble, insegur, cansat. És una cançó que no busca empatia, però que acaba generant precisament aquesta honestedat extrema.
1: I algun detall o alguna informació sobre Connor Overs, per qui no sabeu qui és. És un músic nord-americà que va néixer el 15 de febrer de 1980 i que l'any 2008 va ser un dels compositors estrella, i així ho va fer constar la revista Rolling Stone, que el va nomenar com a millor compositor de l'any 2008. Fins on sabem, Connor Overs, a nivell personal, com a artista personal, ja que ha fet col·laboracions i ha format part de diversos grups i projectes musicals, fins on sabem, d'ell ha publicat 5 discos, dels quals estem escoltant el quart, de l'any 2016. En va publicar el 2008, 2009, i si no ens falla la memòria, 2014, 2016 i 2017. I bé, és un artista que hi trobem unes similituds importants a Bob Dylan, i en aquest sentit doncs l'hem volgut posar, Àngel, com a part negra, no?, del nostre programa, sí, d'avui.
0: El contrast clàssic contemporani, no?
1: Exacte. I continuem, i ho farem escoltant Barbary Coast, que és una cançó sobre la qual, però no des del mite romàntic. No hi ha glamour, no hi ha excessos celebrats, simplement hi ha rutina i hi ha la sensació d'estar repetint el mateix patró una vegada i una altra.

0: La lletra parla de bars, de veure sol, de la impossibilitat de parar encara que sàpigues perfectament cap on vas. I això fa molt més mal que qualsevol relat èpic sobre l'autodestrucció.
1: Overs canta aquesta cançó amb una lucidesa molt dura. No s'enganya, no es presenta com algú especial. Es presenta com algú atrapat dins d'un hàbit que ja no li dona res, perquè tampoc sap com deixar enrere. És una cançó molt incòmoda perquè no ofereix cap sortida.
0: I hem de continuar, i ho farem amb una cançó que es diu A Little Uncanny, que parla del desplaçament, d'aquesta sensació estranya de viure la teva pròpia vida com si no acabés de ser teva. La cançó està plena de moments quotidians que de sobte semblen fora de lloc, converses, espais, records que no encaixen del tot. Tot és lleugerament estrany, no prou per fugir, però sí prou per no sentir-te còmode.

0: La cançó del discàs que us presentem. I aquesta cançó es diu Taquicàrdia i té algunes frases com una mica dures, no? La primera, que estem en una fossa comú, que al final d'aquestes escales de cargol ets un món just, però el futur està en exhibició, amb una nit tranquil·la. Bé, us deixem la interpretació d'aquesta lletra perquè és cert que té diverses interpretacions possibles. I aquí us demanem que feu un exercici i mireu exactament què us pot aportar aquesta lletra.
1: Per tant, un final que tornem al principi.

0: Yeah, it's just...
1: Bé, estem arribant, com sempre, el temps s'esgota i estem arribant al final del nostre programa, el nostre episodi de Blanc en Negre del dia d'avui. Avui un programa, per mi, personalment, una mica especial, el dedicat a Bob Dylan. Bob Dylan és un intèrpret que em va fer conèixer un bon amic meu que, malauradament, ja no està amb nosaltres, en Robert Soteres. Ell em va fer descobrir en Bob Dylan escoltant precisament una de les seves cançons més mítiques, el seu Mr. Tamboriment. I amb ell volem acabar també el nostre programa d'avui. Amb ell també li dediquem la cançó i a la teva memòria, Robert, per tu. Quan escoltes discos de com Blood and the Tracks o Ruminations, te n'adones que la música no sempre arriba per curar. Arriba per acompanyar, per posar paraules a coses que potser encara no saps com ordenar. Bob Dylan escriu quan el temps ja ha passat, però el record encara pesa. Connor Oberst escriu quan el cansament encara és present, quan el cos encara arrossega el que el cap no ha pogut digerir. Són moments diferents, són moments que la necessitat és la mateixa, però que entendre què ha passat sense necessitat de tancar

0: following you.
1: I, evidentment, hem de fer les lectures globals del disc amb aquest tancament. Amb les cinc cançons que hem escoltat de Ruminations, aquest disc es mostra com un disc profundament nu. No vol agradar, no vol convèncer, no vol deixar un bon regust. Simplement vol explicar un moment vital amb totes les seves contradiccions.
2: I potser per això dialoga també amb Blood on the Tracks, perquè tots dos discos entenen la música com un lloc on dir la veritat sense necessitat de tancar-la, sense solucions, sense promeses.
1: I potser per això aquests discos continuen connectant amb nosaltres, no perquè expliquin històries perfectes, sinó perquè expliquen històries incompletes, plenes de dubtes, de contradiccions, de silencis, exactament com les nostres. La música aquí no és una solució, és un espai, un lloc on pots tornar quan necessites recordar o quan necessites entendre o simplement quan necessites no estar sol amb el que sents.
2: Això és Blanc en Negre, un espai on els clàssics del passat continuen parlant perquè les preguntes del present encara no han canviat tant.
1: Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
4: Són les 11 de la nit.
5: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
6: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
7: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
8: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
3: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry, I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
9: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Què tal, família? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes, ja tornem a estar, i tu què tal? Segon programa de la segona temporada, 12 i 9 minuts, això vol dir que estem en rigorós directe, sempre. Ahir va ser dia 23 de setembre, i ho dic a més perquè va ser el dia de la presentació de la nova programació de Ràdio Rubí. Va ser tot un èxit, el gran casino de Rubí, ho vam passar superbé. De veritat que és un orgull poder formar part d'aquest gran grup de periodistes, de tècnics, de gent tan professional, com a col·laborador, que a més, ahir vaig sentir un agraïment, allò de dir, de tota la gent que forma part de Ràdio Rubí, quan estaven reconeixent aquesta feina que fem totalment desinteressada, evidentment, als col·laboradors, que cada vegada, a més, som més i que som una ràdio referència amb aquest tema. Gràcies a tots els periodistes, tècnics, el director, l'Albert Soler, a la Belén Tierno, a l'Àlex Baños, a tots els que, d'una manera o una altra, ens vau donar totes les gràcies i portar-nos a sentir-nos una mica així importantillos en aquest gran projecte que entre tots intentem tirar endavant. Així que moltes gràcies, ens va arribar al cor a tots els col·laboradors. Va ser, ja dic, una tarda molt xula amb la presència de l'alcaldessa, dels principals, de tots els partits polítics, la representació així una mica de cada grup polític, i, bueno, felicitar a tota l'organització. A banda d'això, home, presentar la meva taula, si no, no tenim programa. Didac Reina.
1: Molt bon dia.
0: Mira, si veiessis el catering que tenia, segurament m'haguessis fet fer 4 burpees, 3... penjar-te de no sé on i agafar 30 peces, però escolta, un catering supermaco i molt xulo i molt bo.
1: Després tenim temps a fer el burpees, no preocupis.
0: Bueno, sí, sí, encara volta per aquí algun croissant. I a la peixera aquí, els comandaments de la nau, que no el podeu veure, però bueno, és un mega crack, ja dic, ahir va estar també donant el callo, també amb el Robert Fernández, al Àlex Baños, que és, bueno, el meu, no sé, germà... És que tenim moltes coses en comú. Un dia farem un especial mi hermano, que no lo és, però sí sembla molt a mi. Ja parlarem, eh? Tenim moltes coses en comú i avui el tio té una cara molt maca perquè em sembla que ha rebut una mica de fisioteràpia i està pletòric. I bueno, torna una de les grans històries que tenim aquí al nostre programa, que es diu La Tassa. La tassa del programa, que tornarà novament a cada final de mes a ser sortejada. Tenim un nou logo que està fet pel jo. Pues no tenim la foto. Jo pues crec que sí que està enviada. Sí. Però deu estar jo en el fondo del mar. No sé si encara la podem. Si la podem recuperar al llarg de la. Sí? ¿Está? Sí, pues tassa, por ahí. Però bueno, el logo de la tassa és aquest d'aquí, que el va fer l'amic Joel León, un gran conegut a casa meva, que ha quedat molt xulo i, bueno, i que l'hem posat a la tassa per poder sortejar-la. Què heu de fer mentre busquem si està por ahí la tassa? Que res, la tassa amb aquest logo ja està. Pues posar-se en contacte a xarxes socials i fer les preguntes que vulgueu, tant als convidats que tenim ara com als que puguin venir, que estiguin anunciats per la propera, els propers programes que tinguem aquí a l'I tu què tal. On posar-se en contacte? Dispara, Àlex.
2: Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer per Instagram en I tu què tal Ràdio Rubí. Per WhatsApp al 687 70 72 03. En directe trucant al 93 588 59 60. O si ho prefereixes, escriu-nos un correu electrònic a itucatalradiorubi@gmail.com.
0: Família, avui és 24 de setembre. Felicitats a totes les Mercès. Tela, eh? Mira, he buscat una miqueta informació. D'on ve això de la festa de la Mercè? Didac, tu saps on ve la festa de la Mercè?
1: No, només vull dir que moltes felicitats a la meva mare.
0: Hombre.
1: Que és una de moltes Mercès.
0: Home, tens una Mercè a casa, això jo no ho sabia. No. Senyora Mercè, moltes felicitats. I molta felicitat també per aquest fill tan maco que té, que és un mega crack. Pues mira, la festivitat és una llegenda religiosa que data de l'any 1218. Poca broma, eh? Perquè es veu que la verge va aparèixer, xum, vale? I va demanar, als responsables aquí de Barcelona, que alliberessin a tots els cristians que estaven en cautiveri i que es pogués crear una ordre per a aquest alliberament de cristians. Vale. Però després, aquesta verge, la verge de la Mercè, es va tornar a aparèixer segona vegada al 1687 per intentar acabar amb una plaga de llagostes que teníem aquí a Barcelona, que estava més produint malalties i de més. Això, a l'any 1868, o sigui, quasi 200 anys després, es va reconèixer, i això va ser sota el papat del Pio IX, i va ser nomenada llavors patrona de Barcelona. I a partir d'aquí, a l'any 1902, comencen les festes tal qual les coneixem. Gegants, castells i tal. I ara, el 2026, el tema de la Mercè ja no és ni la verge ni res. És los puentes, los aqueductos i les festes i me voy pa acá y pa allá. Toma ya. Així que moltes gràcies a la verge de la Mercè i moltes felicitats a totes les Mercès. Però a banda d'això, sabeu que aquí a l'Itu què tal parlem també de salut. I clar, mira, jo no volia deixar passar, Dida, que avui 24 de setembre també tenim una doble coincidència molt especial perquè es festeja el Dia Internacional de la Investigació contra el Càncer. Investigació, no Dia del Càncer. Investigació. I Dia Mundial del Càncer de Tiroides. Poca broma. Dues dates, que es comparteixen amb el mateix missatge. Investigar, detectar i actuar a temps per poder salvar vides. Comencem amb una dada que impressiona. Segons estimacions, això més recents de l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer de l'any 2024, o sigui, parlem molt recent, es van diagnosticar al món aproximadament 20,5 milions de nous casos de càncer. I d'això, 9,8 van acabar mort. Sí, un tema complicadillo, Les previsions per això, a part de que van augmentant, també és veritat que van millorant la situació de gràcies a la prevenció que més gent es pugui anar salvant i tenir un tractament adequat. I què passa a casa nostra? Pues mira, doncs les previsions passen en aquest 2026 parlant quasi de que sortiran quasi 300.000 nous casos més en tot el país, vale? Parlem d'Espanya. Una xifra enorme, però que també, ja dic, hem de parlar d'una altra cara de la moneda, que és la supervivència, que ha millorat molt i esperem que, a més, amb aquestes investigacions, continuïn a més. Per part del càncer de tiroide, pues, bueno, parla que és una petita glàndula situada al coll, que té una feina enorme produint hormones, que ajuda a regular el metabolisme i bona part de l'activitat del nostre organisme, que malauradament també passa més amb dones que amb homes. Tenen les dones un sistema endocrinològic una mica més complex que el dels homes i que s'ha de tenir molt en compte sempre que no pugui sortir mai un boin a la zona del coll, febres, pèrdues injustificades de pes i cosetes així. Així que des de l'Itu què tal, pues, volem felicitar a tota la gent que està investigant càncer, a tota la gent que tingui un càncer ara mateix, del tipus que sigui, però bueno, especialment el tema tiroides, que és el que avui festegem, que es recuperi molt aviat i donar molta, molta empenta i que hi hagi cada vegada més investigació i més prevenció. Felicitats. Bueno, avui tenim un programa interessant. Mira, aquí el Didac ja s'està fregant una mica les mans perquè, clar, hem portat una persona que ja ens va acompanyar la temporada passada i ens va deixar un regust tan bo que vam dir, hombre, ha de tornar. Anna Alonso, molt bon dia.
3: Bon dia, Pep.
0: Quan parlem de l'Anna Alonso, hem de parlar de tecnoestètica, hem de parlar de tot el món de medicina avançada, que ara mateix estem, pues això, tothom pendents. I, a més, el títol que hem posat avui al programa era d'Operació Setembre,
3: Operació Setembre, molt important nostre cos.
0: Anna, què tal estàs? Com va tot?
3: Molt bé, sí, doncs bé,
0: Molta feina?
3: Molta feina.
0: Molta. Vosaltres porteu una feina així una mica regular tot l'any o no? Comença setembre i es dispara i després ja anem...
3: Sí, comencem setembre a tope i acabem gairebé de cara a l'estiu, que ja tenim els cossos preparats, ben guapos... Uh-huh. Sí, nosaltres a tope. Descansem una miqueta juliol i agost, però és per preparar de cara al setembre i a tope.
0: Molt bé. Avui és que estic envoltat d'un noi que és, ja dic, sembla que el tio està dormint en càmera hiperbàrica d'aquelles, eh? I la Anna, que també diu, no, és que para poder vender hay que tener un... Claro que sí, ¿ves? Estàs tots dos molt guapos. Mireu, Tecnoestètica Làser té actualment la seva activitat a Rubí i està especialitzada en aparatologia estètica professional per a centres de bellesa, clíniques, spas i gimnasos. Ofereix tant venda com a lloguer d'equipament i també formació, assessorament, servei tècnic i suport postvenda. I aquí hi ha una cosa curiosa. No parlem simplement d'una empresa que ven màquines, ¿vale?, sinó que la seva proposta és acompanyar el professional des del moment que decideix incorporar una tecnologia fins a la seva utilització. Aquesta idea considero no només que és bona, sinó que d'una forma o una altra integres a tothom que pugui tenir accés a maquinària.
3: Principalment que tothom pugui tenir. I després, principalment, també que la gent ho pugui utilitzar i que estiguin tranquils i segurs i els tractaments doncs siguin els adequats. Per això considero que si els professionals de les empreses doncs fem aquest seguiment i aquestes formacions continuades i ens preocupem sempre del nostre client, doncs el client estarà satisfet.
0: I a més, teniu departament clínic, formació continuada, material de màrqueting i servei tècnic propi.
3: Sí.
0: Poca broma.
3: Bueno, nosaltres realment tenim fabricació pròpia, perquè a part de distribuir una sèrie de marques, doncs tenim la marca nostra pròpia, amb la qual sí, tenim el nostre servei de SAT.
0: Sí, mira, Didac, o sigui, és una persona que fa una formació i després pensa en els altres i hi ha marca pròpia. T'imagines un marca Didac?
1: És el que estem lluitant.
0: Estàs ahí, sí. Estàs ahí, amb aquells vídeos tan xulos i tal, eh? Jo sempre dic que el Didac l'hem de perseguir. Didac, digue'm quin és el teu Instagram, home, tio.
1: Didi Training per tothom.
0: Didi Training.
1: Didi Training.
0: Molt bé. Perquè, bueno, ara porta preguntes molt bones també per l'Anna, que ja veuràs, eh?
3: Encantada. Sí. M'encanten els reptes. Així que vinga, Didac.
0: Mira, jo volia d'entrada... Anna, com en definiries, així molt breument, què és tecnoestètica? Perquè és una cosa que tu l'altra vegada vas dir, lo parí.
3: Sí.
0: Vale, el parto ja va arribar, però ara què?
3: Ja ha sortit. Què? Doncs, bueno, Tecnoestètica és una empresa que va néixer precisament per fer aquest acompanyament a la gent, que era el que jo notava que faltava, no? Perquè és això, moltes vegades, com en tots els aspectes, bueno, la gent ven o fa el seu treball i ja... aquí ja hem plegat i ja ens oblidem. I a mi era el que no m'agradava. M'agradava fer aquesta continuació i aquesta cura i aquest cuidado, no? A més, també el tema de patologia és alguna cosa que és molt delicada. I, bueno, nosaltres vam néixer per això. Nosaltres ens dediquem principalment al lloguer perquè treballem amb grans marques i, clar, moltes vegades adquirir uns equips de grans marques és un desembolsament gran o important econòmicament i nosaltres, doncs, facilitem tenir un lloguer i que elles no hagin de fer aquesta inversió.
0: Molt bé. Això per una banda estètica i per una altra tecnologia. Clar, quan parlem de paratologia estètica, realment de què estem parlant? Perquè, clar, hi ha molta gent que diu, no, jo és que ja el làser m'ho faig a casa jo mateixa, jo tal... Clar, aquí hauríem d'intentar separar una mica aquests conceptes. Quan veus que cases, que no donaré ara el nom, comencen a fer petits aparells i tal, què penseu vosaltres? Quina diferència hi ha perquè la gent entengui per què ens hem de posar en mans d'un professional?
3: Normalment, si aquests equips els han d'utilitzar persones professionals, que tu t'ho puguis fer a casa no té sentit, perquè si jo com a empresa o qualsevol ha de fer una formació a aquest professional, una explicació, un material formatiu perquè es pugui utilitzar, no té lògica que tu t'ho puguis fer a casa. Si tu pots fer a casa, doncs això sembla que no tindrà moltes potències, per exemple, o una tecnologia molt complicada per poder realment solucionar els problemes.
0: I a part, mira, quan tu dius, vaig a comprar una màquina, imagina que vas a una botiga i jo abans li he dit al Didac, té un to de pell diferent al meu, suposo que ja ho veieu, no sé si hi ha una possibilitat comparativa. Sí, segurament m'està guanyant en melanocitos, m'han guanyat en moltes coses, però en melanocitos em guanya també, eh? I en melanina també, i pum, el tio. I li he dit, t'has fet alguna vegada el làser?
1: No,
0: però imagina't que el Didac va, compra un petit aparell d'aquests que fan microlàsers o el que sigui i tal, i no sap la potència, tal, tal. Llavors, per tu és una pregunta tècnica? Em puc fer làser? Quan és?
1: Un dubte que sempre he tingut. Per exemple, jo tinc dos tatuatges.
0: Vale.
1: I jo he pensat, imagina que algun cop a la meva vida me l'haig de treure. Sempre he imaginat que el làser, en el meu cas, em podria aclarar una miqueta més el to de pell. No tinc la informació, no ho sé, perquè tampoc ho faré. Però mira, avui potser és un bon dia per saber...
0: És el dia clau.
1: Què passaria amb mi?
3: Sí, treure el tatuatge, la veritat és que té una dificultat bastant important, eh? Uh-huh. Perquè aquí sí que no depenem dels equips, ni depenem de les tintes.
0: Sí.
3: I això és un tema molt complicat, perquè cada fabricant té les seves... I aleshores, treure un tatuatge amb làser i deixar la pell com el cul d'un nen és bastant impossible i bastant inviable. I això ja ho dic, eh? Perquè és algo que normalment... Aviam, si et vols tatuar a sobre, bueno, es pot treure una miqueta i podràs treballar a sobre, però quedar-te net i polit, no. Però tu, a més, tens un problema, que ets un fototip 6. Ets una pell molt fosca.
0: Això, fototip 6.
3: Fototip 6. Els fototips a l'hora de fer làser, per exemple...
0: Estarien els albinos, també, així, amb el 0 o 1?
3: A l'1.
0: 1.
3: Els trobaríem a l'1.
0: I jo, sí. Jo on estic? Un
3: 3, tu estaries en un 3...
0: I la Noelia? En un...
3: I la Noelia estaria entre un 1 i un 2.
0: Hòstia, però si està tot l'any 4 a 5 o...
3: Bueno, perquè està... Una cosa és que tu estiguis moreno i una altra cosa és el teu fototip real.
0: Sí, sí, sí.
3: Aleshores...
0: Era una broma, era una broma.
3: Sí, sí. Aleshores, aquest color d'ulls i tal, ja canta que sou clarets.
0: Sí.
3: Però ell és un fototip 6, és el més perillós del món, vale? Amb la qual tema d'apilació o tema tatuatges, evidentment tu hauries de treballar amb uns equips d'alta qualitat. Tu, a més, tens un altre problema diferent a nosaltres. Nosaltres, els caucàssics, tenim els folículos del pèl una mica menys introduïts que tu, amb la qual tu necessites una potència de penetració més alta que nosaltres. Amb la qual no es pot depilar amb qualsevol làser.
1: Llavors m'hauria d'informar bé i tractar amb un bon professional.
3: Sí,
1: i no,
3: jo,
1: no en qualsevol
3: lloc.
1: Jo és
3: el, lloc, que, sí, el que et recomano. Però es pot fer, eh?
0: Sí, sí, sí. Però ja has vist que tenim aquí una... I després, amb el... Sempre ha estat el tema... La gent com els Didac estan beneïts per la genètica... I tenen uns cossos aquesta gent que amb perdona, amb menys esforç, bueno, això ocurre, però sempre estan... Cara al greix també la cosa...
3: Home...
0: Clar, perquè imagina que no serà el cas, però sí que he vist, al millor, persones així afros i tal, que tenen, hòstia, pandero del bueno, d'aquells com...
1: Sí.
3: Sí.
0: Han estat menjant truita de la meva mare... I los postres de la meva mare també. I dius, la grasa parda aquesta, el greix, el adipocito, tan...
3: Sí,
0: què passa?
3: Doncs ha de desaparèixer, d'alguna manera.
0: També.
3: O amb l'ajuda del Didac,
1: sí.
3: I bona alimentació i sempre. Esports, o sempre ens podem ajudar d'algun tipus d'aparatologia.
0: Molt bé. Sí. Bueno, Anna, llavors, com està el pati? Aquesta operació setembre, que tota la gent amb la que els hi porteu màquines i tal, com estan? Que...
3: Estan a tope amb ganes.
0: No paren.
3: A tope no paren. Nosaltres no hem parat des del dia 1. Jo acabo d'arribar gairebé de vacances i ja estic patada. Sí, sí, tothom a treballar làser, treballar crio, que la treballa molt...
0: Sí.
3: Pels cúmuls de greix d'aquest estiu, si s'han passat una miqueta...
0: Continua estant així a l'auge el tema de la criolipòlisi?
3: Totalment.
0: Sí?
3: Totalment. I cada vegada més.
0: Explica'm una miqueta, si el...
3: És el que parlaven una mica abans, no?
0: Ho vam veure la temporada passada, però per si alguna persona encara no sap què és.
3: Sí, doncs és un equip que podem treure el greix amb fred.
0: Sí.
3: Vale? El teixit es posa en una congelació de menys 5 graus,
0: sí.
3: I que fem apoptosis, que fem la mort celular, amb la qual és com una lipo, però en 3 sessions.
0: I s'agafa per trams, no?
3: Per trams, sí.
0: La veritat és que impacta molt. La temporada passada, que podeu recuperar el programa, ja ho sabeu, per la web de radiorubí.cat, impacta molt perquè és com si traguessis uns canelons del congelador, i aquella massa després, la tècnica, diguéssim, la persona que està a la sala com a esteticient i tal, és la que ha de començar a drenar-lo i a treballar aquest greix congelat.
3: Clar, com queda congelat, l'equip té una succió, perquè clar, es fiqui només el greix dintre dels aplicadors, es congela tot, amb la qual quan ho traiem això queda, li diem, un bloque. Uh-huh. És molt xulo. I clar, això, hem de fer un massatge, nudillar, queda tot com estava, uh-huh. I ja està, ja les 3 setmanetes ja tenim els resultats. Treu 2 talles.
0: Sí, sí, aquí, Didac, dispara.
1: I s'ha de viure algun procés de recuperació envers, jo si faig aquest tipus de tractament, jo per exemple hauria de viure unes setmanes de descans, podria entrenar igualment, pots, com afecta això amb l'entrenament?
3: Pots fer la teva vida normal, el primer dia de fer el tractament, algú molt agressiu no, però tu pots fer la teva vida normal, anar a treballar, no és... Clar, és una mica el benefici, no, de fer-se una lipo, no, que moltes vegades, em faig una liposucció, bueno, fer-te una liposucció és que potser triguis un any en què estiguis bé. Uh-huh. Clar, amb aquests sistemes tu estàs perfecte i amb un resultat. I, bueno, clar, jo sempre parlo també de quan l'aparatologia és de qualitat, tots els processos són segurs.
0: Clar, i a més, cada vegada esteu més dins de centres mèdics.
3: Sí, sí, perquè clar, l'altre repte era treballar amb el sector mèdic. Les estadístiques són encantadores, però sempre s'ha de pujar una mica. I a més tenir també una miqueta més d'informació i estar una miqueta més formada, però precisament aquestes estadístiques tenir-les unes formacions espectaculars.
0: Sí, perquè a part això de la direcció mèdica està molt bé, i recordo també, aquesta vegada no ha pogut venir, però el doctor Ronnie Maxun, que forma part també
3: del nostre equip,
0: del seu equip, és un crac, i ens va donar aquí unes lliçons d'estètica al tio que era flipant.
3: L'hem de convidar un altre dia.
0: Esteu convidats quan vulgueu. A part, jo sempre dic que ara sembla com una cosa ja normalitzada, però jo que ja sóc una rata molt vella d'aquí de Rubí, recordo els inicis de la barreja de la fisio amb estètica, que hi havia gent que deia, però bueno, què té a veure una cosa amb l'altra i tal? Al final, el cuidado personal, no? I ara què? Està tot així una mica ja clar que podem conviure tècnics amb professionals de la salut i, evidentment, dintre d'aquesta piràmide i tal, els metges, que està molt bé perquè, a més, són els que poden diagnosticar. Escolta, Didac, has passat alguna vegada per alguna sessió d'aquesta d'estètica amb aparatologia, remodelació, alguna coseta així?
1: Jo, la meva clínica és el gimnàs. Llavors, jo tinc la sort, com has dit, que genèticament sí que és veritat que els que som afrodescendents tenim... tenim més sort, però... científicament també està demostrat que tenim més facilitats de guanyar massa muscular, a nivell de rendiment també tenim altres aspectes que tenim una miqueta, estem per sobre de la mitjana, però igualment això no et fa ja tenir un cos perfecte, això t'ho has de currar, t'ho has d'entrenar. Llavors jo, la meva clínica estètica és l'entrenament, jo tinc la sort que em dedico a això, m'agrada això, i potser no tinc tanta necessitat, dificultats o limitacions com pot tenir altres persones per veure's bé o veure's com vol. Llavors, jo, de moment, no ho he fet.
0: Bueno, però està bé que s'està interessant, perquè el tema del làser aquí no té res a veure que el tio este catxa guapo tal, i que també hi ha gent afro i tal. Que, mira, el Barry White, El Barry White no era un tio... Mira, necessitava tres sofàs el senyor. Bueno, no tot és... mira quines imatges, els que podeu veure per streaming, les imatges d'aquesta maquinària de tecnoestètica. Que xula, Potència, sí, rapidez, precisió,
3: Seguretat.
0: Seguretat també, sí, això és superimportant, I una agenda, com veus, plena de cosetes. Però a més també ja sabeu que aquí a Ràdio Rubí tenim molt present tots els consells que tota la gent que trobem pel carrer o la gent que envieu el vostre consell saludable. Ahir vaig tenir la gran sort que em va donar el consell saludable l'alcaldessa de Rubí. Però ho deixo per d'aquí uns dies, Tinc una carta aquí amagada, pum, consell de la nostra alcaldessa. Però aquesta tenim a una persona també molt coneguda aquí a Rubí, perquè té un lloc de restauració on es menja molt bé, i li he dit, venga, va, dime un consejo.
4: El teu consell.
0: I avui el teu consell al restaurant Gómez amb la Cati Gómez. Cati, molt bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia, Pep.
0: Ha canviat molt el menjar que abandonaven els teus pares al restaurant amb el que doneu ara les germanes de Gómez?
4: Bueno, ha canviat una miqueta, però no en el sistema de fer el menjar, sinó ha canviat en que hem incorporat plats nous i bueno, les coses s'han desenvolupat una miqueta, però a l'inici... L'elaborat,
0: sí?
4: El fet casolà és el mateix. Nosaltres cuinem molt així el que és el menjar casolà.
0: I es demana moltes verduretes ara perquè estem al setembre i hem tornat d'allò d'operació
4: bueno, sí,
0: biquini.
4: Sí, sí, la gent, sobretot al migdia, al menú diari que fem, la gent vol cosetes més light, molta planxa també. S'han acostumat a menjar més planxa que no salsa, encara que nosaltres la salsa l'elaborem molt casolana, la veritat que sí.
0: I una cosa, tu per estar també, quin secret dones que menges, que tens allà a la butxaca amagat?
4: Bueno, sabem que la dieta mediterrània, l'oli d'oliva, cuinat sense moltes coses així precuinades i tot això, que està molt de moda, això ajuda molt, eh? Això ajuda molt, eh? Però una bona cuina i una elaboració bona amb materials bons, jo crec que això... fa molta qualitat al cos, eh? Molta, molta.
0: I prens alguna coseta així a nivell de complexes vitamínics, alguna coseta així de tipus natural, o no?
4: Jo?
0: Sí, sí, sí,
4: no,
0: tu.
4: No, no, no. Bueno, ara que estic una miqueta en una edat d'aquestes, miqueta ahí, sí que pren alguna coseta com l'omega 3 o cosetes així molt naturals per això. I sobretot, sí que avui és una de les enfermedades... molts diaris, o sigui, de molta gent, és a l'estrès. I això amb una bona dieta i també tenim algun complement. Però sobretot que sigui natural, això ajuda molt.
0: Doncs, Cati, moltes gràcies i ja sabeu, aquí en el Gómez, menjar saludable
4: i
0: molt bons consells de la Cati. Gràcies, Cati.
4: De res, a tu.
0: Fins la propera.
4: Encantada, eh?
0: Gràcies. La Cati Gómez i família, moltes gràcies pel teu consell. Alguna cosa a dir, Didac?
1: Que té tota la raó.
0: Té tota la raó, és que a més, menjar saludable, menjar de tota la vida.
1: Ens volem complicar molt, no?
0: Jo només dic, quan arribes a un lloc i en comptes de posar-te patates d'aquelles de bosses congelades, t'estan posant patates reals, que dius? I em va dir, no, és que això se continuarà fins al darrer moment, estarem fent patates.
3: Patates.
0: Patates.
3: Tomàquet.
0: Sí, sí.
1: Sí, que sembla una bogeria i és el més bàsic i normal del món.
3: Clar, avui ha canviat tot una mica, això ho notaràs molt.
1: Sí,
3: tu,
1: ara... És el que ell deia, ho relaciones amb l'estrès, la gent té més estrès, ho vol tot més ràpid, és molt més fàcil comprar un plat fet i al micro dos minuts que dedicar-li tu mitja hora a fer-ho, rentar-ho...
3: Les dones no tenim temps, també, jo...
0: Bueno,
3: això seria un altre temps.
0: Ja els homes,
3: no?
0: Que també hem de...
1: Sí, però en comparació amb els anys...
0: No ho dic, sí. Ho dic també perquè els homes que encara no d'això cal bellugar les mans, eh?
3: Sí.
0: Senyors. Però sí, sí, i a part, no hem pogut tenir avui tampoc a la doctora, que espero que aviat pugui resoldre els petits problemilles que té. Però parlàvem d'un dels temes preocupants, és el tema d'aquesta proliferació de càncers, que avui hem parlat del de tiroides, però ojo amb els de digestiu. I a més, en gent jove. Hi ha una estadística, a més, de parlar d'un percentatge molt alt, que ara m'ho trauria de la màniga, però molt alt, en persones entre 20 i 55 anys, que s'ha disparat. Digestiu. I com a digestòloga, li preguntarem a la doctora que déu-n'hi-do, i tornarà a parlar d'això, de què és el que mengem i què estem fent malament, i bueno, i també la indústria alimentària és la que és, que poder algun dia hauríem de convidar algun de...
1: Sí, sí, jo penso que el gran problema actual és que hem creat tantes noves formes d'alimentar-nos que no ha crescut a la vegada una informació, o sigui, que la gent no té informació del que està menjant.
0: Sí.
1: Jo li puc donar un paquet de pollastre a una persona aleatòria i no en sap veure... Ni saber si està menjant pollastre o si molt més conservants que pollastre. La gent no ho sap, no ho sap veure. Llavors, si tu no saps el que estàs menjant, acabem situacions i moments com els que ens trobem avui dia.
0: Clar, Sí, sí, és així.
3: Però sí que estem veient també molta gent, això que dius tu, no? Molts problemes d'estómac, d'intoleràncies, i en gent molt jove, eh? Jo conec un parell o tres de casos que m'han sorprès perquè dic, ostres, amb 20 anys i estómacs molt inflamats, no? Jo que faig diagnòstic, no? Veus això, si dius, ostres, què passa? Sí. No, és que tinc intoleràncies, o encara no m'han trobat el què... però jo sempre estic vomitant o sempre estic amb mal de panxa,
0: sí,
3: gent molt jove, eh?
0: Sí, hi ha una saturació al final d'algun element, component, antioxidant, no sé, que el cos ja diu fins aquí i comencen ja al·lèrgies, intoleràncies o el que sigui. Bueno, mira, i et volia comentar una coseta, que m'han arribat preguntes també de la gent, i una que m'ha fet curiositat és quan diuen, aquestes empreses moltes vegades fan moltes promeses publicitàries i de vegades el resultat no saben si és real o no. I m'ha agradat la pregunta, me l'ha agafat com meva, però no és meva, que diu, en estètica es parla molt de resultats des de la primera sessió. Hem de ser prudents amb aquest tipus de missatges o es llencen a la ligera, perquè al final tot això és un cicle i el que no m'ha aconseguit al desembre ja vindrà al març, i si no al juny, i si no tal, i si no, la culpa és tuya.
3: Una mica va per aquí la cosa. Aviam, sí que és veritat que n'hi ha coses que des d'una primera sessió tens resultats. Això és veritat. El que passa que sí que és veritat que tenim una sèrie de... bueno, que no tot és... les mans del professional, o no tot és l'equip. També la persona i el pacient aquí és important. Aleshores, clar, és un compendi de coses. Però realment, des d'una primera sessió, depèn del que et facis, està clar, pots començar a tenir resultats. Però sí, necessitem de l'ajuda del pacient, que hi ha uns tractaments que sí que les necessitem. Jo amb un làser, per exemple, per depilar, no necessito que el pacient es cuidi, ni amb la qual cosa, amb una sessió... resultats tindrem. Amb la qual cosa...
0: Vale.
3: Però realment n'hi ha coses que sí.
0: És una resposta molt, molt convincent. Sí. Sí. Parlant una miqueta de màquines. Et faré la pregunta del milió, que ja saps què és. De manera fàcil, que es pugui entendre i així una mica breu.
3: Digue'm.
0: Explica'm una miqueta el T-Dynamics.
3: Bueno, T-Dynamics és aquest equip que comentava abans, que soc fabricant, i vaig crear aquest equip per veure, perquè veia les necessitats que tenien les esteticistes, no? Moltes vegades tenim al mercat equips que fan remodelació corporal, però no eliminen del tot el greix. Bueno, que potser necessites dos o tres equips per fer una feina. Aleshores, per això va néixer T-Dynamics. T-Dynamics es compon d'una onda termodinàmica, que és la sinergia de radiofreqüència i ultrasò. Amb això, què és el que fem? Reafirmem i directament traiem els cúmuls de greix. Perquè l'ultrasò ens ajuda a l'adipocito, el que parlàvem abans en la crio. Aquest és un tractament més còmode, més per tothom... i per això va néixer T-Dynamics.
0: Jo dono fe. Dono fe que funciona i que, a més, encara el tema dolor també, déu-n'hi-do, eh? No és el tema d'avui, que estem parlant més d'estètica, però...
3: Sí, tu i jo tenim aquí també una cosa que farem. Perquè, clar, Pep és l'exemple de com un equip, en un moment organitzat per fer tractaments estètics, s'està treballant a nivell mèdic per resoldre problemes com els dolors, les contraccions i tota aquesta part fisio.
0: I tot el que acaba, tot el que acaba amb itis.
3: En itis.
0: Va molt,
3: molt,
0: molt
3: bé. Amb la qual té dinàmics, té tot això. Salut, bellesa
0: i poder.
3: I qualitat.
0: Salut, bellesa i poder. Estem parlant del Didac? No, estem parlant de T-Dynamics. Bueno, anem avançant, estem allò, velocitat crucero, que això vamos que te vamos, i clar, necessitaria també, sabeu que una de les novetats d'aquest programa de l'Ituquetal 2.0, que tothom parla del 2.0, 3.0, 4.0, doncs 2.0, és parlar d'aquestes notícies que estan sortint, que les hem contrastat, que no són fake i que estan allò en vanguardia, i això nosaltres li diem, això és notícia.
5: Això és notícia.
0: Muy buenas tardes. Soy Matías Prats. No, sóc el Pep León. Mireu, aquesta setmana passada i l'altra, diversos diaris han estat parlant del EGFRT790M. Mare meva, Per parts, ¿vale? Sembla una contrasenya de wifi, però no, o d'un laboratori, però és molt més important. Unes lletres i uns números que poden trobar, o podem trobar, millor dit, quan parlem de determinats tipus de càncer de pulmó. Joli, avui portem el dia amb el tema del càncer. Però bueno, és important per una raó. Bueno, començant per les lletres EGFR, ¿vale? Són les sigles de receptor del factor de creixement epidèrmic. Té molt a veure amb el que estem parlant avui també de la pell. Ojo, Dit de manera senzilla, és una mena d'interruptor que participa en el creixement i la divisió de les cèl·lules. Toma ja. El problema apareix quan aquest sistema presenta una mutació. És el gran problema del càncer, les mutacions. En alguns tumors de pulmó, aquesta alteració pot fer que les cèl·lules rebin massa senyals per créixer. O sigui, un creixement desmesurat. I aquí entren uns factors que es diuen TKI latina. TKI. Vol dir això, inhibidors de la tirosina cinasa. Això els metges, m'hagués anat molt bé avui la doctora Cunha per aclarir una mica, però bueno, són medicaments que intenten bloquejar aquesta senyal de creixement. Fins aquí, tot controlat. Cos va responent com pot. Però el càncer també juga la seva partida. I amb el temps, alguns dels tumors poden desenvolupar resistència al tractament. Aquest és el gran problema. Actualment, els oncòlegs ja no només volen saber quin tipus de tumor té un pacient, sinó també quina mutació té i com està canviant amb el temps. I és aquí on ve la notícia. Torna a entrar, novament aquí, una paraula que sentirem cada vegada més, que és la biòpsia líquida. En una mostra de sang es poden buscar fragments d'ADN procedents del tumor. Això pot ajudar a detectar mutacions i mecanismes de resistència sense haver de fer sempre una nova biòpsia del tumor. Important perquè, d'una manera o una altra, també el pacient patirà menys. I què ens espera en el futur? Doncs una oncologia cada vegada més personalitzada. Nous tractaments, nous medicaments, noves combinacions, ¿vale?, dirigides contra mecanismes específics de resistència. És com donar-s'hi la volta i dir, per aquí t'agafaré, ¿vale?, i no tractar d'una forma com es feia abans, més genèrica. De fet, durant l'any 2026 s'ha presentat nous resultats d'investigació sobre combinacions dirigides contra altres mecanismes de resistència, com les alteracions de MET, ¿vale?, M-E-T, i també s'estan estudiant nous inhibidors per a altres mutacions d'aquesta EGFR. Per tant, quedem-nos amb quatre idees. Sobre les lletres EGFR, interruptor de creixement. Sobre el TKI, els medicaments que intenten bloquejar-lo. I sobre el T790M, una mutació que pot provocar resistència a determinats tractaments. Bueno, el futur del càncer no només és preguntar quin tumor tenim, sinó què està fent aquest tumor, com està canviant i com podem avançar-nos, ¿vale?, al respecte. I aquí és on entren les misterioses lletres ja en conjunt de EGFR, T790M. Què podem dir al respecte? Pues simplement que ara és un tractament quasi a la carta. Estem una mica encara lluny, però no deixa de ser ja notícia, es comença a parlar, i què és el que necessitem? Diners per investigació. Així que, bueno, autoritats competents, intenteu pensar una mica en aquests grans talents que tenim i que no marxin als Estats Units, que es quedin aquí al nostre país. Y hasta aquí las noticias.

0: Aquest tema oncològic també em fa pensar, Anna, que abans, especialment amb maquinària, quan li deies al metge era no, i puedo ir a... no, i l'embarazada, no, no, no, no, no, càncer, embarazadas i tal. Això s'està també millorant mica en mica, no?
1: Sí.
0: Ja hi ha metges que donen l'autorització. Bueno, de fet, sí. Teniu metges vosaltres a la mateixa empresa.
1: Exacte. Nosaltres sempre recomanem que sigui el metge del pacient, però sí que és veritat que tot comença ja a estar una mica més personalitzat. I, clar, n'hi ha gent que no la pots deixar fora perquè n'hi ha coses que moltes vegades no té coherència. Aleshores, també, doncs, s'obre un camí... també perquè la gent que pateix aquestes situacions també es pugui trobar bé amb ella mateixa. N'hi ha grans cases cosmètiques ja que tenen unes cosmètiques especials per cuidar aquestes pells, amb la qual cosa, sí, estem aquí. Mira, i precisament parlant d'això, la embajadora de T-Dynamics és una gran formadora, no diré la marca, però és una casa cosmètica molt important, que a més treballa de manera oncològica, treballen a l'Hospital Fisas de Manresa, amb la qual Alicia Hill porta el nostre T-Dynamics per tot això que diem, no? Perquè tothom hem d'estar connectats, la gent que també pateix coses les hem d'ajudar i solucionar, i per això està aquí Tecnoestètica.
0: Jo sempre dic que em fa moltíssima il·lusió quan veig gent de diferents àmbits que treballen per la gent gran, per als nens, per la gent que té també alguna diversitat funcional i la gent... les dones embarassades, que fins... Jo recordo quan era estudiant que semblava que eren persones malaltes, que diem, ara bé, una cosa que és algo tan maco, tan gran, no? I especialment, lògicament, a la gent que està patint algú a nivell oncològic. I recordo, parlant de la Noelia, que sabeu que no me l'estimo, no? És la meva vida. La seva escola de formació de grau superior d'estètica era l'escola Terrassa Anna Vilamanyà. Ja hi havia algunes assignatures respecte a tractaments estètics oncològics. Si m'està sentint la Noelia, sap que és així. I és algo que semblava com algo de, bueno, serà... i que cada vegada està més present.
1: Sí, està costant una mica, perquè és veritat que està costant una mica, però a poc a poc la gent que pateix diverses situacions les podem ajudar totes.
0: Clar.
1: Oi que sí, Didac? A tot passa el mateix també, no?
2: Totalment.
0: Sí, sí. Didac, després et faré una pregunta molt divertida que m'ha arribat, que jo crec que com que estem parlant de pell i de cosetes, era Operació Setembre, però hem vist que també estem amb un tema avui de nostàlgia, que tot i que és la festa de la Mercè i de més, ostres, un dia internacional de la investigació del càncer i del càncer de tiroides, hem volgut fer aquest petit homenatge a tota la gent que estigui patint això. Una coseta més. M'estic donant compte, i aquí el Didac podria ser un consumidor també i podem justificar-lo. Torna la gent a demanar la presoteràpia.
1: La presoteràpia, jo, per mi, és el bàsic.
0: I el Didac no està informat de la preso. No, és que no. Ell pensa que... Ell està preso del gimnàs, però no sap què és la presoteràpia.
1: Doncs mira, quan tens els músculs engarrotats, quan tens tota aquesta...
2: Vale.
1: El millor són les presos. La circulació, per treballar circulació, perquè tot... Per treure...
0: Bueno,
1: impureses...
0: Sistema limfàtic.
2: Perquè la gent com jo ens entengui, un massatge de descàrrega muscular forma part de la presoteràpia?
0: No, la presoteràpia... De fet, parlem de la màquina primer, és com una mena de bossa, pantaló, que pot arribar fins inclús la panxa o una mica més amunt. Ara és esquer, no?
2: Sí.
0: Amb un sistema de bosses així que es van inflant per dintre, una injecció d'aire, i va fent com unes petites compressions... pim-pam, pim-pam, i que ara fer un drenatge linfàtic i una derivació circulatòria és un gustazo que flipes. Clar, i no només has d'estar ni... L'altre dia em va dir una persona, si m'estàs sentint, perdona, no me'n recordarà qui eres, que em vas dir, Pep, habla un dia de los lipedemas, parlarem dels lipedemas. Però no només amb el tema d'edemas, lipedemas i coses, sinó també amb el tema circulatori i el que està dient l'Anna, sobrecàrrega muscular. És com si fos un massatge, però t'ho està fent un sistema d'injecció d'aire.
1: Sí, com un drenatge linfàtic.
0: Correcte.
1: No? Un bombeo, que li diem també.
0: És un gustazo.
1: És un gustazo i és un bàsic. I llavors després parlem moltes vegades que potser els tractaments estètics són una mica cars o tal, precisament les presoteràpies són dels tractaments més econòmics.
0: Sí, sí, sí.
1: I una preso a la setmana, jo sempre li dic a les meves clientes, si totes les dones ens féssim una preso setmanal, no hauria cel·lulitis, no hi hauria retenció de líquids, i per mi és el bàsic, bàsic, bàsic,
0: bàsic
1: de la vida.
2: Sí, ara...
1: A més, superrelaxant, et quedes super a gust, sí, surts com flotant... S'ha de provar, l'has de provar, Didac. L'has de provar.
2: Jo et tiro més d'afició, de mans, però sí que el que comenteu, últim any he vist gimnasos que afegeixen aquest servei.
0: Clar,
2: que tenen petites sales, de, ja sigui amb un bany d'aigua freda o diferents sistemes de recuperació, i ara que ho comenteu sí que és veritat que hi ha gimnasos que ho estan començant a afegir.
1: Sí, perquè té diferents programes i es poden treballar diferents problemàtiques, amb la qual sí que entra dintre de que estigui en un gym perfectament, és un equip que perfectament pot estar dintre d'un gym i acompanyar amb l'esport perfectament.
0: I tant. Bueno, vaig a saco paco perquè Rubí també vol preguntar i no sé si tindré una pregunta per cada un pel temps que tenim, però bueno, en qualsevol cas, els tafaners, Rubí pregunta.
3: Rubí pregunta.
0: Bueno, tenia una selecció de quasi 5.000 preguntes per cadascú, però aquesta m'ha agradat molt i, de fet, inclús que sàpigues que la Noelia va dir déjame que lo mire también, perquè era una pregunta sempre des del respecte i des de la nostra curiositat. Hi ha una noia que es diu Eugènia que pregunta, Didac, te proteges la piel lógicamente contra el sol y tal, pero mi duda es, ¿te pones más moreno?
2: M'ho han preguntat moltes vegades.
0: Veo, això. T'han preguntat, però no l'havien preguntat mai a l'Itu, què tal? ¿Se pone nuestro amigo más moreno?
2: I sí.
0: I sí.
2: Em poso més.
0: Però clar, la pregunta dita que és, tu vas a la platja pensant, voy a poner un poquito más moreno,
2: no.
0: Però no. Vale, vale.
2: Jo estic molt content amb el meu to de pell, sí. Que canvio, no, pues depèn de si vaig més a la platja o em dona més o menys el sol, però no és un aspecte que jo tingui com a objectiu de... Jo, per exemple, al meu gimnàs, tenim un solàrium. Hi ha molta gent que després d'entrenar té com l'hàbit d'entrenar 5 cops per setmana,
0: sí,
2: d'anar mitja hora al sol, perquè volen mantenir un to de pell més morè.
0: Jo... Però bueno, d'això ja parlarem un dia, perquè també el tema del solàrium s'està recomanant des de dermatologia moltes vegades per qüestions de pell, eczemes, qüestions així de psoriasis i de més, i també pel dolor articular reumatològic. Ojo, amb sessions ben controlades i que no té res a veure amb el plano estètic.
1: La llum.
0: Sí.
1: Formarà part del nostre present i del nostre futur. Super. Utilitzem el làser, utilitzem IPL, unes altres coses, però la llum ara és el que vindrà a sanar-nos.
0: Anna, aquesta per tu. És una noia, no ha volgut dir el nom, però diu, si avui poguessis donar un únic consell a una persona que vol obrir un centre d'estètica, quin seria? No ha volgut dir perquè dirà, no quiero decirlo porque voy a obrir el centre estètic que ningú sàpiga. Consell. A mi em ve al cap de dir, no te passes comprando coses, ves
1: això
0: mica en
1: mica, primer.
0: Mira, no?
1: Jo el primer que pensaria és què és el que jo vull oferir, perquè cada persona tenim un don, i a partir d'aquí jo seria que pensés què és el que ella vol oferir. Perquè n'hi ha gent que és molt electroestètica, n'hi ha esteticistes que són molt manuals, que els agrada més el facials, que els agrada més el corporal. Doncs primer pensa què és el que jo vull fer, i a partir d'aquí, i amb tot l'amor del món, perquè és una professió espectacular.
0: Sí, i a més aquest neguit i aquesta situació de comprar... Perquè també, tu creus que a mig llarg termini també les màquines poden canviar, no? Això és una...
1: Clar,
0: sempre moltes... pensem que el darrer que tenim és el més nou i que no canviarà, però sempre acabeu traient una altra cosa i dius, hòstia, sí, tornem a començar.
1: A veure, sí que és veritat que la tecnologia ha arribat a un punt ja bastant límit.
0: Tope de
1: bastant
0: gama.
1: Bastant tope.
0: Vale.
1: Sí. Sí que és veritat que aquí parlem el mateix que abans. Grans marques, grans cases americanes, angleses, bueno, tenen uns tipus d'aparells per treballar, sí, i quan apareixen depèn de quines tecnologies. S'ha de mirar d'on venen i quin és el seu sentit.
0: Yes. Bueno, pues ya veieu, Fins aquí Info de la Buena. Ha sigut un programa meteòric, superxulo, m'ho he passat superbé. Quan sempre tens la sensació de que ens hem quedat curts, és perquè, Anna, haurem de tornar un altre dia.
1: Jo, encantada.
0: I amb el doctor Maxung.
1: Un altre dia que vingui el Roni també i que s'expliqui sí. coses. Podem fer coses també. Molt
0: gràcies guants. A tota la gent de Tecnoestètica. Gràcies, Anna. Gràcies a David, que també t'ha acompanyat, que és un crac.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I te convides quan vulgueu. Didac.
2: Què fer? Jo vull deixar un petit comentari.
0: Vinga, va.

Pues per això està l'Ituquetal, per deixar clar tot aquests conceptes i que podeu agafar. Propera setmana, sí, aquesta sí, dia 1 d'octubre, l'Ivan Corretja, que ens ha de parlar de moltíssimes coses. Que passeu molt bona setmana i, novament, felicitats a Ràdio Rubí. Visca la ràdio!

0: Són les 9 del matí i és 24 de setembre. Bon dia, Rubí. Avui començarem, com sempre, aquest dijous amb les notícies del dia i amb molts continguts per endavant el nostre Rubí. El dia d'avui torna un dels espais de participació política del programa Els grups municipals opinen, i el protagonista d'aquesta primera edició de la temporada serà el portaveu del PSC, Rafa Hueto.
1: I també tenim estrena, arriba Lletra Petita, un nou espai de divulgació jurídica amb el col·lectiu Ronda per parlar de situacions quotidianes i explicar què diu la llei i quines opcions tenim.
0: Avui començam per una situació que pot generar molts dubtes. Què hem de fer si ens han acomiadat?
1: I abans de la tertúlia, Rubí en dos minuts, on avui coneixerem un nou personatge de la ciutat i la recomanació musical del Robert Fernández.
0: Després serà el moment de posar l'actualitat damunt la taula amb la nostra tertuli.
1: Avui amb dues incorporacions noves, Mohamed Said i Lluís Jerez, que s'estrenen amb Pep Adelantado, Isidre Rubio i Conchita Jimeno.
0: I a la tercera hora, cultura i espectacles. Demà comença el Festival Peacock i comença... i fa el retorn després d'uns anys i coneixerem tots els detalls d'aquesta nova edició.
1: També parlarem de teatre amb Àngel Miguel, Mariona Checa, que ens presentaran la seva obra Metamorfosi.
0: I acabarem amb Història i Memòria Local. Jordi Vilalta i Quico Bull, del Centre d'Estudis Rubinencs, ens explicaran la programació que han preparat per als pròxims dies.
1: Actualitat, política, dret, tertúlia, música, teatre i cultura.
0: Tres hores per començar el dijous ben informats i amb tota l'actualitat de Rubí. Comença el Rubí al dia.

0: La reforma de la Llei de Dependència i Discapacitat, que vol reduir el temps d'espera i facilitar els tràmits per accedir als ajuts. A Catalunya, la resolució pot tardar actualment fins a 2 anys en alguns casos, i la nova norma fixa en 3 mesos el termini per resoldre les sol·licituds de dependència.
1: Rubí, ha estat el primer municipi de la província de Barcelona on ha fet parada enguany la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Només dimarts van passar 53 persones per la unitat mòbil, 2 van ser derivades amb urgència a l'hospital després de detectar-hi factors de risc.
0: Ràdio Rubí ha presentat la programació de la temporada 2026-2027 amb novetats, com 2 nous magazins diaris de la xarxa i una ampliació dels continguts compartits amb altres emissores locals. La presentació es va fer ahir al Casino. La graella també reforça la producció propi amb novetats aquí, al nostre matinal, al Rubí al dia, de 9 a 12, i nous podcasts exclusius per al web.

0: I abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer, com sempre, quina és la previsió meteorològica i ho fem de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Continuem en aquesta mena de pilot automàtic pel que fa a la meteorologia a les comarques de l'àrea metropolitana. I és que els últims dies no hem tingut núvols importants, no hi ha hagut pluges i així continuarà també aquest dia de la Mercè. Per tant, a Barcelona i Rodalies, que avui no s'hi veuran núvols. Alguns desfilagarsats, de descafeinats, d'improductius, d'inactius, d'innocents i poca cosa més. Per tant, moltes hores de sol que tornaran a escalfar i faran que la tarda torni a ser de temperatura més alta del que toca. Arran de mar, justament, al voltant dels 27, 28, 29 graus, però ja novament al Vallès i al Penedès tocant els 30, 31 graus. El matí desperta frescal, per tant, almenys doncs ja tenim unes temperatures que toquen a primeres hores, però aquesta tendència de temps totalment estancat continuarà també les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa.

0: Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de la llei de dependència i la discapacitat. L'objectiu és agilitzar els tràmits per sol·licitar i obtenir els ajuts i donar més eines i suport a les famílies cuidadores. La llei compleix aquest desembre 20 anys. En aquest temps, a Catalunya s'han presentat gairebé 1 milió de sol·licituds inicials, concretament 983.919 i més de 635.000 peticions de revisió. Més de la meitat, un 54,2%, corresponen a persones de més de 80 anys. La segona franja d'edat amb més sol·licituds és la de persones d'entre 65 i 79 anys. Un dels principals objectius de la reforma és reduir els temps d'espera, ho explica l'advocat del col·lectiu Ronda, Ferran Medina.
1: El que es pretén també és flexibilitzar-lo. És a dir, antigament era o diners, no? És a dir, o l'ajut econòmic o el suport del servei. Doncs ara el que s'intenta, no?, és flexibilitzar i que potser puguem accedir amb ajuts o compatibilitzar-les. Si es du a terme, doncs potser es podrà personalitzar una miqueta més els requeriments d'ajut que necessiten les persones afectades a aquesta dependència i potser, doncs, si ho personalitzem una miqueta més, doncs aconseguim solventar les dificultats amb les que es troben cada dia en el seu dia a dia.
2: A Catalunya, actualment es pot trigar de mitjana fins a 2 anys a resoldre els ajuts per a persones amb discapacitat i més de 6 mesos en el cas de les persones dependents. La reforma fixa en 3 mesos el termini per resoldre les sol·licituds de dependència en lloc dels 6 mesos actuals. El text també elimina algunes incompatibilitats amb altres ajudes econòmiques. Tot i això, un dels principals esculls és el volum de valoracions que encara estan pendents de resoldre el Departament de Drets Socials. És una situació que coneix de prop la rubinenca Pilar Guaix. La seva mare va ser diagnosticada d'Alzheimer fa 10 anys. Després d'una llarga espera, li van reconèixer el grau 1 de dependència. Quan la malaltia va empitjorar, la família en va demanar la revisió, però no li van concedir el grau 2. Finalment, van decidir portar-la a una residència on van iniciar de nou els tràmits, però va arribar la pandèmia, els procediments es van aturar i la seva mare va morir fa 5 anys. Guas recorda que tot el procés va ser molt llarg i lent. Per això, valora positivament que la reforma vulgui agilitzar els tràmits.
3: Va una mica lent, eh? Perquè, clar, abans no vam anar a l'assistent social, abans no es va iniciar, van venir a fer la valoració. Igual van passar 3 o 4 mesos, eh? I, clar, es fa llarg. I llavors, quan vam demanar la segona valoració, també va ser... vam estar esperant uns mesos. Al final, perquè vinguessin i diguessin que no, que realment la mare estava pitjor llavors. Però vaja, suposo que canviar de grau tampoc deuen fer-ho així com així.
2: A Rubí, els serveis socials bàsics de l'Ajuntament gestionen l'atenció a la dependència, ofereixen orientació i valoració i també serveis com l'ajuda a domicili, la teleassistència, les residències i centres de dia o el transport adaptat per a la gent gran. Per rebre atenció per primera vegada, cal adreçar-se al servei de primera acollida situat al carrer General Prim, número 3335, segona planta.
0: I Rubí ha estat el primer municipi on ha fet parada aquest any la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. La unitat mòbil es va instal·lar ahir i abans d'ahir a l'exterior de l'antiga estació, on a l'espera de tenir les dades totals dels 2 dies, només dimarts, van passar 53 rubinencs, 2 dels quals van ser derivats amb urgència als hospitals de referència. El seu objectiu és detectar de manera precoç factors de risc vascular entre la població. Segons la Fundació Ictus, una de cada 4 persones sofrirà aquesta malaltia. La iniciativa està impulsada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Sandoz i la Fundació Ictus, i enguany incorpora també professionals d'atenció primari. A Rubí, el dispositiu ha funcionat en coordinació amb el Consorci Sanitari de Terrassa. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va visitar la unitat mòbil aquest dimecres al matí i va remarcar que Rubí té un pla local de salut que també inclou campanyes com aquestes i on la prevenció és essencial.
4: Per nosaltres, les persones estan al centre de la nostra acció diària i parlar de persones és parlar de salut. És un àmbit més que important a les nostres vides, a la vida de la nostra ciutat, i aquesta estació, aquest tràiler amb les estacions que informen a la ciutadania de tot allò que és important conèixer per saber si tens factors de risc, doncs el que fan és prevenir i, per tant, garantir o millorar o com a mínim contribuir a aquesta millora de la qualitat de vida i de la salut dels veïns i veïnes de Rubí.
2: La unitat mòbil, que voltarà per diferents municipis catalans, disposa de 5 estacions. S'hi controla la pressió arterial i el pols, es fa un cribatge de fibril·lació auricular, es mesura pes, talla, perímetre abdominal i s'analitzen el perfil lipídic, la glucosa i l'hemoglobina glicosilada. Finalment, els professionals calculen el risc vascular, ofereixen consell mèdic i farmacèutic. Si detecten paràmetres alterats, poden derivar la persona al CAP o a l'hospital de referència. El farmacèutic comunitari coordinador del Col·legi de Farmacèutics de les Farmàcies del Vallès Occidental, Joan Brugueres, explica com funciona l'última fase del circuit.
5: I al final hi ha una estació que el que es farà serà valorar totes aquestes proves, a veure si hi ha algun factor de risc que s'hagi d'actuar allà i donar pautes de vida saludable, sensació tabàquica, vull dir que hi haurà un farmacèutic dedicat a donar i a valorar totes aquestes proves de risc. És important que es facin aquests factors, que es valorin a temps tots aquests factors de risc, perquè poden salvar moltes vides.
2: La campanya és gratuïta, està oberta a la ciutadania. La unitat mòbil continuarà el recorregut per 4 municipis més de la província de Barcelona fins a finals d'octubre, com són Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Barcelona.
0: I canviant de tema, perquè l'estiu del 2026 ha estat el més càlid mai registrat a Catalunya, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I a Rubí, la calor encara es farà esperar per marxar definitivament. El meteoròleg rubinenc Lluís Mi Pérez ha explicat que l'excepcionalitat aquest estiu no s'explica només pel canvi climàtic, sinó també per una situació atmosfèrica molt persistent.
6: El que ha passat enguany és probablement... S'ha de veure exactament per què, però, o sigui, la principal causa ha estat una dorsal anticiclònica molt persistent. O sigui, des d'Àfrica, des de la zona de les Canàries, de fet, Canàries, nord d'Àfrica i gran part de la Mediterrània, ha sortit com una bombolla de calor que és molt estable.
2: Aquesta persistència ha afavorit setmanes de calor, també poca pluja, i de cara a la tardor. Els models apunten temperatures per sobre de la mitjana. Rubí Pérez considera que la tardor, pròpiament dita, no arribarà fins a finals d'octubre, principis de novembre, però la gran incògnita és la pluja. Les previsions estacionals tenen molta incertesa i, de fet, Pérez posa en dubte que es pugui anticipar ara mateix una tardor especialment plujosa. El meteoròleg alerta, a més, d'un canvi en la manera com plou a Rubí.
6: Pocs dies de pluja, amb dies molt, molt suaus, massa, i dels pocs dies de pluja que hi haurà, amb molt mala hòstia.
2: Una situació que, segons Pérez, obliga a tenir cada vegada més en compte la gestió de l'aigua i el territori davant d'episodis de pluja molt concentrada.
0: I aquesta casa, Ràdio Rubí, va presentar ahir a la tarda la programació per a la temporada 2026-2027 en un acte que es va celebrar al casino davant d'un centenar de persones que van omplir les butaques de la sala de càmera. L'emissora municipal va desgranar les claus d'una graella en lini de la iniciada l'any passat, però amb la voluntat de fer passes endavant. Albert Soler és, des del 2025, el director de Ràdio Rubí.
7: La programació de la temporada 26-27, que és la segona una miqueta que penso i que m'ha durat una mica des de la meva direcció, va una mica en la línia continuista de l'any passat, però fent passes endavant.
2: Passes endavant com la integració a la xarxa audiovisual local iniciada la temporada passada i que aquesta temporada s'amplia considerablement. Destaca especialment la participació de Ràdio Rubí en dos magazins diaris. El primer, Rambla 54, de dilluns a divendres a les 4, nou espai coordinat des dels serveis centrals amb continguts elaborats per 54 ràdios locals. Anna Morgades és la presentadora.
8: La filosofia és explicar una mica històries potser més quotidianes, no d'actualitat, i la veritat és que portem, és la tercera setmana que tenim el programa en marxa i estem descobrint coses bestials d'arreu de Catalunya, Rubí inclòs, i molt contents.
2: Un esperit similar al de Connectats, cada dia a les 5 de la tarda. Aquest és un espai de la xarxa més veterà, però al qual aquesta temporada Ràdio Rubí se suma a les emissores locals de Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Badalona i el Prat per fer-ho possible. El presenta la Carme Reverter.
9: El que pretén és, efectivament, connectar-nos, com diu el seu nom, als diferents municipis que formem part del programa dins de l'àrea metropolitana de Barcelona. I el que ens permet a tots plegats és conèixer-nos una mica més. Perquè estem a prop, però falta, doncs, fer aquest pas d'acostar-nos i conèixer una mica la realitat de cadascú.
0: Pel que fa a la producció propi de Ràdio Rubí, la gran novetat del matí som tu i jo, Toni, al capdavant d'aquest matinal que fem de 9 a 12 del matí. Així mateix, el cap de setmana es reforça amb butlletins horaris de la xarxa, el resum setmanal al Rebost i noves propostes musicals com Insòmnia. Entre setmana, els serveis informatius mantenen els butlletins i els informatius migdia i vespre de Patri Díaz i David García, i la informació esportiva diària i les retransmissions del cap de setmana a peu de camp aniran a càrrec de Cisco Lara i David Burillo, mentre que l'estratègia a les xarxes socials estarà liderada per Belén Tierno.
2: Per la seva banda, l'espai dedicat als grups locals, Ruby Sound, presentat per Robert Fernández, passa a emetre's els divendres a les 7 de la tarda. Segueixen fins a 25 programes temàtics fets desinteressadament per col·laboradors, espais com el poliesportiu i tu, què tal, les Gildes, primer, segon i postres, o de sèrie. Aquests programes continuen a la graella al costat de propostes veteranes com Ara i Sempre, Sonido Vinilo, Código Murphy, i de noves incorporacions de la xarxa com La Terra és Plana, Moments d'Òpera o Sons a Cau d'Orella. Com a novetat de la temporada, destaca l'estrena d'una secció de podcast només per al web, més enllà de les zones. La proposta s'ha estrenat amb l'espai Petjades de Mestre del rubinenc Raül Cabús, i la idea és anar sumant-hi més propostes.

0: Esports amb el Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Comença ja a omplir-se l'agenda esportiva dels caps de setmana. S'apunten a l'inici de competició algunes modalitats esportives per aquest dissabte i diumenge. Per exemple, en categoria femenina, els nois encara han de començar amb voleibol a la tercera catalana, l'arrencada del Club Vòlei Rubí en tercera catalana i el grup C serà a les 6 de la tarda i a Olot aquest pròxim dissabte. També s'estrena en competició en futbol sala, però categoria masculina, l'Esportiu Rubí, un equip que jugarà com a local per arrencar a un quart de set de la tarda dissabte en tercera nacional i el grup 1 davant de l'Everest Prosperitat. A la Llana, les noies, que disputen la segona jornada de segona nacional, també jugaran com a locals el mateix dissabte, però a les 6 de la a les 4 de la tarda, perdó, i davant del Sant Pablo. Estrenes també en bàsquet amb el CEP Sant Jordi, que inicia el seu camí, primera catalana, primer partit en la nova categoria de les noies. Grup 1 de competició, dissabte a les 6 i davant del Caldes s'estrenen a l'escola Montserrat, també com a locals ho faran els nois, però en el seu cas, diumenge a les 6 de la tarda reben el Gaudí Cerdanya amb l'objectiu de mantenir-se en aquesta Copa Catalunya. Un cap de setmana en el qual, al marge d'aquestes estrenes, tenim futbol i el derbi en tercera catalana, el grup 7, Penya Blaugrana, Ramon Llorenç, Olímpic de Can Fatjó B. Primer partit en què hi ha enfrontament directe entre els dos equips de la nostra ciutat. Encara haurem d'esperar una miqueta, per al del grup 7 entre Rubí B i 20 B. A un quart de set de la tarda de dissabte i al camp de la Penya Blaugrana, Ramon Llorenç, aquest primer derbi, encara en tercera catalana, però el grup 7 jugarà davant del Mirasol Baco Unió en primera visita del Rubí B. Ho farà dissabte a les 6 de la tarda, mentre que el 20B s'estrenarà a domicili, en el seu cas, al camp del Vista Alegre, diumenge al migdia.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.

0: Obrim l'espai, els grups municipals opinen, un temps que Ràdio Rubí cedeix als grups polítics en representació al ple perquè puguin explicar la seva visió sobre l'actualitat de la ciutat, els projectes que tenen en marxa i la seva tasca municipal. Avui encetam nova temporada d'aquest espai i ho fem, com és habitual, amb el portaveu de la Partit dels Socialistes de Catalunya a Rubí, Rafa Hueto. Rafa, bon dia i benvingut una altra vegada en aquest Grups Municipals Opinen.
1: Molt bon dia i moltes gràcies per oferir-nos aquest espai per poder explicar tot allò que fem. Jo, abans de començar, sí que us volia felicitar a tot l'equip de Ràdio Rubí. Ahir vas tenir l'oportunitat de poder assistir a la presentació d'aquesta nova temporada i la veritat és que segur que tots els rubinencs trobaran alguna cosa d'interès en l'oferta que vau presentar ahir i moltes felicitats a tot l'equip.
0: Moltíssimes gràcies, sí. De ben segur que troben algo que els hi agradi. Començam una nova temporada i també encarem el tram final del mandat municipal. Quin és el moment polític que viu ara mateix Rubí des de la perspectiva del PSC?
1: Doncs jo crec que clarament es veu el funcionament o l'objectiu que tenen les formacions polítiques que formen part del govern, que és seguir treballant i seguint completant, executant i finalitzant els projectes que estan en marxa a la ciutat i que per nosaltres és el més important, i la resta de grups municipals de l'oposició, doncs, que ja estan en precampanya o directament en campanya electoral, doncs, bueno, això es veu a la ciutat, es veu a les xarxes socials, el comportament de cadascú. En tot cas, en queda encara molt de temps, hem de finalitzar aquest mandat, hem de completar...
0: No queda tant, pel maig?
1: Sí, això? Bueno, però encara queda. En tot cas, és que estem al govern, el que tenim és l'obligació de seguir treballant, de finalitzar els projectes i ja hi haurà temps per fer campanya electoral.
0: Uh-huh. Un dels projectes que més està marcant l'actualitat municipal és el projecte de transformació de les Torres, amb la voluntat d'optar al Pla de Barris de la Generalitat. L'alcaldessa explicava ara fa només una setmana aquí, en aquest mateix estudi, que una de les primeres actuacions ha de ser la transformació de la plaça Pearson. Quan començarem a veure les actuacions sobre el terreny? Perquè l'alcaldessa em va dir que era ja.
1: Però... Sí, és imminent. Es convocarà una roda de premsa per poder explicar els inicis de l'obra i les afectacions que tindrà, perquè és un espai molt central de la ciutat i, com totes les obres, tindrà afectacions i això passarà en els propers dies.
0: O sigui, ja, eh? Sí, això ja, sí que ja és ja, perquè la setmana passada era ja i
1: és
0: encara estic esperant.
1: És imminent.
0: Molt bé. L'Ajuntament, a més, també ha tret a subhasta els antics cinemes de les Torres per 1,2 milions d'euros i l'altre dia l'alcaldessa ens va dir que avui, el dia 24 de setembre, és la data en la qual se sap qui s'han adjudicat perquè hi havia interessats. Finalment, qui se'ls queda, si es pot dir?
1: No es pot dir perquè el que acaba avui és el període de presentació d'ofertes. Això acaba a les 12 de la nit. És un
0: sí, procés... encara hi ha marge.
1: Sí, és un procés de licitació que està molt pautat. Avui sabrem si hi ha ofertes per aquest espai i en els propers dies es farà, com a qualsevol licitació pública, l'apertura d'aquestes ofertes i se sabrà en aquell moment qui acaba adjudicant, comprant a aquest espai.
0: M'he avançat, idò, eh?
1: Sí.
0: Bueno, jo sempre tinc molta pressa.
1: Ja sabeu que els temps administratius estan molt reglats, són molt rígids i s'han de complir, evidentment.
0: Uh-huh. Sobre aquests antics cinemes, l'any 2004 l'Ajuntament els va comprar amb la intenció de fer algun equipament. Què és el que ha fallat durant aquests 20 anys perquè aquell projecte no hagi tirat endavant?
1: Bueno, a vegades les circumstàncies et fan prioritzar altres coses en determinats moments. En d'altres ocasions no hi ha hagut la capacitat financera, perquè recordem que aquell espai necessita una inversió molt important. Ara tenim l'oportunitat amb el Pla de Barris de fer inversió pública i també pensem que és un espai en el que la inversió privada doncs, pot oferir alternatives i activitat econòmica i social que pugui ajudar el barri. Al final, l'Ajuntament no ho pot tot, Això és una realitat, els recursos són finits i hem de també comptar amb el sector privat per veure si pot dinamitzar i fer funcionar la ciutat també.
0: Mm-hmm. Rafa, cada vegada que vens faig la mateixa pregunta i avui no serà una excepció. Pressupostos i ordenances, com els tenim?
1: Doncs el govern té la voluntat de poder presentar una proposta, però com et deia, només comença la primera pregunta que em feies de com veia l'actualitat política, molt em temo que ens trobarem amb una oposició que està pensant en el maig del 2017, està deixant de banda la necessitat de les ciutats, i des d'aquí faig una crida a aquests grups a que tinguin la responsabilitat necessària per poder seure i negociar uns pressupostos que són importants per la ciutat.
0: Encara no s'han començat aquestes negociacions?
1: No.
0: No s'ha presentat la proposta tampoc?
1: No, encara no.
0: Uh-huh. L'altre tema dels darrers dies és l'hospital i el nou model que va presentar l'altre dia la Generalitat i que ha estat bastant criticat. Des del PSC, com veieu aquesta proposta que va fer l'altre dia la consellera de Salut?
1: Jo crec que d'entrada hi ha com una mica de confusió amb la proposta que s'ha presentat, que és veritat que ha canviat el nom. No sabem per què, nosaltres, com diu l'alcaldessa, continuarem dient l'Hospital de Rubí, però l'objectiu principal d'aquell dispositiu és el mateix, i és evitar tota bona part de la freqüentació que els ciutadans de Rubí fan tant a l'Hospital de Terrassa com a la Mútua de Terrassa, i els serveis que es plantegen van en aquesta línia, no?, de consultes externes, el tema de la cirurgia major ambulatòria, que és un tema que n'hem de parlar i que insistirem, perquè el que es va comentar l'altre dia amb la consellera no anava amb la línia del que s'havia plantejat fins ara, i insistirem en aquest fet. Nosaltres fem una valoració prudent, positiva, en el sentit de que es van fent els passos, de que ens van dir que tindríem aquest pla d'usos i ja el tenim, s'aprovarà en aquest mes d'octubre, i per altra banda ens agradaria, com a qualsevol ciutadà de Rubí, que tot això anés molt més ràpid. Valorem els avenços positivament i seguirem insistint i apretant en la mesura del possible, perquè sabem que és un tema molt complex, però insistirem en la mesura del possible perquè això avanci.
0: Uh-huh. Canviant de tema, perquè l'alcaldessa també la setmana passada va reconèixer que l'habitatge és una de les qüestions que el govern té pendents. Vosaltres, com a PSC, què creieu que s'hauria d'haver fet diferent durant aquest mandat?
1: L'habitatge és el gran problema del conjunt de la societat a Rubí, a Catalunya i a Espanya. Vull dir, aquest és el problema principal que ara mateix té la nostra societat. Des de l'àmbit municipal s'han incrementat les inversions per fer promocions d'habitatge públic. Fa pocs dies vam presentar la que s'està començant a construir a l'Avinguda de Castellbisbal. Hem incrementat les ajudes pel lloguer a les persones que tenen dificultats. Hem fet un conjunt de mesures que van en aquesta línia. Però la principal política d'habitatge que es pot fer a nivell local és tenir un planejament que aposti per l'habitatge protegit. I això és el que hem fet amb aquesta aprovació inicial del POM, que va passar al mes de juny. El principal element i la principal política d'habitatge que hem fet és aquesta aprovació inicial del POM, que contrasta amb determinats discursos que han fet grups municipals d'Esquerra, com pot ser Esquerra Republicana, com pot ser la UP, que volen i en el seu discurs integren a l'habitatge com a un dels problemes principals de la ciutat, i no han estat capaços d'apostar per un POM que aposta per l'habitatge protegit, que és aquell que va destinat a les persones que tenen més dificultats.
0: Uh-huh. I en aquest darrer any, fins a arribar a les municipals, quines serien les actuacions d'habitatge que sí o sí voldríeu deixar encaminades? No fetes, però sí encaminades.
1: Es van, a banda de seguir amb la tramitació del POM, a banda de seguir amb els projectes que ja estan iniciats, s'estan dissenyant futures promocions, hi haurà alguna modificació de planejament que presentarem que va en la línia de poder fer més habitatge protegit i habitatge destinat també per persones grans. Ahir es va fer la taula de l'habitatge i es va poder avançar alguna cosa, i anirem en aquesta línia. Aquest és una feina de llarg recorregut,
0: De picar pedra.
1: De picar molta pedra i d'entendre que les decisions que prenem avui segurament es materialitzaran i seran una realitat d'aquí a 4 o 6 anys. Són polítiques lentes, però totalment necessàries. Ara esperem que aquesta aposta que està fent el govern de Catalunya de simplificar tots els tràmits administratius que tenen a veure amb l'habitatge ens ajudi a que aquest espai de temps sigui el mínim possible.
0: Avui hi ha ple municipal i es donarà llum verda al projecte de la nova línia L8 TAT, no sé si ho he dit bé, és el bus a demanda, que és una reivindicació de fa temps en algunes urbanitzacions. Què canviarà realment per als veïns quan entri en funcionament aquesta L8?
1: Doncs aquesta línia ve a complementar a les línies que ja tenen servei a les urbanitzacions. És una línia que especialment donarà servei a Can Barceló, a Sant Mus i a Ximelis, que són aquelles àrees que són molt disperses i que actualment no tenien un servei satisfactori en les línies, diguem, normals, les estàndards que hi ha a la ciutat. I amb aquest servei, que és una mica dual, perquè en franges horàries d'hores punta serà un servei ordinari, com la resta de línies, i que en les hores valls serà transport a demanda. S'haurà d'activar la demanda perquè el bus passi per la parada que tinguis més a prop.
0: I el recorregut?
1: Doncs els recorreguts bàsicament el que fan és anar a buscar aquestes zones que queden més disperses, que no han estat cobertes per servei actual, connecten amb la resta de línies i connecten amb dos espais que pensem que són essencials per la ciutadania que viu a les urbanitzacions, que és el Cap de Sant Genís i que és el Rubiforme, que és el gran node de comunicació que té, de mobilitat que té la ciutat.
0: Avui es donarà aquesta llum verda al projecte, però quin és el calendari que té el govern perquè aquest servei comenci a funcionar?
1: Avui passen tres punts a l'ordre del dia del ple relacionats amb el transport a la demanda. Un és la modificació del reglament del servei per incloure aquest servei. En el reglament actual aquesta modalitat no estava prevista i no es pot fer aquest servei si no ho tens reglamentat prèviament. L'altre és la modificació del contracte. Penseu que en el que resta de vida del contracte això suposa un impacte al voltant de 2 milions d'euros, mantenir aquesta línia. Queden 7 anys de contracte, bueno, també és un tema important i necessari, no?, modificar el contracte, i després l'aprovació inicial del projecte. La nostra previsió és poder tenir el servei en funcionament a principis d'any. ¿Vale? Prèviament, mentre es fa tota aquesta tramitació administrativa, el que farem és una campanya d'informació per traslladar al conjunt de la ciutadania i especialment a les persones que viuen a les urbanitzacions tota la informació necessària sobre aquest servei. ¿Vale? En aquest sentit, doncs, com deia abans, hi ha una part que té a veure amb, bueno, que té el funcionament d'una línia ordinària, que tindrà un horari fixe, i després una part que va a demanda, que s'activarà a través d'una aplicació o a través de trucada telefònica. També hem pensat que havíem d'activar la part del telèfon perquè molta gent gran, doncs, encara la bretxa digital els afecta i és una manera de facilitar el servei.
0: Rafa, ja sé que ens has dit que encara queda molt per a les eleccions municipals, però si avui haguessis de posar sobre la taula tres grans prioritats del PSC per aquest tram final de mandat, quines serien?
1: Doncs les que han estat sent durant tot aquest mandat i en els últims anys en aquesta ciutat. Hi ha una aposta claríssima per la seguretat. L'alcaldessa fa pocs dies presentava els nous agents que s'incorporen a la policia local. Rubí és una ciutat segura, ho diuen les dades. Evidentment que passen coses com passen a qualsevol ciutat de 80.000 habitants. Aquesta és una de les prioritats importants que tenim. Hem de continuar amb la transformació urbana. Hem estat molts anys esperant la transformació de l'Avinguda de l'Estatut, que comença a ser una realitat. Ja comencem a veure, doncs, com van evolucionant les obres, com quedaran. Jo crec que serà una qüestió molt important. Això té a veure també amb l'aposta per l'espai públic que estem fent. Veurem també amb el nou contracte de parcs i jardins que la cosa, doncs, anirà millor en els espais públics. I, per últim, les persones, no? Tot el que té a veure doncs amb l'habitatge, amb les polítiques socials, amb la cohesió de la ciutat, en definitiva, i aquestes són les tres prioritats que tenim com a govern, que hem tingut durant tot el mandat, que hem tingut durant els últims anys i que continuarem fins al final.
0: I ara vaig a collar-te un poquet. D'aquestes tres prioritats, quina és la que et faria especial il·lusió poder explicar d'aquí un any, que ja és una realitat?
1: Jo crec que són tres qüestions que no es poden explicar per separat. Ara et faré jo una resposta políticament correcta, però és que m'ho crec que és així. És a dir, no es pot tenir una ciutat molt segura sense tenir espais públics de qualitat i sense tenir en el centre de l'actuació les persones. Per tant, m'agradaria poder explicar d'aquí a un temps que el conjunt de polítiques que afecten aquests tres àmbits doncs, han tingut el seu fruit.
0: Molt bé, Rafa. Doncs moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui en aquest primer capítol de la temporada del Grups Municipals Opinen i t'esperam en la propera ronda.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache. Nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
1: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
2: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
2: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
1: ¿Estás seguro?
2: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
1: Jejejeje.

0: I ara passam a escoltar el Rubí en dos minuts, que avui sabrem qui és un nou personatge de la ciutat amb la Mariona Jerez.
1: Rubí en dos minuts. Qui era? Josep Pallarols.
2: Avui, a Rubí en dos minuts, ens preguntem qui era Josep Pallarols? Si avui podem consultar fotografies antigues de Rubí i imaginar-nos com era la ciutat fa gairebé un segle, és també gràcies a persones com ell. Josep Pallarols i Serra va néixer a Rubí l'any 1915 i va morir el 1971. Va ser impressor, periodista i fotògraf aficionat. Durant els anys 30 va fundar la que seria la seva impremta, una de les primeres que va tenir Rubí. El seu primer taller el va instal·lar al carrer de Sant Josep i des d'allà va imprimir, entre altres publicacions, exemplars del butlletí de la cooperativa La Rubinenca i de La Lluita. Però Pallarols no es va limitar a la impremta. També va treballar com a corresponsal local de diferents publicacions, entre elles L'Estampa, Ahora o La Humanitat, i va col·laborar en el setmanari rubinenc Combat. I encara tenia una altra faceta, la fotografia. Era fotògraf aficionat i va deixar imatges de Rubí i dels seus esdeveniments. L'any 1958, per exemple, va participar en un concurs de fotografia dedicat a les masies rubinenques. En aquell concurs es van presentar 253 fotografies. Pallarols en va guanyar dos premis. La seva trajectòria ens recorda que abans que existissin les càmeres digitals, les xarxes socials o els mòbils, hi havia persones que es dedicaven a mirar la ciutat, fotografiar-la i explicar-la. I Josep Pallarols va ser una d'aquestes persones. Gràcies a ell i a altres fotògrafs i periodistes locals, avui podem mirar enrere i veure com era aquell Rubí.
1: Rubí en dos minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.

0: Estrenem una nova secció al Rubí al dia, Lletra petita, és un espai que fem de la mà del col·lectiu Ronda per posar llum a aquelles situacions de la vida quotidiana que tenen una part jurídica que sovint desconeixem. Cada mes abordarem un tema diferent i ho farem amb un advocat o advocada especialitzat en la matèria. Avui començarem xerrant d'una situació que genera molts dubtes i també molta preocupació, i és què hem de fer quan ens acomiadem. Per explicar-nos quins passos hem de seguir, ens acompanya Elena Vázquez, que és advocada de la col·lectiu Ronda, especialitzada en dret laboral. Elena, benvinguda.
1: Bon dia a tots i a totes, encantats de ser aquí i estrenar secció amb vosaltres.
0: Elena, imaginem, anem per feina, perquè imaginem que avui mateix ens entreguen una carta d'acomiadament. Quina és la primera cosa que hem de fer i quina documentació hem de demanar i què és important conservar?
1: Mira, hi ha molta gent que abans de ser acomiadat ens pregunta amb molta angoixa. Si a mi em criden i em donen una carta, què he de fer? Doncs la primera cosa és no posar-se nerviós. Llegir per sobre el contingut de la mateixa, això sempre és important, però a vegades estem tan nerviosos que som incapaços de llegir res. Aleshores, ens hem de fixar que la data que figura la carta és la data del dia que me l'entrega, d'acord? Això és molt important perquè llavors ens marcarà un termini per presentar una demanda judicial. I després, l'altra cosa important, ens la faran firmar. Firmem, posem la nostra firma i ja està? No. Hem de posar, podem posar la nostra firma, evidentment, conforme rebem el document i anotem un no conforme. Aquest no conforme ens permetrà que més endavant doncs, puguem consultar si podem emprendre accions legals o no i, per tant, ens dona seguretat. Així mateix, nosaltres sempre recomanem que a sota d'aquesta firma, aquest no conforme, posem la data del dia de l'entrega, d'acord? Per contrastar que és la mateixa del dia que me l'estan donant. Aleshores, ens quedem amb una còpia. Hi ha gent que a vegades li entreguen la carta i se'n va corrents i diu, oh, és com si no m'haguessin acomiadat, no acomiadat estàs. I el problema el tindrem perquè llavors tindrem moltes menys eines per acompanyar-te després i presentar una demanda judicial.
0: Uh-huh. Però, o sigui, sempre hem de posar no conforme, encara que estiguis conforme, sempre has de posar no conforme, eh? Per si de cas.
1: Saps què passa? Que és molt complicat saber si estàs conforme o no moltes vegades. Llavors, preventivament està molt bé. Posar no conforme no passa res, les empreses ja ho saben. Llavors, es pot consultar amb un advocat o advocada, o bé simplement tu quan estàs a casa doncs, ho pots acabar de llegir i en cas que no vulguis emprendre cap acció legal, no passa res. Però això sempre et permetrà tenir una porta oberta per reclamar.
0: Mm-hmm. Quan arribem a casa amb aquesta carta, què és el primer que hem de mirar? Perquè no és el mateix un acomiadament disciplinari que un acomiadament per causes objectives, no?
1: Correcte. Jo sempre dic, hi ha dos tipus d'acomiadament. Hi ha l'acomiadament en el qual el culpable em diuen que sóc jo com a treballador o treballadora i hi ha l'acomiadament en el qual l'empresa em diu el culpable no ets tu, el culpable sóc jo, perquè no tinc diners, perquè tinc una baixada de producció, etcètera, no? Si és el primer cas, si és que el culpable sóc jo perquè he tingut una baixada de rendiment, perquè he arribat tard sistemàticament, etc. Llavors, en aquest cas, abans d'acomiadar-te, ara es fa un tràmit previ d'audiència prèvia. Aleshores, pot ser que a mi no m'hagin entregat la carta d'acomiadament, sinó que m'hagin entregat una carta en la qual em diguin tens un termini de 2, 3, 5 dies a vegades per presentar les al·legacions pertinents contra aquest acomiadament. Aleshores, jo, davant d'això, puc consultar amb un professional i en el cas que no el trobi, i això és molt important, a nosaltres sempre recomanem que en aquests tràmits d'audiència prèvia, és a dir, en aquests tràmits, en els acomiadaments disciplinaris, en els que se m'imputen coses que no són veritat, jo sol, com a treballador, no explico la Bíblia en vers, simplement dic que això no és veritat i no estic d'acord. I una vegada m'entreguin la carta, vaig a un professional a veure si puc emprendre accions legals contra la carta d'acomiadament. Llavors ens haurem de fixar en això, d'acord? Si és una carta d'acomiadament o bé és el tràmit previ perquè ens donarà un termini més curt per aprendre accions.
0: En el cas de que sigui un acomiadament disciplinari, hi ha algun requisit específic que la persona treballadora hagi de tenir en compte?
1: Clar, en el cas de que sigui un acomiadament disciplinari, hauríem de tenir molt en compte si s'ha donat compliment o no d'aquest tràmit previ. És a dir, si m'estan donant un termini perquè jo pugui dir si els fets que em diuen a la carta són certs o no, jo hauré de complir aquest tràmit, perquè aleshores, quan jo impugni l'acomiadament, serà important poder-li també dir al magistrat o magistrada que jo ja m'he defensat prèviament. Teòricament, aquest tràmit d'al·legacions prèvies està pensat perquè el treballador es pugui defensar abans de ser acomiadat. Ara bé, moltes vegades pot ser una trampa i pot ajudar a fer una carta d'acomiadament posterior millor. Per això nosaltres sempre, sempre, sempre recomanem no explicar gaires coses, negar els fets, i quan ens atreguin la carta ja farem la defensa legal oportuna.
0: Hi ha una idea que està molt estesa, i és que si l'empresa m'ha pagat una indemnització és perquè l'acomiadament és correcte. És així?
1: Clar. Aquí es poden donar molta casuística diferent, perquè si a mi m'acomiaden per aquelles causes que dèiem el culpable no ets tu, sóc jo, l'empresa, obligatòriament m'han d'abonar una indemnització de 20 dies per haver treballat amb la carta. ¿Vale? Però què passa? Que quan un acomiadament és improcedent, que potser després podem veure què vol dir això, un jutge em pot donar una indemnització corresponent a 45 dies per haver treballat fins al 2012 i llavors 33 dies per haver treballat per antiguitats posteriors al 2012, d'acord? Aleshores, si m'entreguen aquests 20 dies, jo sempre tinc recorregut per intentar reclamar més. Per tant, jo hauré d'agafar aquesta carta i consultar-ho amb un professional. A vegades també es dona la situació de que l'empresa m'entrega una carta pels motius que sigui i em diu, en realitat això que diu la carta no és veritat, però nosaltres t'oferim aquesta quantitat i podem anar a una conciliació i te l'abonarem. Firma aquest document i després doncs, farem els tràmits oportuns perquè en aquesta conciliació tu cobris aquesta indemnització. Doncs bé, nosaltres el que recomanem és que en el moment en el que tu t'entreguen la carta d'acomiadament i et fan aquestes propostes, no tens la capacitat de llegir ni valorar el que t'estan donant. Per tant, firmem la carta com a no conforme, ens quedem la còpia i ens quedem còpia d'aquesta proposta que m'han fet i ho anem a consultar amb un professional, perquè moltes vegades tenim moltes vies per reclamar molt més del que ens estan oferint.
0: I també hem de diferenciar entre indemnització, de quitança o liquidació, no? Perquè això també són conceptes complicats.
1: Totalment. Molta gent ve al despatx i entén, no? Entén que la liquidació sempre comporta una indemnització. I no és així. Si jo, per exemple, cometo insulto el meu superior jeràrquic sistemàticament i m'acomiaden, serà un acomiadament legítim, segurament, no? Però jo tinc dret a les meves vacances, que no he gaudit. Jo tinc dret al meu salari del mes, no? Diguem, i la part proporcional de les pagues extres que no m'han pagat. I això, per més que l'acomiadament pogués ser legítim, per més que ho hagi fet molt malament, això sempre m'ho hauran de pagar. I si no m'ho paguen, aquesta part, tindré un any per reclamar. Però això no és la indemnització que estàvem parlant abans, aquesta reclamació que jo puc fer contra l'acomiadament, sinó que són quantitats que a mi l'empresa em deu sí o sí al marge de l'acomiadament, d'acord?
0: Mm-hmm. Ara ens deies que tenim un termini d'un any per reclamar. Si considero que m'han acomiadat injustament, també és aquest termini?
1: No, això és molt important. Aquest any que deia per reclamar són per quantitats salarials, d'acord? Aleshores, quan a mi m'acomiaden, el xip que hem de tenir tots i totes és que tinc 20 dies hàbils per presentar una demanda contra un acomiadament amb el qual no estic d'acord. Aleshores, aquest termini de 20 dies hàbils corre superràpid i la majoria de gent no té per què saber que si aquest termini s'esgota i jo no he presentat cap demanda judicial, ni cap escrit de conciliació previ, perdo qualsevol dret a reclamar una indemnització per més quantiosa que sigui i per més injust que sigui. Per tant, Tan bon punt m'entreguen la carta, tinc en compte que aquests 20 dies hàbils comencen a córrer i truco ràpidament a un professional. D'acord? El termini de l'any que comentava abans és important per reclamar liquidacions de vacances que no m'han pagat o qüestions salarials, o bé perquè

0: la improcedència, és a dir, el fet de que l'acomiadament s'ajusti a dret o no, no ho dic jo ni ho diu un treballador, ho dirà en qualsevol cas un jutge en el moment en el que vegi el procés, d'acord? Aleshores, quan jo tinc un acomiadament i presento una demanda judicial, puc demanar que se'm reconegui la improcedència de l'acomiadament perquè no s'ajusta a dret, perquè no compleix els requisits formals, materials, etc. D'acord? Això a mi em portarà a intentar batallar una indemnització corresponent a 45 dies per any treballat fins al 2012 i 33 dies per any treballat per aquelles antiguitats posteriors al 2012. D'acord? Però nosaltres, en la mesura que puguem, sempre intentem examinar a veure si hi ha la possibilitat de demanar el que diem que és la nul·litat de l'acomiadament. Perquè en quins casos? Doncs en els casos en els quals hi ha hagut vulneració de drets fonamentals, d'acord? Hi ha hagut discriminació per raó de gènere, per raó de malaltia, etc. A vegades també les treballadores embarassades o persones que han tornat, homes i dones que han tornat de permisos associats a la paternitat o la maternitat, també tenen aquest dret a ser immediatament readmesos en cas que guanyin un judici. I això ens permet no només demanar la revisió, sinó demanar els salaris deixats de percebre i demanar una indemnització addicional en concepte de danys, d'acord? Per tant, en la mesura que podem, sempre intentem examinar si aquesta finestra és possible, perquè sovint amb antiguitats petites és l'única manera de garantir una mínima reparació del dany causat al treballador o treballadora.
1: I ja per acabar, una persona acomiadada pot pensar, primer reclamaré i ja demanaré l'atur quan sàpiga què passa. Hem d'esperar a veure com acaba la reclamació per demanar la prestació o no hem d'esperar? I quin termini tenim per demanar aquest atur?
0: Clar, una de les coses més importants és pensar que la teva vida continua i que una vegada tu planteges una reclamació contra un acomiadament, allò seguirà un camí i tu contractes un professional perquè tu puguis descarregar-te emocionalment també d'això. I la teva vida ha de continuar i has de buscar una feina. Per tant, immediatament després de ser acomiadat, una vegada ja han passat els dies de vacances que l'empresa t'ha pagat, és a dir, això és important que la gent ho sàpiga, si a mi m'acomiaden i em devien 5 dies de vacances i me'ls paguen amb la liquidació, d'acord? Jo fins que no passin aquests 5 dies després de l'acomiadament no podré demanar l'atur, val? Perquè encara estic cotitzant, diguem, per aquests dies. Però una vegada passen aquests dies, llavors ja s'ha de demanar l'atur, sí o sí, i encara que jo pensi que segurament trobaré una feina, el més prudent és demanar l'atur. D'acord? I el que sempre diem és que el millor és, una vegada presentem la demanda, descarregar-nos mentalment del que ens ha passat i refer la nostra vida. Perquè després de tot això, tots, la majoria de treballadors i treballadores estem tocats i tocades quan ens passa, no? Per tant, és important que tot continuï i intentar obrir i encetar una nova etapa.
1: I, Helena, si haguessis de donar 3 consells molt concrets a una persona que acaba de rebre una carta d'acomiadament, quins serien els 3 errors que no hauria de cometre?
0: Sortir corrent i no quedar-se amb una còpia de la carta d'acomiadament. Això ja hem dit que això està suspès, això no es podem fer. Quedem-nos una còpia, firmem la recepció amb el no conforme i posem la data. No firmem res més, no firmem res més que això. No firmem cap document de liquidació que impliqui una renúncia a drets. Firmem tot amb un no conforme i la firma i ja està. I sobretot, truquem immediatament a un professional perquè estiguem dins del termini aquest de 20 dies hàbils que comentava abans per presentar la demanda.
1: Molt bé, doncs, Helena, moltíssimes gràcies. Ens quedem amb aquests 3 consells i en tot el que ens has explicat, però que se'ns marquin molt al cervell aquests 3 consells. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui amb nosaltres i a la resta dir-vos que això ha estat Lletra Petita, l'espai que farem amb el col·lectiu Ronda per entendre una mica millor la part jurídica de determinades situacions. Moltíssimes gràcies, Helena.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
1: És la una de la matinada.
0: Ràdio Rubí, fes la teva.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: Passen 3 minuts de les 10 del matí, som temps de tertúlia, de desgranar i d'opinar sobre els temes que plantejarem avui, que avui tenim la taula plena, ja ho direm, però primer anem a veure de quins temes en un principi xerrarem. Ja sabeu que després vosaltres ens podeu trucar al telèfon del directe al 93-588-5960 i opinar d'aquests o de qualsevol altre que hagin parlat qualsevol dia o de qualsevol altre que vosaltres vulgueu doncs, explicar. En un principi, Pamela Martínez, bon dia.
2: Bon dia,
1: de
2: una altra
1: xerrarem?
2: Vegada.
1: Bon dia, una altra vegada. Després del temps d'informatiu, doncs, anem a veure una mica a escorxar aquesta realitat.
2: Exacte, anem a proposar un parell de temes que, com tu deies, després...
1: Els
2: tertulians van com van.
1: Sí, ni comencem amb el primer tema. O sigui, surt un tema a la tertúlia i després ja...
2: Bueno, la nostra proposta d'avui és, com som així de xulos, seguir fent autobombo d'ahir, que aquesta emissora va fer la presentació de la nova graella, de la nova temporada, i hem reforçat la graella amb més continguts de la xarxa i un cap de setmana potenciat per veure com la veieu, perquè tots escoltau segurament a totes hores cada minut d'aquesta ràdio, i si no, vos castigaré a tots, que ara que estic jo en modo madre, vos castigaré a tots si no ens escoltau cada minut, Per una altra banda, també volíem posar sobre la taula el tema de la llei de dependència, perquè tenim una rubinenca que ens ha explicat quina ha estat la seva situació. Després el Toni mos l'explicarà àmpliament, perquè té tela, i era perquè ens expliquéssiu que vos pareix aquestes novetats que hi ha en la llei de dependència que es van aprovar l'altre dia. També ara aquí a Rubí, la ruta vitivinícola, que reivindica la tradició de la vinya, Rubí, perquè ara sí que és veritat que som molt industrials, però sempre hem tingut una tradició vitivinícola, que a mi al principi no va sortir aquesta paraula, i al final, de tant dir-la, he aconseguit que m'ha sortit bé.
1: Però que ja en l'època romana exportaven per via Heràclia el vi cap a Itàlia. O sigui que, i això és fins a ben recent. En parlarem.
2: I a nivell més general, també volíem saber la vostra opinió sobre el suport que ha demanat Sánchez per al decret d'habitatge enmig, precisament, d'aquestes protestes que s'han produït pel desnonament d'aquesta senyora de 87 anys, que ja duia 70 anys visquent al seu pis de Madrid i que l'han fet fora. Aquests són alguns temes, després vosaltres ja veureu.
1: Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres. Que vagi bé.
3: Adéu.
1: D'aquests temes, dels que proposeu vosaltres al telèfon del 93-588-5960, us agafarà aquest telèfon en José Malagón, que és el que està al comandament tècnic d'aquest espai del matí, de les 9 fins a les 12. I som-hi, vinga.
4: La tertúlia de Rubí al dia.
1: Conchita Jimeno, bon dia.
5: Bon dia.
1: Pep Adelantado.
6: Bon dia.
1: Bon dia, Isidre Rubio.
7: Bon dia.
1: Tenim noves incorporacions, Aquí ho veieu, Avui tenim la tertúlia plena, sou 5 avui, Després anireu rotant. Mohamed Said, bon dia.
8: Bon dia.
1: Ben tornat.
8: Sí, ben tornat.
1: Després de molts anys.
8: Després de molts anys, amb el company, que m'estaven comentant el Pep els dies que estàvem junts a Latitúdia, i això és molt, bo,
1: Tornar. Nova incorporació també, Lluís Jerez, bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Tu ets historiador.
9: Jo vaig estudiar història i després me'n vaig anar a fer el doctorat al Regne Unit.
1: Doncs ja tindrem la visió, així una mica també, l'actual, i si la pots anar relacionant doncs amb la història, perquè segur que quan surten temes, jo penso moltes vegades, és que no aprenem. O sigui, trobes molts moments a la història en què es repeteix i oblidem, o jo no sé si és que ja forma part de la nostra part humana, de la cobdícia, però es repeteix una vegada i una altra.
9: Doncs mira, hi ha aquella famosa frase de Karl Marx que la primera vegada que passa... Les coses a la història passen dues vegades. La primera vegada és tragèdia i la segona vegada és farsa.
1: Doncs mira, això, sortiran els temes. Que hi ha dues personetes d'aquí. Ahir vam parlar, doncs vam presentar la temporada al casino d'aquesta casa, d'aquesta ràdio que reforça la graella amb continguts de la xarxa. També hi ha un cap de setmana que està més potenciat. Hi ha la col·laboració que ja es va començar amb la xarxa audiovisual local la temporada passada, Ràdio Rubí en dos magazins diaris, el primer Rambla 54, de dilluns a divendres a les 4, és un nou espai coordinat des dels serveis centrals amb continguts elaborats per 54 ràdios locals, i va intervenir la presentadora Ana Morgades, que va estar entrevistada per la Mariona Jerez, que és d'aquí, de la nostra casa, i el que el Lluís coneix també perfectament des de fa molts anys, perquè resulta que és la Mariona, és tu, és la teva...
9: És la meva germana.
1: És la teva germana, eh? La periodista de Ràdio Rubí encarregada d'elaborar aquests continguts, i que també doncs aporta peces connectats. Això és a les 5 de la tarda, un magazín coordinat des de Cugat Mèdia i presentat per Carme Reverte. Anem a escoltar primer el director d'aquesta ràdio, i ara ho dèiem també, a l'Anna Morgades, la presentadora de Rambla 54, i Carme Reverte, la presentadora de Connectats.
3: La programació de la temporada 26-27, que és la segona una miqueta que penso i que m'ha durat una mica des de la meva direcció, va una mica en la línia continuista de l'any passat, però fent passes endavant.
5: La filosofia és explicar una mica històries potser més quotidianes, no d'actualitat, i la veritat és que és la tercera setmana que tenim el programa en marxa i estem descobrint coses bestials d'arreu de Catalunya, Rubí inclòs, i molt contents.
6: El que pretén és, efectivament, connectar-nos, com diu el seu nom, als diferents municipis que formem part del programa dins de l'àrea metropolitana de Barcelona. I el que ens permet a tots plegats és conèixer-nos una mica més, perquè estem a prop, però falta doncs fer aquest pas d'acostar-nos i conèixer una mica la realitat de cadascú.
1: Conxita Gimeno, Pep Adelantado, vosaltres que vau estar ahir, què us va semblar?
7: A mi deixa'm que et digui, per començar, suposo que la Conxita s'afegirà. Moltes gràcies per allò de personeta, perquè vull dir... A la meva edat ja et dir-me personeta, vull dir, és rebaixar-te uns quants anys.
1: I fa molta, m'has fet sentir bé, no?
7: I fa molta jo, il·lusió. Vale. A partir d'aquí, bueno, home, és una forma de donar a entendre a la gent que tenen una gamma de programes que és difícil que algú digui que no troba alguna cosa que li pugui interessar. Aquests programes van bé si es divulga aquest projecte, si es fa arribar a la gent. Bueno, l'acte d'ahir ja és una forma de fer-ho arribar a la gent, però llavors això ho hem de, des d'aquí, s'ha de mirar, que sigui parcialment i d'això, anar fent insistir sobre alguns programes que la gent vagi triant el que li interessa i es faci pinya.
1: Ah, Pep, tu portes aquí molts anys. Oh. Ahir em deies, espera, vaig a comptar quants anys porto. Tu saps quants anys?
7: Encara no ho sé. Encara no ho sé, perquè ja porto dues etapes. Una primera etapa que deu fer... Una etapa que deu fer fa 25 anys o així. Que jo recordo... Jo llavors viatjava molt.
1: Sí, ho has explicat.
7: Viatjava molt i em veia... I havia fet... Havia, quan em trucaven, perquè... No, home, així com ara tenim 5 tertulians i algun a la reserva,
1: sí.
7: Doncs en aquella època anàvem més justos. Érem 3 i de vegades doncs em trucava la Lídia que, escolta, demà... Això, i jo estava, doncs, no sé, jo recordo que vaig fer... Em trucava per telèfon i entrava per telèfon. I recordo que vaig fer una tertúlia des de l'entrada del Club de Golf de Madrid.
1: Sí.
7: Vaig aparcar el cotxe allà i dic, bueno, des d'aquí, i de dintre el cotxe. Una altra des de l'hotel de Palma. I així successivament va ser... Era una època molt, molt dinàmica, diguéssim, divertida. jo ja programava la feina per dir a les 10 he d'estar en condicions.
1: Haig de fitxar, o sigui, a les 10, no, on sigui, paro.
7: Exacte. No. I ara estic buscant referències arrel de lo que vam parlar ahir. Estic buscant referències per veure quants anys fa, perquè va haver-hi una primera etapa que inclús l'última tertúlia que vaig fer va ser al Canal 10 de Ràdio Sabadell, perquè em va demanar d'anar al Pere i, bueno, i dos setmanes seguides, i un dia havia mort la mare d'un amic meu i tal, i doncs vaig dir que no podia anar i vaig anar. I ara això he de buscar dates per saber quan aquell va ser l'última.
1: Has de fer els comptes i bueno, quan surtin els anys ens ho dius. Conxita Gimeno, què et va semblar? Et va semblar llarga? Curta?
2: No.
1: Digueu-nos.
2: Poso per endavant, que a mi aquests actes em xiflen. Actes que són d'aquest format, no? Dinàmics, amb la gent de la casa interactuant amb la gent que estàvem d'assistent, a mi m'agrada aquest format. Jo trobo que molt bé. Llarg, gens. Jo no em trobava massa bé, no em vaig quedar a la recepció al final perquè portava un constipat que dic aquí escamparem virus. Però a mi aquest format m'agrada molt i hi ha dues coses que destaco sota el que jo penso. La primera és que deixeu anar bon rotllo. O sigui, es nota que hi ha bon rotllo. Potser m'equivoco, eh? Uh-huh. Però el que es veu i el que transmeteu és una unió, positiu.
1: Mm. I, que va sortir amb bona sensació.
2: Sí, sí, com l'any passat, eh? Però, sí. No sé, trobo que aquest any ho he notat més. Mm-hmm. I l'altre és veure que la meva perspectiva, a part de com a oient, és aquesta estoneta aquí. Però te'n fas una idea de tot el volum de feina que hi ha al darrere i, sobretot, el que és molt important, que hi ha molta gent que ve per el que vosaltres dèieu, sense cobrar, com col·laboradors, que fa el seu programa i la seva activitat. I això ho trobo encara més potenciador que l'anterior, no? O sigui, marca doncs, que tracteu bé la gent està a gust, que té ganes de participar en una entitat municipal, i això diu moltes coses bones a vosaltres.
1: Mm-hmm. Ah, jo ahir em vaig quedar curt, perquè vaig dir 25 tertulians, estem més a prop de la trentena, tenim 40, bueno, tenim una quantitat de seccions al mes, que és enorme, però ahir, comptant la gent que venia, són 65 col·laboradors en la tercera hora, més la trentena. O sigui, ens arribem a prop d'un centenar que ho fan de forma altruista i que és un horari molt complicat, les 10 del matí, les 11 del matí, que deixen de fer coses, que es demanen de vegades dies i venen aquí. I jo per això pensava, ostres, la ràdio municipal és la millor ràdio, perquè els que venen, venen per amor. No, venen altruistament, venen per fer comunitat. No venen perquè els hi puguem pagar 50 o 60 euros, no. Que ja ens agradaria també, però que és una ràdio per fer poble. És una ràdio... I ahir també una miqueta ho deia, no? Que Rubí no només parla de la ciutat, sinó que la ciutat parla a través de la ràdio. I crec que aquesta...
7: I hauria de parlar més.
1: Hauria de parlar més, però hi ha un ventall que tenim enorme. O sigui, la tercera hora al mes, amb totes les entitats pràcticament de la ciutat, des d'il·lustradors, cuina, llibreries, costumari popular, i més l'espai de les entrevistes. Però és que és molt gran aquest ventall, és una mica el mapa. I jo crec que això és una ràdio pública i una ràdio municipal.
7: No. Sí, això és la raó de ser d'una ràdio municipal. I això de fer xarxa està bé perquè ja tenim prou problemes de persones o gent que mana, que es veu, que es miren massa el melic i no saben el que passa al carrer. Llavors, doncs, que hi hagi comunicació amb altres poblacions i puguis compartir els problemes d'ells i mirar quines solucions pots aplicar en els teus i quina pots facilitar amb els dels altres. Conviure. Aviam si aprenem a conviure, que no ho estem fent massa bé.
1: Mm-hmm. Que la Conxita ha destacat aquestes dues coses, Pep. Jo no sé tu què vas viure ahir, com ho vas viure. No sé si què és el que et va agradar, coses que podríem millorar des del teu punt de vista.
7: Mira, jo no sóc massa amant dels actes aquests. Però el d'ahir i l'any passat... Mm. L'any passat potser va ser una miqueta més llarg, perquè estàvem allà a l'Ateneu, a la, a la Terrassa, a fora, bueno. Doncs, però el d'ahir em va semblar adequat, perfecte, cada un intervenia una estoneta, no, no es feia pesat, I la durada va ser, doncs, un acte de presentació, doncs, van ser de una hora i deu minuts, una hora i deu minuts, més o menys. Dius, bueno, és una mica... A mi em va agradar... Bueno, la forma, jo ja la, com que ja la conec, no em sorprèn. La forma, el tarannà de la gent que parla i de com... com ja saps com són, vull dir que són gent amable, gent que saben el que fan i d'això, vull dir, no, no et sorprèn. Ara, s'ha de reconèixer que ho fan bé. Va ser una, un acte que a mi em va semblar... Jo també vaig haver de marxar abans d'hora, però bueno, bueno, abans d'hora no vaig picar quatre...
1: Sí, sí, quatre... que vam estar junts.
7: Sí, sí, sí, vaig picar quatre d'això i una copeta de cava. Això vaig arribar a temps. I després, però, em va semblar adequat en quant a la mida, adequat en quant a l'ambient, la forma, la gent que hi havia, clar, després també tens allò de que et trobes un munt de gent coneguda.
1: Sí, clar, i clar, és l'espai de trobada, en aquest moment, amb tots els col·laboradors.
7: Això,
1: no?
7: Això és el que, d'alguna manera, per això és pel que serveix també la ràdio, per posar en comunió tota una sèrie de persones de diferents àmbits i, bueno, i projectar això cap a la ciutadania.
1: Doncs tindrem,
7: em va semblar perfecte.
1: Tindrem pel matí, doncs, la Pamela Martínez i un servidor al capdavant del Rubí al dia, d'aquest matinal de 9 a 12. Tindrem les edicions, els butlletins horaris, edicions migdia i vespre, la Patri Díaz i el David García, la formació diària i les retransmissions del cap de setmana, doncs, amb el Cisco Lara i el David Burillo, l'estratègia de les xarxes socials amb la Belén Tierno, l'espai dedicat als grups locals amb el Rubí Sound, presentat pel Robert Fernández, que ara es farà els divendres, doncs, a les 7 de la tarda, i bueno, i molts programes que l'actualitat, Poliesportiu, el Toquetal, les Gildes, primer, segon i postres, Campo Atrás, de sèries, Sonido Vinilo, Código Murphy, La Terra es Plana, Moments d'Òpera... Bueno, hi ha molts, molts programes perquè vosaltres pugueu consultar, doncs, aquesta programació i llavors escolliu també la ràdio per poder trobar aquell espai vostre i de connexió, doncs, aquesta ràdio pública i municipal. Qui també ha estat molt en aquesta ràdio, i ara us demanaré també, és l'Isidre Rubio, el Mohamed Said, que i us volia preguntar, i també el Lluís, no?, una mica al llarg de la història, no?, quin és el paper de la ràdio pública i de la ràdio municipal. Isidre, jo sé que ahir no vas poder estar i Mohamed tampoc, però expliqueu-nos, però vosaltres teniu un lligam també important a la ràdio. Isidre, tu tens 87 anys, crec. 87, vaig bé?
10: 85, deixem-ho.
1: 85. Hosti, t'he posat dos més.
7: I això...
1: T'he posat l'edat del meu pare? Jo dic, Isidre, l'edat del meu pare. 85, és més jove.
10: Amb el tema de la ràdio ja s'ha vinculat sempre. Vull dir, vaig ser els inicis amb el Margarit i després amb l'Escamilla i amb tot aquell veraneu. I des de llavors que estic col·laborant d'una forma o d'una altra amb tertúlies o amb programes de folklore o de dansa, vull dir, hem fet les milions, el programa religiós, i moltes coses hem fet. I penso que és importantíssim que... és saludable per fer poble, és a dir, hauríem d'aconseguir que la gent escoltés més Ràdio Rubí.
1: I que participés. 93-588-59-60, important.
10: Si no participen, però hi posen les orelles i és molt.
1: Sí.
10: Jo el que em sap greu és saber què dimonis ens interessa en aquest moment a la ciutadania, perquè ens interessa la caixa tonta, que allà tothom hi cau, però la ràdio costa més de... excepte les...
1: I avui dia, molt més les xarxes socials.
10: Tradicionals, que poden tenir unes estones a casa i poden anar feinejant amb la ràdio engegada, que això sembla que s'hagi acabat, perquè aquí tothom corre.
7: No, no s'ha acabat. No s'ha acabat, no. El que passa és que s'ha reduït molt.
10: Bueno, però
7: a casa funciona així,
10: Hauríem d'aconseguir que això es faci més, que la gent escolti, perquè sense venta de què passa. I molt interessant el fet de lligar amb altres ciutats. Això em sembla que és molt important, perquè a vegades això sí és. Sobretot per la gent que mana és important, perquè això de mirar-se el maric és una afició que hi tenim molt. I llavors, saludable, diem, mira, allà els hi passa el mateix i no n'hi ha per tant. O el cotxe allà, això se'm preocupen. Vull dir que
7: sí, sí.
10: Això és bo.
1: Mohamed, tu que has estat també lligat a la ràdio.
8: Sí, de fet, jo vaig començar amb els companys de Rubí Solidari, amb un programa que fèiem sobre temes de drets humans, temes de discriminació racial i tot això, amb el Pau. I després vaig participar en tertúlies amb el Pep, amb el Xavi. I, de fet, la intenció era... o sigui, tot això neix d'un sentiment de compromès amb la comunitat àrab, no? Perquè volia que també la comunitat àrab tingui un veu, que participi en tertúlies, que també fas arribar les seves demanes, les seves queixes. I això és el que deu Isidre, no? Això és fer poble, no? Que tothom participem, que tothom tinguem veu a Rubí. Això és que ens permet fer Radio Rubí, no? I a més, jo crec que és el treball que fa és un treball d'higiene cognitiva, no? Perquè sortim de les xarxes, d'aquest discurs d'odi, d'aquest discurs de bulos, no? De confrontació, i fem i creem un espai on podem debatre, podem portar formació veraç, formació acreditada, i crec que això és molt important, no? I la vocació que tenem la gent activista que fa la lluita contra aquest discurs, és una vocació de protegir també el que és el bé comú. I Radio Rubí és un espai, és un discurs, no? Un bé comú que hauríem de protegir, hauríem de donar-li suport, no?
1: Sí. Lluís, tu anaves dient que sí a certes coses, això de la ràdio pública, ràdio municipal.
9: Sí, sí, la ràdio pública, la ràdio municipal és un bé preciós que s'ha de protegir. Penso precisament s'ha mencionat les xarxes socials, la gent pensa que la xarxa social ha substituït tot el mitjà de comunicació massiu, però això no és així, perquè quan tu penges quan tu et dones suport en les xarxes socials per la teva retransmissió, el que tu estàs fent és t'estàs ficant una miqueta sota el control d'aquella xarxa social. Aquella xarxa social en qualsevol moment pot dir, mira, jo ja no m'interessa el teu perfil, estigui aquí, te'l tanco. Inclús pot fer més difícil que t'arribi la teva audiència. Jo no tinc, per exemple, compte de Twitter, i cada cop que vull mirar, hi ha certs organismes que només les últimes notícies, les últimes afectacions es comuniquen només per Twitter, jo no puc veure-ho. Twitter no em deixa veure més de certa cosa perquè no tinc compte a Twitter. Per tant, és important tenir aquests mitjans independents, en el sentit de, si passés qualsevol cosa, aquí tot és en propietat, tot és amatem, i no depenem d'una empresa americana, no depenem d'una companyia de mitjans socials. I això és molt valuós, això és absolutament un bé que no s'aprecia fins que es necessita.
1: I que és la ràdio pública i de la ciutat. Això és important, és a dir, és una ràdio pública de la ciutat, independent dels governs que vagin passant, i això és una... i que permet fer la mirada, tenim els grups locals opinen, la mirada dels diferents grups polítics que hi ha, i està obert a totes les entitats i a tots els ciutadans, no? Llavors, podria ser aquest punt de referència, no? de la ciutat quan passa alguna cosa, per donar servei també en el cas de que passi quelcom. És qui s'ocupa també dels clients, és que, com hem dit, si hi ha una emergència, doncs saps que tindràs també aquesta ràdio. Per les eleccions saps que tindràs, i el paper important que ahir destacava també el nostre director, l'Albert Soler, no?, de poder seguir en directe el que està passant a les eleccions aquí, a la nostra ciutat, i el que està passant al moment, i ho anirem radiant, el que vagi passant, no? Per tant, moltíssimes gràcies. Ja, ahir jo també ho vaig dir quan estàvem amb la Pamela Martínez, estàvem presentant la nostra secció, molt agraïts tots dos amb la participació tant dels tertulians com la gent que ve i que entrevistem a primera hora com les que entrevistem a tercera hora amb tots els col·laboradors. O sigui que ja us diem, i a tots vosaltres que ens escolteu, els que ens truqueu també, els que ens agradaria que en truquéssiu encara més, doncs els que esteu allà, moltíssimes gràcies per formar part d'aquesta família de la ciutat, que de la ciutat de Rubí, aquesta família rubinenca. Anem a per més temes. El Congrés dels Diputats, que va aprovar la reforma de llei de la dependència, la discapacitat, que pretén agilitzar el procediment per demanar-la, obtenir-la, i que les famílies cuidadores disposin de més eines i de més suport per tirar endavant el millor possible. La llei d'atenció a les persones en situació de dependència es va aprovar el desembre del 2006, per tant, estem al 26, 20 anys.
11: Sí.
1: Problema, que el Departament de Drets Socials manté desenes de milers de valoracions pendents de resoldre, conseqüència de l'alta demanda acumulada. Per exemple, és el cas de la Pilar Guasc, la rubinenca. La seva mare va ser diagnosticada d'Alzheimer fa 10 anys, després de començar a patir pèrdues de memòria. La metge de capçalera li va fer l'informe i l'assistència social la va ajudar a fer tots els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud inicial. Va trigar uns quants mesos a rebre la visita de valoració, ja, o sigui, ja va passar temps. Li van concedir el grau 1, li va correspondre una quantia econòmica per ajudar a netejar la casa. La malaltia va continuar avançant, van sol·licitar el grau 2... I què va passar? Doncs que, com van empitjorant, van decidir portar-la a una residència. Des de la mateixa residència van tornar a iniciar els tràmits per demanar el segon grau, va venir la pandèmia, tot es va aturar, va morir fa la seva mare 5 anys, i clar, va ser un procés llarguíssim, que la família doncs va atendre una situació sense tenir doncs aquesta ajuda que en un principi doncs li hauria de correspondre. Anem a escoltar el Ferran Medina, que és advocat del col·lectiu Ronda, i a la rubinenca Pilar Guasc.
12: El que es pretén també és flexibilitzar-lo. És a dir, antigament era o diners, no?, és a dir, o l'ajut econòmic o el suport del servei. Doncs ara el que s'intenta, no?, és flexibilitzar i que potser puguem accedir a ambes ajuts o compatibilitzar-les. Si es du a terme, doncs potser es podrà personalitzar una miqueta més els requeriments d'ajut que necessiten les persones afectades a aquesta dependència, i potser, doncs, si ho personalitzem una miqueta més, doncs aconseguim solventar les dificultats amb les que es troben cada seu dia a dia.
13: Anar una mica lent, perquè, clar, abans no vam anar a l'assistent social, abans no es va iniciar, van venir a fer la valoració, igual van passar 3 o 4 mesos, i clar, es fa llarg, i llavors quan vam demanar la segona valoració també va ser, vam estar esperant uns mesos, al final perquè vinguessin i diguessin que no, que realment la mare estava pitjor llavors. Però vaja, suposo que canviar de grau tampoc deuen fer-ho així com així. Quan estàs en aquesta situació, el pitjor és haver-te d'anar esperant, perquè clar, hi ha moments que dius, bueno, si hagués sabut que m'havia d'esperar tant, ja hagués posat una solució pel meu compte. Bueno, és que ja teníem algú que li anava a fer la feina, ja vam anar buscant coses, clar. Teníem una noia que també anava unes hores a fer-li companyia, perquè jo llavors encara treballava. O sigui, ja vam anar com posant pedaços, però clar, tots són pedaços. Llavors, si ara hi ha més prestacions, doncs jo penso que està bé. I si és més ràpid, també.
1: Clar, la idea de la reforma de la llei és escurçar el temps d'espera de la resolució dels casos i, a més, d'intentar augmentar la dotació pressupostària. Ja veurem, perquè fa 20 anys ja està, i hi ha les llistes d'espera, i ja veiem, per exemple, el cas de la Pilar, de la Rubinenca, el que li ha passat, que al final és la família qui acaba doncs, amb tots aquests problemes, tant el que els diners que han de posar per demanar ajuda i posar una persona perquè ho pugui atendre, com, clar, estàs treballant, i si estàs treballant, les famílies d'ara no són com les d'abans, que tenien 5 o 6 fills, sinó que tenim un, dos o cap, no? I llavors és una complicació, també, i gran.
7: No? Bueno, sí, tot això està molt bé, però ja ho has dit tu, vull dir, la llei és del 2006, no?
1: Sí, fa 20 anys.
7: Vull dir, és que es prenguin mesures, em sembla perfecte, però que les apliquin. Vull dir, clar, si amb tràmits es passen 20 anys, hosti, tu la meitat ja han mort. Vull dir, no. Això és un
1: pensava
7: problema...
1: Que m'anaves a anar, quan t'he dit 20 anys, pensava que m'anaves a dir lo de l'hospital, també. No, això... Que fa 20 anys i estem...
7: Jo amb tots els respectes pels altres, per tots els que penseu el contrari, però jo no he cregut mai en l'hospital de Rubí.
1: Anem a centrar-nos, perquè com hem dit 20 anys i que triga, va ser la primera pedra i que està...
7: No,
1: i que,
7: no és que no hagi cregut en l'hospital, no crec que el facin. Vull dir, aviam, si ens entenem. No, doncs, el problema és aquest, és un problema estructural. La sanitat ja no està per tonteries perquè està a les últimes. Perquè a base de donar beneficis als privats, doncs estan sangrant la sanitat i només la fan servir per casos d'extrema necessitat, quan, perquè tenen els equipaments que algunes privades que cobren les quotes i tal, no els tenen, i quan tenen un problema... Però només hi ha pràcticament per això. I aquesta idea és el que s'hauria de canviar, però jo és que jo no hi veig la manera de fer-ho, això. Han donat tanta corda a les privades que ara qui recull això?
1: Bueno, s'està repetint una mica. A veure, la idea és la llei de... Torno, jo, a la llei de dependència. Ho he fet el símil perquè m'ha vingut al cap, no?
7: Del
1: que surt fa 20 anys i després que passen molts anys, poden ser 20, poden ser 15, poden ser 10, i que, bueno, allò que amb el que és la idea original, doncs no està com hauria d'estar, i al final qui acaba patint doncs són les persones. No sé qui opineu la resta de la taula.
7: No, només deixa'm dir, és que el problema és el mateix, és recursos.
5: Sí.
7: Per tenir més gent per l'atenció i més gent pel servei. Vull dir, ja està, i això es paga i es té. Si no es paga, no es té.
5: Jo amb aquesta llei m'he enfrontat dues vegades. Pre-crisi i post-crisi. O sigui, la crisi del 2008, la primera va ser amb la meva mare, vam tramitar la dependència, i us he de dir que va ser a 2008, acabat 2008, que encara no estàvem amb el boom d'aquella crisi que es va patir, i us he de dir que va ser molt ràpid, rapidíssim. No me'n vaig adonar, que ja teníem a sobre l'aprovació i tot, no? I a més, va morir abans de que cobrés la primera quota, i tots els mesos que vam estar sense cobrar-ho, amb retroactivitat ho vam cobrar de cop.
1: Això està bé.
5: Post-mortem, sí. O sigui, ja s'havia mort. Sí. Per tant, aquesta vegada jo no puc dir res, o sigui, al contrari. La segona vegada amb la meva filla, que vam començar a tramitar la dependència, crec que va ser 2011, sí. Crec que vam anar per aquí, quan realment vam veure que havíem de tramitar una llei de la dependència, i això va ser una altra història, perquè estàvem en plena crisi econòmica. El temps de valoració no va ser llarg, vam venir bastant ràpid, discrepo de les maneres, perquè és més fàcil que aquesta valoració es faci a casa teva, amb el teu entorn, no? Que no hagis d'anar a un lloc desconegut on realment no té res a veure amb la realitat de la persona. No?
1: I la que viu en el seu entorn.
5: Exacte, i la gent al voltant. Clar, clar, sí, sí. I també té molt a veure la persona que fa aquesta valoració, perquè tot i que tinguin uns ítems objectius, a l'ull i la mirada sempre és molt personal. No? A veure, res a dir quan et tracta, amb quan tal, però vaig haver de batallar molt. Jo sóc peleona de per si, i crec que van acabar odiant-me, perquè vaig estar de... Vinga, que això què passa? Finalment van concedir la dependència, res a dir amb el grau, o sigui, realment és el que li toca. Però què ha passat? Que li van concedir uns diners, que en teoria són per la cuidadora, uns 400 euros no arribava, 5 hores a la setmana de suara, de l'empresa que ve a cuidar, que era una hora cada dia, just l'hora de banyar, i ja està. Vale. La nena acaba l'escolaritat, entra en un centre d'atenció específica, de dia, i la dependència rebaixa la meitat.
11: O sigui, dels 300 i pico, doncs ara no arriba a 200, quan les necessitats són les mateixes, no?
1: I la raó?
11: Doncs perquè en el moment que s'atenen en un centre de dia ja no necessiten això. Però clar, ella també anava a l'escola tot el dia abans. És que no ha canviat res, ha canviat una hora. Què més ha passat? Doncs que l'atenció a domicili ha desaparegut, ja no la té. O sigui, ja no la banyem. La banyem nosaltres, sí, evidentment. Però clar, nosaltres també ens fem grans i necessitem suport, perquè no podem estar aixecant pes constantment. Doncs tot això surt de les nostres butxaques, evidentment. Dels 200 i pico no dona ni per... I després, evidentment, el centre on està té un cost, assumeix una part a les entitats governamentals, però l'altra part l'assumim les famílies. Entre pitos i flautes, a nosaltres, la nostra filla, ens costa uns 800 euros al mes. La família rep un ajut, a banda, ens els gastem amb això. I aquí no conto els extres de coses que compres, doncs no sé, pomades, fisios, que els hi paguem nosaltres, vull dir, coses extra ja van a part d'aquests 800 euros. I la dependència això no ho cobreix. Jo tampoc estic demanant que em regalin res, vull dir, perquè afortunadament ens en podem anar sortint i prefereixo que els recursos es reparteixin en què realment els necessita. El problema és que qui realment els necessita no els està rebent. O sigui, hi ha famílies que estan en la mateixa situació que nosaltres, amb criatures de 90-100 quilos. La meva, per sort, és molt petita i no he de fer massa força.
1: Sí, sí, que les residències tenen la grua per moure els centres, per moure la gent.
11: En tot i amb això, tu també has de fer un esforç, vull dir, perquè són moltes vegades al dia. A vegades la tens canviada i ara veus que necessiten una altra vegada el lavabo. Vinga, d'altra vegada, no? Llavors... Hi ha una part doncs, que ja no només és econòmica. Vull dir, jo a vegades valorava més l'acompanyament d'aquesta hora diària que tu podies dir estic a casa meva tranquil·la, que no pas, bueno, que això ens ho han tret. Llavors, a veure, és que el pilar d'una societat és tractar bé la gent que hi vivim, no? I penso que els diners que més ben gastats que amb aquest benestar. I sempre anem al mateix, sanitat, educació i serveis socials. I aquests tres pilars són els que realment ara estan molt tocats. I no estic parlant ara per dir, mira, quina pena, que no és aquesta la idea. O sigui, la idea és que hem de treballar com a societat perquè això millori.
1: 93-588-59-60, hem pogut escoltar a la Conxita Gimeno, que ens ha exposat el seu cas respecte la dependència, en aquest cas amb la seva filla, i tot el que significa el cost, i ja no me refereixo només econòmicament, que ja és un problema greu, sinó tot allò que no es veu, que també és important, i que ens podem fer una idea. Si esteu en un cas semblant o conegueu també un cas, podeu trucar al 93-588-59-60. La resta de la taula.
11: Deixa'm fer un incís, és curtet, La nova llei de la dependència, la retocada, a nosaltres no ens afecta per res. O sigui, no hi haurà res que ens beneficiï.
1: Vaja.
8: No, yo quería también compartir un caso que conozco de SED, que también en el tema de la tramitación, bueno, si ha tardado como 3 meses para recibir la respuesta de la valoración del grado, pero, a ver, entre recibir la respuesta de la Generalitat a recibir también la visita del Servicio Social de aquí de Rubí, tardan también otros 2 meses, o sea, estamos en casi 5 meses, ¿no?, para que empiece la actuación. También durante esos 20 años deberían hacer mejoras, por ejemplo, en el tema del sistema, ¿no?, porque ahora la valoración que hace la trabajadora social que viene a la casa es muy subjetiva, o sea, tiene unos parámetros que no se han cambiado, o sea, solamente la mirada y unas preguntas, y ya es muy subjetivo todo eso. O sea, no se coge en consideración la situación socioeconómica del entorno familiar, tampoco el tipo de enfermedad y el tipo de discapacidad que tiene la persona. Además del tema económico, porque hay muchas familias que no pueden, o sea, sostener ese cuidado con un, perdónenme, pero es una miseria. El caso que conozco, el tope es 180 euros al mes. Con ese tope no puede mantener las necesidades también de medicamentos, las necesidades de utensilios. Bueno, es...
1: Clar, quants dels nostres oients, de les nostres oients, han tingut familiars, mares amb Alzheimer, pares amb Alzheimer, que han hagut de tenir la seva cura a casa a partir del seu temps, de les seves feines, amb l'ajuda de la resta de la família, posant els seus diners, fins que l'han pogut portar també a una residència que s'han hagut d'esperar, no? I que de vegades també passa que quan la porten o el porten a la residència, poc després moren, també, no? Llavors, gran part d'aquell període de dependència l'han hagut de viure ells, no? I si aquesta llei pogués servir per tenir aquesta sensibilitat d'aquest govern, no?, o dels governs cap a la seva ciutadania, doncs estaria molt bé. Segur que hi ha molts casos, jo ara estic dient també un que conec també, o que en sé de prop, i que és el que us estic explicant, però que segur que hi ha moltes persones que, si voleu, podeu trucar al 93-588-5960. Lluís Isidre, no sé si vosaltres...
10: Jo ho conec en primera persona, vull dir, la meva esposa està en aquesta situació i...
1: D'Alzheimer,
10: hem fet tot... No, d'Alzheimer, no,
1: de
10: però...
1: De dependència.
10: Camí de necessitat de que sigui atesa, de que d'estar unes hores al centre de dia, que es fa, resolen, per exemple, el ja està, però el resolen pagant tu, és a dir, això no és gratuït. Vas a un servei que et costa, no sé, quasi 500 euros al mes, i que dius, però bueno, això d'alguna manera és prohibitiu per molta gent.
14: Sí.
10: Vull dir, per què la Seguretat Social té tants problemes amb acceptar que la gent es fa gran i que resulta dependent? Vull dir, això és de calaix. Ara, clar, si per fer una modificació de la llei estem 20 anys... Jolín, per canviar de criteri pot ser etern, això. Mm. Jo, per exemple, haig de dir que estic content del servei com ha funcionat i doncs ha sigut relativament ràpid, vull dir, s'ha atès bé, molt bé, però acaba amb això. Acaba de dir, sí, home, vés allà, i llavors passa el que deia la Conxita. El suport que era de 400 queda per 200 perquè estàs fent ús d'un servei públic. Ja... Però que jo volia fer servir sencer per al servei públic. Ah. No, si a mi no em costa 400 o quasi 500, no cal que me'ls dongueu a mi. Mm. Però que sigui gratis, vull dir, perquè això que dimonis és. Ara, això dels processos administratius és una cosa que sempre estic enfadat amb ells, perquè l'administració és eterna, sempre. Amb la sanitat, amb l'ensenyament, amb tot. Tot va de Déu, amb la passa del Domènec. Sí, sí. Ja no sé quant mesos fa que vam quedar que la fèiem. I sí. Encara estem pensant com la farem. Dic, doncs si no saps com la faràs, per què ho dius? Mm. No cal que diguis res, quan ho tinguis a punt, digue-ho. Mm.
1: Lluís, tu vols dir alguna cosa ara que... Digue-ho.
9: Sí, no, perquè estic veient, escoltant dels meus contertulians, aquí sembla que hi ha realment dos problemes, un dels quals la llei, només aquestes noves modificacions, només n'adrecen un. El problema que sembla que estan adreçant aquestes modificacions és potser la manca d'inversió en el sistema, potser les llargues llistes d'espera, que això, mira, si aquestes modificacions han d'ajudar a alleugerir el calvari, perquè és un calvari pel qual passen les persones que demanen aquestes prestacions i la gent del voltant de les persones que se'ls donen aquestes prestacions, endavant. Però també hi ha el problema del que estic sentint de la subjectivitat en el moment i de criteris. Home, 20 anys, potser hauríem de, ni que sigui, tornar a mirar aquests criteris, mirar si s'ajusten i mirar a veure si podem fer-ho d'una manera que no s'hagi d'anar a un centre que sigui més amable cap a la persona... Clar, jo el que voldria dir és És que inclús el propi govern i la pròpia societat surt guanyant de que aquest sistema funcioni bé. Perquè quan una persona dependent rep l'ajuda que necessita i rep la compensació monetària que necessita, les persones del seu voltant queden alliberades per treballar. Queden alliberades per treballar, queden alliberades per fer, fer la vida normal. I quan una persona fa vida normal, genera impostos i acaba contribuint al sistema que acaba proveint per aquesta dependència. És a dir, tots són, és a dir, no és un cost només, és una font d'ingrés, però més enllà d'això, és una font de dignitat per a aquestes persones que es troben en estat de dependència. No podem deixar que aquest sistema no funcioni. És bàsic. És, com s'ha dit, educació, sanitat, dependència gairebé.
1: I habitatge, ara anem de mal en pitjor, que ara anirem a un altre tema. Vinga, va.
7: No, només vull dir amb això que dius tu de que genera riquesa la lliberació de les persones que puguin treballar, de tot, el problema d'aquest país és que aquesta riquesa va sempre al mateix lloc. A les grans mútues sanitàries, a les companyies d'assegurances. Si això es posés en circulació en un sistema públic, sí que generaria riquesa en general, però com que això va a la caixa o butxaca d'uns estaments que ja coneixem tots i que no hi ha manera de fotre'ls-hi mà, doncs, bueno...
1: Mira, anem a parlar d'un tema que en certa forma es toca, perquè també hi ha un dret a l'habitatge i hi ha fons voltor, que són privats, i que el que busquen, justament, és el màxim benefici. El president del govern espanyol, Sánchez, ha demanat suports per al decret d'habitatge enmig de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen. Recordem que aquest decret d'habitatge està encallat des de fa mesos. Serviria per prorrogar els contractes de lloguer, per suspendre els desnonaments. I el Pedro Sánchez, que diu que l'executiu enviarà al Congrés urgentment un nou reial decret d'habitatge. El cas és que això passa mentre milers de persones es concentraven davant del polèmic àtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí sota la proclama l'àtic de Ayuso per a la Mari Carmen. Qui és la Mari Carmen? Doncs una anciana, 87 anys, que ha hagut d'abandonar l'habitatge on viu des de fa 70 anys, sí. 70, perquè l'empresa que la va adquirir, i ara diré el nom, la propietat, li va pujar el lloguer de 500 a 1.650 euros. Però és que...
7: 1.000 o 2.650?
1: Sí, li havia pujat a 2.650 i davant de les protestes van baixar 1.000 euros a 1.650. Doncs 400 persones van passar la nit davant del seu portal. Entre els manifestants, cares conegudes, Juan Diego Boto, Carlos Bardem, Sergio Peris, la diputada de Podem, Irene Montero, el de Sumar, Enrique Santiago... I, malgrat tot això, ni tampoc les gestions de l'administració ni la força de l'activisme doncs ho han pogut evitar. Resulta que el pare de la Mari Carmen va firmar un contracte de lloguer l'any 1956, es va subrogar la seva dona, després la Mari Carmen, amb les mateixes condicions. És un contracte d'aquests que es diuen de renda antiga, té una discapacitat la Mari Carmen del 50%, i el 2020 la propietat de l'edifici pagava 500 euros, va passar a Urba Gestión, fons voltor. Va intentar augmentar el lloguer del pis un 250%, dels 500 euros, amb 50% de discapacitat, amb 70 anys, als 2.650, i després va dir, mira tu, que t'ho anem a rebaixar, tu que tens 87 anys, 1.650.
7: No, perquè tens 87 anys, no, perquè m'estan fotent la barrila la gent està al carrer.
1: Exacte.
7: Perquè si no, els 87 anys se'ls passen.
1: Doncs jo crec que és una mica... Això que es diu fons voltor, està molt ben posat, lo de voltor.
7: Sí, sí.
1: Perquè, clar, ha estat desnonada, hi ha hagut també una escriptora que s'ha...
7: Aquí el gran pecat...
1: S'ha ofert a pagar-li la diferència entre el que paga ella, però...
7: El gran pecat de les administracions...
1: Urba Gestión.
7: ...i de la forma de funcionar de la política és no haver establert unes cotes amb el tema de la vivenda en quant a l'acumulació de vivenda.
1: L'habitatge, que és un dret bàsic,
7: moment,
1: recollit en la Constitució. Ara anirem al Lluís.
7: Ara, a partir del moment en què la vivenda passa a ser un tipus d'inversió, ja ens hem carregat el sistema. Perquè la vivenda és una necessitat bàsica i és un dret bàsic de la gent. I això ha de tindre una limitació. I en el seu moment ho podrien haver limitat. Ara que ja hi ha tants fons voltors amb tanta pela i tants advocats i tantes... Ara es costarà Déu i ajuda. Si és que s'arriba a fer alguna coseta. Mm-hmm. Però en el seu moment, quan van començar a convertir en inversió la vivenda, ens ha portat on estem.
10: Mm-hmm. I a més, jo penso que aquí l'única solució que tenim és buscar la manera de prohibir aquests fons, que l'única funció que tenen és especular.
7: Sí.
10: Una cosa és que la inversió sigui per una qüestió industrial, per una cosa comercial, per el que vulguis. Però especular per especular, jo no sé com, però d'alguna manera, igual que han fet aquesta gent que han trobat la resquícia per veure si podien fer, s'ha de fer això per prohibir el fons voltor i s'acabar la comèdia.
7: Però saps què passa?
1: Espera, anem a escoltar la resta, perquè queden 6 minuts. Anem a escoltar la resta. Lluís, Mohamed, que tu també és molt interessant perquè els problemes d'habitatge també amb el col·lectiu àrab, sí, amb aquests preus de lloguer, ja, bueno, m'explicaràs també, em refereixo... Bueno, no ho sé, ara estic fent una suposició, perquè estic parlant... Digues.
8: No, la comunitat àrab tiene un doble impedimento para acceder al habitatge, además del tema de que no hay viviendas, el alquiler es muy caro, también es discriminación a la hora de acceder a una vivienda, porque si eres moro o si eres negro, no puedes acceder a esa vivienda. Pero yo creo que el tema es que este gobierno socialista, entre cometas,
1: recordo que ve d'Aznar. Ve d'Aznar, que on va començar a alliberar, sí, el preu del sol.
8: Sí, pero el tema es que el gobierno socialista, cuando viene, se ha puesto medallas, mm, por abrir el mercado a empresas. Yo me acuerdo de Oscar Puente cuando salía alardeando de que estamos ahora hemos abierto el mercado a BlackRock. Tenemos BlackRock en España. BlackRock es un fondo virtual muy grande, mm, está acumulando mucha vivienda aquí en Cataluña. Creo que la ayuda que pide Pedro Sánchez, ellos tienen mecanismos, tienen herramientas para poder frenar esa especulación en tema de contrarrestar el tema de los pisos turísticos, ¿no? Sí. Alquileres temporales. Ahora mismo hay dos experiencias. Hay la experiencia de Mamadán en Nueva York, sí, que ya ha ganado las elecciones con esa promesa, ¿no? De vivienda para todos, de vivienda como derecho social. Y ahora mismo también el Die Linke en Alemania, que también ha ganado las elecciones con esa promesa, ¿no? También desalojar a los buenos virtuos y limitar lo que decía el PEP, ¿no? Limitar la acumulación de vivienda de los fondos virtuosos. Deberían buscar políticas como esas en vez de prostituirse a la derecha, que ya saben que nunca va a aprobar ninguna ley en tema de vivienda accesible.

0: famosament hi havia al Regne Unit uns programes de que feien reformes de cases i sempre estaven parlant, oh, això incrementarà el teu valor, i a mi què m'importa que el valor de casa meva incrementi? Jo la casa meva no la vull per vendre, la vull per viure-hi. És a dir, però hi ha l'altra concepció, que és que una casa o un pis és un producte com qualsevol altre. I no ho és, no és un producte com qualsevol altre. Manufacturar una casa, un pis, és una inversió molt gran en mà d'obra, en material, i a més, quan es construeix una cosa en un punt concret ja no pots construir res més, aquell punt queda ocupat. Aleshores, ja no pots estar produint aquest producte que és una casa en aquesta ciutat, una casa en aquest barri, contínuament. Per tant, el que està passant és que tenim aquests fons voltors que estan aprofitant aquestes característiques per fer molts diners amb una cosa que és un dret universal i que no s'haurien de poder fer aquests diners amb aquest producte. Clarament fa falta legislació que realment sigui atrevida amb això.
1: Però, una apreciació molt bona. Ens queda un minutet, només.
2: No, això dels fons, que parlem dels fons voltor, però és que són fons que estan passats justament per fer una cosa absolutament injusta, que és anar a buscar la manera de fotre fora a la gent que paga poc.
3: Sí.
2: I llavors, coi, això, per definició, s'ha de fer.
1: Paga poc, 1.100 o 1.200 euros o 1.600, déu-n'hi-do, el que hem de pagar.
2: Bueno, o sigui, però quan el pis, el de la Lluc, que vol comprar la Lluçó, sí. No te'n dones a ningú, ja.
1: No, són els 6 milions d'euros. No,
3: i quan la Comunitat de Madrid fa 2.000 i pico de pisos i la dona de l'Aznar les ven amb un fons voltor, no passa res. I eren de protecció oficial.
1: Jo em quedo amb les aus rapinyaires que hi ha en aquesta taula. Jo m'incloc també en aquests pàjaros rapinyaires, millor que els fons voltor. Moltíssimes gràcies a tots cinc per la tertúlia d'avui. Ens tornem a escoltar el dijous que ve.
3: Alguns.
1: Ja farem alguns dijous. Alguns, perquè anirem fent rotacions. Moltíssimes gràcies.
3: Bon dia.
1: Us deixem amb els serveis informatius.

0: Continguts en xarxa.
1: Els senyors Bonpares van seure al sofà de pensar. Només s'hi asseien, quan havien de pensar alguna cosa important i l'aniversari del seu fill era importantíssim. Però és que tenien un problema. No se'ls acudia cap regal. Llavors van decidir que anirien a buscar el seu fill i li preguntarien. Què voldries pel teu aniversari? Vull... una cosa molt especial. Ha de ser grossa, suau, forta, dolça i calentona. I a més, doncs s'ha de moure d'un costat a l'altre, fer volar, fer riure i durar molt. On podien aconseguir un regal tan especial? La qüestió no era gens fàcil, així que se'n van anar de dret al sofà de pensar. No trobaven la solució. Havia arribat el gran moment i ells no tenien el regal per al seu fill. Fill, van dir amb veu molt trista, no hem trobat el regal que esperaves. I com que no sabien què dir, li van fer una abraçada gran, forta, suau, dolça, calentona. Just el regal que jo volia. A més, el van moure d'un costat a l'altre, el van fer volar, el van fer riure i es van estar així una estona que va durar molt. Fragment del conte El regal.

0: 5 minuts que passen de les 11 del matí. Comencem aquesta tercera hora més cultural, més musical. Parlarem de, després de 9 anys de silenci, del Pico, que torna al celler de Rubí, amb els coorganitzadors d'aquest festival, la Laia Ullé i l'Enric Herranz, que el tenim aquí. Després tindrem un tema musical, avui és una efemèride. Després, entrevista amb Àngel Miguel, amb la Mariona Checa, perquè el teatre recupera la memòria de la Rierada de Rubí, la posa en el diàleg amb els efectes de la Dana, amb el País Valencià. Metamorfosi, que torna als escenaris amb un doble objectiu, per una banda homenatjar les víctimes i reflexionar sobre els efectes del canvi climàtic. I acabarem aquesta hora amb una altra entrevista, en aquest cas al Jordi Vilalta, que repeteix, que és el president del Centre d'Estudis Rubinencs, en Quico Bull, perquè arriba la tardor amb una agenda plena. Hi ha rutes pel Rubí Vitivinícola, portes obertes a Sant Mus, concerts, les Jornades Europees de Patrimoni i diverses sortides que us interessaran, que formen part d'un calendari que repassem avui en aquesta hora a Rubí al dia.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.